Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també m'ha passat.
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
7: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe els de massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una mena de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que l'ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional i en una compareixença des de la seva residència a Waterloo ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Més notícies, Agustí Serrat.
3: Aquest matí es farà una nova reunió de protecció civil per fer un seguiment.

0: Para la urna.
1: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
2: Aquest matí hi ha previst el desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona. A l'edifici, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen 50 veïns. Hi ha famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Una d'elles és la Hanna, que ha passat els últims dies pendent de si el decret de Pedro Sánchez, que ha aprovat a la Diputació Permanent, es publica a temps i, per tant, impedeix el seu desnonament.
3: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
4: L'Organització Mundial de la Salut i els Estats Units segueixen amb preocupació la possible mort de pesta pneumònica d'una treballadora d'un laboratori a la província d'Irkutsk, a Sibèria. El director de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha demanat informació a les autoritats russes. Per la seva banda, el president dels Estats Units ha reclamat transparència a Moscou i ha dit que té previst trucar aviat Vladimir Putin.
2: Tinc una trucada prevista, molt aviat. Estem analitzant el tema en profunditat i estarem en condicions d'informar probablement demà.
5: How I have that effect on people. It's something about my face.
6: It's a nice face.
4: Ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Marie Saint, protagonista al costat de Cary Grant, el sentim tots dos, ha perseguit per la mort.
2: S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood. Va ser una de les muses d'Alfred Hitchcock amb qui va rodar Perseguit per la mort, amb escenes inesborrables com la persecució per les cares de pedra dels presidents al Mont Rushmore. L'any 1955 va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària pel seu paper a La llei del silenci, d'Elia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando. En una entrevista de les seves... en una altra de les seves interpretacions més recordades, Eva Marie Saint va protagonitzar la pel·lícula Exodus al costat de Paul Newman sota la direcció d'Otto Preminger. L'actriu s'havia retirat fa uns anys de l'escena i ha mort aquesta nit a la seva casa de Los Angeles als 102 anys.
7: Toma poca distancia. Va Messi, se ponen de pie en la platea, levanta el volumen de la radio, iluminate Leo, iluminalo Diego en su último partido, Messi le pegó.
4: Així narrava la ràdio argentina el moment en què aquesta matinada Leo Messi marcava de penal el 3-0 del partit d'Argentina contra Benín en el seu comiat de la selecció albiceleste. Ha marcat de penal al minut 70 de partit, tot i que ha donat, això sí, dues assistències. Així doncs, Leo Messi, el tern 10 de la selecció espanyola, la selecció argentina, deixa l'albiceleste després d'haver aconseguit l'últim Mundial.
2: Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Nations League després de derrotar Croàcia per 1-2 amb dos gols de Mikel Merino. Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo han estat titulars i Fermín ha entrat a la segona part. També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0 i Escòcia 1, Eslovènia 2.
4: I amb aquests partits acaba l'aturada per seleccions i els futbolistes internacionals ja tornen aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs.
8: Fins aquí les notícies.
9: Bon dia, matiners. Són les 5 del matí, 5 minuts. Arrenquem el programa d'aquest dimecres. Deixeu-me que avui engegui els matiners saludant l'Eloi Cordomí, perquè un dia més hem d'estar pendents del cel. Eloi, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Com anem?
9: Hem tornat a tenir una tarda, vespre, nit d'ahir i aquesta matinada també complicada. Quina és la situació ara mateix, Eloi?
10: A veure, ara mateix la situació és de molta més calma. El gruix de les tempestes ha desaparegut, ha marxat ja, s'ha desfet fins i tot, i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida, ja són en forma de ruixats. No tenen la intensitat ni de bon tros de les pluges d'ahir. Es poden anar repetint aquestes pluges, especialment comarques de Ponent, potser l'Alt Pirineu, en alguns sectors del Prepirineu, sempre al sector de Lleida. I a la tarda sí que hi haurà més ruixats. Però, insistim en això, ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora, tot estirar, i se situaran entre també el Pirineu, Prepirineu, en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, potser al nord de les comarques de Girona, i entremig hi haurà moltes més clarianes. Per tant, avui una situació clarament diferent a la que vam tenir en dies anteriors. És veritat que hi ha una massa de núvols, de tempestes, que se situa entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear, encara és activa. Aquesta es desplaça cap al nord-est. En principi no preveiem que arribi a la costa. Això és el que sí que haurem d'estar seguint durant tot el dia, no fos cas que hi hagués algun canvi a última hora. Però els models no ens ho marquen.
9: Perquè algun dels fets que extraordinàriament

0: extraordinaris, no sé si dir-ho d'aquesta manera, Eloi, que us esteu trobant aquests últims dies, és aquesta falta de previsió, perquè tampoc no es pot preveure, no?, que de cop i volta hi haurà tempesta, un temporal sobtat.
1: Sí, és a dir, hi ha tempestes que en el moment que arriben sobre el mar se surten d'escala, se surten de mare, no? Es comencen a reactivar i llavors a partir d'aquí els models no les preveuen bé. Això no és el que va passar ahir, no és el que va passar ahir. És a dir, ahir sí que vam preveure totes aquestes tempestes que reforçarien a la costa. Segurament sí que van deixar una mica més de pluja del que deien alguns models, però més o menys ja anaven en aquesta línia. I llavors, com que avui tot el que preveiem és a l'interior, en principi doncs no haurien de tenir aquest tipus de sorpreses. Insistim en això, hi ha aquest sistema de tempestes més moderat entre el País Valencià i les Illes, aquest és el que hem d'anar seguint per si de cas, però és un per si de cas.
0: Doncs estarem pendents, ara també Maiol Roger ens ho explicarà, els continguts d'avui al matí de Catalunya Ràdio. Maiol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ho avançarem d'aquí uns moments. Avui també programa especial, no m'ho avancis, en un tres i no res. M'ho comentes, però abans engeguem el programa. Ara parlem, Eloi.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Avui és dimecres 7 d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, tal com ens estava comentant l'Eloi, les pluges intenses del litoral marxaran cap a la Costa Brava a primera hora de la matinada. Aquest dimecres tindrà o hi haurà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. Avui amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Comencem per tu, Marc. Sí. Quin dia ens espera? O millor dit, quan sortirà el sol?
2: Això mateix, molt bon dia, matiners. Avui a Bellpuig, a l'Urgell, el sol sortirà a les 7:59 minuts. El dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs mira, comencem el dia amb una cita de Guillem Soler, el cantant de Buhos, que ha deixat en una entrevista al diari Ara. El millor regal per un fill és el temps.
0: És cert que és interessant també llegir l'entrevista avui del Guillem de Buhos. Amb aquesta cita també arrenquem el programa. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui programa especial del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de pràcticament ja amb Ricard Ostrell.
3: I ja diríem amb Ricard Ostrell i Eloi Cordomí, que s'està convertint amb el clima que tenim en el copresentador del programa. Mira, Ricard Ostrell està anant ara mateix cap a Xerta, que és on hi va haver les afectacions més grans ahir. Estarem a Xerta, a Paüls, a Jesús, a tots els llocs de l'Ebre on va caure la pluja més forta. També al Garraf, Vilanova, Sitges, Castelldefels, a Cambrils, a l'aeroport del Prat, a Granollers, on ahir es va enviar una alerta, tot i que l'aigua no va fer tan mal com els altres dies, però continua encara la ciutat bastant aixecada pels aiguats. Serem a tot arreu on hi va haver problemes ahir per explicar com s'aixeca aquest matí i quan podrem recuperar la normalitat.
0: Doncs tot això avui, dia de Ràdio Pública, amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí, arrencarà com cada dia el Matí de Catalunya Ràdio. I avui, per començar, home, marxem cap a la Ciutat de la Llum.

0: És Poupée de Cire, Poupée de Son, interpretada per Franz Gall, una cançó que, per cert, va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió el 1965, representant Luxemburg. Poupée de Cire, Poupée de Son parla d'una jove artista que se sent com una nina manipulada per les seves cançons i el seu èxit. Avui Franz Gall hagués bufat espelmes, l'artista va morir el 7 de gener del 2018. I avui la recordem amb la seva música, una de les maneres perquè el seu llegat artístic continuï viu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts. Quim Balaguer, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Bon dimecres. Què ha passat al món mentre dormíem, Quim?
2: Doncs mira, una notícia aquella és sorprenent, com a mínim. Recordes que la setmana passada una dona que van executar als Estats Units doncs va sobreviure a l'execució? Sí. Doncs, següent pas, s'ha despertat, està conscient,
0: sí,
2: i pot parlar.
0: Val. Viva.
2: Viva, viva, sí, sí, evidentment, evidentment. I ara diuen els seus advocats que li espera una llarga recuperació, perquè el trauma físic que va suposar per ella tot aquest procés de dues injeccions del pentobarbital, es veu que li ha deixat el cos fet una piltrafa, no? Però, clar, ara els advocats es plantegen el dubte de si se li ha de commutar la pena de mort.
0: Sí.
2: Si s'ha intentat una vegada, dues, i s'ha fallat, doncs han demanat que se li commuti la pena de mort. De totes maneres, a la noia li espera una condemna de cadena perpètua perquè està acusada de matar, a més amb acarnissament, una amiga seva de 19 anys, quan ella en tenia 18, l'any 95. És a dir, feia més de 31 anys que estava al corredor de la mort. Clar, ara s'ha obert un panorama difícil de predir què pot passar, però de moment la notícia d'aquesta matinada és que la dona ha recuperat la consciència, està, diguéssim, físicament bé i parla.
0: Una de les moltíssimes coses que han passat al món aquesta matinada mentre dormíem. Gràcies, Quim.
2: Vinga, bona nit.
0: Fins ara. Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar el dia. Descobreixen un planeta que va néixer de les restes d'una estrella morta.
3: Sí, un equip internacional d'astrònoms en participació de l'Institut d'Astrofísica de Canàries ha trobat el primer indici d'un planeta de segona generació orbitant una nana blanca, és a dir, un planeta que no es va formar al mateix temps que l'estrella, sinó a partir del material que aquesta va expulsar quan va morir. El planeta seria un gegant gasós de la mida, atenció, de Júpiter.
0: I descobreixen... Perdoneu-me, aquí passem de l'Ot perquè l'Ot m'acaba de repetir la notícia de l'estrella morta, però no us preocupeu que en tenim més. També és bona notícia que l'esmorzar de forquilla viu un boom a Catalunya.
4: Tant és així que s'ha creat l'Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla sota la marca Cultura de Forquilla, aquest grup de restauradors, l'esmorzar com a patrimoni viu, cuina, territori, producte, oficis, restauració i sobretot una manera de seure a taula. Un d'ells és en Juli, propietari de l'Andreuenc del barri de Sant Andreu de Barcelona, que acaba de guanyar el premi a millor esmorzar de forquilla de Catalunya.
5: Gràcies a aquest trofeu ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural...
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: El dia com avui, un 7 d'octubre de 1978, la revista Billboard explicava que Marvin Gaye acumulava 7 milions de dòlars de deutes.
1: Sí, el cantant havia presentat dues vegades la declaració de fallida aquell mateix any. Marvin Gaye estava travessant una etapa personal i econòmica molt i molt complicada, malgrat ser ja una de les grans figures del soul. Anys després, però, tornaria al número 1 amb Sexual Healing.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, va, que és un quart de sis del matí, 3 minuts en directe, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també, per cert, en emissió conjunta Pericat, que no me'n vull oblidar. És moment de repassar alguns moments del món de la tele.
2: Per exemple, Paz Padilla, que ha parlat del retorn de Belén Esteban.
3: ¿Desde el regreso de Belén Esteban?
4: No he visto nada, ni me gusta, nada.
5: Vas a verlo, no te da igual.
4: No, que, no sé, que sea feliz, que todo le vaya muy bien, que todo el mundo sea feliz.
3: Récord d'audímetros.
4: Sí, no? Guai. Enhorabuena. Però la cadena també.
6: Se li ha entès tot, tot i no dir res.
2: Que todo el mundo sea feliz. Jo em quedo amb aquesta frase, eh?
1: No, però ha dit que sea feliz, eh?
6: Sí.
2: I que todo el mundo sea feliz, no?
1: I que todo el mundo sea feliz. Sí, perquè ja sabeu que hi ha una guerra obertíssima entre l'expresentadora de Sálvame i els seus companys, que obertament sí que han dit que no la suporten. I és cert que Paz Padilla sempre respon molt bé, però a vegades ho fa amb un cert to irònic que no acaba d'agradar als seus companys. I et dic una cosa, això tindrà conseqüències, perquè crec que Belén Esteban torna aquest divendres a Telecinco, al programa de viernes.
6: I torna per tercer cop, ja?
1: No, el primer no hi va anar en directe.
6: No, per això, però el segon sí.
1: Sí, sí, clar, home, amb, tal i com els està funcionant,
6: sí.
1: Com un tro, segurament Belén Esteban respondrà també aquestes paraules de Paz Padilla. I molta atenció a tots els que a aquestes hores ens esteu escoltant, esteu corrent, esteu anant al gimnàs, esteu a punt d'anar a nedar, perquè hi va passar, o vam escoltar, un fisioterapeuta interessant al Tot es mou.
7: Això mateix, el fisioterapeuta Dani Dot, que va passar pel Tot es mou de la Melero, i va explicar, atenció, alguns detalls importants sobre les agulletes.
8: Si tinc agulletes vol dir que he entrenat bé? No, no tenir agulletes vol dir que he entrenat bé. Perquè no, si tinc agulletes vol dir que m'he passat.
9: Carai, doncs sí que ens hem passat vegades.
8: Sempre, sempre. El sempre que passa que també hi ha diferents graus d'agulletes. Hi ha les agulletes d'aquelles que dius, vale, i després hi ha les que no pots ni caminar. Quan apareixen? 24-48 hores després de l'activitat física. És a dir, si t'has fet mal, ho saps. Al moment. Ho saps al moment o l'endemà. T'aixeques i dius, m'he fet mal.
9: I tinc el dubte si quan ja tens agulletes a vegades dius, doncs ara tornaré a fer una classe de body pump. I potser alleugeixo aquest dolor.
8: Sempre s'ha dit que és bo fer activitat física quan tenim agulletes, però disminuint la intensitat. El moviment, al activar la circulació, el que fa és que aquest múscul que està lesionat, a petita mesura, però és una petita lesió, el que fem és activar la circulació i, per tant, drenar aquests residus metabòlics del múscul que està inflamat, i, per tant, sabem que quan fem exercici post-agulletes ens va bé per anar-les reduint.
1: I acabem amb una sorpresa musical per la reina Letizia.
2: Un grup de nens i nenes de Helsinki la van sorprendre cantant aquest clàssic de Perales.

0: Que bien, diu. Aviam, cantaven bé.
1: S'ho havien preparat, això sí, eh?
2: A un grup de nens tu no els hi pots dir que mal. Exacte. Imagina que acaben de cantar, dius, que mal que lo
0: hagi fet. Són tendres igualment.
2: No m'ha agradat gens això que heu fet. Passar aquesta cançó de José Luis. A mi m'encanta l'accent que se'ls hi sent, que és molt divertit.
0: Sí, sí, és així, és així.
2: Doncs vinga, va, 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. Quan sona aquesta sintonia vol dir que els matiners obrim la revista del cor i hem de parlar de Frodo i Sam del Senyor dels Anells, que s'han retrobat 25 anys després.
3: Mm-hmm. Els actors Elijah Wood i també Shane Austin han protagonitzat un dels moments més esperats al Festival San Diego Còmic de Màlaga. En la conversa van parlar de la seva amistat, del que van viure a Nova Zelanda durant els 16 mesos de rodatge. S'han fet cues immenses, de fet, de fans que es volien fer una foto que costava, atenció, 225 euros.
2: Apa.
3: Una foto, 225 euros.
2: Apa.
3: Aquests són alguns dels fans que no s'ho han volgut perdre.
4: No sé, hemos hecho una foto y le hemos pedido que sujetase el anillo, sí. Y hemos salido los tres con el anillo, es muy simpático.
5: Muy simpático, sí.
6: Intentamos pillar firma, pero no pudimos, así que hemos venido a la foto, que la teníamos comprada ya en precompra. La verdad es que ha sido rapidito, pero el tío súper majo.
5: Muchos nervios, la verdad que estábamos todos temblando en la fila.
6: Es de esto como que no te llega la sangre a las manos y las tienes frías después.
7: ¡Una puta merda!
2: Quina manera més fàcil de guanyar diners, t'ho dic, eh?
0: Espero que acceptessin Bizum o alguna cosa, perquè jo ara mateix no els porto a la butxaca, saps què et vull dir?
2: Suposo...
0: 225 no m'arriba.
2: Home,
0: per a veure,
2: que per
0: 220.
2: Per legalitzar 25, una miqueta, sí, saps què vull dir-te? Perquè si no hi ha a sobre tot en negre, almenys que paguin impostos. Ja t'ho dic ara. I també hem de parlar de l'actriu Victòria Pagès, que ha parlat contra els expats, o millor dit, els ha analitzat, els expats de Barcelona.
0: I ho ha fet al balcó de la cadena SER. Pagès ha explicat la situació que ha observat al seu bloc de pisos.
8: Saps que tinc davant de casa. Van anar a parar uns alemans i uns austríacs. No parlen català, no parlen castellà, però res, eh? Jo els deia, però hi podeu viure a Barcelona? Diu, sí, no ens cal. És que no ens cal per res. Un dia aquests em truca a casa i em diu, escolta, tu coneixes la propietària del meu pis? Dic, la Xina, no? De res. Ah, és que clar, ens fa fora. Dic, clar, benvingut. O sigui,
9: benvingut a Barcelona.
8: Clar, perquè ara venen uns altres que pagaran més que tu. Què et penses, que et quedaries aquí molt temps?
10: No. Estan patint ja ells, també.
8: No, ja els han tret. Els han tret i ara m'han arribat unes libaneses.
2: Vinga, va, 7 minuts, 6:15 del matí. A aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un programa especial amb motiu de l'aval de l'amnistia per part del Tribunal Constitucional. I de manera sorprenent, el Suprem va actuar ràpid i va obrir el camí de Puigdemont cap a Catalunya.
12: 4 minuts seran 3/4 d'una, atenció, perquè Llarena ja ordena retirar l'ordre de detenció. Paula Brujats?
13: Sí, perquè, dit i fet, Ricard Llarena no s'espera ni un minut i deixa ara mateix sense efecte l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. Això, per tant, permet a l'expresident català tornar en llibertat.
12: Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, quan són 3/4 d'una, és 6 d'octubre del 2026. Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya.
11: A la tarda, l'estilista de TV3, Cristina Casas, ens va revelar que la Marta Bosch, presentadora dels esports al TN, va al plató amb crocs.
14: Lo dels crocs.
15: Per què t'has dit? Estic segura que anem amb uns crocs.
14: Sí. Gràcies,
15: Cristina. Perquè hi ha escales fins al plató i hem tingut algun ensurt.
12: Ai!
15: Llavors... Sí. Mira, precisament la Raquel va tenir un ensurt amb mi fent un directe que vam patir bastant, eh? Perquè, i des de llavors, doncs, els crocs els porten...
16: Ah, que sí que porten crocs!
15: De fet,
16: sí,
15: és que porten crocs!
16: Tenim
12: l'armari
16: de la Marta Bosch, em sap greu perquè estem parlant aquí de la Marta sense...
15: No, però, no? Però bueno, ara anem cap a la Raquel.
16: Sí, però té, és veritat, tot aquí, a la col·lecció de talons, però tu mires
15: dins
16: l'armari
15: sí.
16: Té unes crocs negres,
15: sí.
16: Que suposo que és amb això amb el que camina normalment, no?
11: I més enllà d'aquesta casa, a la COPE, Carlos Herrera ja començava a donar instruccions a la dreta per treure Pedro Sánchez de la Moncloa.
17: Este tipo tiene que ser desalojado y la derecha política hará bien en no interferirse. Desde luego no vender la piel de Sánchez antes de tiempo, porque cualquier trampa es posible. Cada uno a su electorado y desde los dos en contra de la reelección de este sujeto.
2: Els matiners. I quan falten 5 minuts per 6:15 del matí, és moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 7 d'octubre, Mercuri i Venus retrògrada es troben en conjunció a Escorpí. És un dia que ens convida a posar paraules al que sentim, recuperar converses pendents o atrevir-nos a dir allò que fa temps que portem a dins. Això sí, Escorpí vol honestedat, no quedar bé. Per tant, el consell d'avui és senzill. Parla des del cor, però escolta amb la mateixa profunditat, perquè de vegades una conversa sincera pot canviar molt més del que imaginem. Bon dimecres!
2: Doncs vinga, que haurem d'escoltar des del cor i també fer-ho amb cap, tal com ens recomana la Cristina Borregra d'Astrocat.cat. Maria, què li diem engegants per molts anys avui?
0: Doncs avui felicitem l'expilot de ral·lis Marco.

0: També felicitem Simon Cowell.
1: Marc, com el felicitem? Perquè avui
0: en
1: fa 50 anys, home. Em saltes aquí el número rodó, 50. El número rodó del Marc. Qui més, qui més? Sí.
0: També felicitem Simon Cowell, que és el famós productor de formats com Got Talent. Avui en fa 67. I acabem felicitant la cantant Toni Braxton.
1: Pot haver-hi una cançó més bonica al món de la música que Unbreak My Heart, de Toni Braxton.
0: És molt tendre, també com aquells nens que hem sentit de Helsinki.
1: Sí, igual, igual.
0: Igual. Avui arriba el 59, per molts anys, i sempre amb tu cantant Unbreak My Heart.

0: Ai, quina bona cançó per arrencar aquest matí. I cada dia, com molt bé sabeu els que ens escolteu, els matiners de Catalunya Ràdio, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Bon dia, matiners!
1: Darío Porras, periodista. Li encanta la tele. Col·labora al matí de Catalunya Ràdio i a Col·lapse de TV3.
2: Hi ha una cançó que cada vegada que l'escolto em fa venir ganes de sortir al carrer a menjar-me el món. És una cançó del grup nord-americà American Authors i es diu Best Day of My Life. I a banda del bon rotllo que dona i de la filosofia de vida que pregona, em fa feliç perquè em recorda quan el meu fill era petit, amb 6 o 7 anys, ens la posàvem de camí de l'escola cada matí i la cantàvem a duo. Que tingueu un bon dia, o millor, que tingueu el millor dia de les vostres vides.
1: Els matiners.

0: Xavi Canalies.
1: Hola.
0: El primer en obrir la boca.
1: 2:45, bon dia matiners i matineres i benvinguts al dimecres 7 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya.
2: Sí, aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir però no amb tanta intensitat com ahir. Les fortes precipitacions van començar ahir al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on van fer més mal és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Els alcaldes d'aquestes dues poblacions han explicat al Catalunya Nit que no havien vist mai baixar l'aigua amb tanta força pels seus carrers.
3: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai, perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
4: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig, i per tant l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Ahir el telèfon d'emergències va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal.
1: El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
2: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara s'ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar i ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la tornada de Puigdemont a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia.
1: Esquerra confiarà que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028.
2: El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que costa el final de la repressió però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol.
6: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
2: També ha celebrat l'aplicació de l'amnistia Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. En canvi, Salvador Illa s'ha ofert a rebre-la al Palau de la Generalitat.
1: Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, una altra vegada, dels dos decrets d'habitatge.
2: Aquest cop, però, el Congrés sí que avalarà el text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys, i és que la Diputació Permanent, que és qui pilota la cambra quan les Corts estan dissoltes, el PP, Vox i Junts no hi sumen majoria. El suport del PNB hi votarà a favor, però, en canvi, tombarà el segon decret, que és el dels lloguers indefinits.
1: A França, els estudiants els toca fer balanç avui després de la gran mobilització que ahir va aplegar desenes de milers de persones arreu del país.
2: Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg. El primer ministre va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
8: Ni pas acceptable.
2: Ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern.
1: Barcelona torna a tenir el millor croissant artesà de mantega de l'estat.
2: Sí, és el de la pastisseria Morreig, situada al carrer Verdi, que ha guanyat aquest any el concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Concretament, el croissant premiat és obra de Mathieu Atzenhofer, un pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Segons ell, és textualment un croissant molt francès, cruixent, d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. La pastisseria Morreig succeeix la pastisseria Canal, també de Barcelona, que és qui va guanyar el premi l'any passat.
1: Passat del Canal al Morreig.
2: Correcte.
1: Molt francès, molt cruixent, d'escorça...
2: Tendre per dins.
1: I tendre per dins. Talment com un morreig. Gràcies, Agustí. Bon dia. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Ja els tinc per aquí, en Marc i la Maria. Amb ell repassem o fem un cop d'ull a les portades del dia. Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
8: Sí, tant als titulars com a les fotografies. El Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara. I el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya. I El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia.
9: Un Carles Puigdemont aquí veiem en totes les portades. Al telèfon, a El País, parlant a l'Ara i El Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules. No tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. No vivim en la normalitat, ni en el retrobament, ni en la concòrdia, és el que destaca l'Ara.
8: També avui en portada, la pluja, quart dia seguit d'aiguats, inundacions de Gimalara.
9: I La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7 d'octubre sense saber què va fallar.
1: Toca també fer un cop d'ull als articles d'opinió. Avui tots els editorials, evidentment, opinen sobre l'amnistia.
9: La Vanguardia considera una molt bona notícia l'aplicació de la llei d'amnistia, encara que creu que arriba molt tard.
8: Celebra que això implica la normalització política que ha de contribuir als efectes de la ruptura de la legalitat a què va abocar el procés.
9: L'Ara titula La fi de la repressió i coincideix que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública.
8: I exposa que la Catalunya del 2026 no és la del 2017, sinó que ara el país afronta múltiples crisis.
9: El periòdico titula Via lliure a la normalitat política.
8: I celebra que Carles Puigdemont podrà ser declarat cap de l'oposició i actuar des del Parlament d'acord amb aquesta posició.
9: El país titula Ciutadà Puigdemont i diu que la decisió del Constitucional permet girar full, per fi, diu, als anys perduts del procés.
8: I destaca que, juntament amb els indults, l'amnistia ha contribuït a pacificar la vida política catalana.
9: En canvi, l'editorial del Mundo es titula La legislatura de la impunitat.
8: Diu que l'amnistia, la llei fundacional de la legislatura, suposa un intercanvi inacceptable d'impunitat a canvi de poder.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, qui ja puc saludar aquestes hores perquè crec que ets a la carretera. Ricard, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia?
1: Avui camí de Xerta.
10: Avui camí de Xerta perquè aquest matí, el matí de Catalunya Ràdio, sortim de l'estudi, anem cap al Baix Ebre. Cap a Xerta és un dels punts on ahir la pluja va deixar una de les imatges més impactants d'aquest episodi i perquè l'aigua es va convertir de nou en el protagonista del dia. Avui serem allà per acompanyar els veïns. Ara mateix la C-12, recordem que va quedar inundada, sí. Va haver-hi vehicles també atrapats. Hi ha 21 persones que van ser rescatades de vehicles afectats per l'aigua a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. I a Xerta els bombers doncs, van haver d'intervenir per rescatar conductors que havien quedat atrapats en aquesta carretera. Per tant, hi ha una feina important dels bombers. Volem sentir els veïns, volem saber com es desperta Xerta, què és el que s'han trobat, quins danys deixa la pluja. Tot això ho explicarem a partir de les 6 del matí.
1: Estarem pendents, com sempre, del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6. Connectem d'aquí una estona amb tu, Ricard. Carretera i manta, com s'acostuma a dir.
10: Sí, gràcies.
1: Fins ara. I a aquestes hores és moment de fer un repàs també a la premsa digital, un altre robatori en un museu francès.
8: En aquest cas, un llibre de 210 quilos amb coberta de Dalí. Ho llegim al Diari de Tarragona. Es tracta d'una obra de gran valor i única, considerat el llibre més pesat i valuós del món. Només la coberta de bronze té incrustacions d'or, agulles i petxines.
1: Caramba.
8: En aquest cas, el robatori va ser al Centre d'Art Contemporani a la ciutat francesa d'Issoire, a Alvèrnia, jo diria bé, al centre del país.
1: Quina activitat extra escolar s'està posant de moda a l'Àsia?
9: Aprendre a pilotar drons.
1: Molt bé.
9: Atenció, no és una utilitat, diguéssim que no és en va. S'ha convertit en una de les activitats més de moda entre els adolescents quan surten de l'institut, sobretot a la Xina i a Corea del Sud. En aquest últim país, fins i tot, han inventat el drone soccer, és el futbol amb drons, i més enllà de ser extraescolar, el pilotatge i la programació de drons comença a formar part dels currículums escolars. I ho recull Asia News.
1: On hi ha, alerta, un baby boom?
8: Doncs mira, a Montgai, a la Noguera, aquest any 2026 i naixeran 8 criatures.
1: Molt
8: una
1: bé.
8: Xifra inèdita en 25 anys. És una història que llegim al web del 3cat Info. Es tracta d'un poble de poc més de 600 habitants, més acostumats a les defuncions que no pas als naixements. De fet, no n'hi havia tants de naixements des del 2001 i encara una altra dada. Des del 2017 només hi havien nascut 2 nadons.
1: Ara només falta que obrin una pastisseria que es digui Morreig.
8: Això mateix.
1: I ja està. I augmentarem aquest baby boom. Qui és el Premi de Gastronomia 2026?
9: És el xef de Cambrils, Joan Bosch, amb més de 50 anys de trajectòria entre els fons. Va començar treballar amb els seus pares al negoci familiar a Can Bosch i el 1984 va aconseguir la primera estrella Michelin de les comarques de la Tarragona, distinció que encara mantenen. Ara rebrà aquest premi de gastronomia en la categoria de cuiner empresari que dona Hostaleria d'Espanya. Ho veiem al mes.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí en un dimecres que es preveu animat a Catalunya Ràdio i sobretot informativament parlant, avui tothom connectats amb la ràdio pública i nacional. Ricard Ostrell, ara mateix, ho acabeu de sentir, camí de Xerta, avui serà un d'aquells dies intensos per escoltar la ràdio. Mentrestant, això sí, avui sembla que sí.
11: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a tomar pel cul.
1: Et dic aquesta cançó quan soni a l'estadi aquesta nit, aquest vespre, no s'ensorrarà l'estadi Lluís Companys de Miracle.
8: Sí, sí, això que sentim és Oques Grasses. Avui farà aquest primer concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ara sí, el concert a 8:45 del vespre. El repetiran també, recordem-ho, demà, divendres i dissabte. Per cert, que ICAT retransmetrà en directe l'últim concert, serà del 10 d'octubre.
1: I també tenim novetats de Love of Lesbian,
8: que anuncia 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública al febrer. Actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, els dies 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Les entrades es posaran a la venda avui a les 12 del migdia.

0: I avui també hi ha la Fira del Llibre de Frankfurt. Germà, atacarem el
1: cim, farem un nou... 40 editorials catalanes participen a partir d'avui a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que es farà fins l'11 d'octubre. La fira congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i també en crònica cultural. Destaquem que a la Sala Beckett l'espectacle Fama Fomo Fumo de la companyia El Dente es podrà veure fins al dia 18 al Festival de Jazz de Costa Brava, al Palafrugell fins diumenge, i també al Teatre Lorca Símptomes, al Teatre Romea també fins diumenge.
0: Marc, no te'n vagis, eh?
1: No te'n vagis,
0: perquè falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 6 del matí. Arriba un moment tens, un moment que es posa tots en guàrdia. Mira, també podria participar avui Ricard Ostrell des del cotxe. A veure, avui tinc l'Eloi també per aquí, em sembla.
2: Sí, sí.
0: Tinc l'Eloi, tinc el Ricard.
1: I som tots.
0: Avui també tinc el Nil via de producció. Per tant, anem-hi perquè avui tenim una dada Maria completíssima. Quants participants? Tothom vol participar a la dada Maria.
3: Sí, eh?
0: També els oients que ens esteu escoltant en directe des de casa mentre feu el primer cafè. Per tant, alerta, perquè de què parlem avui, Maria?
3: Avui, per començar, una mica de música. Thanks for the times that you've given me. Aquest que sentiu és Lionel Richie. Comparteix el nom amb Lionel Messi. I no és casualitat, perquè els seus pares li van posar en honor al cantant.
0: Ja hi som.
3: El cas és que, com hem explicat al principi del programa, aquesta matinada Lionel Messi ha posat punt i final a la seva etapa amb la selecció argentina en un partit contra Benin a Buenos Aires. Han quedat 3-0.
0: Vinga, molt bé. Doncs gràcies, Messi, per tot un petonet. Maiol, ja saps que jo no sóc gens de futbol. Escolta, em podrà viure còmodament el que li queda de vida.
3: Però pots tenir sort, encara que en el
0: lloc... Sí, sobretot amb Messi. Sobretot parlant de futbol, no?
3: El cas és que el de Rosario ara té 39 anys, en porta 21 vestint la samarreta de la selecció argentina. Per això avui us pregunto...
0: A veure...
3: Quants partits ha jugat en aquests 21 anys Lionel Messi amb la selecció argentina?
0: Wow. Vinga, va. Nilvia, avui t'estrenes tu, que no hi ets mai...
3: 21 anys ha estat.
0: 21 anys, eh?
3: A la selecció.
0: Nil, 40 partits. A veure, Ricard Ostrell.
3: No el convocaven, es veu que no era prou bo.
0: Ricard Ostrell.
2: Clar, és que... 200.
3: 200.
2: 180, 180.
0: 180.
2: 180.
0: Molt bé, perquè ets el qui mana, però no es pot canviar la dada Maiol. Ai, la dada Maria, jo dic dada Maiol. Eloi Cordomí.
4: A veure... Quants partits juguen cada any a la selecció?
0: A veure, hem d'anar una mica
1: ràpid. Una modificació, no diré quina.
4: 250.
0: 250. Marc Curado.
4: Això són molt d'anys.
1: Jo he multiplicat 21 anys per una mitjana, penso, que potser m'equivoco de molt, de 8. Per tant, 164. A veure què surt.
0: Macià Closes, tècnic d'aquest programa. 222 partits. I jo dic... 325. Posa'm música d'atenció, que és el que demana.
1: Hem anat de menys a més, veig.
0: A veure, Nilvia, 40 partits. Ricard Ostrell, 180. Eloi Cordomí, 250. Marc Curà, 264. Macià Closes, 222. I jo dic 325. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
3: Macià Closes!
0: No m'ho puc creure!
3: És el que s'ha quedat més a prop, perquè són 208. Ricard, no hauries d'haver canviat. Sí. Haguessis guanyat tu.
0: Ui. Mira que el Ricard la fina, amb aquestes coses.
2: La bona. Depèn de quina, però sí, sí.
0: Sí, sí, exacte. Digue'm, Maria.
3: Doncs sí, ha marcat 176 gols, comptant el d'avui, que avui n'ha fet un, i ha tingut un palmarès d'un total d'una Copa del Món, dues Copes d'Amèrica, una finalíssima, un Mundial Sub-20 i una medalla d'or als Jocs Olímpics de Beijing. El número 10 marxa amb l'espina, però, de la final perduda al Mundial al juliol contra Espanya. Tots recordem aquelles llàgrimes després del partit, però pot marxar amb el cap ben alt perquè s'ha guanyat l'estima i el respecte de tot el seu país, un país, per cert, l'Argentina, on el futbol és gairebé més que una religió.
0: Doncs, molt bé, escolta'm, sens dubte, poc li podem dir a Messi de la seva brillant carrera al món del futbol. Que ens passi uns milionets d'euros, que serem una mica més feliços. Gràcies, Maria.
3: Fins demà.
0: Fins ara. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos, sobretot aquells que, evidentment, ara mateix esteu connectats ja amb Catalunya Ràdio i amb els matiners. I és per això que avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra Todos los ángeles alzaron el vuelo, de La Zaranda, que enguany, per cert, celebren 48 anys de trajectòria artística i seran fins des del 15 d'octubre fins al 25 d'octubre al Teatre Romea de Barcelona. Si voleu aquestes entrades, ja podeu començar a marcar el telèfon dels matiners, el 93-201-7474, 93-201-7474. Recordeu, avui us portem al teatre una obra fantàstica que es diu Todos los ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments comencem a parlar amb tots vosaltres, els més matiners. 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, camí de Xerta, Maiol Roger, molt bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: Avui dia d'estar connectat a la ràdio una vegada més.
5: Exactament, per seguir els efectes dels aiguats d'ahir, que ja plouen sobre el que va caure el cap de setmana i el dilluns. Ricard Ostrell està a Xerta, estarem a Granollers, a l'aeroport del Prat, on hi ha afectacions, a Vilanova de Geltrú, també va caure l'aigua forta, parlarem amb Cambrils, amb Castelldefels, també enviarem el Ricard a Pauls i a Jesús, que estan al costat de Xerta, i també hi va haver fortes afectacions. Us explicarem què està passant, perquè aquests models predictius dels que ens parla l'Eloi no aconsegueixen afinar com estàvem acostumats, perquè aquestes pluges venen tant de cop. Parlarem també, els que heu d'agafar un vol en situacions com aquestes, quins que podeu demanar a les assegurances, també els que teniu desperfectes a casa vostra. Per tant, un programa molt complet, sí, per seguir tots els efectes dels aiguats i una mica tot el que heu de saber abans i després de tot el que està passant.
0: Doncs vinga, avui dia, com cada dia, d'estar connectats a la ràdio pública i nacional. D'aquí res, mira, 12 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio. I d'aquí un 3 i no res, parlem amb els oients més matiners de Catalunya.
6: Truca'ns en directe. 93-201-7474.
7: No me quiere llamar, que me llamo también.

0: Ja hi tornem a ser.
1: Onzena temporada del Tot Costa.
2: Por qué? ¿Por qué?
0: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
1: Nova temporada amb els vells clàssics.
2: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: No entiendo.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
6: It's the moment to believe in the project.
5: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
3: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
6: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Pràcticament en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Esteu escoltant, com cada dia, de dilluns a divendres, els matiners de Catalunya Ràdio. Pendents una vegada més del cel. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia.
7: Quin dia ens espera avui meteorològicament, Eloi?
8: Mira, avui sembla que anem tornant a la normalitat a poc a poc. Aquest matí amb grans clarianes a gairebé tot arreu. Hi ha molts bancs de boira també a les comarques de l'interior i encara alguns ruixats que aquest matí poden anar caient al sector de l'Alt Pirineu, especialment, i aquí es poden anar repetint en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, a la tarda hi ha més inestabilitat i tornarem a tenir ruixats i tempestes, però de caràcter més convencional, no aquests aiguats que hem de tenir aquests últims dies, en previsió que es produeixin sobretot a les comarques de l'interior, a punts de muntanya, Pirineu, Prepirineu, el prelitoral és on creiem que poden ser més forts, aquí avisos de nivell groc activats de 20 litres en mitja hora, 20 en mitja hora, no 40, i alguns ruixats també en llocs de muntanya de l'interior de Tarragona, etc. Amb unes temperatures avui entre 26 i 27 graus a prop de la costa, 23-25 a l'interior, i demà sembla que baixa la temperatura demà i divendres d'una forma notable, amb una entrada de vent del nord, vent de mestral, fins i tot demà podríem arribar a veure una mica de neu a les muntanyes a la Vall d'Aran. Així que va canviant el panorama meteorològic.
7: Eloi, hem d'esperar més pluges aquesta setmana?
8: Demà sí que es poden reproduir algunes pluges i pluges que podrien ser fortes en uns trams molt localitzats entre el sud de les comarques de Girona i les comarques de Barcelona. Llavors demà acabarem de concretar exactament el caràcter d'aquestes pluges i la situació. Però cada vegada, diguéssim, més ubicades en aquest sector i llavors de partir divendres ja molta més calma.
7: Doncs després d'aquest temporal sempre acaba arribant la calma. Que vagi molt bé, Eloi.
8: Vinga, fins ara.
7: Bon dimecres, adéu.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
7: Molts de vosaltres penseu que regalar teatre és el regal perfecte. Ho podeu fer d'una manera molt fàcil, molt senzilla, que és entrant a regalateatre.cat. Regalateatre.cat. I d'aquesta manera estic convençut que fareu feliç a les persones més estimades. Avui, des de Regalateatre, us conviden a anar a veure Todos los ángeles alzaron el vuelo de la Zaranda al Teatre Romea de Barcelona. Recordeu, funcions des del 15 fins al 25 d'octubre. Són històries trencadores amb personatges anònims i una mirada profunda a la fragilitat humana. Vull escoltar aquests matiners desperts a aquestes hores que marqueu al 932-207474. Vull començar saludant des de Barcelona la Maria Lluïsa. Maria Lluïsa, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
7: Què tal, Maria Lluïsa? Com va el dimecres?
9: De moment bé.
7: Sí, l'hem començat amb bon peu, que s'acostuma a dir, o no?
9: Sí, sí, sí.
7: Què és el primer que hem fet quan ens hem llevat, Maria Lluïsa?
9: Doncs mira, prendre'm un cafè amb llet.
7: Ah, cafè amb llet, no te'l prens sol, pel que veig.
9: No.
7: És una d'aquelles coses que fas cada dia? Primer de tot cafè amb llet i després
9: hi ha
7: persones,
9: el primer que em llevo me faig un cafè amb llet i em torno cap al llit.
7: Ah, tornes cap al llit després del cafè
9: amb
7: llet?
9: Sí, ara us estic parlant des del llit.
7: Però tornes al llit desperta o tornem a fer un cop de cap?
9: No, ja no m'adormo.
7: Ja no t'adorms, però fas el ressupó, que se't diu.
9: Doncs és que llevar-me tan fosc no fa cap gràcia.
7: Doncs escolta'm, queda't al llit, que nosaltres t'acompanyarem al llarg de tot el matí i de tot el dia, Maria Lluïsa. També una abraçada.
9: Gràcies. Vinga, una abraçada.
7: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. No marxem de Barcelona perquè vull saludar en Toni. Toni, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
7: Com va el matí, Toni?
10: Res, a punt de començar a treballar.
7: A punt de començar a treballar. Ens hi posem ara a les 6, no entenc?
10: Sí, correcte.
7: Tu també ets com la Maria Lluïsa, que el primer que fem és un cafè quan ens despertem?
10: No, vaig directament al lavabo. No m'agrada gens el cafè.
7: No t'agrada gens el cafè, eh?
10: Gens.
7: Curiós.
10: Soc dels pocs, suposo.
7: Exacte. I què prens? Prens alguna cosa? Prens te, per exemple, o no?
10: No, prenc un got de llet.
7: Mira, de tota la vida, eh?
10: Un clàssic.
7: Tu et despertes, gotet de llet escalfada, la llet, entenc.
10: Correcte. Ara sí, perquè ja comença a fer fresqueta, estic engustipat i és el que toca.
7: Molt bé. Doncs escolta, Toni, tens el número 2, a veure si tenim sort i t'enviem cap al Teatre Romea de Barcelona.
10: Molt bé, gràcies.
7: Que vagi molt bé.
10: Bon dia.
7: Una abraçada, adéu, bon adéu. Dia. D'aquí uns moments sabrem qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Todos los Ángeles alzaron el vuelo. D'aquí uns moments també escoltem la reflexió de l'Agnès Marquès i tornem a connectar amb el Ricard Ostrell, que ja és a la carretera, camí de Xerta.

0: Egyptian, la música que ens empenja pràcticament fins a les 6 del matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. I a aquestes hores, abans de donar la benvinguda al matí de Catalunya Ràdio, tenim ganes de saber amb quin pensament, amb quina reflexió, què va prendre ahir Agnès Marquès quan tornava amb cotxe després de fer el Catalunya Nit. Agnès Marquès, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners, com esteu? Mirar al cel, no? Tots plegats, a veure què ens espera avui. Però bé, jo me'n vull anar cap a casa, no pensant en aquest especial que hem fet aquesta nit al Catalunya Nit per donar cobertura al front que ha travessat Catalunya, sinó pensant en una altra cosa molt, molt diferent, amb la connexió que hem fet amb en Joan Biosca, que és el corresponsal a l'Argentina i que ens explicava l'ambientràs amb què tot el país doncs, afrontava l'últim partit de Leo Messi amb la selecció argentina. La veritat és que més enllà de si a un li agrada o no el futbol i de si un és culer o no, veure Messi, al final, al llarg dels anys, la veritat és que un acaba conquerit, no?, per la seva manera de fer, no només per veure com es diverteix darrere la pilota i del que és capaç de fer, sinó sobretot pel seu tarannà. I em sap una mica de greu que el Barça doncs, no ha sabut donar-li aquest comiat. Encara em fa una mica d'enveja, en aquest sentit, a la selecció argentina. Perquè sempre ens fixem molt en els principis, però el que és realment important és com un acaba les coses al final. Au, que vagi bé aquest dimecres. Una abraçada.
0: La reflexió i el pensament de l'Agnès Marquès també els matiners de Catalunya Ràdio i camí de Xerta, Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
2: Bon dia de nou, Xavi.
0: Abans de que ampliem una miqueta què passarà avui al matí de Catalunya Ràdio, mira, avui o l'1 o el 2. Una d'aquestes dues persones, 50%, anirà cap al Teatre Romea.
2: Sempre millor el 2, no?
0: Sempre millor el 2. 2 és un número màgic.
2: Això.
0: Antoni, des de Barcelona, que se'n va cap al Teatre Romea, i avui l'actualitat, evidentment, Ricard, us trasllada, ens trasllada tots plegats a Xerta.
2: Sí, serem a Xerta, és un dels llocs on hi ha hagut un episodi més important de pluges, i també estarem molt pendents del que està passant també a Rodalies. Sí. Perquè ara mateix hi ha molts maquinistes que no volen sortir, i per tant pot ser que avui també hi hagi un caos de nou a Rodalies, perquè diuen que fins que no vegin l'informe de seguretat de que les vies són segures, doncs no sortiran. En fi, explicarem tot això, aquesta disputa que hi ha també entre Renfe i els maquinistes, i ho explicarem a la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Tot teu, bon programa, Ricard, que vagi bé.
2: Fins ara.
0: Arrenca el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Sabeu què fan?

0: cançons que parlin de menjar. Cançons de vianda, de teca, de pitança. Un combat que farem amb la Laia i en Sergi. Ara sí, preparats?
1: Sí. Preparadíssim.
0: Laia, amb quina voldries començar?
2: Doncs mira, precisament volia començar amb verdura i peix.
0: Veus?
2: Perquè és un dels èxits més grans de Xiula.
1: Fora, fora. La verdura i el peix.
2: No m'agrada la verdura i el peix. La canten petits, la canten grans, la canta tothom. És boníssima aquesta cançó. És un himne, de fet. I ara, molt més enllà d'intentar convèncer la canalla per menjar o de no fer-ho, perquè al final és un himne a la verdura, al peix i al rap que fan aquesta gent quan canten cançons familiars i els concerts. Ho hauria de veure com ho peta aquesta cançó. M'encanta.
1: Bé, eliminada ja la primera cançó, la Laia. Jo segueixo i ho faig amb un clàssic dels Blomut, el Pa amb oli i sal.

0: Tot i que en aquest cas, cantada pel músic d'Euskal Herria, en Zetac, acompanyat de la Su. I és que, tot i que a casa ens agradi molt el pa amb tomàquet, menjar pa amb oli i sal també és un gust, eh? Sobretot quan et triguen molt a portar-te el menjar en un bar o restaurant i només disposes d'aquests ingredients per matar la gana.
1: Sí, és una bona solució.
0: Aleshores agafes el pa, la llesca, i comences a tirar una mica
1: de l'oli i sal. Si l'oli és bo, sobretot, l'oli ha de ser molt bo perquè puguis fer aquestes coses.
0: Sí.
1: Però bé, has dit que menjar que ens agrada, doncs què ens pot agradar més que unes llepolies? I més si te les canta en panx

0: Aquesta cançó, que parla de llaminadures, però també de moltes altres coses, donava, de fet, nom a l'últim disc. Quina pena que sentim només en veure que no els sentirem més, aquesta banda de Gandia, que aquell disc, recordem-ho, tenia tot de perles, eh? Hi havia Van, hi havia Tobogán, i recordeu el videoclip de Llepolies? Jo és dels que més recordo, era guapíssim.
1: I tant, en absolut. Laia, el dijous toca menjar paella. Mig club de rock.

0: Quina gran formació eren els dijous paella amb la veu del Titot, amb músics que venien dels Doctor Calypso, xerrameco, tiquismiquis, amb sonoritats d'arrel i amb molta rumba, com aquesta cançó que duia el mateix nom del grup. De fet, vés a saber què va donar nom a què. Si la cançó al grup, el grup a la cançó, no sé.
1: Mira, de fet, ara que em poses un plat tan nostrat com la paella, no puc deixar de fer-te un homenatge a un producte tan nostrat com les avellanes, cantat per algú que sap de què parles, Pets.

0: Aquesta és l'any 92, però és un clàssic que no passa de moda. Aquí no li ve de gust un grapadet d'avellanes.
1: A mi em venen de gust.
0: Ah, doncs ja està.
1: I dels pets també em venen de gust sempre.
0: Clar.
1: Doncs les avellanes totes soles podrien ser una mica xutes, en canvi, si les posem com a ingredient a la salsa, als calçots, m'has de reconèixer que guanyen.

0: mengem calçots, cal fer-ho amb una bona salsa. I qui millor per fer-la que la gent de Valls? I no hi ha cap altre grup de Valls més punter que aquests que sentim els Figa Flowers. Ara fa 3 anyets ens van regalar un disc, la calçotada, carregat de bona salsa, tant de menjar com per ballar, com sentiu amb aquesta cançona. Que millora això, Laia?
1: Home, si s'ha de dir que això fa ballar, però alerta, perquè de ballar-ho que també va la que et poso ara.
0: A veure.

0: més de gronxar-te que de ballar.
1: És boníssima aquesta cançó, és la Julieta Venegas, amb aquesta cançó que va fer el 2006, que si us hi fixeu una mica, doncs parla de l'acceptació de la parella amb les seves virtuts, els seus defectes. Aquestes cançons com de Feel Good que m'encanten.
0: Acabo amb el gran, l'immens Dan Peralbo.

De fet, en aquesta cançó cantada a dues veus pel Dani Andret, ens animen a menjar-nos una bona pizza, massa mare i tot el que segueixi per acabar posant-nos del revés. I és com diuen el Dani i el Comboi, diu, si ja saben com em poso, per què em conviden, no?

0: I la Doechii serà una de les caps de cartell del Primavera, aquesta cantant de Florida, que segur que us sonen i que sigui per aquesta cançó que ens va enviciar bastant la temporada passada, aquesta Anxiety. Doncs per fi la podrem veure i comprovar com sona en directe en aquesta Primavera 2027, que se celebrarà entre els dies 2 i 6 de juny.
1: Sí, l'organització prepara una programació estesa que no només abastarà les jornades principals del recinte del Fòrum, sinó que seguirà oferint concerts a sales com Rasmatàs o l'Apolo amb la iniciativa Primavera a la Ciutat. La cantant i rapera de Florida serà una de les caps de cartell juntament amb els Chemical Brothers.
2: Torna a oferir una llista de noms inabarcable en què s'inclouen Massive Attack, FKA Twigs, Fontaines DC i també altres artistes catalanes com la Bad Gyal. La cantant de Vilassar, germana de la Muixca, que també és al cartell, actuarà al Primavera 2027 després que l'actuació que tenia prevista pel Primavera d'aquest passat mes de juny fos cancel·lada per causes precisament meteorològiques.
0: Voleu més catalans al cartell del Primavera?
1: Sí!
0: Doncs hi teniu Guillem Gisbert, Mishima, John Talabat, tots ells clàssics del Primavera. Ja esteu notant que per celebrar la 25a edició des del festival s'han encarregat de programar també artistes que ja poden dir que són habituals al Primavera Sound.
1: I atenció, perquè també s'hi estrenen Ciutat i les al·lèrgiques al pol·len. El grup barceloní podrà portar el disc que tenen previst estrenar de forma imminent i que presentaran el proper mes de febrer a la sala Rasmatàs. Pel que fa a l'àmbit internacional, Phoebe Bridgers, Skrillex, Turnsil, Hayley Williams, Pavement, Metronomy, Adela o Caroline Polachek, entre d'altres.
0: I jo no perdré els concerts de Los Puncetes, Alcalá Norte, Axolotes Mexicanos i Casel.
2: La prevenda serà dijous a partir de les 11 del matí i la resta d'abonaments es posaran a la venda de forma general aquest divendres mateix, 9 d'octubre.

0: Laura.
1: Sí, us porto aquí la meva pròpia moguda musical, perquè també tinc FOMO, si no.
0: S'ha de justificar, eh? Avui hem triat una paraula concreta, molt concreta.
1: Avui fem cançons amb la paraula silenci perquè estic molt saturada. Jo estic fent molta teràpia musical perquè jo no sé com ho esteu portant vosaltres, és que no us ho dic en broma. Jo avui, el meu tema del dia serà aquest, intentar buidar el cervell de soroll.
0: Reivindiques el silenci i suposo que la primera cançó...
1: Exacte, la primera ha de ser aquesta.

0: Quants calcules que podem començar a posar el burrito sabanero?
1: Ho tinc calculat, eh? Sí, sí, a partir de l'1 de novembre ja començarà
0: tots
1: a sonar. Oients, us aviso, ja ho sé, em repudiareu per això, però passarà. Vull dir, és una cosa entre vosaltres i nosaltres.
2: Serà el dia que podré guanyar el concurs de cançons.
1: Exacte,
2: també,
1: és possible.
0: Mireu,
1: sí.
0: Aquell mateix cap de setmana de Tots Sants ve al Palau Sant Jordi Jorge Drexler, que també té una cançó que es diu Silencio.
3: De silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca...
0: M'encanta aquest home, t'ho juro que és la
2: també,
0: meva teràpia.
2: A mi també, eh? Sí, estic amb tu, eh? L'altre dia, quan ho has dit,
0: cançons,
2: que me'l vaig posar i vaig dir... Oh, que bé,

0: Pertinente.
1: Qui també en català és el mestre, bueno, els mestres en aquest cas, de posar la paraula silenci a les seves cançons i de fer servir el silenci com a metàfora de moments de molta tensió o de molta inquietud, són els Amics de les Arts. Però...

0: una mica el lema d'aquests dies. Hem de callar una mica més.
1: Les lletres tan xules que tenen els amics, eh?
0: Ja, tio.
1: A vegades no. Ens hi hem d'aturar una mica d'escoltar-les.
0: Estic molt amiquer últimament.
1: Jo amiquer?
0: Sí, portava una etapa com molt passota del tema, perquè jo em vaig quedar al tercer disc i després ja no vaig seguir-los. I la veritat és que són molt bons. Ja m'agradaven. Tot i que crec que ens estem passant una mica amb la cançó nova que han fet pels Marrecs de Sal dels Castells.
2: Sí. Ah, sí,
0: que
2: està tothom molt emocionat.
0: Bueno, però si vosaltres ja l'heu escoltat 20 vegades, imagina't jo que m'he passat el cap de setmana a Tarragona. Pesadíssims, dels de la xarxa més, per favor, us demano que parem de posar aquesta cançó. Una altra cançó, ai, un altre grup, anava a dir-vos, que capitalitza molt el tema del silenci i que parla molt del silenci i fa servir molt el silenci, com us podeu imaginar, és Manel. En silenci.

0: No m'havia parat a pensar que Mort d'un heroi romàntic té ritme de sardana. Tots som pocs.
1: Mira, perquè després haguessin d'arribar els tiets a posar-se la medalla, eh?
0: Exacte.
1: Està que és una cançó que fa molt per aquests dies, també, amb aquest ritme una mica tètric.
0: Sí, sí, sí.
1: I després he trobat també que hi ha una cançó de la Judith Nederman molt i molt bonica que comença amb un vers que també parla del silenci.

0: clar, és que a més la Judit és que parla gairebé, però canta xiu-xiuejanta, que ja voreix el silenci, eh?
1: Mira, i és un altre artista per baixar revolucions. Sí. Allò que arribeu acceleradíssims d'haver intentat agafar un tren de Rodalies des de fot 6 hores, sí, us poseu la Judit Nederman a veure si es calmeu. I després, uns altres que parlen del silenci ja més aviat com a bandera són l'Exambusto.

0: pagaria molts diners per aquesta sensació de quan estàs fent busseig, que no sents absolutament res, sents un soroll molt esmorteït de gent que està movent-se al teu voltant, però que no hi ha com un so directe. Clar, ara ja ens ha passat la calor i no podem anar a bussejar, però
1: no.
0: És una sensació que, a més, Antònia Font també la descriu exactament amb el silenci.
2: Tanquem els ulls imaginant fosca i silenci total.
3: Això és una versió, no?
0: Sí, no sé qui deuen ser aquests versionant Antònia Font.
3: Una versió de Dins aquest iglú. M'agrada molt aquesta cançó.
0: És xula. Va, investigueu-me qui m'heu posat aquí amb els Antònia Font. I per últim, doncs hi ha el grup de la setmana.
3: Teniu Raymond. Molt bé.
0: Molt bé, Teniu Raymond, doncs, versionant Antònia Font.
3: De fet, vam fer una, aquell disc de versions que es deia versions halògenes, que hi havia també una versió de la iaia, superxula, i el Raymond, els Pets.
0: Molt bé, una mica com el disc de perversions, no?, dels Pets,
3: sí,
0: que també
3: guai.
0: És molt xulo. Doncs va, parlem també d'Oques Grasses.
4: Pregunta-li un dia al silenci què ha set el que ha cridat. Pregunta-li un dia al ressons s'ha trencat el plat. La boira matinera vomiteja el camí. Són les petites coses les que ens deixen dormir.
0: Oques Grasses ben primerencs, en aquesta llum fluorescent.
1: Fins i tot la veu, una mica diferent.

0: que et pregat d'expliqui quina és la xifra d'avui, però sí. Mira, la xifra és 325 perquè hi ha una exposició que s'acaba d'inaugurar que es diu 325 anys d'història del Ball de Bastons de Lleida. És una exposició que podeu veure a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i és una recopilació documental que demostra que la primera referència documental del Ball de Bastons a la capital del Segrià data de l'any 1701. Ni més ni menys que amb motiu d'una visita del rei Felip V a Lleida.
1: Sí, tenien sí. Ganes d'estovar-lo?
0: Jo dic, si potser en aquell moment haguéssim fotut un bon cop de bastó al cap, ens hauríem estalviat molts problemes. Sí, sí. Bé, ara ja està. Sigui com sigui, el Ball de Bastons és tradicional d'arreu dels Països Catalans, no només de Lleida, i de fet també de diverses regions, tant d'Europa com del Mediterrani. A veure, es pot comprovar l'antiguitat d'aquesta tradició, perquè, de fet, hi ha a Lleida moltíssimes colles que s'hi han dedicat, però la referència de principis del segle XVIII és anecdòtica, en realitat. Se sap que el Ball de Bastons és una de les tradicions més ancestrals que existeixen, i a més, com també us deia, compartides per més comunitats diferents.
1: És a dir, això d'agafar garrots ve d'antic.
0: Ah, exacte. És que és... Aviam, que no s'ofengui ningú, però la simplicitat de la mecànica, sí, al final, sí. O sigui, es tracta d'agafar bastons, que tothom en té a l'abast, picar-los a terra i entre ells per aconseguir aquesta percussió, aquests ritmes característics, tot plegat acompanyat doncs, de la música. Hi ha consens doncs, que és una pràctica precristiana i això que us deia, molt ancestral per aquesta simplicitat o aquesta capacitat que tothom la té a l'abast. De fet, una de les teories més esteses pel que fa al seu origen o la seva funció antropològica dels inicis, diu que el Ball de Bastons té un origen més aviat agrari, és a dir, vinculat a antics ritus de fertilitat en què els cops amb bastons simbolitzarien la crida a la pluja, també a la fecunditat de la terra o a la protecció de les collites. Aquesta lectura doncs, emmarca la dansa dins del context de les activitats agrícoles, ramaderes, eh? En aquest context doncs, sempre doncs, d'esperar bones temperatures, bons climes, bones collites. Altres teories parlen d'un origen guerrer, que veurien en la dansa una mena d'entrenament simbòlic pel combat, és a dir, la cosa seria que en temps de pau els soldats o els joves guerrers doncs, farien aquesta simulació. La idea és com que, és veritat que els balls de bastons solen anar en dos rengles, doncs aquests dos rengles podrien recordar aquest enfrontament entre dos bàndols perquè es veu que en alguns llocs els dos rengles van vestits diferent, que això és veritat que és poc habitual, però sí que pot passar i per tant aquí seria doncs, aquesta idea de simular una batalla.
1: Clar, ara més o menys tots van amb la mateixa indumentària.
0: Sí, exacte. I en l'àmbit català alguns folcloristes han suggerit que el ball podria provenir dels antics balls d'espases aquí a casa nostra. Sí que és veritat que hauria tingut també un vincle amb traginers, amb carreters, amb transportistes de carros, que donaven aquests cops a les rodes. I els bastons doncs eren també una forma d'expressió o de competició entre ells, fins i tot entre aquests carreters.
1: Ara que parles d'aquests tipus de balls que consisteixen en donar-se cops entre uns amb els altres, també vull recordar el ball de pastorets, no sé si l'heu vist, que es fa amb unes...
0: Me n'has parlat tu, com que es donen cops amb...
1: Déu-n'hi-do, quines guerreres que els hi foten. Són molt
0: raquetes?
1: Del camp de Tarragona, de la zona sí, de Sitges, del Penedès, no sé si els tens vistos, tu, aquests, Roger, però...
2: És que els de Tarragona porten com una mena de pals corbats, com si fossin arcs.
1: Clar, això són els de cerculets.
2: Sí,
1: això és una altra
2: comparsa,
1: eh? Ah. Aquí no
0: però
1: hi ha
0: això
1: cop.
0: Que dius tu, Sergi, del cop és com amb unes raquetes?
1: No. És un pal molt allargat i déu-n'hi-do quines gardeles es foten, quasi més fortes que els
0: balls
1: de bastons.
0: També hi ha el tema del dimoni de Mallorca, que és un dimoni disfressat que va hostiant a tothom, però amb molta mala bava, amb un fuet, i que carda un mal a les cames que et fa ferida, eh?
1: Ja que som, també, afegim-hi el ball de patacades de Cadaqués, que també és, consisteix
0: amb
1: en fotre
0: les
1: hòsties. Sí, aquí amb la mà o apuntades de peu.

0: Fem ressò d'aquest nou estudi que assegura que els humans cada cop parlem menys entre nosaltres. Molts dels oients, Laia, apuntaven avui responent la pregunta del dia, el tema de les xarxes, el tema dels xats, i alguna fins i tot, la Isabel, que ens deia després de la pandèmia ens hem mal acostumat, encara tenim menys tracte amb els del nostre voltant. Quines dades noves tenim?
1: Mira, doncs les dades indiquen que la conversa quotidiana està perdent pistonada davant les alternatives en què una pantalla fa això que deies tu, d'intermediària.
2: Anem malament.
1: Exacte, és una tendència que s'aprecia especialment entre la gent jove, és a dir, les interaccions orals amb altres persones disminueixen. I això té diverses conseqüències. La primera, que es deixen de tenir converses que ens acosten les postures de persones que potser no sonen al meu cercle més proper. És a dir, si al supermercat ho faig tot amb el caixer automàtic, ja no interactuo amb la botiguera. Si al pàrquing pago amb la màquina, tampoc no intercanvio cap paraula amb la persona encarregada. Si compro per internet i em deixen el paquet a la porta, o si només parlo amb els veïns de l'escala pel grup de WhatsApp, no mica em perdo l'oportunitat de crear vincles socials més enllà de la meva bombolla, no?
2: Clar.
1: Si no hi ha espai per la conversa veïnal, és molt difícil teixir xarxa i tot plegat ens aboca a una societat més aïllada, més solitària, més polaritzada. Però atenció, perquè encara hi ha més. Un estudi elaborat per la Universitat de Missouri, als Estats Units, assegura que després de monitoritzar converses quotidianes de 2.000 persones, això als anys entre el 2005 i el 2019, s'ha vist que cada any es perden de mitjana unes 338 paraules en les comunicacions orals. És a dir, no és que s'esborrin aquestes paraules de la nostra ment o que deixem de saber-ne el significat, sinó que no les fem servir quan parlem, perquè el temps que dediquem a parlar amb l'altra gent és 3 minuts menys cada any. Cada any perdem 3 minuts.
2: Hi haurà un moment que no es parlarà directament.
1: Tal qual, tal qual. També aquells que estudien la nostra parla oral asseguren que les nostres converses són cada vegada més pobres, més simples, amb un ritme més lent i de continguts també més dispersos i sobretot estructures fragmentades. Ens encallem, no acabem les frases. Diuen que ens falta pràctica. També sembla que l'arribada de paraules que es fan servir sense que vulguin dir res, com ara, per exemple, això que es fa servir tant de tipus o en plan o similars, són paraules que serveixen per guanyar temps quan es vacila a l'hora d'expressar-se oralment. Sí que és cert que és un fenomen que ja s'havia donat en generacions anteriors amb altres termes similars, quan es deia rotllo no sé què, o sigui, sabeu el famós o sea, sabeu? Bé, el que sí que sembla constatar-se amb consens entre els experts és que els discursos orals actuals tenen dificultat per mantenir frases fetes, expressions doncs, més tradicionals, i en el cas del català, per exemple, sabem que els grans damnificats són els pronoms febles i altres estructures doncs, elaborades que en la parla oral hi ha molta gent que les oblida.
2: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversa o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir «Déu!», que ja implica que ja no vols
1: saber-ne res. No tinc cap ganes de parlar, exacte.
2: Si ja no vas amb un «Què tal?»,
1: Sí.
2: Obre escletxa a poder parlar d'alguna cosa més.
1: I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va i ara no sé si t'atures o no t'atures.
0: Exacte. Sergi, pots seguir.
2: Puc seguir,
0: caminant. Doncs jo tiro milles. Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu, ja.
2: Bueno, Déu és doble, per tant, menys per menys és més.
1: Sí, també és veritat. Mira, també hi ha un tema que és el de l'empatia, perquè el fet que la comunicació oral disminueixi i es relegui allò vehiculat per les xarxes, doncs fa reduir l'empatia en el nostre discurs. És a dir, si escric a la pantalla sense tenir l'interlocutor a davant, aquesta persona que rep el missatge està difuminada i, per tant, em fa sentir menys empàtica amb com serà rebut aquell missatge. Jo no tinc tan present els sentiments de l'altra persona i, per tant, el puc ofendre amb més facilitat. I, per tant, aquí tot el tema que es diu sempre, no?, de l'anonimat de Twitter, etc. Si jo no sé, no tinc a davant la persona, sembla que li puc dir el nom del porc i no té la mateixa validesa, no?
2: Recordeu la confessió de l'any passat en què a mi se m'ha acostat un company de la ràdio
1: és veritat, el tren.
2: A Renfe i em va ser absolutament igual que em toqués per l'espatlla, eh? Vaig dir, jo no parlo, vull dormir.
1: Ai, series l'exemple claríssim d'aquest estudi. Mireu, en el cas de l'estudi de Missouri, sembla que alguns joves tenen ja autèntic pànic a haver-se d'enfrontar a una conversa oral. Una mica per aquesta poca dèiem, a quedar-se en blanc, a no tenir fins i tot l'ajuda del corrector o l'editor de textos a què s'han acostumat i, clar, troben com despullats, no? Sembla, però, que hi ha esperança, perquè sí que és veritat que hi ha una certa tendència a revertir això i que moltes persones estan buscant tornar a recuperar el contacte físic en els seus moments d'oci, especialment. És a dir, que es potencien clubs de lectura o les experiències culturals col·lectives per sobre de les individuals. I allò que dèiem l'altre dia també, que les aplicacions, per exemple, de lligar ja han superat el seu punt màxim i la gent torna a voler lligar doncs, més presencialment, perquè sembla que una mica ja hauríem arribat al punt de no retorn i ja estaríem.
2: No està tot perdut.
1: No.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Moment de parlar de sèries amb la nostra especialista, la Sílvia Comet. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Recordeu que podeu sentir el seu programa de sèries al Sèries Selector, com aquí una temporada nova a ICAT, els dijous de la nit, o sempre que vulgueu, en vídeo podcast o en podcast. Així que aprofiteu que la tenim aquí perquè tenim estrenes de sèries, una d'elles, El pes de la justícia.
3: Fucking
4: yo
3: no puedo.
1: Espera, deixa'm endevinar. És suec?
2: És suec, sí. És un thriller judicial suec. Aquesta és una molt bona setmana de sèries, per cert, Roger. Mm-hmm. Perquè després de grans estrenes, com la del cap de setmana de A l'est de l'Eden, bastant recomanable, per cert, doncs ens arriben sèries potser una mica més petitetes, però boníssimes. Us en proposaré tres que, la veritat, no sé quina és millor. Sí que ho sé pel meu gust, però ja us ho diré.
5: Aviam, digues de què va i anem dient preferències.
2: Exacte. Vosaltres decidiu, no? El pes de la justícia, que la teniu subtitulada en català Filmin i que des d'avui mateix a la plataforma, és un thriller judicial suec, per això el tall de veu no, segurament no haureu entès gran cosa, jo no entenc res. Tracta de dos amics, col·legues, que comparteixen despatx d'advocats, però que tenen dues maneres bastant diferents d'entendre la justícia. Un és supermediàtic, agafa casos d'aquests superespectaculars, i l'altre, doncs, és un advocat vocacional, que encara que agafi casos espectaculars també, doncs la seva mirada és d'ajuda al client. Uh-huh. En qualsevol cas, tots dos saben que moltes vegades estan defensant a culpables. I això els genera uns conflictes personals, familiars, també en el si dels advocats. I en paral·lel, la part més generacional és un nou advocat, una mica endollat, diguéssim, que veu la justícia doncs, d'una nova manera de contactar clients, no? Pues a través de TikTok, i això pot ser una miqueta perillós. És una sèrie que no sé si heu tingut l'oportunitat de veure Èxit, una sèrie que estava a Filmin, que també sueca. Recorda una mica pel fet de personatges bastant menyspreables, la veritat. No és una sèrie que deixi precisament en bon cos, perquè es tracten temes molt actuals, per exemple, el consentiment, en judicis d'aquells que us posaran de molt mala llet, però sí, ja us podeu imaginar el que dic. Però és molt recomanable. Són una mica les conseqüències de la professió més aviat fora dels tribunals que no pas dins. Sí que hi ha els casos i veiem els judicis, però la veritat és allà fora, no? Que deien a Expedient X. Té 6 capítols i des d'avui la teniu a Filmin. És una sèrie avalada per la crítica a Suècia, ha agradat moltíssim i a la resta del món també. Ha guanyat diversos premis internacionals.
1: El pes de la justícia la podeu veure ja al portal Filmin.
6: Hello, Dad?
7: No.
6: No, it's fine, I'm not busy. They're called homunculi.
1: I Apple TV, la Sílvia ens ha triat Small Prophets, Pequeños Profetes, que veig per la trama, que és un senyor normal però que pateix una pèrdua. I aquí es desplega la cosa.
2: Aquí es desplega la cosa. És d'aquestes sèries que no es pot dir gran cosa perquè perdria la màgia i mai més ben dit.
5: Caram.
2: És una sèrie... Està catalogada com a comèdia, però seria més aviat una dramèdia. És una, per primera vegada, Apple TV, aquesta sèrie la presenta a la resta del món perquè és una sèrie de la BBC que ja s'ha estrenat al Regne Unit. Bones crítiques, no. El següent va guanyar el Premi Panorama Internacional al prestigiós Festival Francès Sèries Mania. Allà van cantar, van veure allà els 3 primers capítols, si no recordo malament, i ens vam enamorar al Sèrie Selector d'aquesta sèrie i per fi arriba a les pantalles. Jo crec que és una sèrie bastant de Filmin.
5: Pel tipus de sèrie,
2: Pel tipus de sèrie que és, no? És una sèrie petiteta. Quan dic fantàstica és que té tocs de fantàstic, però també parla del dol, de la soledat, perquè el protagonista...
1: Aquesta pèrdua és la seva dona o tampoc es pot dir això?
5: No es pot dir.
2: Sí, sí.
5: Fa
2: sí.
5: Cara, és que feia cara de que no es pot dir gens.
2: No, no, això sí que es pot dir. Va, això sí que es pot dir. És un senyor normal, una mica excèntric, que no fa res més que treballar i ocupar-se del seu pare i que porta uns anys bastant desencantat de la vida, com si no hi hagués res més, perquè la seva dona va desaparèixer. I a partir d'aquí, el seu pare li dona una recepta, podríem dir, per fer un component una mica màgic, per això deia el tema de la màgia, sobre uns petits, no sé com ho diria, ells li diuen homúnculs que són capaços de predir el futur.
1: Un homúncul és com un follet lleig, no?
2: Sí, però no és lleig.
1: Ah, no? És un homúncul guapo?
2: Bueno, és una sèrie molt bonica, que combina, té aquests tocs de fantàstic, té comèdia, té uns diàlegs molt xulos i té la part, doncs, de drama, també, doncs, això que deia, no?, de la soledat, de la pèrdua, superbonica.
1: Mira, i són 6 capitolets, jo trobo que si afegim això, per ara és la que potser la que més ens ha convençut. Ah, però la Sílvia ens n'ha promès 3, anem a una que s'estrena dijous. Clàudia. El Castillo, i permet-me que et llanci jo el que per mi és garantia, veig aquí que la guionista és la Isa Campo, que és la guionista de les pel·lis del Sorogoyen, o potser hauríem de dir la responsable de l'èxit de Rodrigo Sorogoyen.
2: Per tant,
5: i no és la parella de Sorogoyen, la guionista, no,
1: eh? Flynn,
5: no, és que em pensava, però potser no m'ho he inventat.
2: Ho
5: no,
2: desconec. No, no. La part salseig la desconec totalment, però estic totalment d'acord. És Isabel Peña, responsable de Asbestas, El Reino, també va participar en Antidisturbios... Aquí se hi afegeix també com a co-creador Eduardo Villanueva, també responsable de Antidisturbios, que és una de les millors sèries espanyoles que s'ha fet mai, si m'ho preguntes a mi, i Elena Martín Gimeno com a directora, però que també s'afegeix al grup de creadors de la sèrie, no? Aquesta sèrie ens porta als anys 90 i és un retrat bastant dur de la prostitució a Espanya. Està ambientada amb aquells motels, diguéssim, de carretera que es poden veure a les... s'han pogut veure durant anys a moltes carreteres espanyoles, també aquí, a Castelldefels en teníem alguns, no sé si us ven al cap.
1: Bueno, jo a la sortida de Tarragona també tenia un que allà estava, jo trobo que amb moltes sortides.
5: Sí, amb
1: sortides,
5: diverses,
1: no?
5: Sortides, exacte.
2: Doncs en aquest sentit, no? Està basada en un llibre de Mabel Lozano que es diu El Proxeneta i explica el funcionament del proxenetisme a Espanya i el tràfic de dones. Com se les empescaven per fer que dones que arribaven amb un permís com de vacances acabessin quedant atrapades a la xarxa de prostitució. I això, aquest fet, l'intueixen dos detectius d'una unitat de tràfic de blanques, diguéssim, interpretats per Omar Ayuso, que és un actor que surt de la Factoria Élite, però que està fent coses bastant interessants últimament.
5: Home, sí, ja sé.
1: I veig que hi ha Raúl Arévalo, perquè sigui, pels que siguin Arevalers.
2: Ara ho anava a dir.
1: Fa de policia, perquè ja ho ha fet, això. Ha fet anti-avalot.
2: Fa de policia, però jo crec... Fa de policia, què cony? Fa de policia. Fa de proxeneta. És el proxeneta.
5: Sempre fa de dolent aquest, eh?
2: No, però en aquest cas fa de El Suizo, aquí es diu El Suizo, i la veritat és que fa bastanta por, fa por física, però fa por en el sentit de la manipulació psicològica d'aquestes dones, que les fa venir com si els hi fes un favor, com si les hagués de tractar superbé, això és el que sembla sempre al principi, però tractant-se de tràfic de persones ja us podeu imaginar que no és així. Jo crec que és una de les sèries espanyoles de l'any.
5: Molt bé.
2: No en tinc cap dubte, per la diferència amb altres sèries que han tractat aquests temes, no sé si recordeu Sky Rojo, Neons, una mica de glamorització d'alguna manera de la prostitució, aquí no, tot el contrari. És una sèrie d'un color grogós, amb els diàlegs justos i necessaris, secs, no explica res més enllà del que ha d'explicar i segueix el viatge d'una jove colombiana, que és una mica el nexe d'unió de totes aquestes dones que venen a Espanya a exercir la prostitució, una jove de 19 anys que deixa el seu fill petit a Colòmbia i que s'acaba quedant aquí doncs, més de 2 anys i mig. És una història sòrdida, un retrat incòmode, sense cap floritura, però per mi és d'aquelles sèries una mica perfectes.
1: Es titula El Castillo, a Movistar Plus, si la voleu veure.
2: De 6 capítols.

0: experts, ICAT.
1: A tema insultant català, Laura.
2: Llavors us vinc a proposar símil.
3: Ah, aquí és la
2: campanya. En català, que a mi m'han fet molta gràcia, perquè a més tenen aquest punt d'enginy.
3: Clar, mira, estàs entre l'insult i l'humor, també, no?, una mica.
2: T'ofenen, però almenys et fan riure o t'inspiren per poder-los tornar a tu l'insult després, no? Els meus amics són especialistes en fer aquest tipus de símils, alguns són seus, i altres no, altres els he trobat també a les xarxes. I si en teniu més, sisplau, envieu-nos-els, perquè crec que seran molt útils pels dies que venen. Vinga, en el sector del que ve sent la curtesa, el ser curt. Més curt que una escala de collir patates, clàssic, però efectiu, et força a la imaginació, no?, de pensar com serà una escala de collir patates.
3: Totalment.
2: Doncs efectivament, molt curta. Un clàssic, més curt que una cua de conill.
3: Sí, i aquest es fa servir,
2: una versió que és més curt que una cua de conill i encara li sobra cua. Així com per acabar de fer-li una mica de la volta.
1: Jo no vaig pillar mai el de més burro que ha fet per encàrrec. És a dir, el de més curt que la cua de conill és, diguéssim, el silogisme és físic, és literal, no? Però en aquest cas, no sé.
2: M'encanta el fet per encàrrec perquè serveix una mica per tot. Més burro, més sí. inútil, més curt que fet per encàrrec.
1: Sí.
2: Home, a mi, jo el fet per encàrrec sí que l'entenc. És
1: sí.
2: com
1: sí.
2: si tu vas, no sé, a una peixateria i demanes, no sé, peix molt petit, no? El més petit que tinguis, doncs és per encàrrec, llavors... Sí.
3: Com fet expressament.
2: Sí, una persona que és curta, feta per encàrrec, és...
3: Laura, jo l'escala de collir patates...
1: Perdona, que d'altra banda, fet a mida és positiu, no?
3: Sí, però bé, a l'escala de collir patates l'havia sentit amb escala de collir maduixes, que també serveix.
2: Ah, que
1: també.
2: És més alt, un maduixer o una patatera?
3: Per la patatera la culxo de terra.
1: La patata la culxo de terra.
3: Avall,
2: clar, no, és que és de terra. O sigui... Més curt que una escala de collir patates és ser més curt que una escala de collir
4: sí,
2: maduixes.
4: Sí, és veritat. Jo crec que...
2: Collir maduixes ja vas una mica
4: maduixa
2: més.
4: En quant a cosa baixa, sí.
2: El que cull maduixes ha fet almenys l'educació primària.
4: Sí, sí, sí.
2: Més curt que les mànigues d'una armilla, crec que molt indicat pels temps que venen amb els fatxalecos.
3: Clar.
2: Més curt de gambals que de cames, que penso, clar, però és que si és una persona molt alta no et funciona aquest.
3: Clar.
2: Hauríem de donar una volta.
4: Que aquí hi ha molta gent que diu ets curt de gambals, no directament. Ja
2: sí.
4: no fas la comparació.
2: Què són els gambals? També és una bona pregunta.
3: No en tinc
4: bona.
3: Idea, jo.
4: Anem a buscar què és un gambal.
2: Mentrestant busquem què és un gambal. També directament m'agrada molt l'expressió de cal curt. És de cal curt? Vol dir que ja a casa seva són així, estan fets així.
4: Mira, el gambal és la corretja que subjecta un estrep a la sella del cavall.
3: Ah, mira.
1: No hi, ha, això, eh? No hi arribes, no?
2: Ah, no hi arribes. Clar, és la corretja que... subjecta l'estrep del cavall, però si el cavall és molt alt...
4: L'estrep és on poses el peu...
3: El peu i va a la sella.
4: Exacte.
3: Una corretja d'aquelles que pengen d'allà.
2: Pot ser molt llarga, aquesta corretja, eh?
4: Clar, és veritat.
2: Està mal trobada, aquesta expressió.
4: Ho hauríem de buscar.
2: Més curt que el mes de febrer.
1: De fet, perdona,
3: això també està bé.
1: Jo proposo llarg de gambals, perquè és tan llarg que no arribes. És una persona que no arriba.
4: Que no arriba.
1: I, per tant, no pilota.
2: Clar, hauria de ser llarg de gambals.
4: Ben vist, doncs mira, és veritat.
2: Més inútil que un paraigua amb forats.
1: Sí.
2: O més inútil que un paraigua en general, jo crec que ja
3: Serviria.
2: Està bé, perquè paraigua és un atraso de la humanitat. No pot
4: paraigua...
2: ser que encara estiguem anant no, per, pel carrer.
1: Sona una mica allò de més estúpid que posar-li parabrises a un submarí, no aquesta.
2: També, ei, mare.
4: Perdoneu, jo vinc d'un poble on estan tots els cotxes anegats i, de veritat, la meitat dels cotxes feien anar el parabrisa. Jo no sé si havien tocat alguna mena de, no sé, de dispositiu que els feia anar, sí. però us heu d'imaginar el cotxe totalment anegat i el neteja parabrisa funcionant.
2: No, paraigües i parabrisa. Brises són com una mena de retard de la humanitat
4: sí.
2: molt greu, que jo no entenc com podem anar així per la vida encara.
4: Sí, sí.
2: Més inútil que un timbre en un cementiri.
3: Que hòstia, també bé.
2: És, sí, és inspirador aquest. O més inútil que un mànec de cassola.
4: El mànec de cassola, bueno, parlem-ne.
1: Home, si li poses dos mànecs.
4: Clar, sí.
2: A veure, normalment una cassola té dos mànecs, però curts, no?
3: Ja, com... té nanses, no mànecs.
2: Exacte, nanses, més que mànecs.
4: Sí, sí, sí.
2: Aquí als experts ens va agradar molt, una vegada que ens va sortir, el de calambre solat a l'ombra.
4: Aquest
3: sí,
4: ens va encantar.
3: Va encantar.
2: Hi ha molta gent bressolada a l'ombra en aquest país.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Més just que un pany de cop. M'encanta aquesta, jo la dic molt.
4: Més quina, just que un pany de cop.
2: Més just que un pany de cop, que tanques una porta de cop.
3: Sí.
2: Clar, no sé realment com de just ha yeah. de ser això.
3: Hosti, ah, tu la dius perquè l'has heredada o perquè l'has adoptada?
2: L'he sentida durant molt temps al Penedès.
1: El meu pare la diu contínuament, eh?
3: Ah, sí, eh? No l'havia sentit mai jo.
2: Clar, potser és un tema també regional, eh? Digueu-nos què es diu a la vostra zona. Més pesat que una vaca amb braços, m'encanta,
1: sí,
2: que sempre la faig servir.
1: Ah, els meus amics abarancs a la Unil deien més pesat que un tocino sota el braç.
4: Clar, sota el braç,
2: això cadascú
4: sí.
2: amb el seu dialecte...
4: Clar, pesa més, eh? Clar, sí, sí. És veritat. No, costa més el que diuen.
2: Home, una vaca amb braços no l'aixeques, eh?
4: No, però un tocino sota el braç jo crec que has de fer més força encara,
1: I
4: no?
1: I quan hi havia molta gent, per exemple, anàvem al sonar i deien hi ha més gent aquí que al Perellón Festes. No sé per què el parelló a la festa major de ser la re, hòstia.
3: Deu ser, deu ser.
2: Clar, sí, hi ha més gent que el Bogatell per la Mercè, també. I aquests serien els clàssics, més pesat que un sac de pedres, ja està, vull dir, és més evident.
4: Cada vegada que fas un recull d'aquests ens agrada, i ens agrada també que els oients ens proposin les seves.
2: Això, què ha arribat? Va, parlem-ne amb l'audiència.
1: Primer de tot, que sempre hi ha un oient que ens porta la contrària, l'Albert diu, doncs, a casa meva, el meu fill de 5 anys, va pel carrer cridant Tanoc a tothom.
3: Talot! Cap de suro!
2: Cap de suro!
1: El David, arran de Cal Justet, em diu que hem de recuperar, tu ets de Madrid, David, però bueno, diu, hem de recuperar el verb justejar. Que això li fa molta gràcia.
2: Sí, també justeja. Jo faig servir molt, justejar.
1: La Movo, afegint això que dèiem d'aquest l'embrassolat a l'ombra o que no té tots els cromos de l'àlbum o que li falten el llapis...
3: El llapis més afilat de la caixa.
2: Que és el llapis més afilat de la caixa.
1: La Montse afegeix...
2: S'ha de dir esmolat, no ets el llapis més esmolat de la caixa.
1: La Montse afegeix, a aquesta persona no li arriba el wifi, que seria com ja del...
4: Bé, està molt bé.
1: L'Albert Font, més curt que una escala de collir maduixes, diu que li encanta l'expressió. En David n'afegeix una altra. No té tots els aneguets en línia. Vale, clar, els nadons, els ducklings, que van darrere de la mare, clar, no van en línia.
2: Més inútil que el plastí de cor blanc, també s'havia dit a casa.
4: Bona,
3: més,
4: també.
3: Més què que el plastí de cor blanc?
2: El plastí, més inútil.
4: Més inútil.
2: És que a la meva escola et feien pintar els núvols amb el plastí de cor blanc. La profe de plàstica estava obsessionada amb això.
1: Sí, tu mai ho fem.
4: Apretant molt fort.
1: Però per què, si no servia de res, no feia res?
2: Perquè deia que si no la textura ja es veia que era diferent. Dic, aviam, senyora.
1: Una altra, la Montse, més de ponent, diu, més curt que una pixarrada costa amunt. I en Ferran no té els 11 jugadors al camp. Ja ho sabem, això.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Ens ho diu la Naina i la Jules. Ens diu encara de cul a la cara aquí, versionant els Oques Grasses. Avui, dimecres, dia 7.
1: Avui sí, Oques.
0: La Laia té els deures... Era el dimecres o el dijous?
1: Avui, sí. Avui.
0: Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Ara era el moment que li feien fer la prèvia a la Laia, perquè sí, avui té la missió...

0: Puts. Més alertes, oients, preu atenció. Per qui pensés o s'esperés que dilluns el temps ja faria net, us informem que avui ja és dimecres i mira com està el tema.
1: Mare meva.
0: Això sí, en Néstor Gómez, meteoròleg, ens porta alguna clariana per les properes hores. Endavant.
2: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixen ruixats dispersos a qualsevol punt del país. A més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
1: Vinga, que no pari la festa.
0: Gràcies, Néstor Gómez. Així que alerta avui i precaució. Com sempre, oients en aquesta jornada que cap a la tarda ens informa que arribaran pluges. Ara aquí arribes, la Laia Vidal.
3: Laia Vidal!
0: Bon dia.
3: Hola, Laia.
0: Ahir vas arribar, vaja, a les 7:02, avui a les 7:05, amb el programa ja començat.
4: Sí, no? I mira, fa que es pot.
0: El caos, no te l'has trobat al tren, que avui ja l'has obviat, perquè diu la Laia que li faria massa ràbia per li la cara a un maquinista, i ens diràs per què.
4: Perquè no responc, no responc.
0: És que la Laia, és veritat que entra a la sala de màquines, eh? O sigui, els hi veu la cara, els hi va explicar coses.
1: Jo entenc, Laia, el que dius, el que passa és que també els maquinistes, depèn de com estan les vies, que han de fer, també, no?
4: Mira, els maquinistes, que no em parlin els maquinistes.
0: Però creus que les vies estan prou bé, prou paral·leles?
4: No ho sé, no ho sé, però Renfe ho hauria de saber. El que no pot és que Renfe digui cada 5 minuts una cosa diferent, o sigui, és que és increïble.
0: Quines informacions? Primer, sí, informacions que han deixat anar i a contrast amb la realitat.
4: Mira, des de les 6 del matí han deixat anar diverses informacions. Una, que no funcionava res, al cap de 10 minuts que, com diuen, espera, el servei no es pot garantir. Ah. Això no vol dir ni que funcioni ni que no funcioni. Interpreta tu. El servei no es pot garantir. Així en general...
0: Bueno, encallat a mig viatge pots quedar.
4: Clar, exacte. Pot ser tot sí, no es pot garantir. Sí, sí. I el que fa més gràcia és que els trens no funcionen per causes alienes. Dius, alienes aquí. És a dir, els conductors d'aquí són conductors. Del metro de Barcelona. No de la Renfe. Doncs això és una causa aliena. A més, es veu que vas entrevistar maquinistes perquè venia sentint els companys del Matí de Catalunya Ràdio.
0: Pensava que havies anat feina, tu. Havies anat fent feina entrevistes.
4: No. Però és que els maquinistes diuen, no, jo no tinc cap problema per circular, passa que no hi ha trens. És a dir, cadascú diu el que li rota.
0: Llavors, el maquinista està dient que no engega la màquina per causes alienes a ell, que és de Renfe.
4: Sí. Els maquinistes de Vilanova deien que ells tenien moltes ganes de conduir, però que no podien.
1: Laia, jo no et vull dir res, però avui se t'acumulen les indignacions perquè del tema dels trens anirem al tema de les fotografies de mascotes.
4: Sí, no, és que avui jo no m'hauria d'haver llevat, ja us ho dic ara.
0: Ara anem a les fotos abans. Les carreteres com estaven?
4: Ja que fatal. És a dir, com que no hi ha ni un tren, és a dir, no es pot circular pel país, no agafeu el cotxe. És a dir, pot sortir 2 hores abans, que no serveix de res. És horrorós. I mira que no plou. És a dir, ja no vull saber si es posa a ploure què passarà.
0: Ah, Laia, es cancel·len a treballar? Els oients ho estan esperant.
4: Sí, sisplau. Cancel·leu anar a treballar. No us mogueu del llit, avui.
0: Quedeu-vos a caseta i escolteu els experts. Aquí cada matí, a ICAT. Avui que sí, com avançava en Sergi, el tema del dia és tenir fotos exposades a casa vostra.
5: M'he inventat un joc molt
0: Premi pel primer oient que ens enviï una foto d'una foto on aparegui ell sol a casa seva enmarcat. Bé, ens fem ressò avui d'un nou estudi que constata que els humans cada cop exposen a la seva llar emmarcades fotos amb llurs mascotes. De seguida hi entrarem. Abans, amb prou, us llenço la pregunta del dia, que és així de senzilla. Fotos a casa emmarcades. De qui teniu, on les teniu penjades i per què? A quin moment us recorden? Com escolliu el lloc de quina cambra? Si les feu rotar per la casa? Què en feu de les fotos emmarcades amb ex? Perquè el marc es pot aprofitar, s'ha de reemprar.
1: Estripar-les.
0: Sí, però el marc i el vidre, feu-lo servir.
4: No, pots deixar-la allà a sota i poses una foto a sobre, no?
1: Sí, això es fa, sí.
0: Heu fet sessió cringe de fotos amb el vostre nounat?
4: Això es fa molt, eh?
0: Sembla moltíssim. Pollastres.
1: No, de fet, els vesteixen de pollets moltes vegades.
4: Bueno, hi ha la versió nounat i la versió panxa.
1: Sí.
4: molt embarassada, també.
0: Perdona, ho supero amb panxa, amb body painting.
4: Sí, sí, sí, no, és que sempre hi ha un pitjor. Sí,
0: tu, Laia, això que
4: no... No, jo no he tocat res d'això.
0: Vas tenir dues oportunitats, eh?
4: Sí, no, no, no.
1: Nosaltres no vam fer, però vam caure amb el body painting.
4: Oh! Hòstia, és que és tan car d'això, el Sergi.
1: Vam pintar, jo vaig haver de pintar, això va ser això de postpart.
0: Com a artista, tu ho vas fer?
1: Jo vaig haver de pintar.
0: I què vas pintar?
1: Doncs uns ulls i una cara.

0: Un emoji, mica. Un emoji.
1: Sí, sí.
0: Bé,
2: si ho trobo, us ho passo.
0: Oients, a veure...
3: És que no es podia esperar menys de tu.
0: Hem llegit, quan arribem aquí ben d'hora de matinada, la Laia no, però el Sergi i jo, quan arribem d'hora, llegim una mica els comentaris, i ja us puc fer una mica la tesi del que avui ens esteu explicant al xat. La tesi seria la següent. Com més possibilitats tenim de fer més fotos, menys fotos tenim, o les que fem no les mirem mai.
1: És així.
0: Fins i tot algun oient diu, és que ara amb la digitalització és molt difícil passar fotos a paper.
1: És igual de difícil que sempre.
0: Bueno, no, a veure, penseu que abans...
4: No, abans anaves al Fotoprix i ja estava.
0: Bueno, o tenies una habitació de més a casa a les fosques i tenies líquid revelador, àcid acètic, nitrat de plata, i si cal, líquid estabilitzador de color
1: i tant,
0: per assecar les fotos a gent humectant, i llavors les penjaves i que passés el temps per veure com havien quedat.
1: Jo quedava amb en Roger per fer-ho plegats.
0: Penseu que la gent humectant és el líquid que es coneix així popularment, però el nom científic, quan el món era més fàcil, es deia octilfenoxipoliexotexetanol.
1: Exacte.
0: I llavors era més fàcil de revelar.
3: Tots teníem més temps, clarament.
0: Anem als xats.
1: Va,
0: en George diu, tenim fotos de tota la família repartides per la casa, algunes de la família al complet, alguna del meu pare que ens va deixar fa uns anys, i sí, les anem actualitzant de tant en tant. I tenim àlbum de fotos Hoffman, això ja em direu què és.
3: Ah, sí, ja t'explico també.
0: Diu que la meva dona s'entreté a fer pacientment un parany. Què és?
3: Això és una cosa que la gent fot un agrupament de 20 fotos i portes un botó a internet i t'envien un àlbum a casa.
0: Sí, fàcil de fer.
1: No les vas col·locant a l'àlbum, sí, sinó pagant, que crees l'àlbum amb les fotos impreses a les pàgines.
0: L'Albert Marín ens envia una foto de casa seva, d'una paret de casa seva, on ell mateix explica que hi ha fotos d'ell, fotos amb la família, dibuixos dels nebots, i assenyala i una foto amb la immensa Concha Velasco als camerinos del Teatre Calderón. Soc una mica mitòman i, efectivament, podem veure aquest oient nostre agafant-se amb la Concha Velasco, aquesta foto que té panxa de casa.
1: Ostres, ha obert un altre meló,
0: Sí, fotos amb ídols.
1: Fotos amb ídols a casa, exacte.
0: En Rubén diu, on vivim, portem 6 anys i mig i cada 3 o 4 mesos li vaig dient a les meves filles que he d'imprimir les fotos per penjar-les. Total, que dues de les meves filles ja s'han independitzat i encara no he revelat les fotos.
4: Nois, heu d'esperar una baixa llarga. Tipo, et trenques un peu. Jo sempre, algun dia em trencaré un peu, passarà. Llavors, el dia aquell, jo imprimiré les fotos de la vida.
1: No podràs, perquè tindràs el peu trencat.
0: I li respon a la Zaitel, que diu, estic igual, m'estressa molt aquesta tasca pendent.
3: Posa, sí, a mi també.
0: Tasca pendent, ho ha posat entre cometes, per algun motiu desconegut.
4: És que és una tasca pendent d'aquestes que no és urgent, sempre va de llista en llista. O sigui, passen els anys i segueix aquella tasca a la llista.
0: Mira si ho té pendent, que la seva botiga de fotos al barri va pagar 50 euros per avançat, com per tenir un bonus per anar revelant fotos. Diu, fa més d'un any encara no n'he imprimit cap.
3: Sí, no, és típica cosa, Això és pitjor que el del gimnàs.
0: Nacho diu, jo en casa tengo solo una foto con mi hijo grande recién nacido, y luego en la cabecera de la cama una foto que puso mi ex hace años dándonos un beso. No entiendo por qué no la quita. Supongo que espera que yo me vaya de su casa. I afegeix, diu, dia triste, hoy Messi se acomiada de la selecció.
1: Sí. En Nacho acaba de protagonitzar una mica Blue Tag, la cançó dels Pets, no?
0: Sí, la foto posada. En Nacho, el nostre oient argentí, que li hem dit, t'afecta molt que Messi jugui l'últim partit? I diu, sí, però és ley de vida. Me siento un privilegiado de haber podido verlo jugar.
1: Ha jugat amb la selecció argentina contra Benin a la 1 de la matinada.
0: Qui és Benin,
1: La tot poderosa Benin.
4: Diu que ha fet un speech de 10 minuts, que per ser el Messi trobo que és molt.
1: No, s'ha deixat anar amb el temps, no per la barrer, i ara,
4: 10 minuts.
1: S'ha tornat argentina cop i volta.
0: L'Albert diu, tinc desenes de fotos a casa, fotos i també tinc vídeos guardats en un disc SSD i una còpia recurrent en un disc magnètic. Fotos de viatges i activitats, i a casa tinc 3 grans murals a 3 grans monuments a Noruega i Canadà de viatges amb amics. Bé, aquest s'ocorre bastant.
1: Fotos de viatges, també estan xules.
4: Però dic disc dur, no va dir que els tinc impreses.
0: I també penjades,
4: Sí.
0: Bé, a 7 i 12, respostes també en format àudio.
5: Bon dia, experts. Sí que tenim fotos, moltes. De fet, jo cada any faig l'àlbum de les vacances d'estiu amb els nens, faig com un llibret, i és la manera de tenir-lo físicament, perquè el món digital fa que no les mirem mai després. Tenim fotos també amb animals, dels gossos de casa i això. I no, la dels famosos me les guardo al cor.
6: El tema de les fotos és que una vegada les tens imprimides...
7: Impresades.
6: És molt complicat canviar-les. Què fas de les antigues? Aquí tinc fotos que són de fa més de 10 anys i no m'atreveixo a ni canviar-les ni treure-les. Fotos de família, d'amics que estan junts, que són junts.
7: Amb junts? Sí.
6: O fotos de moments que van comptar molt, no? O fotos molt estúpides, com la de baix, la de PortAventura.
8: Ei, experts. M'aniré una mica off-topic, però té a veure parcialment amb la pregunta del dia. La reflexió. Avui en dia fem tantes i tantes fotos que després ni les mirem.
3: Ah.
8: Jo què sé, almenys amb els meus pares fèiem àlbums i de tant en quant miraves els àlbums, però...
2: I tu?
8: Dels últims 5 o 6 anys de vacances no recordo haver invertit cap tarda en mirar les fotos. Potser puntual mirem una, però poca cosa més. I sí, evidentment, els passats que tenim fills tenim tendència a anar imprimint fotos de...
9: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Cuca des d'Andorra, que ens canta el seu Vulgar Drummer. Amb ell arribem a un quart de vuit, ja passa un minut. Mira, Laia, tu que deies fa un moment, tard o d'hora em trencaré el peu i em dedicaré a imprimir fotos i fer àlbums.
1: Sí.
0: L'Albert Ferrés diu, bon dia, doncs jo em vaig trencar la clavícula i la mandíbula.
1: Hosti, no tinc tantes coses, poder no cal, eh?
0: Digues quina de les dues clavícules, per fer-nos la idea. Vaig estar 6 setmanes de baixa i em vaig dir a mi mateix, ara ordenaré les fotos.
1: Claro.
2: I no ho va fer.
0: Diu, evidentment, no ho vaig fer, eh?
1: Home! Bé, jo no puc tenir esperança ni en això, ja.
0: I la Núria, que diu, els meus fills, que ara tenen 20 i 17 anys, ja suposo una mica madurs, suposo.
1: Sí, en principi ja crescudets.
0: Diu, vull imprimir fotos i emmarcar-les, de boniques, de la nostra família i tal, i diu, no em deixen, diu que els fa vergonya.
1: Bé. Això és com el, clar, com el sharing aquest, no?, del d'internet, però bueno, si és a dins de casa, en principi no, de patir això.
0: Mira, crec que més que trencar-nos clavícules, mobles o el peu, en el cas de la Laia, el que va bé, l'Albert, diu, és jubilar-se.
1: Ah, bueno, clar, això seria solució definitiva.
0: També perquè se t'acaba el temps, encara que en tinguis més. Diu, el meu pare, quan es va jubilar, es va comprar un escàner de negatius, ho va escanejar tot, ho va ordenar tot i ho va pujar tot al núvol. I ara, cada trobada familiar, quan surten anècdotes, el seu pare fa, ep, jo tinc la foto, perquè està al núvol, eh? Val, el secret és jubilar-se, ok.
1: Sí, el meu pare també, quan es va jubilar, va començar a agafar fotografies que no havien ni tan sols revelat dels anys 70, que hem de suballar una descoberta, fotografies...
0: Tenia els carrets.
1: Sí, sí, sí.
0: Per revelar.
1: Tenia els negatius i ho va revelar. Sí,
0: uau,
1: sí, sí.
0: Uau. Mola, bé, anem al tema. Gossos a fotos.
3: L'endemà volies anar a un centre comercial. Necessitaves un llit, una taula, un sofà. Em vas dir que era per retornar a començar.
0: Mira, la nona que ens diu que sí, que ella té moltes fotos de família i això implica també fotos amb el gos. Doncs s'incorpora a l'antena l'Anna Closa, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dimecres, parlem de fotos familiars, sí, i fins ara la composició tradicional doncs solen ser progenitors darrere, nens al davant, avis asseguts en un sofà o cadira.
2: És una mica això.
0: És lo tradicional, barra, hi ha una mica pel·li de terror.
2: Sí, sí, també, una mica creepy.
0: Però hi ha gent que incorpora aquest protagonista, que és la mascota, o Anna, com diuen molts oients, no és que sigui una mascota, és que és un mes de la família.
4: És que és un mes de la família.
0: Laia, es poden sentir molt exclosos els gossos.
1: Laia, no, jo crec que es poden sentir exclosos les aranyes, perquè també se'n viuen a casa i no les poseu a les
2: Laia,
1: fotis.
2: Ara l'Anna anirà parlant. Tu pots anar insultant.
1: No ho faré.
2: No a l'Anna, que no té la culpa, sinó tu mateixa t'ho pots anar increpant quan vulguis.
4: Exacte, tot això és un estudi, eh?
0: Exacte.
4: D'acord. Que diu que 8 de cada 10 espanyols inclouen la seva mascota en el moment de la foto familiar que consideren important. I hi ha gent que compta amb el gos per la foto familiar de celebració d'algun aniversari, d'algun casament, Nadal o també en alguna sessió de fotos en algun estudi. I, de fet, aquestes dades les revela el baròmetre dels Pet Parents i Pet Friendly. De fet, són dades de l'Estat, però aquí a Catalunya doncs, no deuen ser gaire diferents. L'estudi també apunta que 8 de cada 10 també considera que el seu gos o gat doncs, és un membre més del nucli familiar i per això ha de sortir a la foto.
2: No, a casa meva, les meves filles diuen que som 7. A la família inclouen els tres
1: gats. No, ves fent, tu ves reflexiona i pensa-hi una mica sobre això.
4: I Sergi, fer que la mascota surti a la foto és fàcil, perquè al final tu només l'has de col·locar, però que miri càmera, és una altra cosa, eh?
1: Que somrigui, també diu Lluís, entenc, no?
4: També ho fa, també ho fa.
2: I tu perquè tens gossos i els gossos fan més cas, però els gats, fins i tot que surtin a la foto, tampoc és fàcil.
4: Exacte. Tot això només fa que demostrar que aquell animal és cada vegada més important per aquella família. N'hi ha molts que segurament encara deuen dormir al jardí, al terrat o a la terrassa, o el tenen lligat a fora de casa, però cada vegada hi ha més gossos que, per exemple, dormen a dins. Tenen el seu llitet, la seva joguina i ja no mengen tampoc les sobres del dinar.
1: Deuen tenir habitació pròpia amb armari de tots els modelets, també, no?
2: Perdona, els meus gats dormen al meu llit. Bueno, jo dormo al llit dels meus gats.
1: Sí, que és pitjor.
2: Sí, sí.
4: De fet, ja no mengen les sobres del dinar, sinó que hi ha famílies que potser posen un tall més de pollastre a la planxa per donar-li al gos.
1: A mi, al moment de comprar-li pinso, ja em sembla una aberració, és a dir, jo donava les sobres del pernil dolç al gat que corria per l'eixida, però haver-li de comprar un menjar express ja em sembla una aberració. Si a sobre li compres pollastre...
2: Els gos han de fer menjar humit, menjar no humit, menjar sec...
4: També n'hi ha que si hi ha gossos que tenen mal de panxa, doncs se'ls fan una mica d'arròs bullit.
1: Unes fregues.
4: També hi ha gent que es fa dir mare o pare d'aquell gos.
2: No, aquí no m'hi trobareu.
1: No. Sergi, estàs a un pas d'això, ja ho saps.
2: No,
4: n'hi ha que obren un compte d'Instagram o de TikTok per ensenyar a tothom com de mono és aquell gos, quina peça de roba ens li posen, o com el banyen. Com el banyen, també, perquè hi ha gossos que més que una dutxa passen per l'espa. No sé si heu vist aquells gossets que estan estirats amb un llitet i els tenen l'aigua.
0: Tenen mil productes. De fet, hi ha una crema, Laia, específica pel, com es diu, el nas, el morro, allò que tenen com una crema només per allò, cremes per cada àrea de la cara.
4: Sí, sí que és veritat. I per què passa tot això, us preguntareu, sobretot la Laia?
1: Perquè mereixem l'extinció com a espècie.
4: Doncs segons aquest estudi, el tracte que tenim amb la mascota està relacionat amb l'evolució del concepte família. Hi ha llars formades per una sola persona, parelles sense fills, famílies reconstruïdes i models de convivència doncs, molt diversos. I és segurament per aquesta raó que els animals adquireixen doncs, cada vegada més un pes emocional dins d'aquella família. De fet, hi ha molta gent que a l'hora de fer plans compta amb el gos, per exemple. Si la família va a dinar fora, doncs mira de trobar un restaurant que accepti gossos i si no n'accepten, doncs que tingui terrassa perquè aquell gos doncs, pugui anar amb ells. També miren si hi ha prou ombra, si hi ha un pipicant a prop, doncs perquè després el gos pugui sortir a jugar.
2: Avui ens això ràdio i no esteu veient la cara de la Laia, però està a punt de llançar-se per la finestra. Sort que estem en un baix.
1: Només hi ha un supòsit en què tot això em semblaria... No, em sembla exageradíssim, però que puc acceptar el teu mascota, que és les iaies que viuen soles, que hi ha un gatet que els fa companyia. Fins aquí, oc, i ja està. Tota la resta... No em poseu un restaurant animal, sisplau.
4: Hi ha gent que també marxa de vacances.
2: Aquí.
4: I llavors hi ha gent que abans d'escollir doncs, el seu destí mira si el gos podrà venir, si l'hotel, hostal, apartament, càmping o el que sigui doncs és pet friendly i ja pot ser un lloc xulíssim, amb piscina, esmorzar inclòs o amb vistes al mar, que si no admeten gossos, aquella família no hi va en aquell lloc, en aquell
1: allotjament. I així podem anar als altres.
2: No te'ls trobaràs. No?
1: Exacte. Perfecte.
4: I com dèiem abans, hi ha cada vegada més gent que l'inclou en les celebracions importants i a gossos que assisteixen al casament, fins i tot porten les aliances vestit amb un llacet al coll o amb un vel al cap.
1: Aquí... Afusellem-nos a tots, ja
2: no,
1: està.
2: Bueno,
1: comencem per l'animal, però seguim.
2: Incloure'ls, bueno, d'aquí rau una mica el perquè d'aquest estudi que diu això de les fotografies. Clar. Els inclouem en moments importants.
1: A mi el que em sap greu és la gent que el porta incorporat com si no molestés. És a dir, tu fas una festa i et porten l'animal. Dius, no, és que no està convidat.
4: Clar, a veure, de fet, el fet d'incloure el gos en totes aquestes etapes o celebracions és una decisió humana, però potser hauríem de pensar una mica més en el gos, perquè potser aquell gos doncs, no té ganes d'estar en aquella celebració.
2: Pensem una mica més en els gossos.
1: Que hi ha a la celebració no van tenir ganes d'anar aquell gos.
2: Laia, pensa més en els gossos, sisplau.
1: Sí, ara hi corro.
2: Vinga. La Laia, que és una de les dues de cada 10 persones que no inclouen el gos a la foto familiar.
1: No, clarament no.
0: Ara anem a l'any 2008 amb els Black Keys, que tenen aquesta cançó que bé es pot servir a moltes i molts. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you.

0: Escolta, Zicat. El cinema fantàstic torna a Sitges.
1: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
0: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
1: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
0: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Us vull parlar dels kits d'emergència que Protecció Civil recomana que tinguem preparats, i atenció perquè demana que en tinguem preparats 3 kits.
4: 3?
3: Una casa, caram, un altre al cotxe.
5: Sí, clar.
3: I si teniu mascota, tot el que necessita l'animal per sortir amb tu.
5: Laia. Com sap que la mascota és la primera.
4: Laia, tu no tens mascota.
3: Protecció Civil diu que hem de preveure menjar, aigua i plats per diversos dies. Documentació, cartilla veterinària, clar, la medicació, si en pren.
5: Una pastilleta, d'acord? Per si que la cosa es posa una mica més xunga, una pastilleta.
4: Ja comencem a matar animals, Laia.
5: De cianurs.
6: Hola!
5: Hola! Animal. Estem parlant d'apocalipsi, no? Només en cas d'extrema necessitat.
7: Sí, ara, ara!
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament
7: és més. Les al·lèrgiques al pol·len, amb un dels temes més explícits i bastant sarcàstic. Pepe, es titula aquesta cançó que ens ha fet arribar a 7:45. Mira, Laia, l'usuari Terra Lliure, diu el xat dels oients. Team Laia total, estem perdent el nord. Els gossos i els gats a pagès, hòstia.
8: Ara!
7: És un fan feina. Gossos guardant bestiar, gats mantenint rates i ratolins sota mínims que els humans socialitzin amb altres humans.
9: Coi, mira, no tinc cap ratolí a casa.
7: Veus? Funciona.
8: Jo tampoc,
7: funciona,
8: i no tinc gats.
7: Funciona.
9: I tinc tres gats.
7: Tampoc tens cap australià a casa.
9: També és veritat.
7: Se'ls mengen, no?
9: I és gràcies als gats.
7: Ah, la Montse li diu més un també al comentari del Terra Lliure. En Raül Cereto, que diu totalment a favor dels hotels i llocs sense nens ni sense mascotes. En Roger Arnau, que diu que ell ha detectat perfums per gossos. Això ja està demostradíssim, no? Vull dir, hem vist cremes, perfums, tota mena de... Com es diu aquell producte per fer que el cabell no faci nusos?
8: L'acondicionador
7: per no condicionar la seva personalitat, però sí, una mica els seus cabells. Gràcies, oients, per comentar. Ah, i l'Albert, aquell oient que va estar 6 mesos de baixes, que li es va trencar
8: la
7: clavícula i la mandíbula, diu, se'ls va trencar amb un accident de bici. Per tant, deduïm que va caure una mica de cara.
9: Amb les bicicletes.
7: Sí, 6 mesos sense ordenar cap foto, però diu, vaig llegir Dune, de Frank Herbert, una bona totxana. Espero que t'agradin també les pel·lis. Ara actualitzem-nos, Anna, amb la informació d'avui, 7 d'octubre. Avui, que és dimecres, què hem de saber?
10: Doncs avui és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Després de les pluges dels últims dies i que ahir al vespre caigués un arbre i un mur sobre un tren de Vilanova i la Geltrú, els maquinistes han dit prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema afegit és que no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera. Per tant, a hores d'ara, doncs, qui hagi d'anar a la feina o estudiar en tren, doncs, s'haurà de buscar la vida. Com diem, avui un dia més caldrà estar molt pendents del temporal de pluja que afecta Catalunya. Aquest matí es farà una nova reunió de Protecció Civil per fer un seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat. Les fortes precipitacions van començar al sud del país i es van anar desplaçant cap al nord, però on va fer més mal, doncs, és a les Terres de l'Ebre i sobretot a municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. Ahir el telèfon d'emergència es va rebre 600 trucades i els bombers van haver de fer més de 200 sortides pel temporal. Més coses. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan aquest mateix matí rebi la sentència del Constitucional que li ordena. El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem, a més, també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha celebrat la sentència del Constitucional, que ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit. El seu advocat, Gonzalo Boye, situa la seva tornada a Catalunya quan el Suprem apliqui la totalitat de la llei d'amnistia. D'altra banda, Esquerra confia ara que el Suprem aixecarà la inhabilitació a Oriol Junqueras perquè es pugui presentar a les eleccions catalanes del 2028. El líder republicà creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta al final de la repressió, però que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. Qui també ha celebrat l'aplicació de l'amnistia és Pedro Sánchez, que descarta, però, trobar-se de moment amb Puigdemont. Salvador Illa, en canvi, s'ha ofert a rebre'l al Palau de la Generalitat. I a França ja fa setmanes que els estudiants francesos protesten contra les retallades anunciades pel govern, però ara els estudiants els toca fer balanç després de la gran mobilització que ahir va plegar desenes de milers de persones arreu del país. Es van viure episodis de violència entre la policia i els manifestants a diverses ciutats com Lió o Estrasburg, i el primer ministre francès va fer una crida a la reflexió durant un debat a l'Assemblea Nacional i va lamentar la violència de les protestes.
7: 4 minuts passen de 2/4 als titulars d'esports.
10: Doncs com dèiem abans, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental. Un espectacle de drons va omplir el cel amb la seva figura i el número 10. En aquest comiat, Messi va fer un gol de penal i dues assistències i el partit va acabar 3-0 davant la selecció de Benín.
7: Això ha sigut aquesta matinada, no entenc?
10: Sí, perquè a la una de la matinada va començar el partit.
7: Fa una estona he llegit el Nacho, l'oient argentí, dient hoy se acomiada Messi de la selecció, perdoneu, era d'ahir la tarda, aquest missatge.
8: Val.
7: Sí, el partit ja s'ha jugat. Eh?
10: Sí, ja s'ha jugat. 3-0, acabat.
11: Deixeu-me complementar la informació que deia l'Anna de Rodalies, perquè és bastant interessant que, a part de dir Rodalies oficialment, com diu l'Anna, que no es pot garantir el servei i que la gent es busqui la vida, acaba de sortir un tren de Granollers cap a Barcelona, contra pronòstic, ningú no s'ho esperava.
7: Sí, però no et pots queixar, ha sortit.
11: Sí, sí, però 7:45 del matí. És a dir, que tampoc seria primera hora, eh? I no sabem quan en torna a passar una altra. Per tant, la pregunta que ens faria més, si en passa un, per què no passen els altres?
7: Dubte.
11: És així, curiositat, eh?
7: Diguem una estació de més amunt de Granollers.
11: Més amunt vols dir més lluny d'aquí, eh?
7: Sí, sí.
11: A Cardedeu, per la
7: vale.
11: Següent, per exemple.
7: Què passa si ets a Cardedeu?
11: Ah, no, això ja feia dies que havies d'agafar un bus, que mira, si vols t'explico, un bus que no en un trajecte que es fa mitja horeta, han trigat a... Mira, més d'una hora.
8: Bueno, posa-vos a la cua, que això també passa a l'R1,
11: sí,
8: eh?
11: Sí.
8: Passa,
11: no, però...
8: Surten els trens d'Arenys i fins a, des de Massanet fins a Arenys la gent ha d'anar a buscar l'autocar.
11: Clar,
8: que passa, o sigui, també quan
11: hi havia un autobús, però la gent el problema és que arribava a Granollers per agafar el tren que van dir que passaria i no passava. Però tranquils, perquè 7:45 n'ha passat un.
10: Més esports. Espanya passa als quarts de la Lliga de les Nacions 1-2 davant Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, i Cristiano Ronaldo explica que va deixar la selecció perquè la federació i el seleccionador doncs no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula.
7: I quin temps farà avui?
10: Doncs la situació aquest matí, com deia, més de molta més calma. El gruix de la tempesta s'ha desfet i el que sí que tenim són restes de precipitacions que van arribant pel nord-oest de Catalunya, sobretot a les comarques de Lleida. Aquestes pluges ja són en forma de ruixats, però no tenen la intensitat d'ahir ni de bon tros. Aquestes pluges es poden anar repetint a les comarques de Ponent, al Pirineu o en alguns sectors del Prepirineu, i a la tarda sí que hi haurà més ruixats, però ruixats puntualment forts, 20 litres en mitja hora a tot estirar. Se situaran entre Prepirineu i Pirineu i en comarques de l'interior del prelitoral, a l'interior de Tarragona, però vaja, entre mig hi haurà doncs moltes clarianes. Serà, de fet, una situació molt diferent a la d'ahir.
7: Les 7:37, seguim al matí d'avui, aquest dimecres dia 7, amb la Maria Escarmiento i la Julieta, que juntes canten i llamen, i llamen, i llamen. I de seguida amb la Laia parlem de quin animal de la família de les cànids.
11: Del gos.
7: Amb quin enfoc?
11: Però no només del gos, ja veureu, parlarem de freqüències auditives.
7: Ah.

0: Escoltes ICAT.
1: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. Cable Language. Confiança màxima.
2: I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 40, Laia, avui quina xifra ens serveix de punt de partida?
4: Doncs mira, els 65.000 hertzos, que és la freqüència de so que poden sentir alguns gossos. És que això ho vaig pensar l'altre dia, que vaig tornar a veure la pel·lícula aquella de Superman. Sabeu aquella seqüència en què el malvat vol convocar en Superman i per fer-ho emet un son, una freqüència molt alta, una freqüència inaudible per les orelles humanes.
5: De quin Superman m'estàs parlant?
4: Del primer, dels anys 50.
3: 70.
4: 70?
3: Al
4: 70.
3: I ara.
4: D'acord.
5: En Christopher Reeve és del 70,
4: exacte.
5: Eh?
4: Exacte, doncs sí, doncs el 70. En tot cas, és aquella escena, sabeu quina escena vull dir, no? Quan el dolent
5: diria
4: el crida,
5: sí.
4: I llavors els gossos, surten els gossos de la ciutat, que també aixequen les orelles com dient, ui, quin so més estrident.
5: Superman era un gos.
4: Una mica sí. Bé, com que avui parlem d'animals de companyia, doncs he volgut estirar una mica del fil. Com us deia, alguns gossos joves poden sentir freqüències de fins a 65.000 hertzos, tot i que això varia una mica segons la raça, l'edat o la intensitat del so. I a diferència d'ells, els éssers humans només poden sentir sons compresos a entre els 20 i els 20.000 hertzos, eh? De 20.000 a 65.000, déu-n'hi-do la diferència.
5: Sí, sí.
4: I de fet, els sons inaudibles per l'orella humana, és a dir, els que són a partir de 20.000, s'anomenen ultrasons. D'acord? Té sentit perquè són els que nosaltres no podem sentir. I per què són aquests sons o ultrasons? I per què els mesurem en hertzos? Doncs mireu, són vibracions que necessiten un medi material per desplaçar-se i que a més ho fan doncs, a diferents velocitats segons si el medi és sòlid, líquid o gasós. I en funció del nombre de vibracions o cicles per segon, diem que tenen una freqüència més alta o més baixa. S'entén això dels hertzos, no?
5: S'entén.
4: I tornant als gossos, potser us pregunteu per què poden sentir freqüències tan altes. Doncs, mireu,
5: per què poden sentir freqüències tan altes?
4: Ho he estat investigant i es veu que és un mecanisme evolutiu. És a dir, històricament es veu que els ha servit per detectar els xiscles petits aguts que fan alguns rosegadors o algunes preses petites quan no els fotíeu pinso, que s'havien d'espavilar
5: i menjar. Els gossos mengen rosegadors?
4: Va, es veu que sí, quan
3: però
4: són...
3: Com els hi poses al plat o com...
4: No, els gossos suposo que evolutivament, històricament, venien de gossos i gossos lliures. No crec que o potser això també menjaven ratolins com els gats quan corrien per les eixides, per què no?
5: Clar, clar.
4: Sí, com sigui, aquests animalons feien aquests sons estridents i a freqüències més altes i, per tant, evolutivament, els que els podien detectar doncs els va anar millor que els que no els podien detectar. A més, això té una conseqüència que és que exigeixen eines, potser les heu sentides, com uns xiulets silenciosos, que són uns xiulets que es fan servir per entrenar gossos sense molestar les persones. Són uns xiulets que aprofiten aquestes freqüències ultrasòniques en uns sons que només ells senten i, per tant, doncs, els pot servir per donar-los indicacions sense molestar a les persones. I també s'ha de dir que aquesta sensibilitat tan especial doncs, també està relacionada amb aquesta por atàvica que tenen els gossos, els petards i els sons estridents, doncs és per això, perquè ells tenen aquesta detecció de freqüències altes. De fet, com que la seva oïda està dissenyada per captar sons molt febles a quilòmetres de distància, els espatecs doncs els són molt molestos per ells. A més del volum, que tots percebem que els petards són a fort volum, doncs hi ha el que seria una sobrecàrrega de vibracions i de freqüències agudes que nosaltres no percebem i que són el que ells els molesten.
3: Doncs digueu-nos si heu sentit algun so que està fora del vostre espectre de freqüència.
4: Potser hi ha persones que tenen més sensibilitat a freqüències
3: segur que sí, experimenteu amb els hertzos. I seguirem parlant potser de mascotes. Avui que us demanem si sou fotos amb elles i quines fotos teniu en general penjades a casa vostra. Un minut perquè siguin 3:15 i ja arriben a la ciutat les nenes de ciutat. A l'Osa amb Habla de mi en presente. I traieu el mòbil que de seguida haureu de votar la cançó de les 10.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 3:15. Mira, Laia, de nou, l'univers, l'existència et dona la raó amb el que dius.
2: Ai, senyor.
1: Mira, en tot això que deies, que els gossos venen de la natura, que caçaven per ells mateixos. La senyoreta Sue es va acabar anar amb el seu gos, trobo, pel context que un entorn rural, o anar, no sé, de cap de setmana a casa rural, o un poble i tal, diu, el meu gos, en un matí, es va menjar 7 gallines. És a dir, sí que els... O sigui, són així, realment.
2: Home,
1: són animals.
2: I no els heu vist buscar conills, els gossos?
1: Què?
2: Home, però davant de casa meu hi ha uns caus
3: fets. I tòfones.
2: Jo tòfones no els he vist buscar-ne, però sí que és veritat que també estan entrenats per fer-ho, però els conills es foten dins els caus dels conills que fan faredat. Sí.
1: Encara que no hi hagi pinso, eh? Vull dir, el...
2: Totalment. Vale.
1: Bé, avui ens seguim explicant cosetes.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I a partir de les 4 cançons que us llança en Sergi, podeu triar la cançó de les 10. L'enquesta la teniu aquí al grup de WhatsApp penjada amb els 4 tracks que us tria inspirat en...
0: La Famèrdida!
3: Un 7 d'octubre, com avui de l'any 1988, de Goll de Gom, estrenava Maricel. Oh.

0: ens portarà.
1: Nois, canteu.
2: Llogat per les zones. Aquesta data va marcar l'inici d'un dels fenòmens culturals més importants del teatre en català, i és que l'adaptació de l'obra d'Àngel Guimerà, feta per Xavier Bru de Sala i amb música d'Albert Guinovart, va tenir tant d'èxit que la companyia va reposar-la 3 vegades més. El 2004, el 2014 i el 2024, i és més, quan tothom pensava que aquest era l'últim cop que la veuríem, el Mago Pop va anunciar la compra dels drets de l'obra amb el compromís de mantenir intacta la producció original. Per tant, tenim, sembla, Maricel per estona. Avui la tria de la cançó de les 10 anirà de cançons d'obres de teatre musical fetes a casa nostra, la primera de les quals no podia ser cap altra que aquest himne dels pirates, i la segona és aquesta altra també de Degoll de Gom.

A Cop de Rock és l'única cançó original que es podia sentir a l'obra que duia el mateix nom i que recollia gran part de les cançons que van protagonitzar aquell fenomen de finals dels 80 i sobretot els 90 anomenat rock català. L'obra es va estrenar l'any 2011 i aquest any es va tornar a representar fa no res amb la companyia osonenca La Barca. Més cançons de música als catalans.

Això que sentim és el Vaig aprendre del Petit Príncep, una obra que ja s'ha convertit en un clàssic de les festes de Nadal al nostre país. Aquest desembre, el musical de l'Àngel Llàcer amb Manu Guix i la Perla 29 arriba a la 13a edició i ho farà apropant-se ja al 500.000 d'espectadors. I acabarem amb el fil invisible.

0: Aquest musical basat en el llibre del fil invisible de la Míriam Tirado sembla que vol imitar l'èxit del Petit Príncep perquè també va acumulant temporades, en aquest cas menys, eh? En té, van per la tercera. El musical enguany canvia a més de narrador. En lloc de la Bet tindrà la Mariona Castillo i ens parlarà, com sempre, dels vincles amb la gent que ens estimem. Quatre cançons de musicals en català. Quina voteu per tancar el programa? Maricel, per tant, l'himne dels pirates, A cop de rock, Vaig a vendre del petit príncep o aquest fil invisible.
1: Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per una opció o per una altra. Quan siguin les 10 del matí, punxarem la cançó més votada. Ara són les 7:50 i centrem la Maria de Medeiros.
2: Vamos cantar a janeiras, vamos cantar a janeiras.
1: És l'actriu portuguesa, però també cantant, eh? Amb una àmplia també carrera discogràfica, la Maria de Medeiros, que potser alguns la vau descobrir quan la vam entrevistar aquí, els experts, fa uns 10 anys. Potser alguns altres la vau descobrir per la pel·li Pulp Fiction o per la pel·li Airbag. Aquesta cantant, actriu, també cineasta. Heu de veure Capitanes d'Abril, eh? La seva pel·li sobre el seu país, sobre la revolució dels clavells. Doncs la Maria de Medeiros passarà pel Bages a recollir un dels premis d'honor del Festival Clam, aquest festival que sempre hi parem l'atenció. Festival Internacional de Cinema Social, que l'edició d'enguany comença el proper dia 23 d'octubre, com sempre, entre Manresa i Navarcles. Doncs la nostra corresponsal al Bages és la Nàtia Dell.
3: Com a intèrpret va saltar la fama el 94 sota la direcció de Quentin Tarantino a Pulp Fiction, però té una filmografia àmplia de gairebé 90 pel·lícules inclosos als curtmetratges, treballant amb directors de nivell com Bigas Luna. Com a directora, ha consolidat una veu pròpia militar amb la història i la política. Va debutar la ficció amb Capitans d'Abril sobre la revolució dels clavells a Portugal. L'altre convidat d'excepció del clan d'aquest any, tal com us va avançar aquesta emissora, és el prestigiós cineasta Stephen Frears, el director de Les Amistats Perilloses.
1: Gràcies, Nati, i ara tornem a parlar de la Carrie.
4: Please say hello to Carrie White. Make her feel welcome.
5: Hi, I'm Sue, by the way.
6: Hi.
5: That's a really nice dress.
6: Thanks. I made it.
4: Sure did, didn't you?
1: Fa uns mesos celebràvem la nova traducció al català de la primera i mítica novel·la de Stephen King, Carrie, de 1974. Aquí us vam regalar un exemplar. Després arribaria la mítica pel·li de Brian De Palma, el 1976. Per tant, enguany se celebra el 50è aniversari.
0: 50 anys ja,
1: de la pel·li de Carrie. Sí, sí. El Festival de Sitges, que comença ja demà, li ha dedicat la imatge gràfica de l'edició d'enguany. Com a mínim heu vist, ni que sigui cartells al carrer o els trens, els pòsters de Sitges 2026, amb aquesta Carrie a la portada. I a més, per celebrar aquesta efemèrides, mig segle d'història, avui mateix arriba a Prime una nova sèrie. Si la voleu anar a veure en pantalla gran i amb la presència de les actrius que fan de mare i filla, de Carrie i de mare, la Summer Howell i la Samantha Sloyan, en persona i amb torn de preguntes, seran divendres, demà passat, a Sitges, al nostre país, a 7:45, en aquesta sessió especial. Si en canvi es voleu quedar a caseta, doncs la sèrie arriba avui a Prime Video.
0: Està bé.
1: Ojo, ara he caigut, que jo a Sitges he d'anar amb Rodalies, eh?
0: Bueno. Doncs vigila. Bé. I els oients, a qui li va per tocar aquell abonament, sí, per anar a Sitges, també, sí, que vigili, eh?
1: Marc Garriga ens amplia la info.
7: Per celebrar els 50 anys de Carrie, un clàssic del cinema de terror, Prime Video estrena una adaptació en format sèrie de la novel·la original de Stephen King. El seu creador és l'inefable Mike Flanagan, responsable d'algunes de les sèries fantàstiques o de terror més rellevants dels últims anys, com La caída de la casa Usher, Misa de medianoche o La maldición de Hill House. Ara expandeix, renova i actualitza el món opressiu on viu Carrie White, una noia que finalment esclata en una nit memorable.
8: All I ever wanted was to go to school.
1: Gràcies, Marc, i pels qui encara no hagueu entrat mai a l'univers Carrie i mai heu vist la pel·li de Brian De Palma...
0: Jo encara no l'he vista.
1: Ah, doncs mira, t'encantarà saber el següent. Es projectarà l'altre divendres, dia 16, a Sitges, amb la presència d'Amy Irving. Qui és aquesta actriu americana?
0: Qui és aquesta?
1: Que ara té 73 anys. És la que la pel·li de Brian De Palma feia de Sue. Oh. És a dir, la dolenta, la bully, la que li deia al seu nòvio: vés a la Carrie i fes veure que t'agrada. Demana-li d'anar al ball amb tu. I així ens l'enriurem i li farem més bully a la protagonista.
0: No,
1: a la
0: no, no, perquè la cosa anirà malament.
1: Doncs aquesta actriu, recordada per aquest paper de Sue, serà Sitges l'altre divendres, el dia 16. I ara una cosa que ens agrada molt, que és punxar bandes sonores de pel·lis d'Alfred Hitchcock. Aquesta sí que l'has vist.
0: Aquesta he vist només l'escena de l'avió perseguint en Cary Grant.
1: I la que queda penjant de les cares al Mount Rushmore.
0: Ah, també. Sí, sí, sí.
1: Doncs mireu, una pel·li que és mítica, fins i tot per qui no l'ha vista. Mira.
0: És l'escena aquesta de l'avió.
1: Bueno, l'he posat jo a l'avioneta, però has vist? Ho he muntat bé. És la pel·li North by Northwest, més coneguda en català i de forma literal com a Perseguit per la mort, i traduïda al castellà així de nyigui-nyogui com Con la muerte en los talones. Doncs una persona de l'elenc estava viva, i no era Cary Grant, perquè ha mort als 102 anys l'actriu nord-americana Eva Maria Sein, que és la coprotagonista, la que apareixia al costat de Cary Grant en aquesta pel·li North by Northwest. S'apaga així una de les últimes estrelles de l'època daurada de Hollywood, que a banda de ser musa d'Alfred Hitchcock, també va rebre l'any 1955 l'Òscar a millor secundària per la pel·li Llei del silenci d'Ilaia Kazan, on compartia pantalla amb Marlon Brando.
0: Què et sembla, Cary Grant, Marlon Brando? Sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: Doncs aquesta actriu, que la veieu, sí, penjar amb aquesta escena totalment inverosímil, de que per algun motiu l'acció els portava a escalar les cares del Mount Rushmore, aquesta que veieu penjant al costat de Cary Grant, va morir ahir a Los Angeles, a casa seva, amb 102 anys, ja feia temps que s'havia retirat de la feina, de l'escena artística. Ara una mica de LOL.

0: Els Love of Lesbian, que allarguen per a petició popular, segurament ho heu vist a xarxes en les últimes hores, allarguen el seu comiat amb l'anunci de 4 concerts més abans de l'aturada temporal indefinida que van anunciar el mes de febrer.
1: A la gent li costa marxar, us ho
2: dono? Sí.
1: Anem allargant-ho.
0: Ells mateixos han dit en els últims concerts que quines ganes que arribi ja l'any nou i per primera vegada en un munt d'anys fer una mica de paradinha.
1: Doncs
0: hauran d'esperar una mica més, perquè actuaran el 12 de desembre a Salamandra, Hospitalet, i els 28, 29 i 30, també de desembre, a l'Apolo, a Barcelona. Dues bandes que, segons han explicat els Love of Lesbians, han estat molt importants a la seva història. Entrades que es posen a la venda al migdia d'avui. A les 12 podreu comprar entrades per aquests 4 concerts bonus que han anunciat els Lesbians.
3: Els experts i GAC.
0: Digueu-nos si anireu a veure els Lesbian i si ocupen una part de la vostra història, perquè trobo que tothom ha tingut una època, Love of Lesbian. Ara ens separen 2 minutets i mig de les 8 del matí. Com sempre, a aquesta hora li pregunto a l'Anna Closa què no t'esperaves saber avui.
4: Doncs mira, tinc una pregunta per la Laia.
2: A veure,
4: Laia, ja sabem que tu estima pels gats poca. Però creus que serveixen...
2: No, molt respecte, però no a dins les cases.
4: Ja. Creus que serveixen per alguna cosa?
2: Sí, per matar ratolins i per fer companyia a les velletes.
4: Doncs... Hi ha un lloc a Montenegro que li han trobat feina als gats, d'acord? Perquè el gat pot tenir vocació de servei. Com reaccionaria si al restaurant on has reservat taula t'acompanyés a taula un gat?
2: No, aquí sí que no.
1: Meravellós, jo. On s'ha d'anar?
0: És com els necocafés de Japó.
1: M'encanten i vaig anar
0: ara al restaurant.
2: Quina angúnia.
4: És com un cap de sal. Al final té bona actitud, coneix el local a la perfecció i quan el gat veu que arriben els clients, s'apropa a ells, camina davant d'ells per acompanyar-los fins a taula.
1: Fixa't.
4: El restaurant es diu Freedom Bar. Està a Montenegro, serveixen còctels, una mica de vi, taules d'embotits i de formatges, i de fet, just quan arribes al restaurant, veus un cartell que et diu Follow the cat, segueix el gat, i et trobes doncs un gat de color blanc amb taques negres que t'espera a la cantonada i tu ja saps que l'has de seguir si vols realment seure a taula.
2: Deu ser perquè es vol cruspir allò que tu tens a taula,
1: que
2: segur.
1: Que no, que el formatge no el poden menjar.
4: A més, el gat s'enfila fins a la cadira, puja a sobre de la taula on hi ha una carta del restaurant. De fet, en aquesta carta hi ha una foto d'un gat que porta una copa a la mà i està bastant tuixonet perquè està bastant grasset.
2: Ja t'ho dic jo.
4: Però la carta porta per títol No estic gras, desbordo sex appeal. De fet, us he deixat un link, d'acord, per si voleu veure com aquest gat us porta a taula. Però vaja, no li deixaria una mica de propina amb aquest gat?
2: No. Home,
1: alguna resta, sí, una mica de pernil dolç o una mica de gall dindí, que sempre passa bé, no?
2: No
1: veus això? Doncs té raó, Roger, és veritat que hi ha aquestes cafeteries que tu vas més per prendre alguna cosa, no, per estar amb aquell gat, tenir-lo al costat ronronejant.
0: També n'hi ha aquí, de necocafè. Tu has anat a Japó, no?
4: Sí.
0: Vas anar a un necocafè?
4: No.
2: Però si hi havia algun, jo em vaig veure un.
0: No, n'hi ha en parella. Laia, per acabar aquesta hora, capital de Montenegro.
2: No contestaré aquesta pregunta.
0: és el seu dret a no contestar, el dret de l'acusada a no contestar. Ara tornem.
3: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: perdono si no són 15 segons més que suficients per, amb una mirada, enamorar-te d'algú, com ens canta aquí el senyor Mamaduixa amb el seu tema 15 segons.
1: Espera'm, li diria, espera.
0: A qui li diries?
1: A la mort, no?
0: Bona, coneixes el lore de la cançó,
1: eh? Home, clar,
0: sí, sí, sí. Bé, les 8 i 2, bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Engeguem aquesta nova hora dels experts aquí cada matí a ICAT fins les 10 del matí. Us despertem amb bona música i històries que us expliquem tots plegats aquí amb en Sergi Vives.
2: Bon dia, em sap greu perquè estem cantant aquí com si no hi hagués demà i la pluja està aquí per arribar.
0: Sí, bé, arribarà potser més aviat a la tarda, eh?
2: Sí.
0: Oients, no us penseu que us n'heu deslliurat del tot, així que segueixi la prudència. Saludem els oients que, mira, l'Emmanuel ara s'ha despertat. Bon dia.
2: Hola.
0: La Mireia, que ens diu Hitchcock Forever, tinc totes les pel·lis en DVD, ja, ja, ja, una info que ara necessitàvem. Li hem dit, quina és la teva preferida? I diu, La finestra indiscreta, eh? Una trama que jo la vaig descobrir en aquell capítol del Simpson, òbviament, que la Bart es trenca la cama i li regala un telescopi perquè s'entretingui.
2: Hòstia, és veritat.
0: I espia els veïns per la finestra i jo pensava

0: Home, sí, de la Garriga.
1: Vale, jo tinc una foto meva, jo.
0: Que tu no ets ni mig
1: surto
0: normal.
1: Surto allà ballant.
0: Jo tinc una, vale, però tu balles molt bé.
2: Tinc una d'un concert, que em va enviar una fotoperiodista de musical, que és bona en el tema, que surt el guitarrista fent crowd, com és crowdsurfing, que la gent el sosté i tal, i jo surto de gairell molt malament fent cara de monstre amb un cantó de la foto.
0: I la tens penjada?
2: Tant, emmarcada.
1: Que ja t'ho dic.
0: Emmarcada, sí,
1: sí. Està bé això de tenir fotos nostres.
2: Mira, una foto d'ara mateix que ens envia l'Albert Ferrés, que està participant en el bloc de resistència per aturar el desnonament del bloc del carrer Llenguadoc de Sant Andreu.
0: Va. És que no s'aturen els desnonaments,
1: això entenc que és ara, que no la té penjada a casa. No,
2: és ara mateix, diu, molta gent per aturar-lo, i diu que ens anirà informant al llarg del matí. Ens ha enviat el pòster que diu: orgulloses de 9 anys de resistència contra l'especulació, fora matons, la convocatòria era a les 7. L'Albert arriba tard. Bueno, està bé,
1: està bé, està bé.
0: Sí, sí, escolta. És que no hi ha transport públic avui, a veure.
2: S'ha d'arribar abans que el jutge, no?
1: Sí,
0: sí, sí. Veieu com hi havia més desnonaments, per de la senyora aquesta de Madrid, que només parla d'aquesta com si fos l'única d'Espanya.
2: Bé, i a banda de desnonaments, hi ha altres temes com ara els croissants, que és el que procedirem a encarar ara mateix. Anem a la pastisseria Morreig del carrer Verdi de Barcelona, que ha guanyat el premi a millor croissant de mantega de tot l'estat.
1: Així ho ha decidit el jurat de la 21a edició del concurs que cada any organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona, on hi prenien part una seixantena de participants. Cada un ha entregat una dotzena de croissants que ha valorat un jurat professional, i hi havia, entre d'altres, dins aquest jurat, Antoni Vera, de Marvia Canal de Barcelona, guanyador de 4 edicions del premi, per tant, sabia de què parlava, Anton Cortés, de Súcal, l'Oriol Carrió, de la pastisseria del mateix nom, Eva Ferrande, de la pastisseria Sant Aneri de Sabadell, o la xef Maria Ló, que va guanyar el concurs televisiu Masterchef. Les peces presentades pels diferents pastissers s'han valorat a partir de què? Doncs de diferents criteris com el gust, l'alveolat, el fullat, el color, el format i l'acabat. Tot i reconèixer un nivell altíssim i haver-hi diversos candidats a endur-se el premi, finalment, com diem, el jurat s'ha decantat per la proposta del pastisser Mathieu Eisenhower, cofundador de l'establiment Morreig del carrer Verdi del barri de Gràcia. Eisenhower és originari de Gagenau, Alsàcia, es va instal·lar a Catalunya fa 12 anys i va rebre formació de pastisseria clàssica a França. I diu ell que el croissant que ha presentat justament és molt francès. Diu, el croissant té capes molt visibles, molt regular, és el violat, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb sabor de mantega.
0: Jo ho hauria de tastar, per poder-ho bé, de diagnosticar i corroborar. S'ha de contrastar la informació
1: periodística. Escolta, no és... a veure, 2 euros, com ho veu?
0: Home, doncs bé, bé, bé, bé.
1: Factible, no, comprar-lo?
0: Totalment.
2: Laia, més geocuis. Alsàcia toca amb Alemanya, oi?
0: Sí.
2: Vale. Genau no vol dir exacte, correcte?
0: Sí, vol dir exacte.
2: És d'un poble que es diu Genau.
1: Com mola.
0: No, perquè és Hagenau.
2: Hagenau. Molt bé, molt bé.
3: D'aquí diuen on deuen venir els Hagendats.
1: Ah, vale. Mira, no t'estranyi.
2: Doncs molt més a prop podeu anar al carrer Verdi.
1: Oients, recomanacions de llocs on menjar bons croissants.
0: Ai, sí, sisplau.
1: Digueu-nos, el millor croissant que heu menjat mai.
0: Aquí a propet.
2: No cal que digueu, el del meu poble és el millor.
1: No, això no.
2: Sigueu sincers, el millor que hagueu provat de mantega i farem mapa expert.
1: Ni val dir, al Castellà de Nuc fan uns de grans. No, això ja ho
0: saps.
2: Què?
0: Uns croissants grans.
1: Els croissants aquells enormes.
2: I ara una mica de pop lluminós. Així esclata Simple Song, la cançó de The Shins.

0: Escoltes i cas.
1: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: és aquesta meravella?
1: És de Gairó i m'encanta. Són dels finalistes dels Sons Mediterrània.
2: Em sobta que no me'ls hagi descobert tu a mi.
1: Sí, com és que no els coneixes? No,
0: perquè a vegades tinc el radar despistat.
1: Fan habaneres actualitzades i són un dels tres finalistes de Sons del Mediterrània.
0: Els haig de descobrir.
2: Crec que al final d'estiu et vaig enviar un mail. Dic, escolta't això.
0: Ara que ho dius, és veritat.
1: Mira, és que em van fer una peça als experts d'estiu quan t'ho veies.
0: Alerta. Sí.
2: Bé, doncs espero que sigui també un descobriment per a vosaltres, de Gairó, que per cert, un dels seus membres viu al meu carrer.
1: Però, ah, sí? Mira.
2: L'he vist entrant i sortint del portal. No li he dit res. Perquè
1: doncs pots fer-te el fan, segur que no li passa gaire.
2: A veure, parlem de literatura catalana perquè 40 editorials del país participen a partir d'avui a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que s'allarga fins al dia 11. Hi haurà un gran stand organitzat per l'Institut Català de les Empreses Culturals, que representarà el nostre sector editorial sota un lema: Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature.
1: Mireu, entre les editorials que hi participen hi ha Angla, Ànima Llibres, Blacky Books, Flamboyant o el grup 62. Una vintena més d'editorials i tindran també estants propis, com Anagrama, EDB o el grup Planeta.
0: És a dir, tenim estant propi que no ha estat propi.
1: Quasi, n'he anat de poc aquí, per una lletreta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per continuar impulsant la traducció de la literatura catalana a d'altres llengües. En els últims 5 anys ja s'han publicat més de 1.900 traduccions d'obres literàries originals en català. Ho explica aquesta emissora la directora de l'Institut, Anna Guitart.
3: Insistim i venim cada any a Frankfurt, som a les fires perquè ens anem adonat que sí, que efectivament és una cosa que funciona. Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
1: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional de White Ravens, que aquest any recomana 216 obres de literatura infantil i juvenil procedents de 62 països. S'hi han inclòs coreografies animals de Núria Solsona, de Zaurí, o Què estan mirant, de Salvador Comelles, amb il·lustracions de Gusti, publicat pel Cep i la Nansa, però també El cor del bosc negre, de Laia Longan, amb il·lustracions de Jordi Vila del Clos, d'Ànima Llibres, o Érase una vez los récords del cuento, de Laura Ortega Vesga, amb il·lustracions d'Anna Paricio Català, que publica Flamboyant. La Fira del Llibre de Frankfurt congrega cada any més de 7.000 empreses editorials i es calcula que durant aquests dies s'assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor de l'àmbit internacional. Ja t'ha

0: Mushkina, Let's Play Samba, ens canta ben moguda aquesta hora la Mushka, que ahir llegíem que la confirmaven al festival Primavera Sound. La podreu veure el mes de juny al Parc del Fòrum, també programada la seva germana, la Bat Guial. Passa un minut ara d'un quart de 9 del matí, ja ha arribat la Laura Grau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui, us heu de categoritzar segons com reaccioneu al gran esclat de traca final dels Oques Grasses, que per cert, no ho havíem dit perquè has arribat tard per culpa de la Renfe o del que sigui. Avui no tenies deures d'anar als Oques Grasses, tu?
1: I vaig aquest vespre, des demà que us portaré la crònica.
0: Val, o sigui, alguna prèvia?
1: Prèvia de que es veu que està tot col·lapsat a nivell d'aparcament, perquè tenim una zona de concerts en aquest país que no s'hi pot accedir en transport públic, tot meravellós, i per tant has d'aparcar a Cancún i anar-hi amb cotxe, tot fatal.
0: Bé, demà a primera hora, o quan arribi la Laia, en sabrem més d'aquest primer concert. Laura, al teu voltant també t'has trobat molta gent que ha reaccionat de forma diversa a aquest gran hype dels Oques.
2: Sí, hem de començar, jo penso, pels desencantats, que és gent que ja no se'n recordava que havia comprat aquesta entrada amb el que va costar, amb aquelles cues virtuals infinites.
0: Entre els nostres oients, molts d'aquesta primera categoria.
2: O gent que potser sí que li hagués fet gràcia anar-hi, però que amb tot el Cristo que s'ha liat amb les pluges, canvi de data, ara no sabrem si podem anar-hi, no sabem si plourà, si s'anul·larà o què, han dit, mira, a mi ja me la suda, tampoc sou l'amor de la meva vida.

0: Ara, m'agradarà veure's desencantats quan es morin del FOMO, eh? Perquè en algun moment hauran de veure 80 històries seguides del concert al que no han anat.
1: Mira, a Twitter ahir vaig veure una publicació de la Marta, una usuària de X, que deia tant de bo no haver aconseguit entrades pel concert o que és gràcies.
2: Va. Doncs escolta, regala-les.
1: O sigui, és allò de... Hola, què tal?
0: És veritat que donen molts problemes ara mateix.
3: Clar. I després...
0: Clar, no t'ho podies imaginar en aquell moment.
3: Amb la cancel·lació del concert de dimarts, ahir havia de ser?
1: De dilluns.
0: Sí, de dilluns.
3: Doncs molta gent dient a Twitter, ni els Oques Grasses volen que arribi aquest superconcert d'Oques Grasses.
0: Clar, no, perquè a més se'ls ha liat perquè han de fer 4 dies seguits de concert, aviam si els aguanten a nivell físic, de veu i de tot, i que no hi hagi cap altre imprevist, perquè és el que dèiem ara, que no sabem quan tornarà a ploure. Llavors, tot pot ser que tornin a fer un aiguat torrencial dijous i també s'hagi d'anul·lar. És que, clar, t'està donant més problemes que alegries, aquest concert.
1: I, a més, aleshores sí que seria un problema, perquè imagina't que, jo què sé, demà s'anul·la i es transporta més enllà del dissabte. Clar, els que van comprar pel dissabte...
0: Que era l'últim,
1: ja no ho seria.
0: Mira, a mi em sembla que això és el menor dels problemes. Vull dir, sou molt pesats amb haver de ser els primers o els últims.
2: Això tampoc no dona importància.
0: Hòstia, serà el mateix concert. I a més, serà pitjor, jo penso, perquè vindràs de 4 dies de cansar-te fent el directe. Vull dir, sincerament, penso que el millor serà demà.
1: Exacte.
0: O avui.
2: Avui.
1: El de la Laia.
2: I a quants grups de WhatsApp sou que la gent ha començat a vendre les entrades a full?
0: Jo no n'he rebut cap per WhatsApp, però ja he vist molta story de revenca entrada, altres motius pels quals pots revendre una entrada d'Oques Grasses que vas comprar fa un any, o has estat amb la parella.
4: La culpa és del vent, amiga de ningú, ningú és perfecte com ho ets tu.
0: Clar, és el que passa amb aquestes entrades amb tanta anticipació, que tu penses
1: les
0: que tot anirà bé.
1: Les coses que poden passar.
2: És que estic tan en contra d'haver de vendre les entrades amb un any d'antelació. O sigui, això en general és un mal sistema.
0: No, però
2: és
0: que jo estic en contra de vendre-les amb un mes d'antelació. Sí. Jo què sé, que fotre el novembre, tio, que m'estàs dient que anem a un concert. Tio, de veritat.
2: Sí, sí.
0: Soc una gran revenedora d'entrades, eh? Jo el tiquet swap que em donin al VIP, perquè és que les revenc totes, ja sé que no s'ha de fer. Però és que, nois, jo si em feu agafar-ho
2: si amb aquesta antelació... Pel mateix preu sí que es pot fer, no?
0: Sí, però bueno, després hi ha com aquesta mena de trampes de la plataforma, que ells es queden moltíssim costos com d'aquests de gestió i no sé què.
2: Ja va sent més car.
0: Aquí hi ha una de trileros amb el negoci dels concerts, que entre els que les venen al principi i els que les tornen a vendre al final, tothom s'emporta una part del pastís. Doncs molts ànims a la gent que pensava que hi aniria amb unes persones, ja sigui una parella o a vegades també amistats, que en aquell moment estaves molt encigalat perquè era un grup que compartíeu i potser us veieu més i tal, i després per algun malentès durant l'any, o perquè potser ja no us veieu tant i de cop i volta ara serà una situació incòmoda haver d'anar al concert o que s'hi junts, doncs
1: potser
0: o l'heu revenut o... Sí, o potser torneu
1: potser
0: a ser amics, clar, potser és una bona retrobada, o potser heu de fer la de buscar gent al vostre entorn que no tingués entrada i que de cop i volta li cau una entrada del cel.
1: També
0: hi ha afortunats amb aquesta situació, perquè de cop i volta... Tu no hi anaves a anar i algú et diu, mira, és que és igual, és que te les regalo perquè m'acompanyis a veure'ls, perquè necessito algú que anar-hi. Sí. I després, dintre de la gent que sí que estem encara prou entusiasmats per anar-hi, si el temps no ens ho impedeix, hi ha diversos sectors dins del fandom, que és gràcies que li interessa molt aquest concert. Jo formo part dels nostàlgics.

0: estàs parlant dels fans iniciàtics d'Oques.
1: Clar, que hi era un primer clar. Disc, que un dia no sé com, aquells primers concerts d'Apolo que no feien ni sold out. Per mi és una etapa universitària, perquè a mi em va agafar tot just entrant a la uni el 2013. Ells ja hi eren una mica abans, eh? Vull dir, no sóc de la primera fornada de fans, que sempre hi ha algú que et diu jo els vaig veure quan estaven tocant en un bar de Vic i eren quatre persones. Molt bé, felicitats.
0: Jo ja l'escoltava Montero a la Placenta.
1: Eh? Exacte, la Placenta ja l'escoltava.
2: Estem parlant de l'època de cul.
1: Exacte, cul. És el mateix
2: perfecte.
1: Disc.
2: Sí.
1: A mi aquests discos encara m'encanten i penso que tenen una sonoritat molt diferent al que estan fent ara, però que m'han agradat fins al final. Diguem-ne, no és un grup que he deixat de seguir, com i parlàvem dels Amics de les Arts, que el tercer disc vaig dir, a mi això ja no m'està acabant de convèncer, sinó que, o que els he de dir que sempre els he acabat comprant el que han tret nou, però al principi és que està molt associat a uns records molt concrets que tinc moltes ganes de reviure. Tot i que no sigui amb les persones amb qui els vaig viure, perquè això també passa quan vas a aquest concert d'Oques Grasses, que jo els primers discs d'Oques els tinc associats a una gent amb qui potser ja no ens portem tant, perquè no ens veiem o perquè no són el clàssic grup de gent amb qui tot compraràs entrades a un concert, i vaig amb gent que he conegut molt més tard, i per tant en aquell moment de la vida no estaven amb mi. Això serà com un experiment estrany, perquè clar, tots som fans d'Oques, però no ens coneixíem en aquest moment de la història.
2: Clar.
1: I després hi ha una altra segona fornada de fans, jo penso, que van pujar al carro quan ja eren absolutament mainstream i de cop i volta van descobrir que existien aquests xavals d'Osona que feien música des de feia 800 anys, però que fins que no van fer aquesta cançó concretament, no van pujar a la barca d'Oques Grasses.

0: tothom floreix a dins.
1: Aquesta cançó va fer estralls. Vull dir, hi havia molta gent que abans d'això no sabia qui era en Josep Montero.
2: Jo aquí pujaria un altre carro encara, que són els que es van assabentar que hi havia un grup que es deia Oques Grasses, quan van dir, ostres, qui són aquests que han omplert 4 estadis olímpics?
1: No, home, no,
2: i fins i tot han comprat una entrada dient...
3: No, home, això no passa, Sergi.
2: Que no?
3: Home,
1: tu coneixes algú que li hagi passat això?
3: Clar, en aquest país
1: sí,
3: ningú...
1: Els que han conegut Oques Grasses pels concerts, segur, però que s'hagin comprat l'entrada...
2: Sí, és aquest fuma de jo i vull ser. Jo vull
3: no, sí que era gent que no tenia història... interès, que no coneixia cap cançó i en compra, però no nivell... Jo crec que és el grup més conegut de Catalunya a nivell de so. O sigui, vull dir que tot... És
1: que
3: conegut.
1: Sonava una mica.
3: Clar, pots no ser-ne fan, però de saber qui són i tant.
1: Sí, i la gràcia de descobrir un grup tan tard, jo penso, mira, jo no sóc d'aquests que posa medalles de si l'has descobert abans o després. Crec que la gràcia de descobrir un grup tard és que encara tens tota la discografia antiga.
2: Exacte.
1: per conèixer i sí. Perquè t'encanti. Vull dir que espero que hagueu estudiat, perquè hi ha molta Oques Grasses abans de la gent que estimo i del disc de Topem la vida. Així que teniu com a molt 24 hores 48 per acabar d'estudiar-vos els primers discos.
2: Això també passa amb la Ludwig. A partir de Pal Barri es comenta, molta gent potser ha descobert la Ludwig i quan vegin tot el que havien fet abans els
3: en aquest sentit,
2: moltíssim.
3: Laura, tu tens informació de quines són les cançons que entren al concert, perquè no es pot tocar tot i per tant potser hi haurà decebuts, perquè potser hi haurà gent que esperarà més cançons de les noves, gent que esperarà més cançons de les primeres.
1: No tinc informació del tracklist, diguem-ne, però tinc informació de la durada. M'han dit que és un concert de 2 hores i escaig.
3: Que és laborable, que... demà, que hi ha nens que han d'anar a l'institut.
1: No, a mi em fa patir, de veritat, la resistència física dels músics.
2: 4 dies seguits a 2 hores i escaig per concert.
1: Però entenc que amb 2 hores
3: i pico...
1: Ells
3: només fan això, els altres hem de fer vida funcional l'endemà.
2: No, clar.
1: Sí.
2: I bueno...
1: Jo entenc que hi ha marge per fer una mica de cada disc i de totes les etapes, per tant espero que així sigui. I per últim, doncs una mica la gent que, com ens passa amb altres grups que no ens interessen tant, aquests dies s'haurà de menjar una quantitat d'informació, d'històries, de fans, de trifulques, de contingut radiofònic i televisiu, d'Oques Grasses, quan els hi és absolutament igual i per ells sí que poden anar-se'n a prendre pel cul.
0: Ja pots agafar-ho tot i anar-te'n a prendre pel cul, cul, cul.
4: Mira, l'Ona constata les teves paraules, diu, corroboro el que diu la Laura, la meva feina n'hi ha uns quants que ni els coneixen i tenen entrades.
2: Veu? Aquí,
1: bueno,
2: sí,
1: eh?
2: No el que deia la Laura,
1: no,
2: crec,
4: a veure, jo sempre dic d'anar a concerts i descobrir grups en directe, però...
1: Vaja, però acaba de ser un concert de descoberta.
4: Extrem,
1: no.
4: Sí. I l'Adrià diu, una vegada de petits anàvem a veure la Gossa Sorda, ens vam confondre, vam arribar i eren els Oques Grasses.
2: Ostres, noi!
1: Però a partir d'aquell dia us vau fer fans o veu fer-ho molt més tard, sí. Quan veu dir, ostres, mira aquells friquis que un dia els vam veure de casualitat i són famosos. Va, ja.
4: Sí, però,
2: Laura, què podem dir a tota aquesta gent que estarà farta de sentir parlar dels Oques aquests dies?
1: Jo també m'he menjat una quantitat de...
3: Primera Sounds, que flipes.
1: Bruce Springsteen, Bon Jovi, no sé què, vinga, hombre, me la suda. Ara
2: a més, estem parlant de qualsevol cosa. Un grup que t'omple 4 estadis olímpics amb tota la gent que comporta i, a més a més, que s'ha acomiadat i que ha significat tant.
1: Fotem aquí unes rodes de premsa quan ve un artista internacional que en realitat el coneixeu 4 friquis. Que quan són catalans, a més, jo penso que encara s'ha de treure més pit.
2: Una pregunta. Totalment. Imagineu ara que Charango diu, tornem a fer aquells concerts que no van poder fer.
1: Jo ho porto demanant.
2: Creieu que serien capaços d'omplir també 4 estadis olímpics,
1: Charango? Jo crec que Charango, sí.
4: Atenció, alerta, la Bea li passa una cosa que trobo que...
3: Quin susto, pensa que deies que Charango tornava.
4: No, t'espantaries? M'espantaria jo. Diu la Bea, a mi em passa que... no trobo el mail de les entrades.
2: No!
4: Clar, un any després, jo faig, el que faig és marcar com a no llegit i estrella vermella,
5: clar.
4: Ha de passar tant de temps. Digueu-nos com m'ho heu fet valtros per tenir el mail localitzat.
2: Però no, el cercador de Project o
1: jo
2: Oques,
1: delegant-ho
2: no?
1: Completament a les meves amistats. Jo no tinc la meva entrada, la té algú altre. Jo
3: també he de dir que no el trobava de cap manera ahir. No, però com que la vam agafar en grup, per sort, doncs ja la tinc.
4: Perquè... Però tu, la teva, no l'has pogut trobar, el teu mail, eh?
3: Vaig desistir de cap de 10 minuts, un quart.
4: Bueno.
3: Potser l'hagués acabat trobant, però de moment no la trobava.
4: Oients, si feu com la Laia, avui aneu al primer concert, envieu-nos croniqueta demà, eh? Recordeu que venen 4 dies seguits d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic en aquests últims concerts, concerts de comiat. 3 minutets perquè siguin 8:45. Ara aquests sí que tenen marxa per estona, estic bastant segur que no els hi falta gas i tindrem temps per... el Sergi dubta, ara fa cara de...
2: No sé, veurem.
4: Bueno, ja porten temps al sexeni.
1: Qui són?
2: Ara,
1: ara ja pleguen, nois.
2: A mi també.
1: Sí, ja ho van anunciar.
2: Ja t'ho he dit, he vist que hi ha tothom.
4: Els he descobert ara. Malalt de somnis.

0: Així sona els experts.
1: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversa o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
2: Déu!
1: Clar. Que ja implica que ja no vols saber-ne res.
3: No tinc cap ganes de parlar.
1: Si ja no vas amb un... Què tal?
4: Bé, com va?
1: Sí, sí, què tal? Sí. Obre escletxa a poder parlar d'alguna
3: cosa més. I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va...
2: Va,
3: i...
2: Déu!
3: I ara ens t'atures.
5: No. Pregunto, què fem?
6: Pots seguir?
1: Puc seguir, eh?
6: Caminant. Doncs jo tiro
1: si,
6: millet.
1: Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu, Déu...
7: Déu, Déu.
1: Ja. Ja.
5: Gràcies, Déu.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Passa un minut ja de 2:15 del matí, per tant anem per feina amb l'actualitat de la jornada. Avui, que és dimecres, dia 7 d'octubre. Bon dia de nou, Anna Closa.
8: Bon dia.
1: Què cal saber per avui?
8: Doncs que avui és un nou matí de caos a Rodalies. El servei no està garantit arreu perquè alguns maquinistes doncs, es neguen a treballar fins a tenir certificada la seguretat de la xarxa. El director de Rodalies admet que el servei alternatiu per carretera difícilment pot absorbir tot el passatge habitual dels trens. De fet, Protecció Civil manté activa l'alerta perquè els aiguats doncs, podrien repetir-se avui a Catalunya, tot i que s'espera que sigui amb menys intensitat. Ahir els bombers van haver de fer més de 200 sortides per les fortes precipitacions que van afectar sobretot municipis del Baix Ebre com Paüls o Xerta. A Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un tren, per sort, sense deixar ferits. Més coses. El Tribunal Suprem rebrà aquest matí la sentència dictada ahir pel Tribunal Constitucional que l'obliga a aplicar l'amnistia als encausats pel procés. El jutge instructor Pablo Llarena ja va aixecar ahir mateix l'ordre de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont, però avisa que no arxivarà la causa fins que hagi llegit l'argumentació del Constitucional. Tot i la retirada de l'ordre de detenció, Carles Puigdemont no pensa tornar a Catalunya de manera immediata i s'esperarà fins que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat. L'expresident i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, celebra la sentència del Constitucional com una victòria de l'independentisme. I acabem a Madrid perquè Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció als llogaters a les portes de la campanya electoral. El suport del PNB permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge, tot i que tombaran l'altre, el dels lloguers indefinits.
1: Les 8:33, als titulars d'esports.
8: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. En aquest comiat, Messi ha fet un gol de penal i dues assistències. De fet, el partit ha acabat 3-0 davant la selecció de Benín. Encara en futbol, Espanya passa als quarts de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Miquel el Merino, i Cristiano Ronaldo explica que va deixar la selecció portuguesa perquè la federació i el seleccionador doncs, no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula.
1: I el temps per avui?
8: Es mantindrà el temps insegur durant tota la jornada d'avui, matí amb cel variable i alguns ruixats a l'Alt Pirineu i a la costa central. A la tarda, les pluges guanyaran terreny al Pirineu i al nord del país i de manera més dispersa a la resta. Localment, no es descarta alguna tempesta intensa.
1: Aneu traient el mòbil, que ara de seguida jugueu amb el miniquiz. Avui serà tema fotografia, ja que la pregunta del dia és la següent. Quines fotos de persones teniu a casa marcades, penjades? Laura, vés-te-les pensant, a no sé que en tinguis cap o una.
9: I si tens fotos teves a casa?
1: Sí, tu sola.
10: No, a mi em fa un puto cringe que la gent tingui quadres de la seva cara, al menjador de casa.
9: Jo tinc una foto meva a casa.
1: Clar,
9: que passa.
10: Però gran.
9: No, gran no.
10: Vale, una cosa és el típic prestatge on tens una mica el bagul dels records, no? Tu vas desfilant allà com des de que tenies 0 anys fins a l'actualitat, però amb fotos petitetes, però hi ha gent que té un quadre gegant
9: seu.
10: De la seva cara. Hombre, jo conec molts castellers perquè a més els encanta la cosa de que et facin una foto baixant d'un castell i celebrar-lo. Però no te la imprimeixes i te la poses dos metres.
9: Escolta,
10: per
9: si
10: un
9: és casa teva. És casa teva, foto el que
10: com el pare de Lamine Yamal fent-se un mural amb la seva cara i el Lamine. No veu veure aquesta foto?
9: Sí, però això és diferent. Això és perquè
10: és diferent, Sergi.
9: Sí, perquè ell vol mostrar-ho, que sap que ell mostra la seva casa tot arreu. Això és diferent.
10: Per mi Laura, fa el mateix efecte.
1: Dubte moral, aquí. Jo tinc una foto de treball normal d'un concert que el guitarrista estava fent crowdsurfing i tal, i vaig aparèixer sense voler una cantonada superlleig amb la cara torta i tal, i vaig escriure a la fotoreportera i me la va enviar a la impresa i l'he marcat, i és guai.
10: Però t'has de trobar, diguem, una mica buscant a Wally.
1: No, és fàcil, no? És fàcil. Estic bastant en primer pla, bastant malament i a la cantonada, però molt en primer pla. Demà us la porto, si voleu. Val?
10: Molt bé.
1: Ara toca els Bastille i de seguida juguem al mini-quiz.

0: Festes i Cat. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
1: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
2: de la teva vida.
4: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
5: Així sona Els Experts.
6: És veritat que quan et trobes algú pel carrer, el que li diguis ja denota si tens ganes de conversar o no. Jo, per exemple, sóc molt de dir Déu!
7: Déu!
6: Clar. Que ja implica que ja no vols saber-ne res.
8: No tinc cap ganes de parlar.
6: Si ja no vas amb un... Què tal?
9: Bé, com va?
6: Sí, què tal? Obre, escletxa, a poder parlar d'alguna
8: cosa més. I això a vegades genera una mica de trobada, perquè un diu només adéu i l'altre diu com va...
7: Va, adéu!
8: I ara ens t'atures
6: o no t'atures. Exacte.
10: Pregunto, què fem?
11: Pots seguir.
6: Puc seguir, eh?
11: Caminant. Doncs jo tiro
6: milles. Si hi ha dubtes, fes servir el doble, perquè si dius Déu, Déu...
12: Déu, Déu.
6: Déu. Ja.
10: Gràcies, Déu.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 8 i 40 minuts, és hora de jugar. També és hora, com fem aquí al Clàssic, d'endevinar el nom de la nova estudiant en pràctiques. Hem enviat una GIF saludant de la nova estudiant que ja ha entrat per la porta de l'estudi. I us hem dit, a cara de què fa? Doncs mira, el Lluís diu que es diu Graciela, en Marc diu Garcenda, que em sembla...
8: No, arrisqueu, perquè sí. No l'encertareu.
6: Lluís també diu que també té cara d'Elisenda.
13: Elisenda.
6: Tampoc és correcte. L'usuari Terra Lliure diu Armacenda.
13: Armacenda.
6: Fent aquesta referència al joc de taula, al Carcassona.
13: Sí.
6: També diu el Lluís és el que més està participant. Benvinguda a Eurídice, fent aquesta referència a la dona d'Orfeu, o Clitemnestra, la dona d'Agamenó. Perdoneu els dones de seguits, però és que no parlaven les dones a la Iliada.
8: Estaven allà una mica de fer bonic.
13: Molt invisibilitzades.
6: A veure, jo trobo que el que més... La Mireia diu, bon dia, Itziar. Bueno.
8: Podríem dir que és la que més s'hi ha costat.
6: Podria ser que té, és una casa... Saps aquelles cases on tenen basquitis?
8: Deu entrar dins del rang de noms amb els quals confonen el nom real de la sí. nostra estudiant.
13: La Laia ha marxat i ha demanat que no la presentem fins que ella no torni. Per tant, ens esperem un moment.
6: Bueno, sí, podeu seguir fent porra naming aquí.
5: Afegiu-nos al WhatsApp. I... 638-684565.
6: Mentrestant, participeu al miniquiz, com dèiem, Sergi, avui tema fotografia.
13: Exacte, sobre això gira avui. Sempre s'ha dit que una imatge val més que mil paraules, per posar èmfasi en el fet que una representació visual pot explicar una idea, una història o una emoció de manera molt més ràpida, clara i universal que un text llarg. Entre les fotografies més vistes de la història hi ha, per exemple, l'esmorzar dels treballadors en un gratacels de Nova York. Mira, aquesta foto crec que la té molta gent a casa.
8: Perquè la posaven a l'IKEA, no?
13: Exacte.
8: Un quadre.
13: L'home davant del tanc a la plaça de Tiananmen, la mirada a l'horitzó del Che Guevara, que està, segurament la té gent en pòsters, no? La primera fotografia a la Terra feta des de la Lluna, però la foto més vista a la història no és cap d'aquestes, sinó aquesta altra. S'anomena Bliss i és un paisatge consistent en un turó ben verd que contrasta amb un cel ben blau. I que de ben segur també ho haureu vist vosaltres perquè és l'icònic fons de pantalla que apareixia predeterminat al sistema operatiu Windows XP.
8: Pell de gallina.
13: Sí o no? Saps de quina foto parlo,
8: bueno,
13: no?
8: El que trigava a engegar-se l'ordinador quan sonava això era el millor moment del dia.
6: Laura, i tu per què no has viscut els núvols sobre un cel blau del Windows 95?
13: Aquesta fotografia l'han vista més de 4.000 milions de persones. Cap altra foto està més vista que aquesta. El paisatge existeix a la realitat. Però la pregunta, el mini-quiz d'avui és: sabeu on es troba aquest paisatge, aquesta fotografia? A, la vall del riu Columbia, a Washington.
6: Washington, l'estat?
13: Sí. B, Silicon Valley, a Califòrnia.
6: Califòrnia, l'estat.
13: C, el Parc Nacional dels Everglades, a Florida. O D, el comtat de Napa, Califòrnia.
7: 638-6845-65. 638-6845-65.
6: On és el Prat verd que tots recordeu del fons de pantalla predeterminat del Windows XP? Aquest prat que existeix a la realitat és a la vall del riu Columbia, a l'estat de Washington. És a Silicon Valley, a l'estat de Califòrnia. Van enviar també l'estudiant nou que anés caminant.
13: Exacte.
6: C, al Parc Nacional de Everglades, a Florida. Laia, capital de Florida.
9: Em nego a contestar.
6: D, està al comtat de Napa, aquell personatge de Bola de Drac, el calb, que dona nom al comtat de Napa, a Califòrnia. Entre tots els encertants, avui regalem un lot cultural. Ara de seguida fem el sorteig, diem el guanyador, fem el sorteig. Teniu temps per respondre mentre ens entretingui el Guillem Gisbert.

0: amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: I al costat del llit, enganxat amb el tac, i el retrat teu en blanc i negre.
2: 3:15, Sergi, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
3: Us preguntàvem per la fotografia més vista a la història. Ens referim a Bliss, el paisatge consistent en aquest turó ben verd i aquest cel blavós que era l'icònic fons de pantalla que apareixia predeterminat al sistema operatiu Windows XP. I us preguntàvem on és exactament aquest paisatge que surt immortalitzat. Les opcions eren A, la vall del riu Columbia, Washington, B, Silicon Valley, a Califòrnia, C, el Parc Nacional dels Everglades, a Florida, o D, comtat de Napa, Califòrnia. Doncs la resposta correcta era la D, el comtat de Napa. La imatge va ser capturada pel fotògraf nord-americà Charles O'Rear el gener del 96 al comtat de Napa, allà a Califòrnia. O'Rear, qui va treballar durant anys per National Geographic, va fer la foto mentre es dirigia a visitar la seva nòvia. Microsoft va comprar tots els drets de la imatge l'any 2000 per una suma extraordinària que mai no va ser revelada, però devia ser una pasta.
4: Fiquet es va jubilar amb aquesta foto, no?
3: Home, t'ho diràs. I, per cert, cal dir-ho, la fotografia no va ser retocada digitalment.
4: Ah.
3: És a dir, clar, va ser aquest superpaisatge, aquests colors ben vius.
4: De natural ja era així.
3: Jo no, no he fet una fotografia així mai.
4: No, tampoc som fotògrafs.
5: És un fotoprat verd, tampoc és tan especial.
3: És molt verd i el cel és molt blau, eh?
4: És bonica, la foto, però...
3: Tu per què ho retoques tot amb l'Instagram, aquest?
5: No, jo no retoco res, no, però no em sembla un paisatge que aquí a Catalunya no puguis trobar. Passa
4: això
5: que, mira,
4: sí, això és veritat.
3: Fes-ho i ven-ho, Microsoft. Encara tu...
2: Es fa servir encara el filtre València, perquè era guai, a l'Insta.
4: Sí, és veritat que el València sortia.
5: Jo crec que tornarà, ara, amb les modernes. Aquestes modernes que de cop han de tornar a fer tot el que era xarca i mainstream fa 10 anys, doncs jo crec que ara estaran amb el filtre València.
4: Potser sí.
3: Vinga, hem rebut 99 respostes, de les quals 85 han estat correctes. Per tant, Laura, et demano un número de l'1 al 85.
5: El número 29.
3: El número 29...
5: Hòstia, fa dos dies vaig dir el 29, també m'acabo de recordar.
3: És la Damaris, des d'un número que acaba en 33. Moltes felicitats, Damaris.
4: Enhorabona.
2: Ara t'escrivim i t'expliquem com fer-te arribar a casa teva el megalot cultural que avui has guanyat. I ara el que farem és sentir les vostres veus. Tenir fotos penjades a casa... Bé, Laura, trobo que has deixat anar la teva opinió de forma bastant clara, però digue'ns una que sí que t'agradi, que tinguis tu a caseta.
5: Castells, però el castell sencer.
3: A veure, és que la Laura criticava els castellers que només pengen la foto d'ells mateixos i, a més, en format de metre per metre cinquanta.
4: Ostres,
3: 50.
4: Sí, estic bastant en l'equip de la Laura, eh?
3: Sí?
5: Això t'ha de criticar-ho,
3: clar. Perquè és massa gran.
4: Bueno, i perquè és molt egocèntric, perquè, com diu la Laura, el que és bonic és el castell sencer. No tu allà fent aquella cara.
2: Que són castellers.
3: No estic d'acord. Jo, per exemple, em penjo la foto de mi ballant en un ball, no el ball sencer.
5: Però el ball... no sou tants, entén-me.
3: Home, collons, som 20 o 15.
5: Narcisista, també.
6: Sí. És que avui en dia és complicat tenir fotografies impreses a casa, perquè com en fem 25.000 amb el mòbil, passar-les a paper i bla, bla, i és una pena, perquè fa gràcia. Després dius, ostres, aquella foto d'aquell dia que et recorda aquella cosa.
7: Sí.
6: Tema 2. Dones que teniu família, us passa que no sortiu a les fotos? Haig de demanar, si us plau, ens podem posar els quatre per fer una foto? Els homes no fan fotos, donen per suposat que les fem nosaltres. Pot ser que no sigui de selfie que jo hagi d'estar aguantant? Em podeu fer una foto amb els meus fills perquè m'agradarà? Ara em veig fatal, però d'aquí 10 anys diré que estupenda estava. I no és un tema meu, eh? Perquè ho he parlat amb altres amigues i els hi passa igual.
4: Més un,
5: sí. Totalment d'acord amb aquesta persona.
4: Home, evidentment.
2: Què passa amb els homes i les fotos?
4: No és que en bon vulguin fer, és que per ells en necessiten menys. És a dir, amb una foto al dia ja tiren. Almenys a la meva experiència.
2: I són unes quantes, no, una al dia?
4: No, home, però parlo d'un dia que estem anant d'excursió. Ah, és a dir, fas una excursió, fas un 3.000 i amb una foto ja tirarien.
3: I a mi la meva parella, també... és veritat, que m'ha dit a vegades en el sofà mentre estava amb les nenes, fes-nos una foto ara, mira com estem.
5: Clar, és que hi ha d'haver una mena d'iniciativa teva per les fotos robades, que és una cosa que us he explicat moltes vegades.
4: Sí. Ui, això ja es demana molt, Laura.
5: No, el que es demana molt és les mares pesades, que també n'hi ha moltes, com la meva, que cada 8 minuts hem de demanar no, però fem-nos una foto tots aquí a la taula, una selfie, no, ja està, i m'emprenyo i ella s'emprenya amb mi després.
2: Laura, m'estàs dient entre poc i massa, és a dir, els homes haurien de tenir, hauria de sortir de dintre teu, Sergi,
3: totalment,
2: i algunes dones no ser tan passades.
3: No,
2: mares,
5: jo estic molt a favor de la foto robada. Aquí. Si tot ve de gust fer una puta foto del que estem fent ara... Perdó, dic moltes paraulotes avui. No, és que després se'm queixen els que són pares i tenen tota la raó. Treu el mòbil i fes una foto i després a tots ens farà il·lusió que encara ens hagin enganxat en un moment espontani.
4: Si sempre ho diu la mateixa persona, aquesta persona no surt mai.
5: Això és el que estic d'acord amb aquesta oienta.
2: No m'hi havia fixat mai, eh? Però mira, tindré en compte.
7: Jo sóc un ligue i arribo a casa d'algú i em trobo una foto d'ell amb el gat o amb el gos i pienso en lo que de los gatos salgo corriendo.
3: La Laia acaba de sentir amb el cap,
4: evidentment, és motiu d'alarma.
2: És que, Laura, un dels subtemes que han sortit avui és això de tenir fotos amb mascotes a casa i hi ha gent que li fa cringe.
5: A mi també, eh?
3: A mi no, per
5: jo
3: què?
5: Jo tinc un gat, també, però no... Tu te'n marcaries una foto teva amb els gats?
3: És possible que tingui alguna foto penjada a casa on hi ha algun gat.
4: Clar que és possible, tal com ets tu, és bastant probable.
3: Per què parlem,
5: ja? Tenim fotos de tot.
2: Laura, tia, ràpid, ara que el Toni parlava de ligues. Tu arribes a casa d'un nai i tens foto de la seva mascota o una trapa somnis o un quadre d'aquells ja per dissenyats de l'IKEA dels obrers damunt d'una viga.
5: És que jo he vist coses que no us creuríeu. Ja ho he explicat més d'un cop, crec que hi he estat en una casa que hi havia una foto molt gran de Leo Messi.
4: Sí,
5: en una habitació.
2: I on així t'he quedat?
5: Imagina't.
2: Jo també m'he cascadat, eh? Jo també m'he cascadat.
4: Tu et quedaries encara que hi hagués la foto de Franco.
8: Quan alguns amics m'ensenyen fotos dels seus bebès o dels seus gats. Ai, miri, no sé què, les potetes.
9: A mi ets mamí.
8: És un ràpid. Cony, m'expliques, és un gat.
4: Cringe.
8: És molt cringe. De les fotos més preuades que tinc, o més cares, suposo, és una boda d'un cunyat que al cap de 6 mesos se van separar. I ara no sé què fer amb aquestes bodes, perquè és que jo anava molt guapa. I a mi m'encanta aquell vestit que portava. Doncs tinc fotos de la boda, però nosaltres, dels novis, no.

0: Mira, la segona cançó en portuguès que sentim avui, que l'anterior sentíem cantant la Maria de Medeiros, aquesta és bastant més nova, la Magalí Sare amb el Salvador Sobral. Sempre vens a cim i sempre ens constateu els temes que apareixen aquí al programa. El que deia la Mireia, aquesta mare que li costa tant fer fotos de família i que el seu home i
1: li
0: pare...
1: Li costa que n'hi facin.
0: Mira, diu la Marta, estic d'acord amb aquesta noia, la Mireia, de l'àudio, que deia sobre les fotos de família. A mi em costa molt sortir-hi i que en fem. L'Anna li respon i diu, jo també, he de pregar tenir fotos amb els meus fills. Però tant és així,
1: sí,
0: Laia.
1: Sí, sí, és bastant
0: és
1: així.
0: És totalment, totalment nou per mi. Sí, en sí, Lluís sí. Diu, les meves filles, quan vull fer una foto de família, no volen, fugen, o a últim moment es posen la mà davant de la cara. Diu, ara bé, les hauria de veure pujant TikToks. Aquí es veu que sí que no tenen cap problema i
1: no,
0: sí que les
1: pengen.
0: No, aquí
1: es veu la diferència de codis. A mi em passa amb la meva mare, ja us ho dic, i tinc 30 anys. Vull dir que imagina't si en tenen 10.
0: I sí, la Mireia opta per les fotos robades com la seva última opció. Bé, les 8:57, sempre que arriba aquest moment al programa, oients, us heu de decantar per una opció o una altra, perquè és el moment del dilema. Avui sí. El proposa en Sergi.
2: Vinga, he estat a punt de fer un dilema només per la Laia, que seria, què acolliries abans a casa, un gat o un maquinista de la Renfe?
3: Un gat, em sembla.
2: Molt bé.
3: Mira com estic a nivell d'indignació.
2: Però no, farem aquest altre. La vida hi ha la gent que sap sobreviure a les situacions més adverses i la que no. Ara us proposo que imagineu que hi ha hagut un cataclisme molt bèstia, però molt particular, que s'ho ha carregat tot menys uns restaurants d'una coneguda cadena de fast food. Aleshores, aquí ve el meu dilema. Preferiu haver de caçar, recol·lectar i recollir tot el vostre menjar la resta de la vostra vida? O menjar a McDonald's cada dia i fins a la fi dels temps?
1: No, fins que et moris perquè la palmaràs en sí. Poc temps.
3: Exacte, això, rai.
2: Perdona, i no la pots palmar menjant d'un cèrvol que té, jo què sé, la ràbia?
0: Bueno, però entre uns quants humans són més llestos.
2: Jo vaig al McDonald's, eh?
1: Sí,
2: jo,
1: però vale. Què dius? Però una mica d'hort, Sergi, no és tan difícil.
0: I trobo que més enllà de que et moriràs per menjar porqueria, sí que és veritat que, per com a principi lògic, vull dir, caçar i recol·lectar ja és bon, sí, tampoc és
3: exacte,
0: que ho hagis de...
3: Exacte, o sigui, sense que hi hagi una catomba ja és millor. El que passa que és veritat que,
2: jo
3: clar, porta
2: no
3: feina.
2: Jo no he nascut per caçar, jo he nascut per tenir els animals com a mascotes, m'entens?
1: Clar, sí, el problema és que no en tenim ni idea. Aquest és el problema.
2: Clar, aquest és el problema.
3: Que no en sabem prou, però escolta, és tota la vida per aprendre'n. Vull dir, pots fer assaig-error...
1: Bueno, passaràs gana uns quants
2: mesos. Abans no fas assaig-error, t'has mort.
3: No, però llavors primer vas a recol·lectar bolets, no, espàrrecs, vas fent les gallines, en principi no costa gaire.
2: El primer bolet que pillo i és dolent, t'aviso.
3: Ara t'ajudaré.
1: No, i recordeu el reality, perdó, Roger?
0: No, digue.
1: La masia de 1907?
0: Sí.
1: No! Que havien de matar un conill, bueno, o sigui, clar, havien de simular que vivien a 1907 famílies que no tenien res a veure tampoc ni amb la vida de camp. I llavors havien de matar un xai, havien de matar un conill... Ara estaria fatal, no es podria fer, perquè tindries tot d'animalistes dient-te que què fas.
2: I no fa tant, eh? 15 anys heu tenir que realitzar.
3: Ui, mira, això, no sé de gent que
0: estàs parlant. Digueu-nos, si voleu, caçar i recol·lectar, o bé McDonald's gratis tota la vida, era això, no?
2: Exacte, sí.
0: Per cert, hecatomba no és una cosa negativa, és un sacrifici celebratiu.
3: Ah, mira, quina sort, una hecatomba.
4: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sentit algú murmurar de fons. Epa. És una nova veu del programa.
1: Qui ha pogut parlar?
0: Que ha entrat a destemps. Bé, oients, les 9 i 2, fem-ho bé. 9 i 3 ja, avui és dijous, 7 d'octubre. Bon dia, Laia, Laura,
2: bon dia, Roger,
0: Sergi.
2: Avui és dimecres,
3: per l'amor de Déu.
0: I els oients que segueixen amb el tema, què voleu, dilema o els homes no fan fotos?
1: Tot.
2: Dilema.
0: Bé, el dilema guanya per un rati de 10 a 2, Sergi, el fet de caçar i recol·lectar.
1: Però hi ha dos al meu equip, gràcies.
2: M'encanta, com sempre, t'autobuicoteges a tu mateix. Posant dilemes que saps que la gent et voldrà matar.
1: No és igual.
0: La Marta ens diu, que crec que no sap com és viure al paleolític, diu, jo sí, trio orc, recol·lectar. Em tornaria vegetariana perquè no vull haver de caçar animals i desplomar-los. Bé, doncs si et mors de gana ja t'hi trobaries, I la Zaitel, que fa una denúncia social, diu que davant de casa seva estan construint un McDonald's, Ja veieu que de McDonald's...
2: Quina desgràcia.
0: Mai n'hi ha suficients. I el tema que dèiem de les fotos, cada cop hi ha més oients que s'hi sumen. Una altra Marta que diu, més un a totes les que diuen això, és impossible que el meu home faci fotos. És el meu tema que m'ha fascinat, aquesta descoberta.
1: La Mariví estava fent que sí amb el cap, volent dir, em passa exactament el mateix.
2: Sí, és que és algo generalitzat.
0: Vale. Tot llicit, ja. Bé, les 9 i 4, podem donar la benvinguda. Hem fet una mica de quiz. T'han dit també Ona, t'han dit també noms normals. Hem fet una mica de quiz a partir de la foto de la nova estudiant en pràctiques, de quin és el seu nom. Bon dia. Com es diu de cognom, per cert? Digue'm, com es diu?
4: Guerra.
0: Sí. Bon dia, Itzà Guerra.
1: Hola, Itzà.
2: Hola, bon dia.

0: que es diu Cinèfils, i fan una vegada al mes una pel·lícula que tria un grup de persones. I van fer una que es diu Rebuilding, que em va agradar molt.
1: Rebuilding.
0: És un neo-western que wow. de fa poc i molt recomanada.
1: Vale, ara la veurem.
2: Que bé.
1: Em fa ràbia no haver-la vist.
2: Igualadina, Litzà.
3: Què et sembla?
2: Com us quedeu?
3: És moixiganguera, també?
2: Sí. Ha vingut a saig.
3: Molt bé, molt bé.
0: Estem entrant.
1: No estàs a la fase de camisa, encara, has de passar pel ritual.
0: Sí, he de passar pel ritual.
3: Ets samarreta, samarreta.
1: Laura, a Igualada ho fan com a la jove, que no t'avisen del dia que te la donen, llavors fan un petit acte i diuen el llistat de noms de persones que ja tenen camisa.
2: No t'avisen, però hi ha uns dies de l'any en què reparteixen camises, per exemple... I ja, si vens aquests assajos que de aquesta setmana és que et necessitem moltíssim abans de la nostra diada d'hivern a Igualada, que és el 24 d'octubre, jo crec que hi haurà repartiment de camises. Per tant,
3: atenció, està a les teves mans. Atenció, que pot caure.
1: Els oients clamen perquè ens expliquis l'origen etimològic del teu nom. Alguns han dit Itziar o Itxaso. No sé si Itzà és basc o d'on ve.
0: No, moltíssima gent, de fet, em corregeixen. Els dic, em dic Itzà i em fa, ah, vols dir Itziar? I dic, no.
3: Ah, la gent et corregeix pel teu nom. Hosti, quina barra.
0: Deus haver equivocat, dic, no.
3: No, sé perfectament com et dic, gràcies, no?
0: Sí, sí. No és basc, tot i que s'assembla bastant a Itziar, per exemple. És d'una piràmide de Mèxic que es diu Chichen Itza. Exacte, doncs d'allà ve.
3: Ostres, que xulo, molt bé.
1: Jo vaig dir ahir de broma.
3: Doncs sí, sí, mira.
0: Pues mira.
3: Itza ve d'allà, de les piràmides maies.
1: Exacte. Maia o Azteca, hem dit.
3: Diria que és Maia.
1: Maia,
0: sí.
1: Maia.
0: Hòstia, sí, sí, sí.
3: Això també ho deu saber millor ella.
1: Sí. Ah, oients, la primera recomanació que us llença la cara la Itza, Rebuilding, la teniu a Movistar, nova d'aquest estiu, i la tinc superpendent a partir d'ara, i a més apareix en Josh O'Connor. Que sí, la Itza és un dels teus cruixos? És un dels meus cruixos,
0: no,
1: home, eh?
0: Sí. No, però m'agrada molt com a actor, sí.
1: Potser l'heu vist a pel·lis com La Quimera, doncs jo aniré directament a veure aquesta. Bé, les 9 i 7, fem més xerrameca? O fem,
3: anem a la tria de la cançó.
1: Ah, sí, oients, si voleu començar a opinar sobre la nova Estudiant en Pràctiques, ho podeu fer aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
2: Tu també pots opinar sobre ells, eh?
3: Exacte. Sí. Tota l'estona. Absolutament.
1: Tot el que vulguis. Aprofiteu que teniu aquí el WhatsApp obert també per votar la cançó de les 10. Només cal fer clic, teniu l'enquesta diària amb les 4 cançons que us llancen Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida.
3: Un 7 d'octubre, com avui de l'any 1988, de Goll de Gom estrenava Maricel. Fa que sí, Litzà, això vol dir que t'agrada Maricel, t'agrada aquesta obra. L'has vista?
0: Sí, l'he vista, però fa molt temps. O sigui, no sabria parlar-ne gaire.
3: No m'estranya, és que s'ha fet un munt de cops. S'estrenava l'any 1988, però va tenir tant d'èxit aquesta obra d'Àngel Guimerà feta per Xavier Brodassala i amb música d'Albert Guinovart, que es va reposar fins a 3 vegades, el 2004, el 2014 i el 2024. I és més, el Mago Pop ja ha anunciat la compra dels drets, per tant, tenim aquí Maricel per estona.
2: Per estona, sisplau. Avui... No ens ho toqui gaire, eh?
3: Sí, no.
2: Va dir
3: que es comprometia a mantenir intacta la producció
2: home,
3: original.
2: Home, només faltaria. Vull veure, perquè agafar-la i manipular-la seria lletgíssim.
1: Però a banda dels drets, la vol tornar a presentar.
3: Sí. I no sé si en Crosses... Està viu, en Crosses?
1: Laia?
2: Sí, jo crec que sí, no?
3: Val. A veure si el recuperarà, en el paper de qui feia, en Crosses?
2: Feia d'un dels pirates...
5: Uau, Laia, t'ha jugat molt, eh?
2: No, val, d'acord, vull dir, és que en Crosses és només de la primera edició. Crec que feia de Joanot? Jo crec que feia de Joanot.
3: Doncs avui la tria de la cançó de les 10 anirà de cançons d'obres de teatre musicals fetes a casa nostra. La primera ja la sentiu, la segona segurament també us sona. A cop de...

0: També era de Degoll de Gom, que Cop de Roc és l'única cançó original que es podia sentir a l'obra que duia el mateix nom i que recollia gran part de les cançons que van protagonitzar aquell fenomen de finals dels 80 i sobretot dels anys 90 que es deia rock català. L'obra es va estrenar l'any 2011 i a més s'ha tornat a representar aquest any amb la companyia usonenca La Barca. Més
1: perdoneu, cançons... era Hassan, Joan Crosses, amb Maricel.
2: De fet, el nostre oient, el Luis, el paradista de fruita i verdura de Vilanova, diu també que Joan Otra Pep Cruz.
0: Molt bé,
2: diu, molt bé, molt bé.
1: Cert.
0: Més cançons de musicals catalans.
3: I allà vaig aprendre que tot depèn de mi.
0: A veure, l'Itzà és, en diferència, la persona més jove de les que hi ha ara mateix a l'Estudi 2, per tant, és molt probable que hagi anat a veure El Petit Príncep, no?
4: No hi he anat, no.
0: No hi has anat?
4: No.
0: Mira que s'ha fet 13 vegades, per Nadal, aquesta obra...
2: Poc hi he anat,
1: Encara hi ets a temps, que segur que la tornaran a fer aquest any.
0: Sí, home, i tant, torna a fer-se i s'aproparà ja al 500.000 d'espectadors, aquest musical de l'Àngel Llàcer, amb Manu Guix i La Perla 29. I acabarem amb El Fil Invisible.

0: Hit musical basat en el llibre El fil invisible de la Míriam Tirado, que vol imitar l'èxit del Petit Príncep perquè també es fa per Nadal des de fa 3 anys. El musical enguany, per cert, canvia de narradora i en lloc de la Bet tindrà la Mariona Castillo, que, Laia, és una clàssic també,
1: home,
0: dels musicals
1: bé.
0: Catalans. Quatre cançons de musicals en català. Vos, avui us ho pregunto a les dues, Itza i Laura. Quina voteu per tancar el programa? Maricel, amb l'himne dels Pirates, A cop de rock, El vaig aprendre del Petit Príncep o El fil invisible?
2: Endavant, Itza.
0: Què votes?
3: Jo, perquè és l'única que he vist, diria que la primera.
0: L'himne dels Pirates.
3: Sí, de Maricel.
4: Avui està guanyant de pallissa, eh?
0: Sí.
4: Està obtenint una quasi majoria absoluta, l'himne dels Pirates. Darrere va la cançó de Petit Príncep, però bastant lluny.
1: Home, doncs mira que és maca, eh?
4: I les altres dos ja crec que ho tenen impossible per
0: guanyar. Tu, Laura, també vas amb el l'himne dels
2: Pirates. Jo hauria d'anar amb Maricel, perquè Maricel, hi hauria d'anar. Però va, diré el Petit Príncep, que crec que també té una gran banda
0: també
2: sonora.
0: Té tirada,
2: sí que la té.
4: Mira, tenim, atenció, Laura, el primer all, not all men del matí. Ens escriu en Jordi, un oient nou, mai havia escrit, i diu, hola, sóc en Jordi.
0: Hola.
4: Jo em faig moltes de fotos, moltes. I les dolentes les esborro i em quedo amb el que és necessari, és a dir, ell sí que s'ha dedicat a organitzar-les. Però afegeix, el que passa és que la meva dona en fa moltes, en fa massa.
1: Ah.
4: I llavors se li acaba la memòria i les fotos es queden allà, literalment per la posteritat.
1: Perquè potser el seu moltes no és el mateix que el de moltes dones. Saps què vull dir? Sí. Ell diu que considera que en fa moltes. Probablement tots els homes consideren que en fan moltes. Quan això no és veritat, no en feu prous.
4: Digue'ns, Jordi, que si en fas moltes, però si en el moment adequat, quan vol la teva dona amb ta família, en fas o no? O s'ha de fer un selfie amb el seu
2: no,
4: pare?
2: No, o fas fotos de paisatges, que també sí, és un altre també clàssic dels homes. Dir, no, he fet moltes fotos i no surt ningú.
3: No surt
2: fotos.
3: Ningú.
2: Dius, bueno, sí, perfecte, sí, gràcies.
0: Mira, jo també tota l'estona sóc aquest.
2: Tu, oi? Sí, sí. És que sempre ets tu, Sergi. Sí, sí.
4: Ens escriu en Salva, mira, Itza, perquè prenguis nota. Aquí tenim com diversos subdepartaments i n'hi ha un que són els oients més cinèfils, no?
3: Vale.
4: En Salva, en Jordi, Casas, entre d'altres, i en Salva, que té votades unes 6.000 pel·lis al Film Affinity, diu, no he vist la pel·lícula de Rebuilding,
3: doncs
4: però ja la tenia a la llista de pendents.
0: Ara! Ah. Igualment, sí, ara, ara.
4: Salva, a deures i tots a veure aquesta pel·li, la tenim a Movistar Plus, que us ha recomanat la Itza. I la Mireia, que diu, com es diu la becària, que no hi era jo? Doncs l'haver escoltat. Ja la sentireu els propers dies. I diu, és maja.
1: Molt,
4: no
1: sí,
4: sé,
1: molt
4: no la coneixem,
1: molt,
4: la coneixem
1: molt. Sí, la coneixem, que és majíssima.
0: Però des de fa 24 hores, per tant, bueno, li hem de donar més marge.
4: Anem amb els Black Keys, això es titula Lonely Boy. Les 9 i 12.

0: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
4: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
4: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, que...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, wow, what the fuck.
6: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
7: Sant Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist en Brad Pitt, als carrers de Donosti.
8: Caramba, els de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
7: Què tenen, que m'accent rus?
8: Caramba, els de Pascos i Basques, quina sort que tenen.
9: Baixem, baixem, no breu.
10: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Les 9 i 17, per atenció, Itza, perquè vagis coneixent l'audiència dels experts, perquè també tenim representants de cada país. Per exemple, tenim l'oient italià, l'oient argentí, molt pesats, l'oient uruguaià, molt calmat, cadascú segueix el patró, els francesos, molt de lo seu, i les noies més agradables, com ara la Mèlida, l'oficial equatoriana, i també tenim l'oient oficial peruana, la Lia, que mira, ens acaba d'enviar un àudio cantant.
11: Temón!
7: Celebrant la cançó que us hem pujat als Black Keys. La resta d'oients podeu seguir sentir-vos lliures de hackejar el programa amb els vostres àudios. I tenim més comentaris de Team Homes. L'Àngel diu, Àngel com a home que és, diu, a casa meva és que la dona fa 14 fotos de cada escena, cada cosa que passa. I llavors no hi ha collons a triar la bona, perquè en cada un algú de casa surt o girat amb el cap baix o ulls tancats, i això sumem-li a unes 50 escenes a immortalitzar en cada dia de viatge.
12: Homes, excusant-se,
2: sí,
12: eh?
2: Sí, no ho veieu, no?
12: Perquè la culpa és seva.
2: Tot són excuses, no ho veieu? Bé.
13: Jo flipo amb els patrons de gènere, eh? Però vull dir, sempre... Sí. Bueno, tampoc he descobert la sopa d'all, però la socialització de gènere fa estralls a tot arreu.
12: Sí, sí, és així.
7: Anem amb el salseo.
12: Va, som-hi.
2: Va.
12: Què ens portes avui, Laura?
13: Noi, setmana amb molt poca notícia de la premsa del cor. Em sap molt greu dir-vos-ho, perquè estem ocupats amb altres coses. També em sembla normal que no li donem atenció ni a Shakira, ni a Alfred García, ni a Miquel Bernardo, que són els nostres tres protagonistes d'avui, mentre estem aquí tots manifestant-nos cada dia per l'habitatge al carrer.
12: I ofegant-nos una mica, perquè, clar...
13: També, ofegant-nos, efectivament. Llavors, la part positiva de que no hi hagi gaire rebombori és que no hi ha gaire desgràcies. No hi ha cap dolència del cor. Tothom està molt enamorat.
2: Ah, que bé.
13: Començant per... Bueno, això no ho tenim del tot confirmat, però hi ha un rumor que jo penso que és d'enamorament i que m'agradaria molt que s'acabés confirmant, d'Alfred García.
14: Vull veure't riure, que t'ho somriure em curi l'esperit.
12: A veure, amb qui vols aparellar, tu, Alfred García?
13: No, que ara jo crec que us agafaré una mica desprevinguts. A no ser que hagueu escoltat algun dia el que no surti, que li ha donat moltíssima...
12: No l'escolto gaire.
13: Moltíssima volta a aquesta trama, perquè es tracta d'una periodista de casa nostra.
2: Què dius?
13: De Trescat. La Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Ostres!
13: La teniu controlada, sí, una noia que és de l'Empordà, que també fa de DJ...
7: Ara no està l'Albert.
12: Hosti, sabeu...
2: Crec que la vam entrevistar.
13: De projecte,
12: sabeu
13: però
12: amb qui estava la Georgina Arnau abans?
13: Amb l'Adrià Giné.
12: Amb l'Adrià Giné. Ah, no, jo conec una altra.
7: Qui?
12: Marc Timón. No sé si et sona.
2: Ah, també, el sardanista.
12: És un compositor de sardanes que vam entrevistar aquí els experts fa...
2: I crec que ella també la vam entrevistar.
12: Sí.
2: Perquè ella pot ser que fes música, també.
13: Sí, també fa de DJ, però suposo que també feia coses seves pròpies.
2: Va passar pels experts.
12: Aquest país és molt petit, realment.
2: Sí, això és veritat.
13: Sí, tothom està tot arreu i tothom fa moltes coses, perquè no en tenim prou amb un ofici, n'hem d'anar triant diversos.
12: Està amb la Gina, vale.
13: No ho tenim gaire clar. Aquí la cosa és que l'Alfred García és molt amic de la Dulceida i de l'Alba Paul, de la seva dona, perquè estan casades doblement, i de fet, en aquesta segona boda que van fer fa un parell o tres de setmanes, bueno, és que és una parella que ara no us posaré en context, però van començar a sortir, van ser com les primeres lesbianes influencers d'Espanya, es van casar, ho van deixar, van tornar, han tingut una filla i ara s'han tornat a casar, vale? Així com a resum molt ràpid.
9: Molt bé.
13: I l'Alfred García va anar a tocar una cançó al seu recasament i va anar amb la Georgina, amb la Jenna. Va. Per tant, aquí ja hi ha una mena de subtilesa que si tu vas a un casament amb un més un de l'altre gènere amb qui tens molt bona relació, a no ser que diguis per terra, cel i aire que no hi ha res i que sou molt amics, que no ha passat, tothom dona a entendre que allò és una relació romàntica.
11: Pot ser, sí.
13: Esperem que es confirmi això. Ja et dic, no hi ha confirmació oficial, però jo m'espero alguna foto, algun peu de foto que ens pugui donar alguna pista, a veure què passa. Seguim amb gent enamorada. Miguel Bernardó.
15: Guardo el deseo en un camafeo.
13: No és guitarrica de la Fuente, ja sé que ens encantaria a tots que això passés. No s'ha executat a la realitat aquesta trama de la Bola Negra, que per mi és la millor. Però és veritat que Miguel Bernardó, ex d'Aitana, com ja hem comentat molts cops aquí, però jo us ho recordo perquè l'oient dels experts, Itzai, ja els aniràs coneixent, viu en una cova, no s'entenen de res, no saben qui és l'Aitana,
11: l'Aitana
8: sí, ara n'he pres.
11: I els presentadors dels experts també ens passen una mica.
13: Que clar.
8: L'altre dia vaig sentir una cançó de l'Aitana, vaig pensar molt en tu, perquè em va agradar molt una que parlava, crec, és aquella que sempre dius que parla del Bernardó, que diu que quina llàstima que et vaig deixar, i digue, si veus una amiga meva, digue-li que...
13: Sí, quan hables con él.
8: Això. Vaig pensar en tu, eh?
13: Gràcies, Laia. M'agrada que pensis en mi quan escoltes l'Aitana.
8: Sí.
13: Doncs l'Aitana i en Miguel van tenir un moment que semblava de retrobada, després l'Aitana va començar a sortir amb en Plex, que és el seu actual nòvio, un influencer que fa vídeos d'aquests de YouTube.
11: I aquesta Miguel... lliçó crec que ens la sabem.
13: Sí, no?
11: Sí.
13: I en Miguel ha refet també la seva vida.
11: Oh.
13: Perquè se l'ha vist sortint de casa seva, de casa dels seus pares, d'en Miguel, carregat de tàpers amb una nova il·lusió, que es diu... A veure si us sucedi bé, eh?
8: Va, que l'he de buscar.
13: Zana Redneva és una model i influencer letona de 27 anys.
8: No m'agrada ni de model ni d'influencer.
11: Però és letona.
8: Què dius, letona?
13: Letona, de Letònia.
11: No, de Letònia.
8: Ah, val.
13: Aquesta és la seva gran qualitat, que és letona. Per això la felicitem.
11: És letona i diu letona?
13: Home, m'encantaria que fos letona.
11: Seria molt xulo, letona, de cop i volta.
8: Ai, mira que el Bernardo de que deixi aquesta paia i se'n torni amb l'Aitana, ja està trigant.
13: Laia, potser és una bellíssima persona, l'està jutjant només per ser model.
8: Home, et sembla poc?
13: No sé, vull dir, jo què sé, hi ha gent que és molt maca.
7: Exacte. Model. Si aneu a Riga, a la capital de Letònia, jo vaig fer la ruta dels calabossos de la KGB, on torturaven a la gent.
11: Veus?
7: Una ruta històrica.
8: Ai, sí que hi ha un article que diu, quin és la Zana aquesta, la nova il·lusió del Bernardó? Va, en sèrio, eh?
13: Potser és això que acaba d'explicar en Roger, és la conversa que han tingut de sobre taula amb els pares d'en Miguel, perquè, clar...
11: Jo quan si portes algú...
7: quan conec algú de Letònia, dic, doncs he anat a Riga, he fet aquesta visita històrica...
11: Ah, sí. Em refereixo, si portes algú a casa dels pares, és que la cosa es comença a ser seriosa.
8: Per aquesta noia, la història de la Bola Negra li deu quedar molt lluny físicament, no?
7: Bueno, i els Yankees que l'estan veient aquests dies.
11: Clar, ara li aproparà, perquè això arribarà tot arreu.
13: Els temes de conversa que tenen aquests dos.
8: No me'ls puc imaginar.
13: Coses a explicar-se. No sé exactament quins temes de conversa té.
8: Jo tampoc.
13: A Shakira amb les seves noves il·lusions. Remeteu-ho molt ràpid, perquè aquí sí que és tot inventologia, eh? No hi ha absolutament res confirmat. Jo vinc aquí a alimentar una mica el rumor. Que és que Shakira se l'ha vist amb un actor mexicà que es diu Manuel García Rulfo, els hi van fer fotos a Los Angeles, això ja és motiu per fer titulars com la nova il·lusió de Shakira, ja no està soltera, ta-ta-ta-ta-ta. Aquí ningú ha confirmat res i, a més, no només no s'ha confirmat, sinó que és un titular que va sortint cada setmana amb un actor diferent. No sabem què passa entre Shakira i el món del cinema, perquè realment no sé quin encreuament hi ha aquí, però també se l'ha vist amb un actor britànic que es diu Lucien La Viscount, i també se l'hauria pogut veure, que això em faria molta gràcia que passés de veritat, amb Ben Affleck.
11: Oh, aquesta no me l'esperava. Per favor, ho necessito.
13: M'encantaria que fos veritat.
11: Ben Affleck, eh? Aquell paio que l'altre dia, no sé per què, em van dur a les plataformes a veure un tros de la pel·lícula Pearl Harbor i vaig tornar a contemplar aquella cara que dius, tu ets actor, tio.
13: Us en recordeu de quan Ben Affleck va tornar fa poc
11: amb la Jennifer López? Sí, no. És que no hi ha prou agafar-ho.
13: Bueno, s'han anat a tornar a casar, I al final ho van deixar.
11: Hosti, noi.
13: Imagina't que ara està amb la Shakira, jo em mato. M'encantaria.
11: Acabem aquí, és que no pots acabar més amunt.
7: Laura, abans de marxar, no t'aixequis. Només que escoltis què diu la Míriam, insistint en el tema de la socialització de gènere.
13: Molt bé.
7: Diu, jo a la meva parella, al meu home, li faig fotos supermaques amb la nostra filla. En canvi, després, les que ens fa ell a mi i a la meva filla, que ens en fa poquíssimes, diu, vaja, sense comentaris.
13: Són horroroses.
7: Diu, és el típic, és com el Sergi, que només fa fotos del paisatge i es flipa fent panoràmiques, però a mi i a la nostra filla no ens fa fotos.
13: Sí, és que a més a més, a mi em fa molta gràcia, perquè les panoràmiques que fa el clan d'en Sergi, després no en feu res, perquè no us les imprimiu per posar al menjador. Al menjador teniu la vostra puta cara. És molt heavy.
11: És veritat. No, no, què voleu que us digui? Quan dieu veritat, ja ho dic, no, callo. Callo i escolto.
7: Ara anem amb... Gràcies, Laura. Per cert, tu quin dia vas, a Oques?
13: El divendres.
7: Ah, doncs ja la setmana que ve ens ho expliques.
13: Perfecte.
7: La Laia hi va avui, primer dia. Qui vagi avui, envieu unes cròniques amb àudio. Ara ens quedem...
13: Adéu, Laura Grau.
7: Adéu, Laura Grau. Amb l'Abril i els Figaflaues, que ens canten Ai, Mareta, 2:15.

0: Escoltes ICAT.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans of Imuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
5: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos. Bon dia de nou, Anna Closa.
6: Bon dia.
5: Dos quarts de 10 d'aquest matí de dimecres, 7 d'octubre. Què cal saber per avui?
6: Doncs que Rodalies, el servei no està garantit arreu perquè alguns maquinistes es neguen a treballar fins a tenir certificada la seguretat de la xarxa. El director de Rodalies admet que el servei alternatiu per carretera difícilment pot absorbir tot el passatge habitual dels trens. De fet, Protecció Civil manté activada l'alerta perquè els aiguats podrien repetir-se avui a Catalunya, tot i que s'espera que sigui amb menys intensitat. L'enèsim episodi de pluges torrencials ha castigat principalment el Baix Ebre, en municipis com Xerta o Paüls, entre els més afectats. Avui serà el torn de les feines de neteja i de la valoració de danys. Més coses. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als quibuts a tocar de Gaza. Escenari dels atacs, el debat és si cal enderrocar les cases o cal mantenir-les així com a elements de memòria. Per cert que als Estats Units la dona condemnada a mort que va sobreviure a una execució fallida es troba conscient i pot parlar. Ho han anunciat els seus advocats en un comunicat en què precisen que preveuen una llarga recuperació. La dona Krista Pike, de 50 anys, va rebre 2 injeccions de pentobarbital que, en lloc de matar-la, doncs li van provocar una agonia i va acabar ingressada a l'hospital custodiada per la policia. I acabo explicant-vos que l'actriu i cineasta portuguesa Maria de Madeiros passarà pel Bages per rebre un dels premis d'honor del CLAM, segons us avança doncs, a Catalunya Informació. El Festival Internacional de Cinema Social es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
5: Les 9:32, als titulars d'esports.
6: Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. En aquest comiat, Messi ha fet un gol de penal i 2 assistències. De fet, el partit va acabar 3-0 davant la selecció africana de Benín. Encara en futbol, Espanya passa als quarts de la Lliga de les Nacions 1-2 davant Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino. I Cristiano Ronaldo explica que va deixar la selecció portuguesa perquè la federació i el seleccionador no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula.
5: Les 9:32, el temps que farà avui.
6: Avui es mantindrà el temps insegur durant tota la jornada d'avui. Matí amb cel variable i alguns ruixats a l'Alt Pirineu i a la costa central. A la tarda les pluges guanyaran terreny al Pirineu i al nord del país i de manera més dispersa també a la resta del país. Localment no es descarta alguna tempesta intensa.
5: I anem ràpidament amb la Rigoberta Bandini. Canteu i balleu amb ella aquest xicle mal enganxado que de seguida hi entra per la porta de l'estudi. S'asseu la Rita Oller i ara parlem de teatre.

0: Un minutet passa de 4:45 en aquest matí d'octubre, dia 7. Avui és dimecres. Bon dia, Rita Oller.
1: Bon dia.
0: Benvinguda una setmana més. Hem de parlar avui d'ungles o, encara diria més, una mica de nail art.
1: Sí que n'hem de parlar, sí.
0: Musical, i per atenció, Laia, musical de creació pròpia. Jo trobo que encara que sigui de sala no gegant, no sé si mitjana o petita...
1: De vegades és un avantatge, és més xulo i tot.
0: Mira, el Teatre Gaudí, l'has anat a veure ja, Rita, o vas tenir accés anticipats?
1: Vaig anar-la a veure, però ja porten unes setmanes. De fet, acaben d'aquí molt poc, així que si podeu aprofitar i anar-les a veure, acaben aquest cap de setmana.
0: Ah, per cert, serà el segon moment del programa que diguem la paraula Eurídice, que a mi em costa colar-la. Sí, perquè abans l'he dit, he aprofitat una vinentesa, i ara aquí també apareix aquest personatge clàssic.
1: Sí, que és el nom d'una dels personatges d'aquesta obra de teatre que va d'una noia que la internen en un psiquiàtric i està amb diversos pacients, i una d'aquestes pacients és l'Eurídice. O sigui que, mira, allà trobareu també un nom ben curiós.
0: L'altre es diu Carmen, que també està bé.
1: Exacte, hi ha una de cada. Llavors, és una obra de teatre que aborda el tema de la salut mental, també de la mania, no?, que són temes molt complicats de tocar en teatre, i elles són un grup de quatre noies que s'han posat en aquesta aventura, no?, de fer una companyia, també jove, emergent, i fan aquesta proposta acompanyades de la mà de la Laura Daza, que en aquest cas és la directora i dramaturga, i de l'Andreu Perelló, que és el compositor, per explicar com aquesta història, no?, que parla de veure més enllà del diagnòstic, de totes, com la malaltia, no?, tot allò que engloba, i també la necessitat que té la pròpia persona malalta, en aquest cas, doncs, a sentir-se lliure, en certa manera. Dir, val, jo, hi ha un moment que diu, jo estic malalta, no és que sigui una malalta, no?
2: Com ja, que, com circumstancial, no?
1: Circumstancial, i també que hi havia altres casos que no, no? Però pots veure com diferents perfils de persones que pateixen un trastorn, i crec que està abordat des de molt respecte i des d'un musical, no? Que de vegades abordar temes foscos des del musical sembla...
2: És menys habitual.
1: És menys habitual. I aquí trobem una aposta diferent, que a part passa per molts llocs diferents, és a dir, no només ens quedem en una consulta, sinó que anem a diferents llocs, una festa, pel carrer, al pis d'una... Bueno, és que hi ha tota una història que amagada darrere aquestes amigues, que també és interessant, no?, com que hi ha un punt de misteri, de dir quina cosa... Hi ha una reflexió que elles aborden molt de... què és el que m'ha fet estar malament? O sigui, jo... estic malament de sobte o hi ha algun detonant, no? I aquesta búsqueda del detonant de dir què ha sigut la cosa que m'ha portat a mi en aquest estat. Llavors, aprofiteu que són al Teatre Gaudí i que, com sempre, hi ha entrades per Cultura Jove, i agafeu les vostres entrades. Potser sabeu de quina obra estem parlant, perquè és una obra que han penjat el més pòsters, o sigui, jo no he vist més pòsters per Barcelona d'aquesta obra. Es diuen Les Ungles, que surten elles quatre, que de fet s'han fet la manicura, i fan un sorteig, estigueu atentes a les seves xarxes, també, que sorteixen també una manicura.
2: Molt bé.
1: Que diguem que Les Ungles és un tema que també està allà present, i així les podeu anar a veure i veure la seva feina.
0: Ara parlem de L'Hora de l'Estrella. No deu ser... No deu adaptar el llibre d'Anna Clarice Lispector.
1: Així mateix, és una adaptació d'aquest text, d'aquesta escriptora brasilera, que aborda la història d'una vida humana insignificant, no?, en aparença, com si nosaltres estiguéssim aquí a l'estudi i veiéssim una persona passar, aquell senyor, per exemple, hi ha un senyor que passa, i comença a pensar... qui és aquest home, i es posa en la seva pell i explica la història, no?, d'una vida completament insignificant, que no té cap mena de gràcia, i nosaltres l'acompanyem en aquest transcurs i veiem un personatge bastant curiós, bastant com desvinculat del món.
0: De fet, potser em molaria que em refresquessis la memòria, perquè de fet és l'únic llibre que he llegit de la Lispector i tampoc recordo molt la trama, però sí que era una dona, la vida d'una dona.
1: Sí, és això mateix.
0: És un llibre més brevíssim, però suposo que es fixa en allò de que qualsevol vida, no?, té una història.
1: Sí, és això mateix. Llavors ells ja t'ho presenten a l'inici. Diuen, ara t'explicarem una història que en aparença pot no semblar important. I llavors és un drama existencialista, per dir-ho d'alguna manera, i són al Teatre d'en Tarantana fins aquest diumenge. També són d'una companyia, en aquest cas la companyia La Impostora, i per veure aquest clàssic de la Clarice Lispector, doncs podeu anar allà i aprofitar que hi ha entrades, com sempre, per Cultura Jove.
0: Laia, més musical català, que a més aquest l'he anat a veure, molt guai.
3: Antigament, el teatre era millor.
0: I mira, segon cop el dia d'avui que puc dir Agamèmnon, perquè de fet és la vella Helena, per tant, surten personatges clàssics. Al Teatre Lliure teniu aquesta opereta que al final no ho és, que s'inspira en l'opereta de Jacques Offenbach, La vella Helena, que es va representar al Teatre Lliure ara fa una xifra rodona, no? Al principi de tot. Fa
1: 50 anys.
0: 50 anys. I ara una nova jove companyia, el que ha fet és com destruir una mica aquest espectacle, però fent a la vegada com un homenatge. Jo em vaig quedar com un homenatge de l'època del Teatre Lliure Cooperatiu, amb actors que ara són tòtems i que llavors eren joves, i com a l'actualitat costa portar endavant un projecte teatral, oi?
1: Sí, jo tenia moltes ganes de parlar amb el Roger, perquè ja hi va anar, me'n recordo que em vas anar i em vas dir, jo m'esperava veure l'opereta i no la vaig veure, no? I a mi em va passar el mateix, que vaig venir i vaig dir, ah, realment el Roger té tota la raó del món, això no és l'opereta, no? Però trobes, en canvi, doncs aquest grup de joves que fan una proposta gamberra, que trenquen amb aquesta opereta, no? I que veiem que hi ha com una tota l'estona un impediment per dur a terme aquesta funció, no? També per parlar del món del teatre, d'aquestes relacions que passen dins el món del teatre.
0: Se n'enfoten de tothom, eh? Per començar, sí. Nau Albet i Marcel Bagés i com es diu?
1: De tothom.
0: L'Aina Clotet li diu Nepo Baby a la cara, també, de la Laia Manzanares, de l'Elisabet Casanovas.
1: Rajan de tothom.
0: Sí, de tot Lluís Pasqual. Lluís Pasqual, sí.
1: Tot l'Star System de fa molts anys o del recent, tothom rep. És allò que el públic, hi havia moments que rajaven d'algú i que feien, va, home, pa, això ja és massa, no?
0: Jo aplaudia.
1: Sí, allà.
0: Bueno, jo me'n reia, si em feia gràcia, em reia, sí.
1: Clar, i hi ha molts moments diferents, també. No sé si estàs amb mi, com de que passen per molts llocs. També hi ha una petita pausa, no?, al mig, que fan com una mena d'espot publicitari estrany, revisitant la història del lliure antic.
0: Això no ho vaig dir perquè no vaig tenir temps. Fan a provisió cultural a sac, és a dir, es disfressen de xinesos i comencen a cantar ling, ling, long, long,
1: ling, ling, ling, ling.
0: Lo que, no, veus, la Laia diu, no es pot fer això, no es pot fer. Bueno, doncs fes-ho. I a més, ells diuen, i ara farem apropiació cultural.
2: Ah, d'acord, mira, si ho dius,
0: sí,
2: està bé.
0: I llavors fan unes ombres xinesques que serveixen per també donar contingut a aquesta obra. Però vaja, ho diuen, ara farem el que no es pot fer. I és una cosa que fan tota l'estona, també.
1: Sí, toquen una mica les tecles de pensar, ui, ai, ai, ai,
0: bueno,
1: ai.
0: O en plan, no? Soc gay, doneu-me aquest personatge. En plan, un actor, soc gay, jo soc gay, va millor a mi, doneu-me'l, sisplau. Sí. També parla de precarietat laboral dels actors joves.
2: Això també està bé.
1: Sí, per aquesta companyia, potser alguns ja la coneixeu, perquè van ser l'any passat també Lliure, que van fer una trilogia d'espectacles. De fet, tenen una samarreta super emblemàtica que posa el teatre és una merda, i també van estar al teatre d'en Tarantana. En aquest cas, doncs, estan liderats per en Miquel Masfiol, i com estan, jo crec, intentant abordar, no, molts temes amb aquesta obra, que és un clàssic, i és això, el clàssic potser no t'acaba de quedar molt clar de què va, però hi ha una altra cosa que es desdibuixa, no? I vaig pensar, bueno, és una mica com a la vida, que potser vols fer una cosa i n'acabes fent una altra completament diferent i t'hi trobes i dius, bueno, doncs mira, amb això és el que tenim.
2: A ballar, no?
1: Sí, i exposen una mica també les misèries. És curiós, un espectacle curiós que a part es fa al Teatre Lliure de Gràcia, que és un dels meus teatres preferits de Barcelona, és magnífic, a tres bandes, llavors, i són fins al 18 d'octubre. Hi ha entrades per Cultura Jove. Llavors, també dic que hi va ser la festa de Cultura Jove. Bueno, gent...
0: Aquí, està amb
2: Maria Jaume, no?
0: Laia, estàvem convidats tu i jo.
2: Sí, era una mica tardet, no? Bueno, vull dir que no ens anava tan bé per horari, però es veu que va estar molt bé amb la Maria Jaume a tope.
1: Home, i tant, sí. I hi va haver els Muniets, que he de dir que jo porto un mes dient-vos-ho.
2: Ai, sí, és veritat.
1: Però van ser una sorpresa per tothom i us recomano de veritat que els escolteu i que si teniu l'oportunitat aneu en directe la setmana que ve, també toquen al Paral·lel, em sembla. I perquè realment tenen un directe molt llarg, molt curiós i són supervibrants i són molt interessants, així que aprofiteu i aneu-hi. Que ens

0: vull veure lliure Palestina.
1: Bé, més un, Laia, més un.
2: Sí, està bé, prou bé.
1: Ara, les transformacions de la Júlia Colom i la Wineta. 3:15, engeguem ja la recta final del programa d'avui.

0: Així sona els experts.
1: Entre les eleccions, que ara hi haurà com aquesta campanya salvatge durant mesos.
2: Sí, quina mandra, mandra.
1: Tothom intentant esgarrapar quatre vots, fent massacre de populisme, tots sabem que és mentida, hi ha com molt desànim.
3: Has dit durant mesos, però serà durant setmanes, que això ho tenim
1: espera,
3: a tocar, eh?
1: Espera, tu penses que podrem formar govern?
2: Ah, no, clar, clar, clar.
3: Repetició.
2: No havia pensat això.
3: Bueno, no havia vist això, clar.
1: Bueno, perdoneu, jo venia a intentar-vos com animar, saps? No desanimar.
4: I bueno, ja se pot morir.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 9:48, no marxem mai sense abans sentir els àudios, el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del dia. Rita, fes un exercici de memòria de les parets de quan vivies amb els teus pares, és a dir, aquest matí, i explica'ns com són les fotos que teniu emmarcades a casa. Valen tant de família, d'animals, d'ídols...
5: No tenim cap foto.
3: Bueno, alguna tindreu, ni que sigui.
5: No en tenim ni una, us ho juro.
2: Ho crec.
5: Però ni una, eh? O sigui, a casa meva no hi ha cap foto.
3: Quants habitants sou allà? Ja...
5: Quatre, són quatre. El meu germà té un quadre dels Beatles emmarcat. O sigui,
3: quants anys té el teu germà?
5: El meu germà ara en té 21.
3: Que raro, eh? Sí. I tu tens pòster, potser?
5: No en tinc cap. Tinc un mapa del món, gent.
3: Ah, vale.
5: No
3: sé.
5: Però jo sí que tinc fotos a la meva habitació. Ara ho he pensat i sí. Però no estan emmarcades.
3: Pues clar, si tens un mapa del món, assenyala Benín.
5: Ai, mira, escolta, sí. Ara mateix, mira.
3: Veu? És correcte. Bé, el recull dels millors àudios al dia.
6: A mi me fa molt menys quan alguns amics m'ensenyen fotos dels seus bebès o dels seus gats. Ai, mira, no sé què, les potetes.
7: A mi
6: és un amic. Cony, m'expliques, és un gat.
7: Cringe.
6: Em fa molt cringe. De les fotos més preuades que tinc, o més cares, suposo, és una boda d'un cunyat que al cap de 6 mesos se van separar. Ja no sé què fer amb aquestes bodes, perquè és que jo anava molt guapa. M'encanta aquell vestit que portava. Doncs tinc fotos de la boda, però nosaltres, dels novis, no.
8: La reflexió. Soc un ligue i arribo a casa d'algú i em trobo una foto d'ell amb el gat o amb el gos i pienso loca de los gatos, salgo corriendo.
9: Dones que teniu família, us passa que no sortiu a les fotos? Haig de demanar, si us plau, ens podem posar els quatre per fer una foto? Els homes no fan fotos, donen per suposat que les fem nosaltres. Pot ser que no sigui de selfie que jo hagi d'estar aguantant. Em podeu fer una foto amb els meus fills perquè m'agradarà? Ara em veig fatal, però d'aquí 10 anys diré que estupenda estava. I no és un tema meu, perquè ho he parlat amb altres amigues i els hi passa igual.
8: Sí, evidentment, els passats que tenim fills tenim tendència a anar imprimint fotos de...

0: Lost Frequencies. Acabarem amb bon ritme al programa d'avui. Ens ha encantat Reality i ara la realitat a la cara. Els millors moments del programa d'avui.
1: Un programa d'avui en el que sí, hem parlat de fotos, també de mascotes, i la Laia ha arribat tard per culpa de la Renfe, les carreteres, les pluges i segurament els gats.
0: Qui arriba és la Laia Vidal.
1: Laia Vidal!
0: Bon dia. Diu la Laia que li faria massa ràbia veure-li la cara a un maquinista, i ens diràs
2: sí,
0: per què?
2: Perquè no responc, no responc.
3: Bueno, vale, vale.
2: I el que no pots és que Renfe digui cada 5 minuts una cosa diferent, o sigui, és que és increïble.
0: Quines informacions. Primer. Sí, informacions que han deixat anar i a contrast amb la realitat.
2: Mira, des de les 6 del matí han deixat anar diverses informacions. Una, que no funcionava res, al cap de 10 minuts que, com diuen, espera, el servei no es pot garantir. Ah. Això no vol dir ni que funcioni ni que no funcioni. Interpreta tu.
4: Una puta mela!
2: Però és que els maquinistes diuen, no, jo no tinc cap problema per circular, passa que no hi ha trens. És a dir, cadascú diu el que li rota.
5: Fatal.
2: Fatal, fatal. No serveix de res. És horrorós. I mira que no plou. És a dir, ja no vull saber si es posa a ploure què passarà.
6: Estic cremat, eh? Estic cremat, al tanto, eh?
1: Ara bé, imagineu com està la Laia amb la Renfe, que ha contestat això a un mini dilema que li hem llançat. Què acolliries abans a casa, un gat o un maquinista de la Renfe?
2: Un gat.
1: Imagina.
2: Imagina't.
1: Rita, prefereix un gat a un maquinista?
7: No m'ho he cregut.
2: És que no sabeu com venim els de la Renfe, de veritat.
1: Una Laia, per cert, que ha vist la primera de Superman, la primera peli, la més antiga, que de fet no és tan antiga com ella diu.
2: Però l'altre dia, que vaig tornar a veure la pel·lícula aquella de Superman...
1: Quin Superman m'estàs parlant?
2: Del primer, dels anys 50. Hola!
1: Hola!
0: De fet, a Christopher Reeve, el Superman clàssic que li agrada a la Laia, va néixer l'any 52.
1: Imagina't.
2: Veus?
0: I a més,
2: veus?
0: Atenció,
1: sortia la placenta,
2: 50.
1: Volant per la placenta.
0: Novetat,
1: eh?
0: Novetat. Compartíem aniversari. Mira, Christopher Reeve, 25 de setembre.
2: Oh! Mira, com tu.
0: Ja no compartim res, perquè morí.
1: Qui sí que és més cinèfila que la Laia és la nostra nova estudiant en pràctiques, la Itzà, que ha demostrat tenir molta personalitat.
0: Ah, bon dia. Com es diu el cognom, per cert? Digue'm, com es diu?
8: Guerra.
0: Què?
8: Guerra. Guerra.
0: Sí. Bon dia. Itzà Guerra.
1: Hola, Itzà.
2: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
0: Bé, contenta?
9: Molt, molt, molt.
0: T'esperaves acabar en aquest programa o començar?
9: Bueno, al final vaig aplicar per aquest programa.
0: Pel·li preferida.
1: Va.
9: Ala. Bueno, va, a veure. Pel·li preferida. No diré pel·li preferida.
0: Vale, gràcies.
1: Exacte. Primera pregunta que li fem, respon el que ella vol. Això
2: clar
1: és personalitat.
2: Sí. Això vol dir que pot venir aquest programa.
1: I acabem parlant de grups de música que acaben i d'altres, en canvi, que al contrari, també pleguen.
0: 4 dies seguits d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic en aquests últims concerts, concert de comiat. Ara aquests sí que tenen marxa per estona, o estic bastant segur que no els hi falta gas i tindrem temps per acompanyar.
1: Pleguen.
0: 4 dies seguits d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic en aquests últims concerts, concert de comiat. Ara aquests sí que tenen marxa per estona, o estic bastant segur que no els hi falta gas i tindrem temes per acompanyar. Ah, Sergi dubta.
2: Ara... Tant.
0: Bé, avui la cançó de les 10 us donàvem a triar entre 4 musicals clàssics catalans i ha guanyat el cant dels pirates de...
1: Maricel.
0: Doncs, oients, tornem demà a les 6 del matí. Rita, una abraçada, un comiat, sisplau.
9: Adéu.
0: Va, i ara canta, adéu, que tu ets del gremi, tu. Vinga, Rita.
1: Va, hòstia. Les veles.

0: a ploure, eh?
1: Sí, això. Com un cavall destocat per les ones. El sol és el senyor del...

La primera d'aquesta hora ha anat a parar en mans de Galantis amb aquest Do You Mind? Què tal? Bon dia, a les 10 i 3 minuts. Seguim en marxa després dels experts amb els Amics de les Arts.

0: runway. Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
1: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Escoltes, ICAT.

0: Look, I've been doing alright. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right. I can't go wrong, tryna make things right. Tryna make things right. Tryna make things right.
1: És Van qui ens convida a ballar aquest I Will Find You, que a més anticipa el seu nou treball previst per al 23 d'aquest mes d'octubre. 10 i 20 minuts, tenim més cançons a punt i també a les Flow, des de la banda sonora de la pel·li Go Tang, Mamacitas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat.
2: Aika, aika. Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulà, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es va llogar, l'altre sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
3: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Escoltes i cats.

0: recuperant la primera col·laboració de les germanes Farello.
1: Sí.
0: Buscai Bad Girl, que ha confirmat també la presència al Primavera Sound 2027. Són anys al debut d'un dels fundadors de Manel, l'Arnau Vallvé.

Amb el Scalavento, que versionen un dels èxits més emblemàtics dels Pets i posats a recuperar, tenim aquesta Major Lazer Moe. DJ Snake és el Liron.

Un altre dels èxits per afegir a la seva llista, aquest This It Love amb Tyla, i arribarem a les 11 en punt. Dient això de ets una enganxina, tot esperant el nou treball dels Lluna Plena. Estàs

Doncs així és com sona aquesta emotiva cançó dedicada a la seva mare, que va morir a finals del mes d'agost d'aquest any. És Lil Nas X, avançant nova cançó per a un àlbum que costa que arribi.

0: cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
3: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
4: de la teva vida.
5: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
6: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
7: Qui no balla no és viu.
6: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

És impossible que aquesta versió amb Christina Aguilera, Lil Kim i Mia no et soni. I té la banda sonora de Moulin Rouge a la de Hoppers amb Sisa.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. Linkat.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

Tot un fenomen a les xarxes socials de casa nostra. Ell és en Julen. I avancem 11 i 34 minuts. Per haver nascut. Per Albo i el Comboi.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

També ens han acompanyat tot l'estiu amb aquest Un Feeling, són Dinàcar i CH, i més parelles de talent català esperen aquest divendres la publicació del seu nou treball. Són l'Uri Santa Fe amb l'Amliqui, cap a la daurada.

després de La Bola Negra l'escoltem d'una altra manera, és Guitàrrica de la Fuente, i també tenim a 9 minuts pel migdia a Sleira amb aquest Brand New Channels.

Compartint matí gris de dimecres al ritme de rumba amb Dani Sixx i Iskit. I per ajustar-nos a l'hora en punt, anem a posar-hi els quilòmetres zero amb aquesta La felicitat va de cara.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Després del comiat multitudinari per la Mercè, Love of Lesbian encara no ens han dit adeu del tot. S'acomiadaran de Barcelona tornant allà on per ells tot va començar.

0: Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i la Sala Apolo de Barcelona seran els dos últims recintes on tocarà la banda.
1: Feia temps, de fet, que els fans de Love of Lesbian demanaven que la gira de comiat acabés a la capital catalana i, finalment, el grup ha concedit aquest desig.
0: De fet, en la publicació que van fer de resum del concert de la Mercè hi podíem llegir una frase final: potser ens queda una conversa pendent que ja deixava intuir sorpreses.
2: Me voy a atrever. ¿Qué tal vas, amigo mío?
1: Seran concerts més recollits, res a veure amb els grans recintes que acostuma a omplir el grup líder per Santi Balmes, però han triat acabar en aquestes dues sales com a agraïment i també homenatge als seus inicis.
0: De fet, la Sala Salamandra va ser part indispensable del naixement del grup, ens ho explica a l'ICAT al dia el guitarrista de Love of Lesbian, Jordi Roig.
3: La Salamandra no només ha format part de la nostra història, sinó que ha escrit part de la nostra història. Nosaltres, en la participació del concurs de maquetes d'Hospitalet, on la Salamandra era on es duia a terme les finals i les semifinals i la participació com a jurat, doncs, contra pronòstic, amb la nostra participació vam quedar segons. Això ens va donar accés a poder gravar una maqueta que jo crec que en aquell moment ningú érem conscients ni sabíem la repercussió que tindria, però va ser una gravació que d'alguna manera a posteriori ens va obrir moltíssimes, moltíssimes portes.
1: Sí, la Salamandra va ser la gènesi del grup. El primer concert a l'Apolo el recorden com la consagració de la banda.
3: Per nosaltres va ser com ja poder posar el peu a Barcelona un lloc gran, no? Nosaltres havíem tocat el Màgic, havíem tocat el Sidecar, presentació, l'última presentació del nostre disc en anglès, l'última en anglès va ser el Bikini, i sempre l'havíem vist, doncs, com un lloc gran, un lloc només reservat a les grans bandes, i ens va ajudar a fer creure que a partir d'allà, doncs, ja seríem una banda imparable.
0: Agafeu l'agenda perquè seran 4 concerts. El primer el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i la resta de concerts es faran a la Sala Apolo el 28, 29 i 30 de desembre.
1: Això sí, serà per acomiadar també l'any. Les entrades, per cert, han sortit a la venda fa tot just uns minuts, a les 12 en punt del migdia.
0: Pel que fa a les sèries, avui Apple TV estrena Small Prophets, Pequeños Profetas, un èxit de la BBC.
4: Hello, Dad.
5: No.
4: No, it's fine, I'm not busy.
1: La codirectora del sèrie selector, Sílvia Comet, ja l'ha vist.
6: Se centra en un home que ja passa dels 60 anys, una mica excèntric, cínic i deprimit. La seva parella va desaparèixer fa 7 anys i ara només es dedica a treballar i a cuidar del seu pare ja gran, amb qui té una relació peculiar. Un bon dia, el pare li facilita una recepta per crear homúnculs, una mena d'esperits màgics capaços de predir el futur. Una dramèdia de 6 capítols carregada de sensibilitat amb moments tristos, però també amb molts de tendres i divertits que giren al voltant de la soledat o el dol, i magníficament interpretada per Pierce Quigley, a qui hem pogut veure a sèries com The Gentleman i Michael Palin, membre dels Monty Python i que es posa en la pell del pare. Està firmada per Mackenzie Crook, actor conegut per pel·lícules com Pirates del Carib i que també va crear i protagonitzar una altra sèrie molt especial, Detectoristes. Small Prophets és una de les produccions més vistes i elogiades de la televisió britànica recent. Va rebre el premi a millor sèrie a la secció Panorama Internacional del prestigiós festival francès Series Mania. No us la perdeu. Des d'avui és a Apple TV i, a més, tindrà segona temporada.
1: Gràcies, Sílvia.
0: I si voleu més recomanacions de sèries, cada dijous a les 10 del vespre al Series Selector, aquí a ICAT, o quan vulgueu, en videopodcast i podcast.
1: Small Prophets és una de les novetats destacades a les plataformes d'avui, l'altra és Carrie.
7: I hope you all had a good holiday season. Please say hello to Carrie White.
0: És l'adaptació en format sèrie de la mítica i, de fet, primera novel·la de Stephen King. Arriba a Prime Video just per celebrar els 50 anys de la també icònica adaptació que en va fer Brian De Palma al cinema.
1: La sèrie la dirigeix un dels grans noms del terror actual, Mike Flanagan, que segurament us pot sonar de La maldició de Hill House, Misa de medianoche o La caída de la casa Asher.
0: I signa una versió actualitzada de la història opressiva i d'assetjament que viu Carrie White, una adolescent que un dia, de cop, descobreix que té poders telequinètics i que finalment esclata en una nit plena de sang.
1: I demà s'estrena a Movistar Plus El Castillo.
8: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
9: Ya la llenaremos.
10: Con cada cliente tienes media hora.
0: Està basada en el llibre El proxeneta de Mabel Lozano i denuncia que fins ben entrat al segle XXI el tràfic de dones per la prostitució no estava penat a l'estat espanyol.
1: La sèrie l'ha creat Isabel Peña, guionista de moltes de les pel·lícules de Rodrigo Sorogoyen, i la dirigeix a Elena Martín, autora de la pel·lícula Creatura. A la pantalla hi trobareu cares conegudes com Raúl Arévalo, Omar Ayuso, Laia Marull i Mar Rodríguez.
0: I una última novetat a les plataformes, després de passar per cines, divendres arriba a Disney Plus el documental Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Recordem que és el documental que narra la reconciliació dels germans Gallagher i el seu retorn als escenaris. La càmera, de fet, escola els assajos de l'última gira d'Oasis i entrevista també alguns seguidors per reflectir l'empremta generacional del grup.
0: I parlem ara del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, perquè suma una nova estrella al seu cartell, l'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros.
1: La sentíem ara en una escena de Pulp Fiction, la pel·lícula que l'any 94 la va fer saltar a la fama internacional. Des d'aquell moment ha participat en una 90ena de pel·lícules i també

0: Bach.
1: També hi haurà tallers sobre arxius i fotografies oblidats, tot això sota el lema aquest any Maneres d'escapar. I també hi ha dues exposicions que de fet no us podeu perdre, segons explicava Catalunya Ràdio el director del Ravela, Pep Domínguez.
2: Castellet és un dels grans fotògrafs espanyols i ha accedit a passar del que és un llibre a l'exposició. Exteriors hi ha una de Philip Smith, és un fotògraf de Letònia i hi ha unes fotografies de gran format que són brutals.
0: Si sou amants dels Rolling Stones, també podeu veure una exposició de fotografies que va fer Francesc Fàbregas al concert dels Stones a Barcelona el 1976.
1: I també s'hi commemorarà els 200 anys de la primera fotografia vista des de la finestra de Le Gras, feta per Josep Nicéfor Niépce.
0: I si el temps finalment ho acaba permetent, ara sí, avui comença el comiat d'Oques Grasses. Com està el pati?
1: Havia de ser el segon, però finalment serà el primer dels concerts de comiat del grup osonenc.
0: Si aneu, tingueu en compte que els accessos en cotxe fins a l'estadi olímpic estaran tallats. S'hi podrà pujar i baixar o bé caminant o bé amb busos llançadora des de Plaça Espanya i Fira 2.
1: Recordeu que els concerts començaran a 8:45 del vespre i això sí, us recomanem per si les mosques portar impermeable.
0: I si no hi podeu anar, sapigueu que dissabte podreu viure l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. Des de les 8 del vespre, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell del Nota de Veu seran a l'Estadi Olímpic de Barcelona per explicar-nos tot el que passi abans, durant i després del comiat del grup osonenc.
1: Amb Elefants d'Oques Grasses posem el punt final a l'ICAT el dia d'avui, a les vies de so, Dani Jiménez i Pau Roca.
0: A la redacció, Sílvia Comet i servidors, i a la producció, Omar Barón.
1: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
0: Que passeu molt bon dia.
3: Escoltes ICAT.

Orina i Cat, una hora més d'aquest dimecres amb la poesia musical dels Gavina MP3. Sortir a buscar-te i aquí arribar a abandonant el ritme més contundent del moment, un dels plats forts que tindrem al Primavera Sound 2027 a Vela amb el KGB.

Una mica de música electrònica i cat amb el talent de Gizits, sobrat de ritme i d'empenta, com sempre, amb el Car Crash. Va que seguim mantenint l'energia amb una de les cançons més disfrutables de Maria Jaume, aquesta que ho té tot, festa i drama.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreeolia.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat. Linkat. Linkat.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
9: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

La família de Sabadell, 30 ho fam, aportant bones vibes, bones sensacions a les seves cançons. I ojo amb aquesta, que cada salt és una alegria. El bota-bota de Wineta i Julieta.

Banda global de l'any a TikTok, l'Sketsai, entregant nova música als seus milions de fans a tot el món amb aquesta cançó escrita per Ed Sheeran. Anàvem a tota velocitat, prenem ara una mica pulsacions amb la finíssima elegància de Lulu Swai.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia no va fer.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
4: De què va el programa?

0: petons.
1: Uns petons amb els que van posar un puny a part a la seva carrera als Stay Homes. I mira, parlant de romanticisme, ens quedem ara amb aquesta cançó d'amor que ve directa d'Itàlia amb Dave Cameron.

El Sabana d'estrena amb un nou disc, amb uns nous temes plens de missatges de superació i esperança, i dels que el grup portarà en concert el proper dissabte, 17 d'octubre, a la nau B1 de Granollers. 5 i la 1, més propostes aquí amb el Sora més blacky funky de Petit Ibèric, que això és Bruixa.

It's So Hard to Be Funny, una altra cançó amb la que ens continua captivant el talent de Venus. I avancem, Aicat, amb la millor companyia per al teu dimecres, compartint el nou so Afrobeat en mans de Clean Bandit Company.

Una de les col·labs més escoltades i celebrades al moment, la bona sintonia, és evident, entre els Ginestein i el Moliner, amb aquesta cançó perfecta per alliberar les males tensions i les penes. Anem avançant una i 12 minuts, compartint ara l'electrònica estimulant del duet de Barcelona, Dalma.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
3: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Nino Vivans, més conegut a la indústria musical com a Nimino, fent-nos obrir la gana amb l'energia dents d'aquest Eat Me Better i més potents ingredients aïcat per activar-nos amb el ritme positiu d'Ila Miller, Stars Lullaby.

Barcelona, vista des de la distància entre l'amor i la nostàlgia amb Pol Bordàs, el talent de la nova escena urbana que trobarem en concert el pròxim 22 d'octubre al Bocamoll de Sant Cugat del Vallès. Seguim amb les primeres cançons d'Arnau Ballbé.

la nostàlgia molt present, en aquesta cançó de la Doja Cat, Amen, recuperant la mítica sintonia de la sèrie El Cotxe Fantàstic. Seguim de ruta. Dos dels grups de la música reivindicativa i combatent en valencià, els Sapena i el Zoo amb Santuari. Faig entre

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
2: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta de la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
13: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.

0: els Clima des de l'Empordà, amb una energia guitarrera, recordant-nos que els millors moments són sempre aquells que vivim en bona companyia. Avancem amb el so ara optimista i positiu que ens deixa MGK, Times of My Life.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that...

Jason Derulo i Melody, les seus que han donat forma al sonadíssim hit Michiko de DJ Goja. I des de les antípodes d'ara ens cau aquesta proposta de la nova promesa australiana Logic 1000.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
6: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
7: Però si no heu ni marxat.
5: Calla, veu d'ICAT.
8: Sí, que ens talles el rotllo.
5: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
6: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
5: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la...

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui hem convidat un duet, dues persones que es coneixen de gairebé, de forma literal, de tota la vida. Gairebé. Eren amics de petits, van créixer junts des de P3 i avui descobrirem coses de la seva infància amb gent que ens ha donat informació privilegiada. Ja saben qui és aquesta persona que ens ha donat informació privilegiada, n'estic segur. Parlarem de la mitologia d'això de dedicar-se a la música, d'allò de poder-s'hi dedicar, que és certament complicat, deixar les feines, tenir uns ingressos que et permetin viure de la música. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Això és una cosa que tu saps...
1: Que no la dic, vols dir per alguna cosa?
0: Plenament. Passa que el Mariona Batalla, ho sabem, que és la persona més llesta del planeta i ha triat ser o bé músic o bé periodista. Les dues feines pitjor pagades,
1: sí, una
0: d'elles segurament del país. En fi, avui també moda. Parlem del fet de ser un duet i controlar els egos, que és un tema que ens interessa, perquè més que un duet aquesta gent és un matrimoni, ens hi posem, som-hi. I avui dimecres dediquem el programa al Maresme Lliure i Tropical, que aquests dies és molt tropical, ho hem passat malament, per tant, benvinguts, maresmencs i maresmenques, a pausa.

0: Les dues persones que avui ocupen les cadires de convidats de pausa són Dani Sixx i Iski. Bon dia, nois, com esteu?
1: Bon dia, què tal?
0: En Dani es diu Dani, Dani Nieto, i l'Iski es diu Pau Izquierdo, que segur que t'han preguntat allò d'Iski, i jo crec que t'ho he preguntat i no t'ho penso preguntar més. En tot cas...
2: Però no ve d'Izquierdo?
0: Ja em busco.
2: Exacte. Vull dir, no té tant d'aigua.
0: Esclar, tens raó, tens raó.
2: En fi, putos boomers, eh?
0: No, bueno, per què ho dius? Per la memòria?
2: No, per l'associació, no?
0: És que no me'n recordo, de les coses. En fi, aquesta gent els vam conèixer gairebé sortint de pandèmia el 2022 amb aquests cinc.

0: I mentrestant, dos discos, un parell de pes. Jo trobo que, nois, primera pregunta, per 4 anys, que són això que hem dit, aquest lapse de temps, és bastanta producció, no? A veure,
1: podríem,
0: qui comença?
1: Podríem dir que sí, tot i que la indústria demana molt, molt, molta cosa.
0: Demana més?
1: Sí, demana sí. De fet, nosaltres hem frenat molt i ens ho hem pres amb molta calma i hem notat que hauríem d'haver estat inclús més actius, o aquest és el sentiment que ens genera una miqueta.
0: Però vosaltres us heu definit alguna vegada a vosaltres mateixos com gent molt creativa i com inquieta, no? Que necessiteu aquesta cosa, la creativitat, ja no només en la música, després parlarem de la vostra marca de roba, en teniu una, sí. Aneu fent, necessiteu crear, és una mica el que fa que potser haguem tingut, jo considero que és molta producció en 4 anys, encara que la indústria demani més, però creieu que és això, que us heu trobat dues ments creatives que no podeu parar?
2: Realment sí, o sigui, som bastant inquiets, sempre ens agrada crear coses i a la que estem un par de setmanes sense fer una nova producció, un nou tema, una nova, jo què sé, qualsevol cosa, crear alguna cosa, ja sentim que ens estem quedant enrere, que passa ja alguna cosa.
0: Ah, sí, eh? I us, sí. Truqueu, us veieu cada dia, no? Entenc
2: sí,
0: no,
2: ens veiem cada dia, ja si fem música, al gimnàs, si no ens truquem, vull dir, sí, com ho has dit tu, és com un matrimoni.
0: Quasi. Sou de Taià, tots dos?
2: Sí.
0: Viviu a Taià?
2: Jo ara vinc a Masnou, poble del costat, bueno, però sí, de tota la vida.
0: Us aneu veient, eh?
2: Sí, sí.
0: Està bé, també tenir la persona amb qui crees al costat, perquè moltes vegades seria fàcil que un de vosaltres digués, bueno, me'n vaig a Barcelona
2: sí, sí.
0: A currar. Creu que va bé tenir com aquesta focalització en el Maresme i ben a prop?
1: Bueno, sí, de fet també teníem l'estudi a Taià, que era com el lloc on ens trobàvem, bueno, a Masnou, de fet, i clar, el fet d'estar a prop és que ho facilita tot, al final és com trobar-te, és molt millor parlar inclús les coses en persona, compartir també ja no només la feina, sinó poder fer plans fora, que això és superimportant també, perquè si no tot es centra en treballar i si no, bueno, és una merda, si no.
0: Bueno, és que aquí és hi ha un tema aquí, Mariona, tu i a mi ens passa.
3: És que és la nostra cosa.
0: Ens veiem i estem parlant de programa, saps? I som amics, però ens veiem i estem parlant de programa.
3: Sí, però a vegades crec que la gent que treballem junts ens costa fer plans d'amics. Okay. És a dir, perquè fins i tot en els plans d'amics s'acaba parlant de feina.
1: Sí, sí.
3: Vosaltres teniu com protocols de... No, avui és dia de... amics, avui bueno, no som grup.
2: El que ens passa és que quan quedem els dos acabem parlant de lo mateix, de feina, però quan quedem amb tots els col·legues, normalment ja pues, per no ser pesat no et posa a parlar de la música, de la marca, a vegades sí, perquè és inevitable, però la majoria de cops si quedem amb tots els col·legues pues, és un ambient més distès i no estem
1: bueno, parlant. Inclús els col·legues també t'ho diuen, xavales, avui
0: sí, sí, sí. Ja prou, no?
1: Desconnecteu.
3: Avui no es treballa.
0: Els col·legues són una mica de... Aquests amics que et diuen ostres, el bolo aquest, coneixes l'altre, perquè a nosaltres sí que ens passa, no? Que tenim amics que no es dediquen a aquest món de la comunicació i a mi em pregunten molt com és Ricard Ostrell, que penso, per què no treballo amb el Ricard?
3: A mi el que em passa molt és, s'apropen als festivals i tothom és molt amic meu,
0: sí, això també.
3: I, però quan em rebo un ell, Mariona, què tal? I penso, no tinc entrades per primavera. No
0: justament a l'època,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
2: Literal.
0: A vosaltres els col·legues us respecten això o estan tan cansats ja de que en parleu que us han deixat per impossible?
2: Jo crec que al principi sí que ens preguntàvem més o gent que flipava que coneguéssim tallets o gent així.
0: Clar, tio.
2: I ara no tant, perquè ara doncs, ja està, ja portem un temps i ja saben el que hi ha.
0: En fi, per cert, les cançons, això que dèiem d'això, de tanta producció, us surten soles? Aneu fent producció a base de cultivar les idees i d'esforç? Perquè hem parlat moltes vegades aquí al programa de què és exactament la inspiració, de si t'ha d'agafar treballant, si te l'has de currar, vaja, l'has de buscar, o si un dia et ve sola perquè estàs a casa i et surt una melodia i una lletra.
1: És que és...
0: Ofici o geni volat.
1: És tan relatiu, o sigui, hi ha èpoques que t'has d'obligar a trobar-la, perquè si has de complir amb, bueno, amb el que tu sents, no? He de treure un tema i aquell dia no estàs gens inspirat, bueno, te l'has de buscar, tot i que no és el millor, perquè quan te la busques ens trobem que malament.
0: Feu coses que potser no us agraden.
1: Exacte, sí, sí, i el millor és que vingui, vull dir, potser estàs un dia a la nit a punt d'anar a dormir, escrius alguna cosa i això et serveix per al pròxim dia a l'estudi tenir un tema, saps?
2: Sí, però jo crec que igualment s'ha de treballar, és a dir,
1: sí, sí.
2: Per exemple, pot semblar una tonteria, però si en comptes d'estar un dia a l'estudi que dius que no et surt res, prefereixes anar amb els col·legues, viure una experiència, fer alguna cosa, segurament el dia següent estiguis més inspirat. El
0: clar.
2: Fet de sortir i viure alguna cosa, perquè bàsicament les cançons es basen en això, no? Explicar coses que has viscut i què sents.
3: És que de vegades el que passa també als artistes és que estem tan tancats en la nostra obra que arriba un moment que dius, de què parlo? Perquè porto 10.000 dies tancada a l'estudi i no m'ha passat res i no tinc de què parlar.
2: Això. Sí. Has de viure coses perquè si no no tens de què parlar, s'acaben les idees.
0: També... I per això la gent gran, jove com jo, però gran alhora com jo, que fan discos i que potser tenen una vida una mica més ordenada, en el sentit que han tingut fills, que no sé què, tal, s'han de buscar inspiració en altres coses. Recordo en Marc de Dorian que ens deia: jo ja no surto de festa cada dia, no em passen infinites coses, però tinc pel·lis i llibres i no sé què que m'inspiren. Mm-hmm. Que això és una altra font d'inspiració, no? No sé,
2: el propi art t'inspira per fer més art.

0: De fet, no la vaig acabar mai. La vaig començar pues, fa un munt d'anys.
1: No,
0: no
1: has vist l'últim? No has vist el final, eh?
0: No, no, no.
2: Jo tampoc, em va passar el mateix. Que fort, que fort.
1: És sensacional, sí, sí, sí. Eh? Molt ben resolta, trobo la sèrie. Ja ens ho direu quan l'acabeu. Bueno, i què, no. I Breaking Bad t'està donant idees per fer alguna cosa?
0: males idees, però...
1: Bueno, clar. Però... No, però hi ha una cosa molt bonica, Breaking Bad, no? Que és bueno, ja, per on aneu vosaltres?
2: Jo estic molt al principi.
1: Però se sap, no? El pare que li passa, això ho sabeu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, vale, sí, bueno, sí, sí, sí, sí.
1: Vale, vale. Llavors, és bonic, no?
0: És bonic com l'objectiu amb el que fa les coses, sí, sí, sí.
1: Llavors, la fi justifica els mitjans. No ho sabem?
0: Clar,
1: una
0: clar.
1: Cançó que sigui així, com acabo de dir. Sí. Escolta, farem una cosa. En aquest programa van apareixent persones que tenen ganes de xerrar i hi ha una persona que jo intueixo, havent-la conegut un parell de vegades i havent parlat amb Montevelo, que és l'agència que el porta, que potser no és tan productiu com vosaltres. Ja m'ho direu després de sentir aquest home que ens explica el seu moment de pausa.
3: Bona, sóc en Matu. El meu moment de pausa de tota la vida ha sigut l'esport. He jugat des de ben petit a futbol. Sempre era un moment com de desconnexió, tant als entrenos com als partits. I ara que ja fa uns anys que ho vaig deixar, doncs és la muntanya. Sempre que puc faig una escapada, ja sigui corrents o amb els amics, caminar, acampada. Sempre que podem ens escapem. I jo crec que aquest és el meu moment de pausa ara mateix. Sempre

0: se'm fa frenètic.
1: Nosaltres també tenim ganes de viure la vida constantment d'estiu, que de fet, tal i com estan les coses, és probable que així sigui. Vull dir que celebrem Nadal en
2: manera curta.
1: En manera curta, ho veurem. Això es diu sempre de Rally. Per cert, shoutouts a Rally Ray, Rally, ara mateix, no?
3: Sí.
1: Que és un músic que ens agrada molt i que li estan anant força bé les coses últimament, em dèieu ara fora de micro, nois. Sou col·legues, us coneixeu?
3: Ens coneixem, compartim també productor i amic.
1: I és
3: el Cashlo.
1: Ah, molt bé. Mm. I ell està treballant ara mateix bastant per Espanya, no?
3: Sí, està com en una altra moguda, però guai, li està ben guai.
1: Doncs una abraçada. Aquesta cançó no té a veure, amb en Rally.
3: No. Però t'ha recordat, no? No, la paraula t'ha recordat.
1: Sí. Sempre de Rally, que podríem dir sempre d'excursió, vosaltres, no? Fem molta muntanya, no? Perquè sí, m'ho ha dit més d'una persona, us mola molt el tema.
4: Sí, ens mola, i al grup d'amics també li mola, i llavors aprofitem, i sobretot a l'estiu, que fa bon temps, és per marxar d'acampada, sortir a fer una volta, vull dir, és perfecte. I també la tenim a prop de casa, que vulguis o no, podem pujar excursionet a muntanya i tornar, sí, és perfecte.
1: La cosa és els tiets fan la travessa, potser els hauríeu d'haver fet vosaltres.
3: Ojalà.
4: Sí, ojalà, la veritat.
1: Els tiets heu anat mai d'excursió amb ells també, de muntanya o tal?
4: No, més crec que no.
3: No.
1: Ells són molt d'esquiar, eh?
3: Sí, molt.
1: Sou més de caminar, de trekking i de...
3: Sí. Bueno, a mi em mola molt esquiar també.
1: També, eh?
3: Sí, jo full.
1: Pues bueno, competir un dia una travessa especial maresmenca, només.
2: Ojalà.
1: Tiets contra Dani Sigziskit, els nostres convidats d'avui. En Mato, un músic que sé que és molt amic vostre i que a més admireu molt, respecteu molt el que fa. Sí. He dit abans, és un tio més pausat que vosaltres, no?
3: Bueno, jo crec que de cara al públic anem a dir potser sí.
1: Sí.
3: Perquè potser, bueno, pensa les seves coses abans de fer-les molt bé, però jo crec que ell és productiu a casa.

0: igualment. O sigui, ella escriu molt, molt.
1: Escriu molt i molt bé. O sigui, el tio és, té un don per això, jo sempre li dic.
2: Vale, vale. Dèiem això de la muntanya i li hem demanat, òbviament, en Mato, que parli a vosaltres, també. I crec que alguna cosa apareixerà del tema excursionisme.
3: Vale, una curiositat que jo crec que mai m'oblidaré, en plan, és un record que tinc bastant guardat, és anar al refugi de Malniu, que vam anar a passar una nit, i ja estàvem per anar a dormir, estàvem sentats a les cadires ja a punt de ficar-nos a dins la tenda, feia bastant de fred a més, i de cop i volta va començar a venir com moltíssims cavalls a córrer, van passar com per a prop nostre, que ens vam espantar un muntó, i no sé, va ser un dia xulo, una nit xula. Jo fa temps que arrossego el Dani perquè estic a repetir una cosa així, que fa temps que no anem por ahí a passar una nit fora, i res, és un record que, no sé, que el tinc guardat, que me'n recordo, i res, si els tinc per aquí, doncs els hi recordo, que a veure si tornem a fer una escapada així, vale? Que vagi bé, adéu guapos.
2: Gràcies a en Mato per ser-hi. Doncs bueno, té una cita muntanyenca amb ell. Què passa, no us trobo gaire? Que us costa trobar temps per anar a la muntanya?
1: No, de fet, vam fer el Pedrafort, que ara fa poc, bueno, amb ell i uns amics.
2: No se'n recorda.
1: Bueno, no se'n recorda. Vam fer el Pedrafort i va estar molt bé, la veritat. Que molt, molt xulo.
2: Mato, què?
4: Va
2: anar
4: el Pedrafort com si fos una tonterieta, no? Vam fer el Pedrafort.
1: Però bueno, ens hem de veure més i fer més coses que abans en fèiem encara més, ens trobàvem més.
2: Hòstia, sí, fa mig any vaig anar a la Mola i encara en parlo ara, saps què vull dir?
4: Clar, i a sobre com flexejant, amb el de no, vaig pujar la Mola.
2: Absolutament. Escolta, sentíem fa una estona Sushi Poke, que és aquesta cançó que vau fer amb els tiets, amb en Derri i en Xavi. Va ser un punt de partida per atrapar el hit que molts busquen, però jo estava pensant l'altre dia que potser el que busca el músic definitivament, no sé si és el vostre cas o no, no, ara parlem de tenir èxit i què vol dir tenir èxit, però creieu que us falta potser, o teniu ganes que us passi, que signeu un tema sols i que ho rebenti? És potser el punt de partida, perquè li ha passat a molts grups, els tiets amb el Coti. Jo què sé, el Damper Albo amb aquesta última cançó, que no se'm recorda mai com es diu, la Ludwig Tal, qui més?
4: El Dami amb Supermercat.
2: El Dami amb Supermercat, el Bruno amb Riquití, el Bruno amb Mamaduix, etc. Teniu aquesta idea, busqueu aquest hit? Esteu a la recerca d'un hit?
0: A veure, realment sí. Jo crec que és com la persecució que no acaba mai. Però bueno, ens hem com de calmar, o sigui, crec que ara ens hem calmat una mica amb això perquè veníem buscant-lo molt i a vegades és contraproductiu, saps? Perquè vas a l'estudi pensant, vale, avui hem de fer un tema que tal, que igual, que sigui un hit, i a vegades és com que juga a la contra, saps?
2: És més artificial, potser.
0: Sí, o inclús et forces tant a trobar unes idees en concret que no deixes com, anem a dir, fluir el teu cap i trobar idees més aleatòries, i llavors et capfiques amb com ha de sonar moltíssim i a vegades és un error.
2: Bé, en tot cas, ja sortirà, ja el trobareu algun dia, perquè jo estic segur que el Coti per Coti, per exemple, parlant dels tiets, és una cançó que ells, òbviament, quan la van fer ja van notar que allà hi passava alguna cosa, hi havia alguna cosa. Nosaltres, de fet, des de la ràdio, quan la vam sentir, vam dir, epa, aquí alguna cosa està passant. Però entenc que ells no van dir, vale, anem a fer una cosa que sigui sardanística, que no sé què, tal, tal. Se l'havien anat trobant, no?
0: Sí, exacte.
4: I que cada vegada, com que l'èxit és més aleatori, perquè de sobte se't viralitza una cosa i no té cap sentit que es viralitzi allò.
2: A TikTok us va passar, no sé quina cançó era.
1: A TikTok va ser Van Gogh,
0: la primera de totes, i després diverses
1: han fet la sort. I que, de fet, que no som els únics que els hi ha passat, crec que la Muixca va haver un moment que també era full TikTok, tal, i això era com que abans de sortir el tema la penya ja estava com que se'l sabia, tal.
4: Això li va passar a la Jules amb Papallones,
1: sí, també,
4: que va ser també com quan va descompuntar la seva carrera.
2: Sí.
4: Clar, això us genera certa responsabilitat, és a dir, fas un tema TikTok que es fa viral, si el segon no és tan viral, ho llegeixes com un fracàs, de dir, que, joder, hem fet alguna cosa malament.
1: És que el que passa ara és que me deixes molt si un tema és bo o no per TikTok, i això és una merda, o sigui, no hauria de ser així, no? Perquè és que, sí que pengem un tema algun cop, ara últimament ja no ho estem fent tant o no ho veiem tan així, però sí que abans era com, pengem un tema, si no es fa mig viral, pensem,
0: potser traiem un altre, saps?
1: Potser és això.
0: Però no ens hem donat compte que això era tòxic, que flipes.
1: I al final el Coti no ve de TikTok ni res. El Coti es va fer viral perquè, bueno, no sé com, per altres bandes, però no va ser perquè la gent va fer TikTok, saps? Vull dir que no té... El factor TikTok és importantíssim, però no és l'únic que et pot fer que un tema vagi bé.
2: Puc fer la pregunta oberta al màxim i vosaltres us espavileu en aquest bosc, aquesta clariana que us obro. Què és l'èxit per Dani Sixx i Skid?
0: Bueno, a veure, jo crec que l'objectiu que sempre hem estat com buscant és dedicar-nos 100% a la música, I això jo crec que ho entendríem com a èxit, tot i que sempre el que passa és que quan arribes a el que penses que era l'èxit, ja tens un altre objectiu que no et fa estar com 100% convençut d'allò, no?
2: Yeah.
0: Llavors, jo crec que sempre ho hem parlat, el Dani i jo, ojalà poder dedicar-nos a la música completament 100%, però bueno, de moment hem aconseguit coses molt guais, que realment fa 3 anys enrere no ens haguéssim plantejat, i potser haguéssim pensat, això ja és l'èxit, sí, però sí. Actualment pues, seguim en busca d'això, de poder dedicar-nos al 100% i encara seguim treballant.
2: I a nivell de producció, perquè aquí a l'estudi hem posat moltes vegades l'exemple d'una persona que una vegada va venir als experts, ja abraçada a la gent dels experts, que va venir a explicar-nos que ell el que havia fet era un estudi de màrqueting.
4: Gairebé un Excel, un DAFO.
2: Que falta Catalunya, vale, vaig cap allà. Això per mi no és l'èxit, perquè l'èxit és una cosa que sigui purament personal, sí, sí. I no? Vosaltres esteu una mica en aquesta línia també, us ho dic perquè també és un moment de canvi, no et diré generacional, però sí estilístic, en el que està rebentant ara mateix en la música d'aquí. L'altre dia vaig veure el Dan Peralbo a Vic i era espectacular. La Ludwig ni en parlem, les Al·lèrgiques acaben de petar-ho amb aquesta cançó nova. Hi ha moltes guitarres, això de l'Urban que em vam dir, doncs, bueno, potser ha quedat una mica al marge, si voleu, tampoc del tot. És, no es trenquen les coses de sobte, però vosaltres veniu d'un lloc, ara seria molt fàcil dir, hòstia, doncs ens passem a agafar les guitarres i tal. Us sortirà això?
1: Sí, al final és una cosa que quan anem a l'estudi a vegades com t'agafes referències i tal. L'únic que ens hem donat compte que quan ens capfiquem amb una referència que no som nosaltres, no acaba sortint. Però és evident que, bueno, petites adaptacions n'acabes fent, però si no respectes el que et surt a tu de dins, s'acaba notant, i jo crec que acaba triomfant qui fa el que realment li agrada i se li dona bé.
2: Yeah.
1: Llavors, intentar com copiar el que s'està portant en aquest moment i tal, jo crec que és una cagada. Tots ho hem intentat fer en algun moment, de dir, ens aprovem aquí, això ha funcionat, tal, però bueno, tot canvia, t'has d'adaptar, però això no vol dir com canviar per complet.
2: 100%. Sí, sí. No, és que a més es nota, no? Sí, quan algú és oportunista.
4: Bueno, i també hi ha gran valor, que jo sempre dic, potser és relativament fàcil viure de la música, però preguntem-hi a la gent que ho està petant si estan fent la música que els agrada.
0: Ja,
4: que aquest és un altre tema. És a dir, tu pots viure fàcil de la música, però no potser de la música que t'agrada. I jo, per mi, és molt més exitós, em faria sentir molt més plena petar-ho amb la música que m'agrada que haver de crear un personatge amb el que tampoc no em sento identificada del tot.
0: Sí, jo crec que és un molt bon punt realment això, perquè nosaltres hem tingut molts pensaments d'aquests, de que és això, no? El que dèiem abans, quan intentes buscar un hit que encaixi pues, a la indústria en la que estàs i tal, a vegades dius, ui, és que estem fent algo que realment ni estic orgullós ni sento el que estic cantant en aquest tema. Llavors és quan comencen a entrar inseguretats i paranoies de dir, vale, potser aquest tema, o potser no, però potser aquest tema que hem fet ho podria petar aquí, però realment vull això, saps?
4: Yeah.
0: I és una mica, bueno, et trenca una mica el cap això.
2: L'altra cosa és el que dèieu, poder viure de la música. Vosaltres teniu feines, tu ets dissenyador,
0: sí.
2: Pau, i tu, Dani, què et dedicaves?
1: Bueno, estic a una farmacèutica,
2: sí,
1: bueno, empresa biotecnològica realment, és com assajos clínics i no té res a veure.
2: No és l'eix del mal, no?
1: No. Fem coses bones.
2: El tema, teniu feines. Hem parlat amb molts grups moltes vegades que tenen que fan aquest salt al buit, un salt de fe a vegades, no? Deixo la feina a veure què passa aquí, que sembla que aquesta cançó m'està funcionant, però és que a vegades t'agafes a una cançó que està funcionant i ho intentes.
4: Jo sempre penso en l'Edu Esteve, que quan ho va petar amb Eufòria va deixar la feina i ara ha hagut de tornar a la seva feina inicial.
2: Sí. De fet, ens ho va dir aquí a ICAT, l'Edu, ens va dir, jo si he de tornar a treballar al banc, perquè ell treballa a un banc, ho faré i no em cauran els anells. Però, en tot cas, què us anava a dir? Està bé, no? Potser vosaltres que ja porteu uns anys amb un segell que és Loop, una abraçada a la gent de Loop que són gent fantàstica, està bé que la gent que vingui darrere i hagi de firmar amb algú, amb algun segell, sàpiga que val la cosa, que no tots són flors i violes, que no vol dir que tu vagis signat pel món i de sobte ja estiguis forrat de pasta i puguis deixar la feina, no? Us sembla guai com ser transparents en aquest sentit?
1: Sí, o sigui, no tenim cap problema. Ja, de fet, hi ha molta gent que veu que fas bolos, veu que tens un tema, jo sé, 500.000 rebres i et diu, uau, us està anant molt bé, no? Ja viviu d'això, tal. I clar, tu li dius, no, jo vaig a l'oficina 8 hores cada dia i segueixo amb la meva vida i després he de treure temps per fer música, que és el que de moment no em genera un income de res. Llavors és una mica el que no es veu, jo crec que la gent es pensa que hi ha molta més facilitat i no és veritat. I et diria que nosaltres estem en un esglau, però ens queden uns esglaons encara per poder viure d'això. Jo crec que hi ha gent que ens pensem que viu d'això, que té més números i tampoc ho fa.
2: Ja, perquè heu invertit la pasta que ha sortit de Dani Six i Skip.
0: Sí, sí.
2: en Dani Sixisky.
0: Sí, tot de moment tot ho hem reinvertit, ja sigui en un estudi, en produccions de videoclip, produccions de temes, vale. També pel directe, tot.
2: No hi ha hagut un dia que hagueu dit, ostres, mira, m'ha entrat aquí 500 pavos.
1: Jo crec que l'únic que ens hem quedat és GAE. És GAE, que ens ve a part i ens ve cada un, i llavors és com...
0: Bueno, pues no ho posem a la compte conjunta.
4: Clar, clar, això cadascú ho
1: i això, pues, el trimestre arriba algú i dius, vale, bueno, pues, de puta mare.
2: Arriba, no vas anar a buscar? GAE funciona?
1: És GAE, funciona, sí, sí.
0: T'arriba el mail de... T'arribarà això d'aquí dos dies.
1: És com bien, vamos.
2: Són, òbviament, centenars de milers d'euros el que rebeu cada trimestre.
0: Sí, sí, sí.
2: El D és una cosa, Dani, que és bastant reveladora i que juga en contra, en realitat, de la creació artística, que és quan una persona ha d'estar 8 hores a l'ofi, llavors té poc temps, t'has de buscar el temps per ser creatiu i per dedicar-te al grup. Clar, l'art demana un repòs, una pausa.
1: Deixa'm fer
2: una pausa. Sí. I això no sé si, fins a quin punt ho, com ho viviu, si ho patiu, saps? A veure, clar, tenir tot un dia per fer una cançó i estar com especulant amb la vida i amb l'art, guai.
4: És que jo sempre dic que estar inspirat també parteix un privilegi, no? Com si jo tingués les 24 hores del dia per rascar-me la figa, doncs segur trobar, que estaria inspirada molt més que si he de venir a treballar i fer feina.
1: Això és complicat, és una cosa que també hem parlat molt perquè... Sobretot també vam tenir una època que acabem de treballar i era com, quedem a l'estudi i ens donàvem compte de que després d'estar 8 hores amb el cap que el tens fregit, anaves a l'estudi i l'únic que volies fer era tancar-te en quatre parets i no tenies res que explicar, o sigui, l'últim que volies era explicar res i volies desconnectar, i llavors això és, jo crec que mata una mica, però és amb el que hem de viure, o sigui, al final no hi ha un altre i per això també tens caps de setmana on hi ha més temps, les vacances, dies que et pots agafar, tal, intentar jugar amb això.
0: Aquí jo crec que és quan ha de tirar la motivació, en plan, quan estàs, portes 8-9 hores treballant i dius, vale, què vull fer, anar a casa o anar al gimnàs o estar tranquil? Home, vull anar, pues, 8 hores més a l'estudi. Però si estàs motivat, te'n vas 8 hores més a l'estudi i ja està.
2: Sempre a rally,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sempre a rally, sí.
4: Us passa una mica com amb el gimnàs, per exemple, que dius... Avui és que realment no em ve de gust anar-hi, però hi vaig per dir, va,
2: no,
4: hi he anat, sí, m'obligo a anar-hi i després em sento millor mi mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, amb el gimnàs em passa bastant això, però sí, per sort la música és una cosa que m'agrada tant fer, o sigui, és com el moment en aquest on deixo de pensar en la resta de coses i només penso en el que estic fent, llavors no em suposa un esforç de dir, uau, ho faig, així em sento bé. No, al gimnàs sí que em passa.
2: Entre vosaltres us animeu també el dia que un o l'altre diu, hòstia, és que estic derrotat, sí, això és no vull anar a l'estudi, l'altre empeny.
1: Jo crec que és el bo de ser dos, té coses bones i dolentes, i una de les bones és això, que quan un està amb ganes de res, l'altre pues, t'estira i també tu et sents malament i dius, hòstia, tinc l'altre que està tirant, saps? He d'estar també amb ell, saps? I llavors és com, bueno, t'acabes tirant i això va molt bé.
2: Escolta, fem una cosa, som gairebé a meitat de programa, fem una pausa.
4: Som-hi.
2: Per els consells de les persones que ens donen consells. Saps que vaig ahir amb la Pilar Invellés,
4: Mariana?
2: Ho saps, eh?
4: Sí.
2: Avui
4: sí.
2: No ho faré, vale?
4: No, per favor.
2: Hòstia, va ser fortíssim allò. Escolta, recobreu el programa de la Pilarín, si voleu sentir com no donar pas a la publicitat, vale?
4: Mai.
2: Ara tornem.
5: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT.
6: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
5: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
7: Qui no balla no és viu.
5: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Ei! Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
8: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: Sí, sí, l'Ergal Nova.
5: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
8: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
10: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
5: De què va el programa?
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
11: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per ICAT.
8: Linkat.
9: AICAT.
12: T'animes a baixar el ritme? Pausa. A les dues del migdia, de dilluns a dijous, AICAT.

0: Això que esteu sentint es diu Shine on your crazy diamonds, a Pink Floyd, grup de pare, grup típic de pare,
1: sí.
0: Que jo, quan els escoltava, era perquè el meu pare tenia discos, i els nostres convidats avui, Dani Sixx i Guiskit, els escoltàveu per als vostres pares, també.
2: Sí,
0: sembla que... No sé, és que som de generacions diferents, vosaltres
2: sí,
0: i jo, però igualment pares escoltant Pink Floyd, no?
2: Sí.
0: És un grup que per vosaltres és important. Els oients es preguntaran què fa Pink Floyd sonant, no? En aquesta entrevista, on a priori hi ha molt de rap, 2000, hi ha d'haver també molt de pop, tal, no sé què passa. És grup important, en realitat, per vosaltres?
3: És que al final jo crec que tant el Pau com jo hem crescut amb els referents dels nostres pares, i ells eren uns friquis del rock de la seva, sí, bueno, de l'època i tot, i joder, jo recordo anar al cotxe i cada dia escoltar el mateix, i després també tonos de llamada, els típics temes, de sonava i tu deies, buah, saps, Rolling Stones, ja sona.
2: Perquè a mi aquests temes encara, quan sona a l'Spot, jo dic, hòstia, quan toquen el meu pare,
3: clar,
2: quan era petit,
3: saps? Sí.
0: Però puc saber a quina edat, és a dir, a quin any van néixer els vostres pares? Aprox, 70s?
3: No, sí, el meu, 57, el meu, crec, sí.
0: Ah, vale.
3: Sí, són grans, són, bueno, sí, són grans. Són...
0: Vale, o sigui, són pares que van tenir fills més tard,
3: sí,
0: del que...
3: Sí, 40...
0: Ah, amic,
1: val.
0: Ara amb 4.
3: Clar, estem allà...
0: Sí. Clar, perquè els que són pares... O sigui, abans la gent era pare molt d'hora.
1: Sí.
0: Els meus pares em van tenir, crec, amb 23 anys, una cosa així, amb 22. Són joveníssims encara. Ara som, la gent, pares amb 40.
1: Sí.
0: I passa que ja som vells de seguida, saps?
1: No.
0: Bueno, sí, una mica sí.
1: Bueno.
0: En fi, vosaltres sou dos amics, ho hem dit en començar el programa, Dani i Pau, que us coneixeu de P3. O sigui, ja... Perquè no anava a la guàrdia junts?
3: No.
2: És que... Dani, no sé...
3: No,
2: va anar, no?
3: No, perquè em tinc dues germanes que érem trillizos i havíem de... Bueno,
2: estaven a casa.
3: Estàvem a casa i era com tenir la guarderia a casa.
0: Espera, parem aquesta entrevista.
1: Sí, parem aquí, Nària. No sabia que éreu tres bessons.
3: Sí, bueno, jo i la Núria i la Marta són dues germanes i jo. I llavors, a casa era com... Bueno, una festa ja.
1: Clar.
0: Sí. Bueno, clar, però tants nens... Bueno, dues nenes i tu, eh?
3: Sí, a sobre, clar, els meus pares amb la seva edat... Vull dir, això et deia, el meu pare gran i ma mare també, 45, llavors...
0: Però no necessitaven deixar-vos algú que us cuidés?
3: Els meus avis per sort estaven, i llavors, pues mira, ja ens entretinguts tots.
0: Quin mal de cap.
3: Ens havíem muntat com unes baies de fusta, i és com que teníem un... No sé, el menjador de casa semblava com... No sé, com si hi haguessin gossos.
0: Diu de veritat, us van empresonar.
2: No les deuen sortir.
3: Veig vídeos i ric molt,
0: Era una presó,
3: Sí,
0: era...
1: Bueno, vibes de guarderia, saps? Com en comptes d'anar a la guarderia, us la van portar a casa.
0: Escolta, us enteneu molt fort entre les dues germanes i
3: tu? Sí, ara. És a dir, amb els anys passa que cada cop millor.
0: Però hi ha aquella cosa de tenir certa sensibilitat pel fet de...
1: Com gairebé telepatia.
0: Sí.
3: Bueno, potser això no tant. Entre elles jo crec que més, De fet, em deixen bastant tirar.
2: Jo crec que el Dani està desconnectat,
3: Bueno, jo també. Elles es queixen de que sóc jo que les deixo tirades, però elles, jo que sé, aquest estiu se'n van anar de viatge, a mi no em van convidar. I llavors,
0: des d'aquí, Marta i
3: Núria,
0: sí. Una abraçada, En fi, anem ja al vostre, que és aquesta amistat que hem dit que neix ja de ben petits, quan teníeu 3 anys, a P3. Ja us fèieu? Us diuen que ja éreu col·legues allà?
2: Sí, a veure, jo crec que va haver-hi una època que encara no ens portàvem tant. Quan comences com a crear el grup d'amics típic, pues, el bando de que juguen a futbol i els que no juguen a futbol i
0: vosaltres
2: no sé què.
0: Sí, juguen a futbol.
2: Sí, però en plan, encara no teníem com... No érem com... tant del grup d'amics, i va haver un dia, no sé per què, que ens vam juntar i des de llavors sí que ja no ens vam juntar allà.
0: Mai més, Al col·le éreu col·legues, intentàveu seure junts, fer-ho tots junts, tal.
2: Sí, el típic que els profes ens tenien que separar, aquestes coses.
0: Yeah. I creieu que això us ha donat... És a dir, hi ha un moment en què entenc... Aquí fem una pregunta molt clàssica a tots els convidats, però moltes vegades som un personatge, llavors demanem quin és el moment de, com de descobriment o de si hi ha un clic artístic en aquest sentit. A vosaltres us passa conjuntament que els dos descobriu que us agrada escriure, que us agrada tenir un micro? Jo sé que t'ho regalen un micro amb 18 anys, sí. Allò és important, però abans passava alguna cosa?
3: Abans era, jo crec, que compartir música i sí que el típic que comentes, no, és que he escrit això o tal, o jo què sé, inclús et parlo de batalles de gallos típiques que fan els xavals,
0: doncs
3: comences així, no?, i et comença a molar tal, comparteixes música, comences a fixar-te amb gent i llavors jo crec que això ja ho compartíem des de, no sé, és que et diria que, no sé, 16 anys ja. O...
2: 15-16 jo crec que compartíem com típics àlbums que sortien de Drake i coses així en aquell moment. Me'n recordo que sortien i el dia següent, jo me'n recordo un dia que va sortir un àlbum de Drake, el dia següent teníem una excursió.
0: Sí.
2: Vam anar al bus i vam començar a dir, tu has escoltat aquesta cançó, està guapíssima, no sé què, i ja vam començar aquí a tindre gustos musicals semblants.
0: L'altre és aquest senyor.

0: He dit aquest senyor, a senyor no hi va arribar.
1: No.
0: Just
1: no.
0: Molt, perquè és un d'aquests rapers que es va morir molt jove. Mm. De fet, hi ha una generació sencera que es van apuntar. És a dir, que el de, perdó, la broma, però del Club dels 27, de Jimi Hendrix, Janis Joplin, sí, no sé què, Amy Winehouse, això s'ho van,
2: van passar al grup dels 21.
0: Dels 21,
3: sí,
0: els van avançar per la dreta. Sí, sí, vosaltres, sí, això, no sé si... Clar, tenir ídols que veus que es tracten tan malament, que la indústria els tracta malament, que hi ha pares i mares, hi ha documentals al respecte d'això, eh? Pares i mares que els expremen fins als límits insospitats, i xavals que acaben... Jo vaig veure un documental de vegades, no sé de qui era, d'un xaval que s'estava drogant davant dels seus pares en un backstage.
3: Lil Peep, jo crec que era.
0: És possible.
2: No, això, la pinta,
0: com ho vivíeu, això, que els vostres ídols morissin tan joves i amb aquestes vides?
2: Jo, el que em va passar, perquè, per exemple, amb el Juice WRLD vaig agafar com una... O sigui, m'havia viscut com fan de ningú artista, i amb ell, no sé, la música connectava molt, sí. I bueno, tota el moment aquell que ell va sortir, també Trippie Redd, també Lil Peep, tot això a mi m'agradava moltíssim, i veia que era gent que estava molt fotuda o que morien amb 20, 21, 22, i que també havien triomfat amb 19 anys,
0: sí.
2: I nosaltres amb 17, 18, i jo ja pensava que anava molt tard. O sigui, jo deia, buah, ja està, a mi se m'ha passat l'arròs ja, ja, música ara ja és anar molt tard, i és una tonteria immensa.
0: Absolutament.
2: Que ara mateix em dono compte, però en aquella època em va pillar com aquesta pressa per viure tot ràpid, aconseguir l'èxit ràpid, i era un estrès constant.
0: Clar, jo abans he dit rap 2000, no sé per què, i és més rap 15.
1: Sí,
0: en el vostre cas.
1: Sí, sí,
0: abans
1: sí, sí.
0: Dit rap 2000 i s'han mirat ells.
2: No, bueno, que el hip-hop del 2000,
1: també,
2: clar, o sigui, realment...
0: Sí, sí. També us va molar tot,
2: sí,
0: allò.
2: Però abans de fer que veníem d'allà.
3: Què és això? Quan anàveu de colònies a la primària o a l'ESO, escoltàveu com 2000 EO, i després ja, quan ja consolides com la teva imatge com a artista, dius, sí, sí. No, no m'estarà.
0: Vale. Escolta, recordeu un moment, però, que us flipeu per un artista, tots dos a la vegada? Perquè pel que sembla, Juice WRLD, que no ho hem dit, es diu Juice WRLD, escrit sense la O, aquesta cançó es deia Wishing Well, que sentíem, aquí ets més tu, Pau, que et vas flipar per aquest home i per tota aquella, sí, generació. En el cas vostre doble, és Drake, el que, com dèiem?
1: Bueno, sí que amb Drake hem coincidit bastant. Vam anar el 2019 a veure a Londres, que això va ser com primer viatge així, com va, locura, anem de concert, que no sé què valia l'entrada, que ara ho penso, dic, com la vam pagar.
2: Jo vam pagar 200 pavos, ja estàvem, me'n recordo que la vam pillar, que estàvem a classe, sí, jo, sí, vaig sortir un fly de classe perquè s'estaven esgotant les entrades i li vaig dir, tu, tinc que sortir un moment, no sé què. I ens vam trucar amb ell, tu, que s'estan acabant les entrades, tal, i ens vam gastar 200 pavacos.
0: Tenies pavos al vol,
1: sí, sí,
0: i l'hotel.
1: Sí, que teníem 4 duros, sí, sí, sí, de classes particulars, i jo què sé, no sé com ho vam pagar, ara que ho penso.
0: I llavors Drake va molar al concert, per cert?
1: Molt, molt.
2: Sí, sí, va ser una locura.
0: Gran concert tocho que vam veure. Drake rapero o Drake no rapero?
1: Allà va passar per tot una mica en el concert, sí, sí, sí, va haver, sí, de tot, sí, sí. Bueno, molt xulo, la veritat.
0: En tot cas, vau fer aquesta locura, per tant Drake estaria una mica allà entre les vostres filles. En teniu alguna avui en dia? Bueno, després sentirem un xaval que es diu 111.
1: Apa, sí, sí.
2: Que té un tema.
0: Que té un tema. Que es diu Spin That Back. Mira, la farem servir per acabar el programa, aquesta cançó. Vinga. Que és el descobriment d'avui. Però, per exemple, us poso Barry B. Què us sembla? Barry B la tenim per aquí? Espera, sembla que sí que teníem la cançó. O Pablo teníem, perdona, Dani Expositor, t'he posat ara mateix la cançó que no tocava.

0: Això que sentiu és Pablo Pablo. Sé que és un artista que els dos admireu, però dista bastant de la música que feu vosaltres.
1: Sí,
0: realment
1: sí. Hi
0: hauria sorpreses en les vostres playlists que escolteu?
1: Jo crec que sí. Jo crec que ningú sabria el que escolto, en plan, venint del que faig, saps?
0: Sí, no,
1: que
0: això,
1: fem. O sigui, hem tingut conversa amb el Dani d'això, no? De que ens ha costat entendre que el que escoltes no és el que fas, realment, saps? Potser vens inspirat, tens idees de el que escoltes, tal, però el que acaba sortint de tu a l'estudi molts cops és algo diferent. I a vegades, o sigui, jo crec que és la gràcia, perquè si no estàs... no cal inspirar-se i l'altres copiar, saps?
0: Yeah.
1: Però a vegades costa entendre perquè dius, vinc d'escoltar un estil de música i vaig a l'estudi i acabo fent un altre, i és raro.
0: Això segur que ens ho podria dir una persona que ara xerrarà, però abans dir-vos que jo, mira, us ensenyo una cosa que tinc al meu mòbil, vale? I a veure com reacciona.
2: Hola, èpic.
0: Podríeu explicar què és aquesta foto? Sortiu bueno, vosaltres sí, dos, que deveu tenir aquí 6 o 7 anys.
1: Sí, com molt. Sí,
2: bueno,
1: jugant
2: al
1: Teià, el nostre club de futbol 5 del poble.
0: Sí.
1: Vam començar a jugar a futbol.
2: Clar, vale. Clar,
1: aquí pensàvem que seríem professionals de futbol.
2: Sí, bueno,
0: tinc un altre document. És a dir, això és una foto i no hi passa res, però això és un vídeo.
2: Sí.
0: Vale? I aquest vídeo no se sent gaire res i oients, és una... em sap greu això.
3: Perquè és poc radiofònic.
0: Sí, és perquè ho vegin ells. Vale? Jo us llanço el vídeo i ho poso aquí al costat del tal. És aquest.
2: No!
1: Si jo no tinc aquest vídeo.
2: Que collons, hòstia, que bèstia, tio. És amb el Guitar Hero, no, això?
1: No sabia que existia,
0: veure,
1: això.
0: Efectivament, aquí, tu, Pau, tens el micro, entenc?
1: Sí, sí, estic posseït amb el micro.
0: En Pau està posseït amb un micro cantant Dire Straits, grup wow, de pare,
2: bèstia.
0: També. I tu, Dani, estàs amb la guitarra del Guitar Hero.
2: No havia vist mai la
1: vida. Com passa aquest vídeo?
2: La meva germana o algo?
0: Home, sí. La teva germana, que és molt fan, em va dir...
2: Wow.
0: A veure, em va dir...
3: proper videoclip.
0: Puc enviar material audiovisual d'ells amb 11 anys? És inèdit, ha. Ni ells saben que existeix aquest vídeo.
1: No.
0: Em mataran, en fi. I després em diu, després quan surti de l'oficina et faig l'àudio, perquè efectivament Marta Nieto, la germana del Dani, ens ha fet un àudio.
4: M'heu donat el poder de parlar públicament de Dani Six i Izkid i podria fer dues coses. Una és ser dolenta i parlar malament d'ells, però llavors deixaran de convidar-me a festivals i concerts i a mi això ja m'interessa. I l'altra és que si dic alguna cosa molt bo d'ells, igual se'ls puja al cap i tampoc toca. Però bueno, no, realment és que costa molt trobar alguna cosa a dir d'ells perquè tal qual es mostren és com són ells. O sigui, és la seva essència, són 100% ells, són... superautèntics i no s'han creat cap mena de personatge, o sigui, és que literalment el que veieu són el Daniel i el Pau i res, jo els admiro molt, ells ja ho saben que sóc la seva fan número 1, i quan dic fan número 1 no em refereixo a la més fan, que també, sinó la fan des del dia 1, perquè aquí on els veieu ara estan omplint sales de concerts, estan a cartells de festivals, però jo tinc la sort d'haver-los pogut veure en els seus inicis, més inicis, cantant i fent shows als menjadors de casa, o sigui, sisplau, Albert, mostra-ho al món, no em mateu, nois, us estimo molt i és que la gent ho ha de veure. Un petó.
0: Al món no ho hem mostrat, però si voleu vosaltres a través de les vostres xarxes, aquest vídeo que ja ara te l'he passat, Dani, el podeu penjar sense vergonya, eh?
1: No, zero vergonya. És èpic.
3: Però fa la sensació que té, Xerbana, com que se l'estava guardant per quan arribés el moment, eh?
2: Flipa, sí, sí.
0: És molt fan, la Marta.
2: La Marta és com que ens acompanya... Bueno, sempre que pot, bé.
1: És la suporter número 1, sí.
2: Si no la visem o tal, a vegades diu, hòstia, voldria haver vingut, tal, o jo què sé, és que com es diu, s'ofereix a fer qualsevol cosa, és a dir, hem de vendre roba i no hi ha ningú, jo vinc i ho faig i tal, o tot, no sé, és com...
0: Jo recordo un bolo, una mica de show, que és a la Club de Mataró en el desconcert, on dia que també hi havia... Qui hi havia? La Venus, hi havia el Gironí, el Pol Bordes, hi havia tota gent, no sé si recordeu aquell dia.
2: Sí, sí, sí.
0: I a baix hi havia dues noies cantant-ho tot, igual estic pensant...
2: Pot ser que sí.
0: Però
2: sí.
0: Estava entregadíssima.
2: Sí, sí,
0: vaig
2: no,
0: dir,
2: no.
0: O comencen a tenir fans molt heavies, i ara estic pensant, potser és això. Tot i que també teniu fans molt heavies, eh?
2: Sí, sí.
0: Posem
2: sí.
0: Estem vius. La vida em

0: Això es diu Estem Vius, de Dani Six i Iskit, els nostres convidats avui. Estàvem fent aquí una mica de recorregut. Recordeu el que he dit abans, el 2018 es fa una mica la màgia. A tu t'arriba, tu ets del 2000, no, Pau, entenc?
1: Sí, sí.
0: Sou tots dos del 2000.
1: Sí, sí.
0: T'arriba un micro a casa, aquell micro serveix com per dir, ep, això m'interessa, no?
1: Sí.
0: A part del vídeo aquest que hem vist del Guitar Hero, vale?
2: Hòstia.
0: Llavors, ja, sé que hi ha un trio, que teniu un trio vosaltres primer abans de ser duet, que seria Three Places.
1: Sí, sí.
0: Què passava allà? Estava una mica del mateix rotllo musical, feia una mica el mateix, feia una altra cosa.
2: Fèiem el cabra una mica, també.
0: Sí, no era molt pro, no?
1: No, era bàsicament experimentar i intentar flipar-nos i, bueno...
0: Però és absolutament necessari, no?
1: Sí, sí,
0: quan t'està explotant la vida a nivell hormonal, no? Tens 13, 14, 15 anys, has de provar, t'has d'autoprovar.
3: I que jo sempre dic que, en realitat, tothom ha passat per aquestes èpoques de fer el ridícul i fer el cabra, l'únic que la penya abans no ho gravava.
0: Exacte.
2: Sí, sí, no, evidentment, 100%, 100%. Sí, sí.
0: En fi, el 2022 surt oxitocina, que és un tema que trobo que per vosaltres, i una mica també la nostra sensació, també és que és un punt d'inflexió en la vostra carrera, i 22-23 podríem parlar de consolidació del projecte amb aquest Estem Vius?
2: Sí, sí. Bueno, va ser, és que de fet oxitocina, o sigui, crec que abans hi havia un petit error, va ser que el primer tema que vam treure realment com a duet va ser oxitocina.
0: Ah, és el primer.
2: Sí, perquè hi ha una liada en l'Spot i de Costa Brava i tal, era un tema previ de projecte separat. Però bueno, que es
0: ostres,
2: va quedar allà.
0: Val,
2: no,
0: doncs
2: no passa
0: està
2: res.
0: Com a Dani Six i Iskit, eh?
2: I re, llavors, oxitocina va ser l'inici sense buscar-ho d'un duet.
0: Un duet. Anem al tema. Ser un duo, tenir dues persones dalt d'un escenari amb els seus egos respectius.
3: Clar, la cosa està en teniu com rols diferents? És a dir, un és més el que escriu, l'altre cap tal, o funcionó com de manera completament horitzontal?
1: A veure, jo crec que som... diferents però compatibles, saps? Perquè sempre ho diem que si, per exemple, un és... Jo, per exemple, sóc molt enèrgic, sempre tinc molta energia i llavors sempre, si el Dani està més low, doncs pues, jo l'aixeco cap a dalt, saps? Després, pues, jo què sé, jo crec que creativament els dos també tenim com molta creativitat però l'apliquem de maneres diferents, saps? Per exemple, al Dani li encanta escriure unes bones barres, tal, i a mi m'encanta posar-me al micro i tirar flows i fluïm amb el tema. Llavors, crec que es compenetra bastant bé, saps?
3: Mm. I no us compareu entre vosaltres? O sigui, jo crec que si tingués un duet, sobretot amb una altra noia, em costaria no comparar-me amb ella i dir, és que Valella és la guapa i jo la simpàtica, saps?
2: És que jo crec que això, amb el temps, encara ho portes millor, et diria. O sigui, jo crec que al principi, com encara no existia com el duet com a tal, jo crec que era una mica anar trobant-se coses, anar-les gestionant. Hem tingut certs problemes. Al final és que és com literalment un matrimoni que discuteix i tal, i segur que han hagut problemes d'ego, però crec que hem assolit un equilibri en el qual els dos estem super tranquils. Si hi ha alguna cosa que ens molesta o que podem pensar que ens incomoda, ja ens ho diem. Jo sé, a mi, per exemple, hi ha coses que potser no em molen tant o potser no em sento tan còmode, jo li he dit al Pau, fent un vídeo, fent tal, i el Pau el tinc allà xitxant-me perquè tot surti bé, et vull dir que no hi ha problemes amb això i això és molt guai.
0: L'altra cosa és que heu dit que teniu un grup d'amics, que òbviament és un grup d'amics en comú, sou vosaltres dos i els amics.
2: Sí, sí.
0: Això també deu jugar a favor... Tot i que a vegades podria jugar en contra, perquè un dia que heu tingut un mal rotllo vosaltres dos, llavors és en plan, quedem, no?
2: Sí, sí.
0: Amb els amics i us trobeu allà. No?
2: Sí, sí.
0: Us ha passat això?
1: Sí, un cop sí, en plan, la veritat que sí, és que són tants anys que t'ha passat de tot.
0: Ja, ja, ja.
1: Però bueno, és això, amb el temps ho acabes sabent portar, i hem tingut que sí, problemes de que no ens hem entès amb alguna cançó, hem tingut problema de mil coses, però bueno, ho acabes solucionant, i això és la gràcia, crec.
3: I creieu que o sigui, que hi ha coses, és a dir, que abans al principi igual éreu més ferms amb les vostres opinions i amb les vostres coses i ara prioritzeu com el benestar del duet, en plan...
2: 100%. I t'ho dic sobretot per mi, perquè jo sempre he sigut una mica més cap quadrat i hem tingut converses de quedar amb el Pau i estar hores parlant i jo també vaig veure que hi ha coses que és igual, s'ha de ser com... s'ha de pensar molt més en l'altre i això a poc a poc ho treballes, saps? Vull dir, al final és que és la base també de l'amistat, saps? I en un projecte ho has d'aplicar igual que ho faries en l'amistat, ho has de fer en el projecte. Uh-huh. I sí... però bueno, el temps es va millorant tot, evidentment.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: També jo crec que hi ha una cosa que podria haver també com pertorbat la relació d'amistat, que és quan entren els diners i una amistat, ok, que també es converteix en una mena d'empresa. Com feu aquest clic? I també, sobretot, que a mi em va passar una mica sent jove. És a dir, et trobes fent factures amb 22 sí, anys que dius que no sé què és un IVA trimestral.
1: Literal, això pues, ho hem tingut que anar aprenent, igual que li ha passat a tothom que ho ha fet. Mm-hmm. I per tema diners, o sigui, no hem tingut problemes, sobretot perquè 50-50. O sigui, no hi ha discussió, saps? El projecte és 50-50, llavors tot el que entri és per parts iguals. Llavors, com que no hi ha problema, això.
0: I saps? Com que ara mateix es reinverteix, llavors aquí tampoc hi ha un problema.
1: A part.
0: El dia que surti, no sé, el primer milió d'euros, ja en parlareu, però bueno, són 500-500, no?
1: Sí,
2: sí, sí. No hi haurà problema, tampoc.
0: Jo trobo que podria ser el bon moment de passar el test. Qui dels dos, Mariona Batalla, dispara? Ho heu de triar? No sé quin és l'objectiu de tot plegat, si he d'apuntar alguna cosa.
3: No.
0: No he d'apuntar res, eh?
3: És careo. O sigui...
0: No és test de compatibilitat, tampoc.
3: Et diré que potser és d'incompatibilitat per a veure si discuteixen entre ells.
0: Vale, vols que discuteixin en programa o quan sortim de l'estudi?
3: No,
0: quin és el
3: programa,
0: teu objectiu?
3: En programa.
2: Vinga, va.
0: Va, dale.
3: Va, qui és més perfeccionista?
1: El Dani.
2: Sí.
3: Uf, ja ho has dit abans. Qui defensa més les idees musicals?
1: Bueno, és que depèn. No sé què dir-te.
2: És que cadascú al final tira una mica més cap a lo seu.
1: O sigui, cadascú té la seva opinió, saps? Llavors...
3: Ja.
1: Però sí que és això, hem d'acabar cedint una mica a vegades.
2: Sí.
1: Yeah,
2: yeah.
1: Jo crec que a mi em costa menys ser cap quadrat, com deia
2: sí,
1: el Daniel.
2: Sí, jo soc més cap quadrat de, històricament, tot i que ara ja no tant, però històricament llavors diria que jo. Sí.
0: Hòstia, ara mira'm-me'l, saps en què estic pensant? Perdó, és absolutament fora de... amb els Javis.
3: Ai, pot ser. Javis.
1: Vamos para los Oscars.
3: Sí.
0: Una mica los Javis del Maresme i de la música. O sigui, res a veure, eh?
3: Res a veure.
0: Però vaja.
3: Qui escolta música més estranya?
1: Jo sí escolto de tot.
2: Sí, jo també, però et diria el Pau. A vegades em sorprèn amb algun tema, sí, sí.
0: Sí? Vale.
3: Qui mira més les estadístiques de Spotify?
1: Jo crec que els dos, eh?
2: Puh, igual, aquí no podria...
1: Ara, per exemple, jo potser fa un mes que no entro. Però, ara, no, però ara hem tingut moments d'estar full allà, sí. Cada moment entrant.
2: És que va variant, hi ha època que uns es torna boig i, no teniu números, i l'altre, però què més dona, i l'altre després el revés.
1: La cosa és que jo crec que ho mirem igual... La cosa és com ho mira cada un.
2: Sí.
1: Jo sempre veig com com positiu i el Dani com negatiu. Estem perdent números, jo. Tu, però has vist que ha pujat això cap a dalt? No sé què.
3: És que hi ha una cosa toxicíssima que no n'hem parlat mai aquí al programa, que és l'aplicació Spotify for Artists.
2: Fora, això...
0: Ja. Deu ser un drama.
2: A vegades l'hem borrat, i tot. Quan hem fet release és borrar-la i la instal·lem al cap de 15 dies per veure què tal ha anat.
0: Hi ha uns gràfics i tal?
3: Sí.
0: Llavors, el dia que fots l'hòstia ho veus, claríssim.
1: Perfectament.
2: Vas veient com baixa.
3: Aparia gràfics que s'actualitzen a temps real. O sigui que tu pots estar mirant l'aplicació i
1: allò... Tu estàs veient quanta gent t'està escoltant ara mateix, saps?
0: Uau, Déu-n'hi-do. Això, mira, jo agraeixo que podríem tenir-ho aquí a la ràdio, però no ho tenim. No
1: millor,
0: ho vull per res.
2: Millor.
0: Mariona.
3: Qui passa més hores al mòbil?
1: El Dani.
2: Sí.
0: Li dius?
1: Eh?
0: L'intenta rebaixar.
2: Sí, tant. Sí. I el Cashflow també. Foto,
1: però, l'altre dia, hem d'anar a l'estage ara,
2: paper,
1: a fer música.
2: Paper i bol.
1: Li vaig dir el Dani, a l'estage anirem a una llibreta i un boli i el mòbil el deixarem a l'entrada.
0: Sí, està guapo, això.
2: És com que em distret. Potser no estic fent res, però ja m'he distret, saps? O sigui, amb els anys he anat desenvolupant una... cosa rara i distracció.
0: Sempre podríem remetre'ns a una entrevista que no me'n recordo qui eren, dos col·legues, algú que va venir aquí a l'estudi ens va dir que entre amics es tenen les contrasenyes del límit horari.
3: És veritat, no me'n recordo qui va ser.
0: No me'n recordo qui era. Llavors, quan vols que s'acabi, Dani? A les 10 de la nit, la contrasenya la tens tu, no li passes mai.
1: És bona, eh?
0: Això potser sí que és veritat que trenca el duo, definitivament.
2: Sí.
3: Bueno, qui sobreviuria millor a una illa deserta?
1: El Dani tira més de coco, la veritat.
2: Bueno, no, et diria que per l'esplai potser, alguna cosa m'he emportat, saps?
0: Tira més de coco, vols dir, de cervell, eh?
1: No, bueno, és
2: tinc més cap,
1: biomèdic.
2: Tinc més cap, tinc el cap més gran.
0: És que ella deserta, m'imagino un coco.
1: I li agrada el coco.
0: Aigua de coco.
3: Va, i per últim, qui seria capaç de muntar una banda paral·lela d'amagat?
2: Hòstia, no.
1: D'amagat és jodido.
2: D'amagat és jodido,
0: lletíssim.
1: No.
2: No.
0: No,
2: jo segur que no.
1: No sé, tio.
0: D'amagat no, tio.
2: No.
0: D'amagat no. Però fer-ho, ho heu plantejat mai? És a dir, tenir carreres paral·leles?
2: Mira, això és una conversa que hem tingut, de que al final, si el projecte no acaba anant bé, jo crec que tant un com l'altre ens agradaria seguir experimentant amb la música. Però la prioritat actualment, i això ho vam parlar de fet abans d'ahir, és que el grup tira per sobre de tot. Llavors...
0: Per cert, el grup, no només el grup, sinó estemvius.com, és la web on podeu trobar les peces de moda que estan generant aquest parell que tenim aquí, que com hem dit al principi del programa, són ments creatives, bastant non-stop, llavors m'interessa molt saber què va passar amb això. Això era una pàgina de merch vostra, a la gent li agradava molt i vau decidir tirar endavant en plan soc JC o i tinc la meva marca de roba.
1: Sí, o sigui, realment és una cosa que des de feia molts anys, inclús abans que la música i tot, ja ens havíem plantejat a fer alguna marca de roba o alguna cosa.
0: Però tu havies treballat de model, Pau.
1: Sí, jo treballo de model també.
0: Encara ho fas,
1: sí,
0: avui en dia.
1: Sí, sí, i en plan el tema de disseny de roba i tal sempre ens ha agradat molt, també vam trobar com un gust allà compartit i ho vam anar posposant. Llavors, quan vam veure que podíem fer merch i que hi hauria gent que ens el compraria perquè hi havia gent que ens escoltava, vam dir, hòstia, doncs pues fem merchandising. Llavors vam tindre aquesta oportunitat per desenvolupar aquesta anem a dir, aquesta part artística que no era només música. I llavors va haver un moment que vam dir, i si fem que sigui també marca de roba, no només merchandising, perquè merchandising també està molt vist com roba de mala qualitat, molt ràpida, saps? I nosaltres ens molava fer alguna cosa pues, de bon gramatge, bona qualitat, i ara ho estem aconseguint i estem contents. L'únic que... molta feina també, eh?
0: Perquè qui dissenya?
2: El Pau.
1: Jo sóc el dissenyador.
0: Sí. Tu dissenyes, sí. I a partir d'aquí s'envia a fàbrica, etcètera.
2: Sí, sí, doncs parla amb qui s'hagi de parlar i això també és un món.
1: Bueno, sí, però és loco.
2: Els proveïdors és, bueno, un follón.
3: No, no, la vida adulta és esgotadora.
0: Llavors, ja per, estem acabant el programa ja, però per imaginar-nos-ho, si un fan, una fan, demana una peça de roba a través d'Estem Vius, estem sense la E, estem, sí. Amb S. .com, qui dels dos fa la caixa i ho envia?
2: Mira, ara, de fet, quan acabem d'aquí hem d'anar a preparar un paquet i com sí. Queda més a prop de casa ho faré jo, però ho fem els dos.
0: Ho feu els dos, sí, eh? Sí, sí.
1: Depèn el dia qui el tingui més lliure pel matí, perquè sí. Per Correus us envia pel matí.
0: Correus però no hi ha un personatge dues. Que us ho faci. Que no. Tingueu suport.
1: Va haver-hi un moment.
2: La Marta ens va fer... Estava a Vietnam i la Marta va fer de persona encarregada.
0: Marta Nieto, la teva germana.
3: Sí, sí, Marta la millor.
2: Està tot arreu.
0: Marta la millor. Marta la millor. Doncs, escolta, comprem roba, Mariona. Està fantàstic, és molts colors. És molt sí. Maresme lliure, Maresme lliure i tropical.
3: Sí. Sí.
0: Esteu bé pel Maresme, per sèrie, per acabar.
1: Sí, sí, està sí. Perfecte.
0: Han sigut uns dies una mica
2: una
0: així.
2: Mica com...
1: Sí, sí, no parà ploure, però bueno.
0: Dani Sixisquit, un plaer. Ens veiem aviat. Quan hi hagi disc nou, doncs ja ho sabeu.
1: Yes.
0: Que vagi molt bé. Mariona, fins demà.
3: Fins
0: demà. Marta Marco, actriu increïble. I us quedeu amb aquesta cançó, Spin That Back, l'única cançó que té 111, un personatge que ens han descobert aquest parell i que sona de nassos. Adéu, adéu. Liquid means rewind, a gunshot means forward. You requested it, so we rewind.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Tia, sento que estem castigades al col·le perquè estem compartint ordinador. Llavors estem assegudes l'una al costat de l'altra.
1: Estem molt juntes. Saps quan dues persones que van a la mateixa classe s'odien, però la profe les obliga a compartir entrepà i abraçar-se?
3: Nosaltres? Entrepà et feien compartir tu?
1: No, però bueno.
3: Ah, vale, anava a dir, les entrepans a mi m'ha de... Bueno, tu toca-li
1: d'entrepà. No, és veritat, no pots tocar entrepans al col·le. Ni te'ls pots donar, ni te'ls pots quedar. No es pot fer res amb l'entrepà.
3: A mi em van renyar per una dinosaurus.
1: Jo vaig donar-li un tros d'entrepà a una meva amiga.
3: I quasi et maten.
1: Una mica més i em maten. Un dia la meva amiga em volia entrepà, una mica més i em maten.
3: Amore, tu què? Com estàs? Fatal, oi?
1: No.
3: No? A veure, deixa'm mirar-te el pols. Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Estic fatal.
3: Estàs? Què passa avui? Vols dir veu alta o ja ho sap tothom?
1: Ho dic ja.
3: Digue-ho.
1: Ho direm més tard. Ho puc dir ja? Sí, avui anirem a l'Estadi Olímpic. Avui anem a l'Estadi Olímpic, anirem a cobrir la cua d'oques grasses, perquè jo després vaig al concert. Estic molt nerviosa, la veritat. Tinc moltes ganes de veure com és, tot i que he vist un TikTok d'una noia que explicava les cançons, perquè, clar, el dilluns ho van cancel·lar quan ja hi havia gent a la cua. Doncs una noia que va escoltar algunes proves de so i estic molt trista, la veritat, estic molt decebuda perquè les proves de so eren estar guai, petar-ho i alguna mierda més.
3: No passa res. Tu demà ens portes una crònica de fer a pa de tot el que ha passat perquè així ens preparem les que tenim entrades pels dies següents.
1: Només faltaria, clar.
3: Perfecte.
1: Dit això, família, 4 anys més tard, això és el Loft, el pisat compartit de Catalunya.
3: I avui, dimecres 7 d'octubre, sabem que... La cantant Jude Lyne va passar per la revuelta i ens va deixar momentassos com aquest en què canta Soldadito Español de la Bola Negra.

0: Finalment, mira,
1: la cançó encara no és a Spotify, però no us preocupeu perquè la productora de la pel·lícula ja va anunciar que el 16 d'octubre s'acabarà de publicar tota la banda sonora amb aquesta cançó inclosa, òbviament. A part de la pel·lícula, òbviament, ella també va fer promoció de la seva música i va presentar el seu pròxim single, que es titularà La Falda i que surt el 9 de novembre.
0: Oh, molt bé.
1: Com sol passar, però a la revuelta, també va entrar en terreny més personal amb Broncano.
0: Sí, sempre, ell sempre que pot.
1: I va parlar d'un xipeig molt fort que hi ha entre ella i el futbolista anglès Jude Bellingham, que juga al Madrid. Ell va fer un repost de la cançó de Baby Wow, aquesta tan viral de la Karol G, en Rosowski, sí, i la Jude Line, i arran d'això van intercanviar algun missatget per Instagram i tal, i quan ella va dir que li semblava superguapo, la gent ja es va, bueno, els van parellar directament, perquè clar, Jude Line, la gent es torna boja...
0: Fan com bona parella, potser.
1: No sé si fan bona parella, és d'aquestes parelles que no enganxen i alhora ho donaria tot per ells.
0: Et sorprèn, com la Wineta i la Muixa, que al principi ens sorprenia totes. Ara ens encanta, però al principi estan molt sorpreses.
1: He de dir que ella és del meu equip, perquè quan va arribar amb Broncano les preguntes clàssiques, va deixar anar unes perles, col·lega. De fet, n'hi ha una en concret que a mi em va deixar tocada.
0: Ai, no l'he vist a veure.
1: Mira.
2: Es que claro, yo el tema masturbación lo uso de una manera un poco medicinal, o sea, no me puedo dormir y tiro de esa.
3: Sí, ¿eh?
2: Sí, sí. Yo nunca suele ser por excitación, suele ser porque no sé por qué hacer ya para dormirme.
3: Por necesidad, ¿no? Como por relajar.
2: Tiro el dedo.
3: Pero y es automático, termina y ya... O sea, terminas, sí, y ya, y doblas.
2: Sí, o sea, me va a matar mi madre, mi padre, todo el mundo.
3: Y tu madre y tu padre querrán que digas que duermas bien.
1: Que es un dedo al día, gairebé, mi colega.
0: Que tira el dedo.
1: ¡Tira el dedo para dormir! Pues Jude Line, quantes coses tenim en comú, menys la tràquia, tota la resta. T'he de dir que...
0: I menys aquesta bandera d'Espanya que porta la samarreta, que jo l'he vist i m'ha agafat urticària, també.
1: Sí que és veritat, però que porta aquesta bandera d'Espanya i alhora també va manifestar, doncs, això, que està molt contenta per tot el moviment, per l'habitatge que està...
0: Ah, bueno, sí, sí, molt bé. En aquesta vida s'ha de compensar.
1: I que, a més, està bastant preocupada per les eleccions que venen, però bé... Com totes.
0: Molt bé, com totes, sí.
1: Bueno, no totes. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
0: Res nou, família, però de saber que segueix el caos de Rodalies. Ja van 5 dies seguits de problemes amb el servei, sobretot a causa de les pluges dels últims dies, perquè si no us n'heu adonat, ha plogut. Avui,
1: sorpresa,
0: però, s'ha sumat una vaga encoberta de maquinistes. Molts d'ells han decidit no pujar als vagons per motius de seguretat, perquè ahir, durant els temporals, diferents trens van tenir accidents, cosa que jo... Tinc les notificacions de Catalunya activades, de Catalunya Ràdio activades, i no em va sortir. Però avui m'he llevat a les 8 del matí i tenia aproximadament 18 notificacions, que penso, frenarem?
1: No.
0: Cada 20 minuts, cada 10 minuts, una notificació.
1: Quina
0: por,
1: que demà agafa el tren, jo.
0: Ah, sí?
1: No el podria agafar, segurament, no? De fet, recomanava, no?, que agaféssim alguna altra cosa, però bé, digues.
0: Un dels accidents més sonats va ser a Vilanova i la Geltrú, on un arbre i un talús van caure sobre un tren i un centenar de passatgers van quedar atrapats fins més enllà de les 11 de la nit. Avui sí que hi ha trens circulant, però Renfe directament ha demanat als usuaris que es busquin rutes alternatives. És que és, ja, sí, ja és un cachondeo.
1: Sí.
0: No, espavila't. No, és que ja m'estic... O sigui, el meu espavila't és pujar en aquest tren.
1: I que...
0: O sigui, tu penses que seria la meva primera opció?
1: Moltes vegades, per exemple, a mi em passa que per anar del meu poble a Barcelona puc anar o pagant molt poc amb tren...
0: Uh-huh.
1: O pagant 20 euros en bus.
0: Clar, és que...
1: Clar, de 0 a 20 hi ha uns quants euros pel mig.
0: Sí, hi ha molts euros. Mira, tenim àudios d'alguns estudiants que s'han trobat amb problemes, escolteu.
4: Hola, jo sóc la Núria, estudiant de genètica a la UAP, i des de la Facultat de Biociències el que se'ns va dir és que vinguéssim si sentíem que era segur, però alhora se'ns estaven cancel·lant algunes classes. Tot i així teníem pràctiques de laboratori i els ferrocarrils sí que van funcionar la majoria d'estona, però ara unes companyes que sí que havien de venir en Renfe, doncs ho van tenir més complicat.
5: Hola, jo em dic Martina i sóc de Centelles, també estudio genètica a la UAP, i igual el que dèiem, jo no vaig poder agafar els busos que em portaven fins aquí a la UAP, ja que aquell dia no van funcionar. Vaig fer les classes online.
6: Hola, jo em dic Carla i també sóc estudiant de genètica a la UAP, i jo visc a prop de Martorell, vaig haver d'agafar la R8, però per les pluges no funcionava. Pues res, se suposava que havia de venir un servei alternatiu, però tampoc hi havia i no vaig poder anar a la uni aquell dia per això.
0: Ja ho veieu, eh? Molt complicat tot plegat.
1: Però els ocells estaven contents, eh? No sé, he escoltat molt poc sentir els ocells de fons, no.
0: Però és broma, bé. No, però...
1: és que estaven a l'aire lliure i m'ha fet gràcia. Pensa, guita.
0: Piu, piu, piu.
1: No, fent...
0: Com?
1: Fent. Bueno, és igual.
0: Que mono!
1: Espereu que arribeu tots bé, apuesto i segurs, tu. Vaya merda, la puto tren dels collons. Però
0: sí,
1: bé.
0: Vaya merda.
1: Ara que ja estem actualitzades... De què xerrarem?
0: De què parlaràs tu, Alberto Gadel?
1: Ai, sí, perdó, és que pensava que ja marxaves i que em
0: deixaves... No, encara no marxo, encara no marxo. Em quedaré a la teva secció perquè no estiguis trista i sola, perquè no t'ho mereixes.
1: Doncs mira,
0: farem... Que t'abandoni!
1: Tu sabràs.
0: No, va.
1: Parlarem una mica dels Premis Ídolo, que ja sabem que es feien a Barcelona, però hi ha una nova categoria que no direm quina és encara.
0: Ah, no? Vale.
1: Però d'aquí una estona la descobrim i ens interessarà
0: molt.
1: Ens farà molta il·lusió. Tu què faràs? Ja ho has dit, però ho repassem per si algú s'acaba de connectar.
0: Jo me'n vaig d'aquí breus minuts, després de la secció de l'Alberto, me'n vaig cap a l'Estadi Olímpic, anirem a la cua d'Oques Grasses. M'està donant un atac de cor, mentre estic dient això, no és broma. Anirem a la cua d'Oques Grasses i veurem què hi ha per allà. He preparat jocs, dinàmiques, preguntes. He treballat molt avui.
1: Molt bé.
0: Imagina't.
1: A favor.
0: A més, tindrem a la Mariona Córdoba, que ens explicarà.
1: A veure, avui no ens explicarà, m'explicarà l'obsessió del seu dia.
0: Bueno, però us estaré escoltant, perdó, si vols tenco la ràdio i no t'escolto.
1: No, però clar, vale, sí, ens l'explicarà totes.
0: Ens explicarà a totes, també, les nostres petites oients, què ens explicarà.
1: La teva obsessió del dia, que avui són rànquings i llistes. Ah, jo no sé exactament què parlarà.
0: Ara tinc una mica de FOMO.
1: Doncs mira, te fots el licat i a veure què diu. També tindrem per aquí Marina d'Orqueguai.
0: Ai, sí.
1: I abans de marxar aprofitarem que tindrem allà dalt per connectar.

0: Colòmbia, que té problemes de ciberlerda, com perquè a mi no se m'imprimeixi el paper del color que vull. I us preguntareu, quin paper? Alberto, digueu tu, per casseti de teva.
1: Una foto amb Guitarrica de la Fuente a 4.
0: Molt guapo sortia.
1: Ai.
0: I no l'hem pogut veure. Què?
1: Que m'encanta a mi aquella foto.
0: Ah, vale, pensava que m'ho estàs dient com si fos una exagerada, perquè la idea d'imprimir-la ha set ell.
1: Perquè li he dit, escolta, ara tu que imprimeixes tota l'estona...
0: Sí, a mi m'encanta imprimir.
1: Imprimeix-me aquesta foto, porfa, i li he ensenyat la foto i li he fet
0: una foto. És una foto d'ell, bueno, maquillat per la bola negra.
1: M'encanta aquesta foto.
0: Bueno, pues això, que estic emprenyada perquè les impressores no funcionen i a més van molt lentes. No entenc per què encara estem imprimint el 2026. Jo hauria de pensar, jo, ojalà tenia això en un paper i que m'aparegués el paper.
1: Els meus pares sempre deien que les impressores tenien un número de límit de... En plan, 500
0: sí.
1: Còpies. I quan arribava aquella explotava.
0: Sí.
1: Perquè a casa meva no ha funcionat una impressora en la vida.
0: I les impressores surt més a compte. Si tens una d'aquestes petites a casa, surt més a compte, no és conya, comprar una impressora cada vegada que comprar la tinta. Perquè quan compres la impressora et regalen la tinta. Clar. I és més barat que comprar només la tinta, que penso. Això és molt dolent pel canvi climàtic.
1: L'Elisa de Castellans deia, prohibit imprimir perquè una gota de tinta costa més que una no sé què d'or. I jo, ah... Ella era woke.
0: Les profes de castellà sempre són molt rares.
1: Sí que és veritat que era una mica rara, però jo l'estimo igual.
0: Sí, jo també.
1: Som-hi, va, per començar el programa, però què toca avui?
0: Doncs ja sabeu que cada dia decidiu quina serà la primera cançó que soni i ho feu enviant-nos un àudio al 667-07-61-16. 667-07-61-16. Escoltem-la d'avui.
1: A veure què ens diu.
2: Hola, love, sóc el Pau. I he estat veient que esteu obrint el programa amb una cançó. Podríeu posar la Mà d'Esplom de la Maria Jaume? Jo a mi l'estic escoltant un munt. Molts petons, adeu.
3: Benvingudes al Love.
0: Pau! Es deia Pau?
1: Sí.
0: Ah. Pau!
1: Nosaltres sí que ens esplovem quan sentim un àudio vostre, xotxos. Va, envieu-nos amb més, no?
0: Sí. Maria Jaume, Mà d'Esplom.

Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a 3cat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar.

0: Apunta't al càsting d'Eufòria. Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Un quart de quatre de la tarda i seguim al Loft d'ICAT. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel! És que, perdó, acabo de veure en Josep Montero de Cartró Pluma, que em veu regalar pel meu aniversari l'equip del Loft, i estic molt nerviosa ara mateix.
1: Perquè saps que el veuràs en 3D, oi?
2: Para!
1: Hola! Li tiraràs alguna flor?
2: No, que asco.
1: Li diràs alguna cosa?
2: Sí.
1: Què?
2: Imbècil.
1: I faràs una pancarta?
2: Sí, tres.
1: I tens el missatge pensat?
2: No, la pancarta no te la puc dir perquè és sorpresa per Loft, si no ningú se l'escoltarà.
1: Vale, perdó, és que estic molt encuriosit. Escolta,
2: digue'm.
1: Gala Castelltort, abans, però, si esteu igual de nervioses pels concerts d'Oques, ens podeu enviar un àudio fent un crit, una efusivitat, el que vulgueu.
2: Així, mira. Així, més o menys.
1: Més, però fes el crit i digues una frase com vaig al concert d'Oques.
2: No, mira. Jo no faré aquesta
1: frase.
2: Fes-ho tu.
1: Avui veig en Josep Montero.
2: No, que ho facis tu.
1: No, jo no sé ser efusiva.
2: Fes-ho.
1: Jo només tinc dos sentiments. Dissociada i angoixada. Ai, escolta, va, perdó, que m'estan dient que tiri. Gala, tinc notícies molt fresques. Estàs preparada?
2: Sí.
1: Els Premis Ídolo es fan a Barcelona. I em diràs, Alberto Gadel.
2: En castellà es faran, no?
1: Ah, òbviament.
2: Si es fessin a Madrid és el mateix.
1: We already know that.
2: Visca Catalunya lliure i en català!
1: El que era en Barcelona ja ho sabíem, però el que no sabíem és que hi haurà una categoria pels creadors de contingut en català. Abans, però, contextualitzem una mica sobre què són exactament els Premis Ídolo, per si algú està perdut.
2: Molt bé.
1: Els Premis Ídolo són aquests premis creats per la Dulceida per donar reconeixement als creadors de contingut, bla, bla, bla. Ara hi ha milions de premis com aquests i cada setmana anem de comentar uns de diferents, però realment els que més valen la pena són aquests que són de la Dulceida. Bé, sota el meu criteri, però crec que t'he sentit que siguin els més importants. Què et passa? Per què t'estàs descollonant?
2: No, Albert, segueix.
1: Ah, vale. Aquesta edició serà la seva cinquena, per tant, ja tenen un recorregut i de mica a mica es van consolidant com els premis més importants dins la indústria de la creació de contingut. Entén-me, i crec que haurien de
2: però
1: ser els únics.
2: Però són els més importants i els únics per mi,
1: sí,
2: no?
1: Sí, per això, però que ara no paren de sortir, que si els Forbes, que si els Gen Z, que si no sé què.
2: Ah, però que callin, sí, molt
1: no
2: ben
1: compten.
2: Dit.
1: Un ídolo. A veure, enteneu-me, no? Però un ídolo té més reconeixement que qualsevol altre premi,
2: sí,
1: considero.
2: Perquè es fa la Dulceida.
1: Que ella és la OG of the OG.
2: Yeah, and the OG.
1: Però bé,
2: Ocean.
1: Fins ara aquestes gales de premis s'havien fet a Madrid, passant per tres sales diferents, diferents teatres. La gent es muda moltíssim, passen per catifes vermelles.
2: Maco.
1: Les marques tenen molta presència, hi ha molts Get Ready With Me, hi ha molt de contingut al voltant dels ídolo. I és literalment el planeta piruleta de les influencers.
2: Sí que ho és.
1: A elles els encanta.
2: Els encanta un ídolo.
1: Jo crec que és perquè després deu haver-hi un after party de la parra amb tota la indústria i allò sí que deu ser heavy metal, eh?
2: I sí. Sí, sí, sí a tot. I que ho patrocinen tot de marques. Clar. Que segur que hi foten allà, vés a saber.
1: Veus Donetes i al costat Dolce & Gabbana i penses...
2: Et regalen segur colònia, Donetes, hamburgueses, el tanga, el vestit, ho regalen tot.
1: Sí,
2: és com
1: veritat.
2: Anar de compres però que pagui un altre.
1: És els Reis.
2: Sí.
1: Però bé, aquest any se celebrarà el 2 de desembre al CCIB, que és allà al Fòrum, per desgràcia.
2: Oh.
1: I s'hi preveuen unes 2.000 persones. Atenció.
2: És escarós el Fòrum.
1: Sí.
2: Vam dir un dia aquí Love del Dicat i trobo que vam estar molt encertats. Podem parar de fer-ho tot al Fòrum?
1: La Dulceida, oient, va dir «Oc mañana». Ens ho va enviar al 6-6-7-0-7.
2: Ens ho va dir, si ens ho diu la Dulceida, ens ho pot dir tothom.
1: I si ens ho diu la Dulceida, tu te calla i l'assimila. Saps el que et vull dir? Per tant, atenció, piqui tot la boca. Pensava, jo il·lusa també, que la gala, sent a Barcelona, la Dulceida sent catalana, es faria en català. Ara bé, he estat investigant i he vist que les presentadores són la Carolina Iglesias i la Paula Vázquez.
2: La Carolina Iglesias és la...
1: Percebes i Grelos.
2: Sí.
1: Grebos, creolos, no sé què són,
2: la
1: això.
2: La Percebes.
1: La Percebes, efectivament. Per tant, em consta, crec que cap de les dues és catalana.
2: Però és basca, ella.
1: Bueno, però igualment...
2: Ja, no vol
1: sé
2: dir
1: si
2: que
1: sap català.
2: Ja, jo no sé basco.
1: Però han dit que aquest canvi de localització, però es deu sobretot pel gran creixement del món audiovisual a Catalunya, i a més que ja era la seva intenció pel que diuen que els premis anessin moguent-se. És a dir, que no es quedin centralitzats a Madrid.
2: Vale, i això vol dir que ens convidaran.
1: Clar, aquesta és la meva dubte. Jo espero que sí. De fet, però ensenyen que es poden moure perquè van fer una edició a Buenos Aires fa res, també. Per tant,
2: sí.
1: A Premios Ídolo és una marca com a Atalia. I jo crec que la seva intenció és fer-ho a tot arreu de que es parli el castellà.
2: What the fuck?
1: Imagina't. Però bé, centrem-nos abans de tot en l'edició catalana. Des de l'edició passada es posa una temàtica, una mica com la Met Gala, que ambienta tota l'estètica de la gala i els convidats intenten seguir-la, però ja sabeu que aquestes coses van una mica així, així. Mira, l'any passat, l'estètica, si el recordeu, els Premis Ídolo eren heaven, era tot heaven. Com si fos, bueno, heaven. El cel, aquest concepte de cel de tot de color blau, tot de color blanc, com si fos tot angelical, etc.
2: Uau, està fet a mia, no?
1: Sí, crec que sí. I
2: que desagradable.
1: El següent, que és... l'edició d'aquest any 2026 és Romantic Garden i bàsicament és tot de color pastel, de flors, de bueno, com una mica de fada, no?
2: Maco, podríem dir. Maco, m'agrada aquesta temàtica.
1: Sí que és veritat, però em
2: si
1: sorprèn.
2: Si ens conviden anirem xandals, s'ha acabat.
1: Bueno, clar, això segur, però tu i molta gent, i a més que la gent s'ha passat la temàtica pel xotxo.
2: Sí,
1: però bé, com que està tot tan ambientat, les fotos ja queden amb la vibe que volen. Ara bé, t'he de dir que potser aquesta temàtica desquadra una mica, perquè recordem que el fan el 2 de desembre, per tant, ja tindrem hòstia, el Pare Noel, el Tió i els Reis gairebé a casa.
2: Home, m'hauries de posar... no ho sé... Frozen.
1: Sí,
2: temàtica Frozen.
1: Per exemple, i que hi hagués un mini Olaf, aquell com el de Disney, que te parla i te diu...
2: Però que li va donar un brote.
1: Una abejita seguro me quiere picar.
2: No, no.
1: A mi m'encanta aquell Olaf. Però bé, seguim. La gran novetat d'aquest any, a banda de que és a Barcelona, és que s'incorporen dues categories noves de premis.
2: Quines?
1: Fins ara, però repassem les que ja hi havia perquè vegis que tampoc és, saps, una cosa molt sorprenent. Beauty, lifestyle, emprenedoria, gastronomia, podcast, música, tiktoker, humor, moda, premi revelació, que aquest és dels més importants, sostenibilitat, viatges, entreteniment, contingut creatiu, ídol de l'any, que també és molt important, creador digital de l'any, que per mi és exactament el mateix, i fins i tot hi ha un premi especial del jurat que l'any passat, per exemple, aquí tenim una... Si activeu el videopodcast, veureu com l'any passat quins van ser els guanyadors.
2: Ai, la Carlo!
1: Doncs l'any passat aquest jurat va entregar-li aquest premi d'honor, honor, no sé què, a la Laura Escanes, per exemple. Ara bé, les dues categories que s'hi sumen són, d'una banda... Viure
2: sempre corrents a passar...
1: Divulgació...
2: Oh, que ben triada la cinta.
1: Parlen de la responsabilitat que tenen les influencers del que diuen i, a més, que aquesta categoria mirarà, diuen, més enllà del nombre de seguidors, sinó valoraran el discurs.
2: Guanyarà la Laura Grau?
1: Jo pensava, dic, o Laura Grau o la Mariang.
2: Ah, la Mariang.
1: Crec que aquesta categoria s'ha fet perquè la Mariang tingui un moment d'estrellato perquè realment ha sigut bastant portaveu del pueblo.
2: Sí, ella ho és sempre, ella és la millor, és que no hi ha ningú com ella, t'ho dic en cert.
1: Literal, si no són elles serà o la Maria Barrier i la Samantha Hudson, si no...
2: És el meu preferit, doncs.
1: Clar, és que serà el més divertit, per això han fet dues categories noves increïbles. I la nova categoria dels Premis Ídolo, que ens importa de veritat, és creador de contingut en català. A una entrevista, un dels organitzadors del Ídolo parla de la importància que hi hagi una representació d'un mercat que està en creixement i s'està consolidant. En aquest cas, la creació de contingut en català.
2: Però és perquè ho fan a Barcelona o està per quedar-s'hi?
1: Ell diu, si se celebren uns premis a Barcelona, han d'estar representats els creadors de contingut de Catalunya.
2: Una cosa d'un any, doncs.
1: Pel que sembla, sí. O sigui, no crec que s'hi van a Bilbao, perquè han dit, si es fes els premis a Bilbao, hi hauria aquesta categoria, però pels creadors de contingut en euskera. Però potser això fa que l'any que ve, en comptes de que sigui només Catalunya, jo què sé, s'integren ja dintre també dels participants a poder ser nominats. O un premi a llengua... a llengües de l'estat espanyol.
2: Oficials.
1: Això, les llengües cooficials.
2: Vale, no ho sé. Sí.
1: Jo crec que és un primer pas.
2: Sí, sí, sí.
1: Per anar a algun puesto.
2: A veure, si no hagués set una falta de respecte, però de l'alçada d'un campanar.
1: Home, ja que no fas la gala presentada en català, donar-li un espai als creadors de contingut en català. Ara bé, però, atenció, perquè diuen que la categoria no estarà limitada a Catalunya, qui podrà optar qualsevol creador de qualsevol lloc del món que produeixi majoritàriament el seu contingut en català. Jo aquí m'he espantat.
2: És que...
1: Perquè he dit, a veure si de cop i volta... qualsevol influencer espanyola es fot a fer 3 vídeos en català i ja la nominen.
2: No, no, i que són capaços de fer-ho per un ídolo.
1: A mi em fa molta por, això, també. Però he vist que deien i remarcaven que un jurat valorarà el predomini del català a les seves xarxes. Per tant, creu els dits que sigui una persona responsable i amb dos dits de front i entengui...
2: A veure, jo entenc que guanyarà la Juliana.
1: Home, una Juliana ha de guanyar, espero.
2: Mínim. nominada. Bueno, és que no, ha de guanyar la Juliana per collons.
1: O una Berta Roca.
2: Sí.
1: Ara fem les apostes primer, abans de tot, però... a més, està nominat en aquesta categoria. Diu que no impedirà estar nominat en altres categories com moda, humor o gastronomia.
2: En aquesta?
1: En aquesta.
2: Ah, per tant...
1: Llavors, potser de cop i volta veiem un lifestyle Maria Vallespí.
2: Ah, vale.
1: Qui sap? O
2: ai,
1: un moda Jordi Nacot, saps?
2: Això m'agrada, tot i que és impossible, però vale.
1: A veure què passa. Jo estic pendent...
2: Vale, però és que el lifestyle...
1: Hi ha moltes de lifestyle, sí que és veritat. Però
2: molt
1: bueno,
2: famoses.
1: Però estarem atentes, si més no, tindrem representació catalana,
2: sí,
1: no només a la catifa, sinó a les nominacions.
2: Això fa molta il·lusió, la veritat.
1: Per fi, després de 4 edicions, hi podem veure alguna influencer catalana més representada que fins ara, si no m'equivoco, només havíem pogut veure la Maria Vallespí, tot i tenir fitxats a altres creadors de contingut en català i en management.
2: Però la Maria Vallespí havia anat per l'Alicia Revilla, eh?
1: De més 1? Bueno, doncs mira, veus?
2: Només hi havia anat l'Àlex Tous... i les Camputades, pot ser perquè estan
1: no
2: a l'agència.
1: Ah, doncs potser sí que hi han anat.
2: Però crec que la Maria Vallespí, si no recordo malament, hi va anar de més 1 de la Alicia Revilla, crec.
1: Bueno, si més no, aquest any sí que hi veurem gent, per tant. Qui creus que nominaran en aquesta categoria de creadora de contingut en català? La Juliana, per descomptat.
2: Berta Roca.
1: Berta Roca.
2: Betty en Frunz, perquè l'altre dia la Betty va penjar una història, Mejores Amigos, que no tenia res a veure amb els Ídolo, però que a mi em va fer pensar aquesta nena la nominaran a los Ídolo. I...
1: ens falta una, perquè dominaran a 4.
2: I tu qui creus? Maria Vallespí, clar, tio.
1: Ah, clar, Maria Vallespí.
2: Sí, vale.
1: Home, jo crec que sí.
2: Nominen... ah, bueno, una Cèlia Espanya.
1: També. Si nominen, seran a 4 grans, grans noms que ja estiguin consolidats. No agafaran alguna emergent o
2: no,
1: el que sigui.
2: No, ni de conya.
1: Però bueno,
2: No haurien, crec, tampoc, perquè està molt bé ser creador emergent.
1: Però...
2: però és veritat que si ho has de donar a conèixer, que la resta de gent com els hi soni com a mínim,
1: i
2: saps?
1: I que es vegi, o sigui, jo trobo molt a favor que es vegi que, per exemple, una Juliana que es veu consolidada amb un verificado amb 100.000 seguidors, que això representi els creadors de contingut en català, jo estic superorgullós.
2: Sí, jo
1: estic
2: també.
1: Molt content que sigui
2: jo
1: així.
2: També.
1: I si guanya, farà un discurs increïble. Però bé...
2: absolut, és que jo crec que ha de guanyar ella, però per respeto.
1: 100%. I jo espero que ens convidin a totes. I ara...
2: això també.
1: Ara,
2: bueno,
1: però...
2: és que jo no sé si vull anar-hi, per tant, jo callo.
1: Ens dominaran. I anirem segur, si més no de premsa, tio, i si no, espero rebre el meu petit mail.
2: Vale.
1: Premios d'Ídolo, t'ha invitado, perquè serà en castellà, a su gala. Ole!
2: Home, ens ho mereixem.
1: Home, espero que sí. Però bé, fins aquí una mica la repassada dels Premis Ídolo. Et sembla bé? Estàs emocionada?
2: No, home, sí, sí, però perquè he de marxar.
1: Perfecte, doncs que vagi molt bé el concert.
2: M'està agafant la taquicàrdia, no us prometo.
1: Connectem amb tu d'aquí una estona i ara doncs, anem a posar Soc un Bohèmio.
2: Adéu.
1: Què serà de mi? Som-hi.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. Estàs sentint el Love.

0: sents això, és que vius el Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda i seguim en Love d'ICAT. Soc l'Alberto Gadel, estic sol a l'estudi de moment, però crec que tenim una connexió perfecta, no? Des d'un taxi anant a un lloc molt fantàstic també, oi, Gala Castelltort?
2: A veure, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Et sents molt sol?
1: No, de moment no, perquè està entrant Mariona Córdoba i ara em farà companyia.
2: Ah, vale, perfecte. A mi m'està... Uau, m'ha caigut el mòbil. No, sí, sí, som al taxi.
1: Ets al taxi, com va? Ja en trànsit? Fa quant que has sortit? 2 minuts?
2: Aproximadament 30 segons, la veritat.
1: Ah, vale, perfecte.
2: Vull dir, encara sóc a la cantonada de la ràdio.
1: De fet, em sents directament, no? Sense auricular ni connexió ni històries.
2: Sí, de fet, sí. De fet, hem trencat el vidre i et sento... Estem al costat.
1: Vas sola?
2: No, vaig... Bueno, què vols dir, vaig sola? Vaig amb la Maria Val, una perfecta, fantàstica, que ens editava abans els vídeos i ara m'està gravant. I perquè ella també va al concert.
1: I amb qui més?
2: Ja està. I bueno, amb el taxista.
1: I en Josep Montero no el portes?
2: Ah, no, en Josep Montero... Pensava que... Quin susto, Albert. El Josep Montero no el porto jo.
1: Ah, vale, perfecte.
2: Sí, és que tinc com deixebles repartits per la ràdio, saps?
1: Mariona Córdoba, vols preguntar-li alguna cosa a la Gala?
3: No, la veig bastant agobiada. Per cert, hola, Alberto, que no t'he dit res.
1: Hola,
3: però la veig agobiada perquè no sé com porta els auriculars. Us heu d'imaginar amb la Gala, que sembla que s'hagi acabat de llevar, s'hagi plantat uns auriculars.
2: M'esteu veient?
3: Sí, t'estem veient.
2: Odio aquests auriculars. Els odio, no els puc ni veure, en pla, no els suporto. Se m'estan desmuntant, bueno, està sent molt complicat. Llavors els estic agafant com si fos... Saps allò que fèiem de petits amb el iogurt i un cordill?
3: Sí.
2: Doncs estic així, estic així.
3: A banda d'això, estàs taquicàrdica perduda, perquè ja
2: sí,
3: molt,
2: no,
3: molt
2: no.
3: Nerviosa.
4: Tremola i tot, quina gràcia.
2: Se'm nota molt. Sí. No, estic tremolant, xoxo. Això és la vibració de la carretera.
1: Jo.
2: Sí, no és aquest el nivell encara, però jo quan tremoli t'aviso, no tinc problema. Ja ho saps que amb les sensacions físiques sóc molt comunicativa.
1: Vas amb la pell de punta ja o encara no?
2: No, encara no, però no m'ho diguis perquè se m'hi fotrà en breu. Sí,
1: vale.
3: Quines ganes de que ens expliquis què passa a l'Equador, que es gràcies en el primer concert, és que és boig, ja és comença el comiat.
2: No, para.
1: Escolta, comencem amb l'obsessió del dia de la Mariona. Entenc que l'escoltaràs.
2: Jo l'escolto, però me'n vaig,
1: Vale, perfecte.
3: Vale, Gala, gràcies.
2: Adéu, nois, sou fantàstics.
3: Adéu, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Sound of the Police, ja està, ja tornes a tenir el teu paper de porra fora i manilles a les mans.
3: Exacte, ara ja puc. A més, avui només t'haig de vigilar tu.
1: Imagina't, és fàcil de controlar jo,
3: sí,
1: realment,
3: La Gala és més indomable.
1: Sí.
3: Sí que és veritat que tu ets més tranquil·let.
1: Ella, com diria en Guitarrica, s'escapa com un potro.
3: Exacte, el que passa que tu avui també estàs una mica revolucionat, Has començat el dia com massa tranquil.
1: És que no era tranquil·litat.
3: No anaves ni amb la primera marxa, anaves marxa enrere, tu.
1: Perquè ahir la nit va ser una nit molt complicada i entre que va ploure, que jo anava amb una birra a la mà...
3: Ai, problemes.
1: Massa bé, però bé.
3: Ha estat arrencar, no?
1: Massa.
3: Doncs vinga, avui et porto la meva obsessió del dia, que és una obsessió, literalment, de les últimes 12 hores, que m'hi he parat a pensar i he dit, potser tenim tots un problema amb els rànquings i les llistes.
1: Però ja és això, una obsessió del dia.
3: Sí, sí, literalment, i és que a mi em passa, jo sóc una persona molt obsessiva, em dóna molt fort per una cosa i em pot durar tant 3 hores com 24 com un mes sencer.
1: Toma ja.
3: L'obsessió més bèstia que m'ha donat va ser amb l'amiant.
1: Què és això?
3: L'amiant és un material que és cancerigen.
1: Ah, hòstia, quin percul vas donar.
3: Sí, sí. No.
1: Veritat.
3: Però això vaig estar mesos i mesos i mesos fotent-li la xapa a les meves amigues,
1: però
3: també.
1: És obsessió d'investigar. O sigui, tu no ets com la Laura Escanes, que li dona per una bicicleta i s'ho compra tot de bicicleta.
3: Tant de bo, em donés les obsessions de la Laura Escanes, que normalment estan relacionades amb l'esport.
1: Sí, que és veritat.
3: Sí, m'aniria superbé que algun dia fos una obsessió física i no intel·lectual.
1: El teu és de llegir PDFs a internet, perfecte.
3: Totalment. Llavors, l'altre dia pensava com en això, en la quantitat de llistes i rànquings i ressenyes que existeixen i en com m'atabala sovint això, i crec que ens hem passat una mica de frenada, perquè no sé si són necessàries llistes com les 10 pitjors formes de morir o els 100 millors arpistes de la història.
1: Però tenen el seu què?
3: Sí, és que tenen moltíssimes coses bones. I la qüestió és que jo crec que més enllà d'aquestes llistes com infinites, a mi em passa una cosa, i és que des de fa un temps em costa molt decidir, sempre m'ha costat molt decidir, sóc una persona molt indecisa, però actualment em costa molt decidir què veure, on anar a dinar, què comprar, quin producte és el millor. Com hi ha tantíssima oferta i tot està a l'abast d'un clic.
1: Clic, vale.
3: No et passa, tu?
1: A mi em passa que m'obsessionen les llistes perquè penso que reflexen molt el que diu de l'altra persona. Quan hi ha una llista, per exemple, del carro que agafes del supermercat, sí, de la persona que l'ha agafat abans...
3: Val. Uf, això sí que m'agrada.
1: M'encanta saber-ho.
3: Però saps quina és la diferència entre aquestes llistes que comentes tu i les que comentarem avui? Que crec que les teves són personals, diuen molt d'una persona.
1: I aquestes?
3: I aquestes ha arribat un punt on s'han globalitzat tant o col·lectivitzat tant que han perdut com la personalitat de la gent, trobo.
1: I què és per veure... O sigui... És una mena d'ordre mundial.
3: Exacte.
1: Vale.
3: Sí, em dóna la sensació com que ja aquesta llista està establerta pels màxims déus del món i han decidit que això és l'important, això és el que s'ha de comentar, el que s'ha de comprar i el que s'ha de veure. I una mica això sí que és el que em molesta. Però bé, el que dèiem, no? També són molt útils i funcionen molt bé i m'he estat plantejant també per què funcionen tant aquestes llistes i és que t'ajuden a decidir.
1: Sí,
3: algú ha fet el triatge per tu dins d'aquests milers, bueno, milions d'opcions que hi ha al món.
1: A veure, te tallen les opcions. En comptes, sí, de tenir totes les opcions del Google Maps, però si te passa una llista de coses de Google Maps, tu ja saps on anar.
3: Exacte, i a més és això, són molt fàcils de llegir. I a més si és una llista com una mica escrita, com estem en aquesta velocitat de TikTok, de que tot ho necessitem ara, ràpid, dinàmic, dopamínic, tot això, sempre saps quan et queda per llegir, perquè tu vas per números, no?
1: Clar.
3: I llavors... Això et genera com certa tranquil·litat de que tu pots saltar, pots anar directament al top 1, pots anar a poc, però saps quan et queda per llegir. I a banda d'això, jo crec que la clau d'aquestes llistes és que generen FOMO.
1: Tu ets, perdó, però tu ets de llista de 100 coses o de 10?
3: De 10.
1: Vale.
3: Jo sóc de 10 perquè si són de 100 encara tindria un problema per pensar-ne 100.
1: Però perquè arribes a les 60 dius, estic fins als collons, me la suda.
3: Prefereixo pensar 10, però el que passa quan fas aquestes llistes és que quan tu comences tens com les tres primeres com... no clares, però te les penses molt. Llavors, quan has de començar a omplir aquestes 10, et comencen a aparèixer 1.000 idees i et passes de 10 i te'n vas a 20, potser.
1: I ha de ser número rodó, perquè no pots dir top 17.
3: No, has de ser o 10 o 15, fins i tot, podríem dir.
1: Però
3: bé, sí.
1: No pots anar a un top 23, que és això.
3: No, no pots. Això per decidir tu, però quan jo utilitzo aquestes llistes com per decidir alguna cosa, em passa que em generen l'efecte contrari que vull. Que és que jo vull que em resolguin un problema i el que fan... és generar-me un, que és aquest FOMO extrem d'haver-ho de provar tot, d'haver-ho tot, perquè tothom té una opinió sobre alguna cosa, tothom vol comentar alguna pel·lícula, algun restaurant, penjar una foto a l'Instagram, fer la millor ressenya... És com que em generen pressió.
1: Sí que és pressió, la paraula,
3: saps?
1: 100%.
3: És una mica, jo crec que això. Però bé, quan no utilitzo aquestes... O sigui, jo normalment quan utilitzo aquestes llistes són o bé per restaurants o bé per contingut audiovisual. Per restaurants, sobretot... perquè mai sé on anar, perquè sempre vull escollir el millor restaurant. Llavors busco i acabo sense decidir res i anar al mateix restaurant de sempre perquè em fa por cagar-la i provar un restaurant que no estigui bé i acabo amb unes llistes llarguíssimes.
1: Però no et fa mandra, perquè quan busques un restaurant a mi em passa que tota l'estona sempre són els mateixos els primers i dic... no hi vull anar aquests ara.
3: Sí, i a més si obres xarxes socials també per buscar-ne de nous, també es repeteixen moltíssim.
1: Si jo més que llista soc de TikTok.
3: Ets de TikTok, jo més que de llista.
1: Tot.
3: I no ets molt de... Jo, per exemple, veig un restaurant i dic, ai, té bona pinta, i el primer que faig és buscar-lo a Google Maps i veure la puntuació.
1: No.
3: No ho fas gens.
1: Ja, no miro mai les ressenyes, és que soc super poc Google Maps. I les meves amigues són molt, i jo crec que és perquè m'he acostumat a que ho siguin elles per mi, però ho troben tot, i jo penso, però jo vull horchata. I en comptes de busco horchata directament a Google Maps, sí, i el primer que trobo, i elles hi estan estona, buscant...
3: Jo sóc les teves amigues.
1: Una horchateria que els agradi. Llavors,
3: i que tingui
1: que
3: una bona puntuació.
1: També.
3: Però clar, a mi el que em grinyola aquí és que tu abans això ho feies de boca a orella, no?
1: Clar.
3: Quan no existia potser el Google Maps i tot aquests rànquings i aquestes llistes més enllà dels diaris, tu anaves boca a orella. Tu anaves a un puesto i em deies, Mariona, vaig anar a un restaurant l'altre dia...
1: Que te cagues.
3: Boníssim. Però clar, el bon criteri tampoc no existeix, perquè va una mica de gustos. I no sé si t'ha passat alguna vegada a tu, però alguna amiga meva m'ha dit, ves a aquest restaurant que és boníssim. Jo hi vaig i penso,
1: clar,
3: aquesta merda m'has recomanat.
1: Però és perquè ara el hype ens dona tot. I estem super... O sigui, vas amb una idea de que serà fantàstic ja. Segur,
3: sí,
1: eh?
3: Pot ser que sigui una mica això.
1: Si descobreixes per primera vegada, normalment sempre estàs més positiu, en plan, hola, mira això, hola, mira l'altre. I en canvi, si t'ho diu a la teva amiga, va passar això i això i això, tu esperes que et passi el mateix.
3: Això és una mica com la bola negra, que tu vas amb unes expectatives altíssimes de la pel·lícula, perquè tothom diu que és la millor, que és la millor, que és la millor, tothom n'està parlant, i llavors tu vas al cine i estàs pensant, quan començaré a pensar que aquesta pel·lícula és la millor?
1: Quan he de plorar?
3: Exacte, quan he de plorar? Quan començaré a plorar perquè tothom surt plorant?
1: Sí que és veritat.
3: I a mi això em genera una angoixa terrible, però bé. Amb els restaurants sí que és veritat que és una mica més racional perquè parles de qualitat de menjar i tal, i potser encara et serveixen les ressenyes, però jo últimament estic una mica en contra de les aplicacions de, per guardar llibres i pel·lícules.
1: Hola, per què?
3: M'han agradat sempre molt, però trobo que últimament m'estan generant l'efecte contrari. Per començar, per exemple, a mi on més m'agrada mirar ressenyes és a Goodreads.
1: Vale.
3: M'encanta Goodreads, és la millor aplicació. Però què passa? Que ara s'ha posat més de moda, ha deixat de ser nínxol per la gent lectora i ha passat com a un públic general. No? No passa res, bueno, tothom ha d'utilitzar una eina que funciona. No? Per qui no conegui Goodreads, tu bàsicament allà t'apuntes els llibres que vols llegir pròximament, els que estàs llegint i els que ja has llegit.
1: És allò que també pots marcar fins i tot per la pàgina a la qual vas?
3: Sí.
1: Uau.
3: Sí, sí, perquè hi ha com una barra de percentatge que tu pots anar apuntant i saber quin percentatge del llibre et queda per llegir o que ja has llegit, en aquest cas. I després, al final, quan te'l llegeixes, el marques com llegit. Això genera com una espècie d'arxiu, en el sentit que tu tens tots els teus llibres controlats, quan els has llegit i si t'han agradat o no, perquè els pots puntuar amb estrelletes.
1: Ah, vale.
3: De l'1 al 5. El que passava fins ara, que això m'ha fet una il·lusió tremenda com a usuària de Goodreads, és que només podies posar una estrella, dues, tres, quatre, i a vegades tu li volies posar un llibre un 4.5.
1: Ah, i ara pots?
3: I ara pots.
1: I ressenyes pots escriure?
3: I pots escriure ressenyes.
1: I la gent és divertida allà, o no?
3: Jo crec que a Goodreads la gent va d'intel·lectual més que de divertida. Vale,
1: ja fa
3: saps?
1: Pinta,
3: Hi ha altres xarxes socials que ara comentarem que sí que és veritat que la gent vol ser divertida i es casca un monòleg a les ressenyes. A Google Reads és intensitat,
1: vale.
3: Jo et diria. Vale? Llavors, què passa? Que a mi em passen diverses coses que no m'agraden amb aquesta aplicació. Per començar, que llegir un llibre és extremadament subjectiu. Llavors, depèn molt del moment vital en què tu estàs. Si a mi m'interpel·la perquè la protagonista i jo hem viscut una cosa similar, doncs em funcionarà, però si no, no. I depèn del moment vital, pot anar d'una cosa a una altra.
1: Vale.
3: Després, per un tema de gènere, tot pot funcionar uns i a mi uns altres. Això ja ho saps més o menys, però depèn molt de la persona i tu pots connectar dins aquesta xarxa social amb gent que també, jo sé, tu i jo podem ser amics de Google Reads i llavors a mi em sortiran quins llibres t'has llegit tu, les teves ressenyes, quins vols llegir-te pròximament.
1: Però això és pressió.
3: Això és pressió per molts motius. Per començar, perquè algú està controlant què és el que llegeixo i deixo de llegir. I em sento curta perquè potser llegeixo més lent que tu.
1: Bueno, i què?
3: I llavors, clar, totalment i què, però dins teu tu estàs veient que una persona està llegint més ràpid que tu, potser el mateix llibre. Llavors et comences a sentir malament i et desmotives. A banda d'això, a Goodreads hi ha una cosa que és que tu pots marcar quants llibres et vols llegir aquell any.
1: Ai, sí, jo tinc posat i sempre me diu perdedora.
3: Sí, i això m'atabala moltíssim, perquè no va d'això, realment.
1: No.
3: O sigui, va de gaudir el llibre i no està pensant que no sé si a tu et passa, però a mi últimament em passa molt, tinc pressa per llegir-me els llibres.
1: Tens ganes ja de poder fer reviews amb els teus amics.
3: Clar.
1: I de parlar-ne, i de dir, m'agradat, no sé, i buscar informació i saber què passa.
3: I de quan veus un TikTok d'algú recomanant llibres i el recomanen, tu dius, aquest ja me l'he llegit, aquest també.
1: Clar.
3: I dius, no estem fent una checklist.
1: No, però per res del món,
3: Estem llegint per plaer.
1: I a més, que no hi ha res millor que mirar una cosa del nicho.
3: Totalment.
1: I descobrir una cosa perquè t'agrada i empalmar-la amb una altra perquè t'ha recordat allò o alguna història així.
3: Doncs jo crec que tot això, totes aquestes xarxes socials de ressenyes i de puntuacions estan acabant una mica amb el nínxol. Perquè el que està fent és que tothom estigui llegint el mateix o veient el mateix. I abans que tu parlaves de ser divertit a les ressenyes, jo crec que si hi ha una aplicació reina en això, és Letterboxd.
1: M'encanta.
3: Aquesta tu la tens més controlada, em sembla.
1: Fa un piló que tinc Letterboxd. La vam descobrir amb una amiga perquè ens passava que volíem mirar pel·lis i no sabíem on era. O sigui, on n'hi havia, on sortien aquelles pel·lis. Llavors vam descobrir que Letterboxd et deia, la pots mirar aquí, aquí, aquí.
3: Perquè a més Letterboxd era molt nínxol abans.
1: Era super nínxol, o sigui, és que jo no sabia què era. O sigui, pensava que era una aplicació només de mirar on mirar les pel·lis.
3: Clar.
1: Tenia apuntades les que m'anava mirant, però perquè la meva amiga, quan anàvem a l'ESO, m'ho va dir.
3: Ja, és que ara ha canviat molt Letterboxd, perquè com el que dèiem, no? De la mateixa manera que Goodreads, quan passa al públic general, perd una mica d'essència, amb Letterboxd passa una mica el mateix, sobretot perquè, hi ha aquesta pressió d'haver de veure les pel·lícules que estan de moda en el moment, perquè veus a tots els usuaris de Letterboxd que estan fent les mateixes ressenyes. A més, són ressenyes molt performatives.
1: Tia, però crec que hi ha un tipus de perfil, que és la gent que té Letterboxd, que en comptes de mirar les pel·lis que està mirant tothom, els agrada que... Perquè et diu quants usuaris han vist aquella pel·li, quants usuaris l'han... ressenyau, no sé com es diria.
3: Sí, ressenyat, suposo.
1: I clar, si tu veus un milió, penses, pal, però quan veus...
3: No ets, no ets interessant, no?
1: 1.300 persones han vist aquesta peli. Dius, hola, hola, tio, jo estic mirant i l'estic posant, saps? Hola!
3: Però realment, si t'hi fixes, és tota l'estona el mateix. Sí, és per formatiu, sí. Això, també.
1: Però jo m'evito, intento evitar-ho i mirar-ho després quan la marco i dius, hola, hola, hola.
3: Perquè a més també hi ha seguidors. Per tant, hi ha gent que és com...
1: Viral.
3: Viral a Letterboxd.
1: Molt, hi ha gent molt viral a Letterboxd.
3: Bueno, de fet, vam comentar un exemple que era Sergio Camello, el jugador de futbol del Rayo Vallecano, era? Crec que era el Rayo Vallecano.
1: Sé, tia, a mi és com si me diguessis...
3: Sí, no, el Rayo Vallecano era. Que també és superviral per les seves ressenyes. I aquelles ressenyes sí que estan fetes perquè la gent les llegeixi.
1: Però perquè o ets cine de culte i fots unes ressenyes de 5.000 paraules dient que el pla alemany de la seqüència...
3: En punts i comes.
1: Tal, t'ha generat una mena de sentiment que creus que... Blablabla, o ets una persona com aquest, en Camello, que li fa gràcia i com que no pot fer una ressenya així d'extrema, decideix posar, m'encantau.
3: Bueno, però és que a mi em sembla millor el que fa el Sergio Camello que no aquesta gent que va de llesta a Letterboxd, perquè si has vist Padre no hay más que uno, no pots treure la moralina de la teva vida, simplement dir, buah, jaja, m'he pixat a sobre. Mm. Ja està. O alguna cosa que després, quan et llegeixis la ressenya, tornis a connectar amb la pel·lícula, que a mi em passa molt que se m'oblida el que he vist. I si tinc una ressenya, o amb els llibres em passa molt, se m'oblida com quina història tenia. Si jo he fet una ressenya seguint realment el que a mi em va connectar amb aquell llibre, jo quan la llegeixo torno a recordar el llibre.
1: Però és la merda aquesta dels ser vistos,
3: És que sí, 100%.
1: Perquè si les ressenyes fossin per nosaltres, serien molt més tranquil·les i estaríem molt més segures del que diem, o seria una cosa més natural. Però com que tens la pressió aquesta de que allò veurà tot quisqui...
3: Clar, i no sé si et passa, però com ara tothom ho publica i hi ha com una opinió pública establerta, tu a vegades veus una pel·lícula i penses, ai, jo he pensat que això no m'ha agradat o que això es podria fer millor. I dius, però potser no ho he entès jo, vaig a mirar Twitter... què estan dient, per veure si estic en el cert o no. I és com, una opinió és una opinió, clar. Està feta per això, per portar la contrària o donar la raó, en plan, para de mirar Twitter.
1: I a vegades pots consumir passa, qualsevol cosa i no tenir cap mena de criteri en aquell moment. És a dir, jo a vegades he vist pel·lis i he dit, pues ok.
3: Pues sí, m'ha donat el diumenge, ja està.
1: No, o sigui, aquesta pel·li, pues, pel que sigui, a tothom li ha fet anar més enllà, a mi no m'està portant a cap puesto. Doncs me quedo tranquil·la i no passa res perquè diguis que mañana, no m'ha agradat.
3: Sí. Llavors, avui m'he obsessionat amb aquest tema, bàsicament perquè crec que tots ens estem quedant una mica tontitos en general, però sobretot amb les llistes per un tema de perdre personalitat. De com que s'hagi globalitzat tot massa, de que el boca orella no existeixi, per tant, tu no et recomanin coses ninxo que a tu et poden agradar, sinó que hagis de veure com el que vol el global. Saps? Una mica...
1: I també crec que ens hem d'obligar a tenir criteri propi abans de mirar la resta, perquè sí. A mi em passava abans, bueno, i ara també, però intento controlar-ho, que quan sortia d'una pel·lícula era com, vale, no puc opinar res perquè encara no he vist què opina la resta, per tant
3: sí,
1: vull
3: 100%.
1: Agafar una mica d'opinió d'aquest, una mica d'opinió de l'altre i crear la meva, que crec que això és positiu, però sí. Un cop tens la teva ja feta, puguis agafar això i dir, vale, a veure com ho puc aportar en el meu imaginar, a la meva opinió.
3: I també per confiar en nosaltres mateixos que podem tenir, o sigui, podem no està d'acord amb el que diu la majoria i no passa absolutament res mentre no estiguis en contra dels drets humans, m'entens o no?
1: És que aquesta és la base.
3: No morirà ningú perquè no t'agradi la bola negra, per exemple.
1: Perfecte, demà en Loft, llista.
3: Sí, llista de top 10 pel·lícules que heu de veure sí o sí, perquè si no esteu fora.
1: Doncs crec que passarà Maria Duño a fer una cosa així, eh?
3: Sí, parlarà de pel·lícules.
1: I en un format
3: no,
1: de llista.
3: Però no serà llista, no serà llista.
1: Ja, vale, li direm que no faci llista, que sigui aleatori l'ordre.
3: Exacte, va.
1: Perfecte. Doncs, Marina Córdoba, gràcies per compartir la teva obsessió del dia amb nosaltres un dia més.
3: Gràcies a tu per tenir-me aquí al sofà un dia més.
1: Que maco. Espero que la Gala ho hagi sentit tot i demà ens expliqui el que ha pensat ella.
3: Ara parlem amb ella, no havia on és.
1: Ah, sí que és veritat. Posem una mica de música i tornem aquí una estona. Això és Solucions i no problemes dels Figaflowers. O la que es posi, que no me'n recordo quina era, que potser me l'he...

0: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
1: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
5: Hola, molt bon dia.
0: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
6: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
7: Jo estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
8: Mira, esmorzant una mica.
9: Bé, aquí a la porta de la feina.
10: Treballant ja des de les 4 del matí.
0: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
11: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
14: Si sents això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
15: Falten 3 minuts per les 4 de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Soc l'Alberto Gadel, des de l'estudi d'ICAT, i crec que tinc a Gala Castelltort, bueno, crec no, tinc a Gala Castelltort des de l'estadi Lluís Companys, que m'està dient que estan fent proves de so a Oques Grasses. Pot ser? Hola, Gala, me sents? No la sentim nosaltres a ella. A veure, puja el micro, que crec que el tens apagat, pot ser? Que tinguis el botonet de l'interruptor baixat. A veure... Ui, no, crec que no la sentim. Bueno, de moment, pues, intentarem recuperar-la en algun moment. Seguim amb el programa o què fem? Tornem a intentar-ho una altra vegada? No? Vale, doncs d'aquí una estona que ens expliqui quines cançons ha sentit així en exclusiva, que digui, torno a ser jo la fan, a la fans la fan, aquesta no ho sé perquè no ha sonat, però bé, aquí tenim, aquí sí que és Marinador, que guai!
16: Hola, què tal?
15: Ja, et dic Marina Castellví o Marinador, que guai?
16: Com que estem amb confiança, dis-me com vulguis, Alberto.
15: Vale, és que a mi em fa gràcia el teu nom, Marinador, que guai.
16: Doncs ja està, dis-me així al final. Si Marinador no em treu comissió per això,
15: perfecte, és veritat.
16: Cap problema.
15: Que jo sé d'un podcast que va haver-hi algun problema així.
16: Ha estat denunciada, no volem això.
15: Viva. Escolta, t'estrenes com a seccionista avui.
16: Ai, sí, quina il·lusió, no?
15: Estem soles, no passa res.
16: No passa res, però més units que mai.
15: 100%. Ah. Escolta, de què vens a parlar avui?
16: Doncs mira, jo és que t'he de dir una cosa, ara que aprofito que estem aquí en confiança. Porto uns dies emocionalment fatal.
15: Vale.
16: Entre l'huracà que ha hagut.
15: Sí.
16: D'aquí res, Oques Grasses. Jo vaig el dissabte.
15: Vale. L'últim dia, de més, tu, eh?
16: L'últim dia, clar, jo vaig de les Reales, que va agafar les entrades a la primera tongada. I clar, estic molt trista. Jo ja estic assumint que ploraré, no sé quants paquets de mocadors portaré, però és que estic fatal. I pensant en això, he arribat a una conclusió, i és que els catalans ja venim emocionalment preparats per a aquestes coses.
15: En sèrio?
16: M'explico.
15: A veure.
16: Perquè tenim una quantitat de traumes col·lectius que hem anat acumulant des de petits i que només mencionar-los ja ens desperten alguna cosa.
15: Sí que és maco i crec que és lo xulo d'un país, aquesta cosa col·lectiva que tenim, eh?
16: Clar, és per això que he vingut a fer un petit homenatge a tots aquells moments que ens han marcat com a catalans.
15: Vale. És una recap que totes ens sentirem identificades.
16: Sí, petits traumes que hem viscut tots.
15: Totes hem viscut un ghosting de, jo què sé, de lo típic que diuen a TikTok, d'algú que comença amb la jota. No ho has vist
16: sí,
15: mai?
16: Sí, home, clar, perquè a Catalunya tenim un munt de noms amb la jota.
15: Per això, és el més fàcil.
16: Evidentment.
15: A veure quins m'emportes d'exemples,
16: però... Comencem a un de quan érem més petits, que només de pensar-hi ja em poso nerviosa, que és el càlcul mental del quinzet. No sé si a la teva escola ho fèieu això, però són aquests folis de càlcul mental. I tu arribaves a classe i et donaven aquest full d'operacions.
15: Que és 1 a 4?
16: Eren 60 operacions que havies de completar en 2 minuts, que m'estàs contant?
15: 2 minuts eren...
16: Que sí, hi havia gent que acabava tota la fitxa tranquil·lament. Jo crec que aquesta gent, sincerament, ara mateix treballa a la NASA.
15: Mira, jo et confirmo que hi ha gent que acabava això, la meva amiga Agnès, i ara està fent... Bueno, està acabant. Crec que ja és un pilot, en plan, ja pot conduir avions. Per tant,
16: no,
15: si acabaves
16: és que...
15: això, ets algú divertit a la vida. Si eres com tu i jo, entenc.
16: Jo em quedava com a la segona columna.
15: Tia, començant, oi?
16: Sí, no, però és que són persones que han fet el batxillerat d'arts escèniques.
15: I
16: ja està.
15: Saps què feia a vegades per sentir-me una mica millor amb mi mateix? Començar per darrere en comptes de per dalt. I anar al revés, saps? Per dir, vinga, va. És que clar, era una 4, tot ple d'operacions matemàtiques, una rere l'altra. I una pregunta, en la classe de mates, tu, però, tenies, a més, una fila de multiplicacions? Perquè jo tenia això i la fila de multiplicar.
16: Sí, o sigui, fèiem com suma, resta, divisió i multiplicació, alguna cosa així.
15: No,
16: crec que fèiem totes.
15: Una cosa a part per fer les taules de multiplicar.
16: Ai, diria que sí, que eren com uns quadernets, no?
15: A nosaltres ens posaven en fila, que això per mi era maltracte infantil, una fila índia.
16: I les anàvem preguntant.
15: I si fallaves, o sigui, si tu t'equivocaves, passava el de darrere. Si s'equivocava, passava el de darrere. I qui encertés, s'anava endavant.
16: Sí, sí, no, terrible. Jo és que crec que en aquests moments és quan vaig descobrir el que era l'ansietat.
15: No, no, sempre.
16: Horrible, horrible.
15: Amb 8 anys.
16: No, no, no, no. En fi, després hi ha un altre trauma de la infància, aquest cop, que no em provocava ansietat, sinó que directament em provocava tristesa. Perquè què passa si ara de repent et poso aquesta cançó?
2: Buff era un drac màgic que vivia al fons del mar.
15: A mi personalment res. A la gala jo crec que estaria pels terres, segurament, no?
16: És que ens falta la gala aquí, però és que en sí. Quin moment ens posaven aquesta cançó a l'escola? Perquè no sé si t'has arribat a pensar per un moment de què tracta aquesta cançó, perquè va realment d'un nen que es fa gran i deixa enrere el món de fantasia que compartia amb el Puff, que és el seu amic imaginari. Llavors, aquest drac, perquè aquest amic imaginari era un drac, es queda sol esperant aquest nen que ja no tornarà fins que perd la màgia i s'amaga a la seva cova.
15: Tia, és broma, ara estic trista.
16: Que no, però que parla quan, bé d'això.
15: Però quan t'ho posaven amb la flauta?
16: No, doncs era la típica cançó que et posaven a l'escola.
15: Ah, vale.
16: Com ens posaven això a l'escola? Perdó?
15: Tia, és que vam posar en Dua Lipa a l'escola.
16: Com que et posaven en Dua Lipa?
15: La Maria Isabel, clar.
16: A quin col·le anaves?
15: Tia,
16: a on? Allà matricularé els meus fills. 100%.
15: A l'escola Pedralta de Santa Cristina d'Aro.
16: M'encanta.
15: No, no, tia, per entrar i per sortir ens posaven música i posaven l'Ariana Grande, saps?
16: Què el dius?
15: El puf drac màgic, a mi això no l'he escoltat en mi vida.
16: M'encanta.
15: I això quan t'ho posaven?
16: No, doncs feia una, jo què sé, la típica activitat de l'escola o lo típic que us ensenyaven cançons, doncs et posaven aquesta cançó.
15: Però i quan connectes amb la lletra?
16: No, perquè jo al cap del temps de vegades la cantava i dic, espera, de què tracte? I fa poc vaig fer una recerca de què tractava aquesta cançó i vaig dir, perdó, que això ens ho posaven quan érem petits i és supertrista, és literalment de perdre, no?, la teva infància. És absolutament un desastre.
15: Hola, tia, doncs me sento fora del trauma, però penso que deu ser un trauma compartit. I creus que hi ha gent que ho sap? Perquè jo sí. Crec que hi ha gent que no ho sap, eh?
16: Escriviu-nos alguna cosa, escriviu-me a mi dient-me això, perquè és que jo crec que 100% algú s'ha sentit identificat amb això. Molta gent, crec que és més gent de la que pensem.
15: 667-07-6116, el número de WhatsApp del programa, per si ens voleu compartir el vostre trauma.
16: Escriviu-nos, sí, sí, sí, i dieu-nos també si us sentiu així, clar, amb aquesta cançó.
15: A veure quin altre trauma estic
16: preparat.
15: Després
16: hi ha un trauma que és menys dramàtic, però és que en aquell moment, Alberto, era una tragèdia, que és el carnet del Super 3.
15: Vale, això perquè sí que el connecto, veus?
16: És que, no, jo tinc una pregunta. En quin moment, als 14 anys, jo sóc massa gran per al Super 3?
15: Tia, la carta que et fan fora.
16: Per què? És que és pitjor, o sigui, no sé si és pitjor l'expuls de quan t'expulsen al col·le o aquesta carta de ja no ets un super, t'has fet gran.
15: Tia, la
16: si
15: carta.
16: Si fas 15 anys jo sóc gran.
15: Tu no me mandes.
16: No. I jo, si ara vull seguir tenir el carnet del Super 3 i tenir l'habilitat, què? Als meus 22 anys, què?
15: Tu sent de Lleida, però... Aprofitaves els descomptes que et posaven barcelonocentristes?
16: Sí, els aprofitava, ala, perquè jo com a persona de Lleida he anat molts cops a Barcelona.
15: Ala. Doncs veus, a mi quedaven enganxats a la nevera, per sempre es tornaven grocs. Llavors jo tenia un descompte per, jo què sé, l'Aquarium i no hi anava mai.
16: Clar, perquè ho tens al costat i no valores.
15: No, no, és al costat. Però... Jo estava a Santa Cristina d'Aro,
16: és veritat.
15: A tomar pel cul, no venien les festes dels súpers.
16: És bo, les festes dels súpers eren increïbles.
15: Tu hi anaves?
16: Hombre, si
15: una
16: anava.
15: Una cosa, joder, estic fora, eh?
16: Com que no anaves?
15: No hi anava,
16: Alberto, per favor.
15: I, per exemple, quan sortia al final dels crèdits tots els súpers que feien anys aquell mes, tu t'havies vist algun cop?
16: Evidentment, o sigui...
15: Què?
16: No, no, els meus pares, que érem super, és que érem superfans del Super 3 a casa meva, els meus pares van enviar una foto de quan vaig fer no sé quants anys i vaig sortir allà a la tele, o sigui, crec que va ser el meu pic.
15: Vale.
16: Jo en aquell moment me sentia Beyoncé.
15: Clar.
16: Jo crec que mai m'he sentit tan famosa com en aquell moment de sortir al Super 3.
15: Tia, m'estàs fent FOMO.
16: És que penso posar-ho al meu currículum. En plan, m'han felicitat els del Super 3.
15: I això perquè ho has de penjar a Instagram, això? Ho has penjat?
16: No, però m'acabes de donar una idea de contingut, t'ho juro.
15: Vale, doncs pues posa-ho. I mira, i expliques això, el trauma de quan tens 15 anys i t'arriba la carta de firmada per la puta Lila dient, ja no ets part del club, et fots.
16: És que hauria de tornar tot això i... Al final l'edat és mental, l'edat és un número.
15: Bueno,
16: mira Risto Mejide, com ho deia.
15: Això depèn del moment, eh? Però també t'ho dic, guapa, com és l'Àlex dels súpers? Cuca, tu quants anys tens?
16: Exacte.
15: Perquè tu tampoc pots ser súper. La Patiplà tampoc pot ser súper. En Roc tampoc pot ser súper.
16: Si ningú és súper, vosaltres tampoc. És que clar,
15: no, clar
16: estic
15: que...
16: superenfadada. En fi, després, avançant, hi ha una cosa que directament no era normal per l'edat que teníem quan ho vèiem, que és polseres vermelles.
15: Calla, no, pareix d'aquest tema.
16: No, traieu aquesta cançó perquè em posaré a plorar, de veritat. És que porto uns dies sensible. És que clar, jo fa poc, no sé si te l'has vist mai, suposo que sí.
15: Sí, sí, sí.
16: Jo fa poc me la vaig tornar a mirar. pensant, no crec que sigui tan trista com quan érem petits. És que vaig pensar, bueno, segurament em semblava molt més pitjor del que era. I, clar, és molt pitjor del que recordava. Vaig plorar com a cada capítol, els primers 10 minuts jo ja estava plorant, que no podia més. I és que nosaltres miràvem això quan érem petits.
15: Ja, no, era el més normal del planeta, després de dinar. O
16: sí,
15: la tarda, no sé quan era.
16: Però jo penso, és que com podia ser normal que estiguessin mirant 6 nens en un hospital patint per si es morien o no, mentre nosaltres estàvem menjant un cacaulau amb Costa Rica.
15: Literal.
16: M'explico?
15: I ningú ens ho prohibia. Jo crec que això és pitjor que qualsevol altra cosa que consumeixis, eh?
16: Que no, és que després ens diuen que si som la generació de vidre, però és que... O sigui, què vols que et digui? Si aquests eren els nostres referents, jo crec que aquesta generació necessita una teràpia col·lectiva. Que menys que siguem la generació de vidre.
15: Recomanes, però, revisionar-ho o és pitjor? Perquè jo crec que sabent... O sigui, quan ets més gran, mira aquesta sèrie, et deu rebentar per dintre.
16: Sí, crec que quan ets més gran connectes una mica més, no? I ho entens més. I et destrossa viva aquesta sèrie. O sigui, jo vaig dir, no deu ser per tant. Crec que el 90% de la sèrie vaig estar plorant, de que no podia més, que havia de parar dient, Marina, ja està. Perquè pues, ho estava passant fatal.
15: No me'l miro, eh?
16: No, ho recomano.
15: Tens algun trauma més?
16: De moment no. Bueno, tinc un altre trauma.
15: A veure.
16: Tinc un altre trauma que el voldria comentar, que és que no sé si us heu pujat mai algú al Tibidabo. Hi ha una atracció que es diu Embruixa Bruixes, que bàsicament et montes com amb una espècie d'atracció i veus com tota la vista panoràmica de Barcelona i és com un magatzem de les bruixes.
15: Vale.
16: Tu has anat
15: mira,
16: mai al Tibidabo, Alberto?
15: Tenim una foto.
16: Aquí.
15: Ai,
16: és superxulo.
15: Ai,
16: sí, estàs com penjat. No fa por, perquè és un passeig molt amè, de veritat,
15: molt guai.
16: El que no és tan guai és que al final de l'atracció està tot fosc i tu penses que ja has acabat l'atracció i estàs quasi preparat per marxar. Està tot fosc i hi ha una persona que s'enfoca amb una llanterna i diu guri, guri, i se'n va. És el pitjor ensurt que m'he portat a la meva vida.
15: I tu et quedes allà dintre, tancada?
16: Sí. Res, és un segon que dure, però el pitjor segon de la meva vida.
15: I és una persona de veritat?
16: És una persona de veritat que et fa... Que, clar, t'espanta d'aquesta manera i tu no t'ho esperes.
15: Això encara està obert?
16: Jo crec que està obert, però és que no sé si m'atreveixo a pujar. Fa molt que no vaig al Tibidabo, però clar, tu pujaves aquí pensant que era una atracció per a nens i no, jo crec que el Tibidabo, de fet, s'hauria de fer càrrec de tots els traumes que ha generat, perquè jo ho he parlat amb amigues i elles deien, hòstia, és que no m'he tornat a pujar mai aquí, del trauma que he agafat.
15: Tia, estic super sorpresa amb la secció d'avui. M'has descobert un món paral·lel que jo no coneixia. Penso anar al Tibidabo a que em facin el meu petit susto.
16: Explica'm l'experiència,
15: vale.
16: Perquè és que jo no sé si ara mateix estaria preparada per tornar allà. No, és com veure a un fantasma del passat.
15: Amor, ja t'ho explicaré. Moltes gràcies, Marina, per passar un dia més per aquí al Love. Espero que el pròxim dia sí que hi hagi la gala i podem estar tots tres.
16: Home, sí.
15: Ara, però, sí que toca per fi la cançó de Figaflaus que he presentat fa una estona. Solucions i no problemes. Vinga, això és el Love. Mama.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. Crec la meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida. El Loft.

0: cap amunt.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Pussy que mana. Pussy.
3: Això és el Love.
2: Está muy caliente. Pussy.
3: Amb Gala Castelltort.
2: No te acerques. Pussy.
3: I Alberto Gadel.
2: Aquí págate.
3: A ICAT.
2: En tu vida probarás dis.
4: Passa un minut d'un quart de cinc de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel i la Mariona Córdoba. I
5: hola.
4: Tenim...
5: a la Gala Castelltort!
4: Això, a la Gala Castelltort des de l'Estadi Olímpic, fent
5: hi ha
4: la
5: hagut
4: cua.
5: Un madness, família, s'ha trencat el quàntum, jo no sé què conya... Jo sabia que avui tindria problemes amb l'àudio, us ho vaig dir que tindria problemes, eh? I efectivament sí. Així ha set. Per sort tenim un tècnic fantàstic en aquesta petita casa, en Pep Casanovas, que m'ha salvat la vida.
4: Escolta, m'han dit que has pogut sentir les proves de so...
5: He sentit proves de so, algunes, també, sí, una, de fet, però la que més il·lusió m'ha fet, d'una de les meves cançons preferides.
4: Quina?
5: Ping-pong.
4: Oh! Uala,
6: sí, sí, sí. Ara el corta en aquesta cançó en directe.
5: Aquesta cançó ens rebentarà i serà horrible, ja us aviso, perquè sona molt fort, a més, i no estava ni tan sols prou fort, m'entens?
4: Uau, que heavy.
5: Estic fatal.
6: Però tu has escrit a la Jana i li has dit que tenies una exclusiva mundial.
5: Sí, una exclusiva mundial que és exclusiva per ningú perquè tothom s'esperava, però bueno, jo he considerat que us havia de fer una mica de hype. Ja fent les proves de so, la nostra perfecta Julieta.
4: Molt bé!
5: A mi això em destrossa la vida. Ja sabeu que jo només escolto homes. Estic fatal, però bueno, vale.
4: Creus qui serà els 4 dies?
5: Suposo, no? Als estadis segur que li fa il·lusió.
4: Home, ella. Ella porta
5: total,
4: un any
5: no
4: sense treballar.
5: Total, no omplen ni el Sant Jordi Club, que fa il·lusió estar en un estadi. Mi todo,
4: serà el segon cop que ho ha estat, perquè va estar amb l'Aitana.
6: Però va pujar només a ballar.
4: De talonera va fer.
5: Mariona, algú ha de remar a favor de la Julieta.
6: Perdó, sí,
5: jo
6: sí.
5: No seré.
6: Julieta's power, we love her.
4: Escolta, deixem a la Julieta en pau i anem a veure la gent que porta no sé quantes hores a la cua,
5: m'esteu
4: no?
5: M'esteu veient, pregunta.
4: Sí, sí, et veiem perquè veiem molta veiem. Gent a la cua.
5: És conya, no? No m'esteu veient, m'heu mentit a la cara.
6: Que sí, que t'estem veient abraçada al Josep Montero de cartó
5: vale.
6: En ploma que
5: llavors
6: portes.
5: Sí que m'esteu veient. No, he de dir que per sort no hi ha gaire gent a la cua. A mi això em tranquil·litza perquè com que he de venir cada dia, no estaré cada dia aquí a les 7 del matí. Llavors em tranquil·litza que la gent li peli. Deixo el Josep Montero i me'n vaig amb unes amigues perfectes que he fet, que ara els hi preguntaré el nom perquè em responguin quatre preguntes tontes que he fet. Hola, noies, com esteu?
7: Hola, bé.
5: Com us dieu?
7: Paula. Eva i Gemma.
5: Paula, Eva i Gemma, tinc moltes preguntes per vosaltres perquè sou de les primeres a la cua. I quanta estona fa que sou aquí?
7: Des de la una, més o menys.
5: Ah, des de la una del migdia, doncs encara prou bé, heu dinat aquí?
7: Sí.
5: Què heu dinat?
7: Amanida de pasta, que li hem demanat que ens ho porti i no ens ha portat forquilla i ens hem hagut de menjar amb la mà tot.
5: En sèrio, amb la mà? I els tàpers? No hi ha tàper.
7: No hi ha tàper.
5: Ah, molt bé, perquè pensava, bueno, clar, vaya merder entrar tot això. I en aquestes bosses perfectes, alguna fins i tot personalitzada d'oques, què hi porteu? Ah, molt bé, una mica de xubasquero, plàtan...
7: A punts, que demà tenim exàmens.
5: Demà teniu exàmens, ja veia jo aquí a punts, què estudieu?
7: Jo, batxillerat científic.
5: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. I fa molt que us agrada Oques, quina és la primera cançó que vau escoltar seva?
7: Buah, alguna de Fans del Sol, jo crec. Sí. Jo crec que Rellotge de...
5: Rellotge Fang, boníssima, que cardes, molt bé. I llavors, us anava a preguntar, què n'espereu del concert d'avui? Perquè, clar, porteu aquí des de la una, entenc que jo he escoltat només una cançó de les proves de so, però vosaltres ja en deu haver sentit unes quantes. Quines són i quina us fa molta il·lusió? Quina odieu?
8: A mi m'encantaria que cantessin Inevitable, que els altres concerts els hi hem demanat i ens van dir la pròxima. Inevitable, i hem sentit... Quin hem sentit?
5: Heu sentit Petar-ho, potser?
8: Sí. Petar-ho, Topem la vida...
7: I ens pensem que cantarà Encara de cul, que mai la canta.
5: Mira, et diré, jo tinc la mateixa teoria de que cantarà Encara de cul perquè és la cançó amb la que vam fer promo.
7: Sí?
5: Llavors, jo crec que la tocaran.
7: Doncs, ojalà, perquè és la preferida de la meva mare.
9: Jo crec que vindrà la Julieta.
5: Bueno, amore, no l'ha sentit.
9: Però bueno, no sé si era ell.
5: Potser marxa, no? Potser marxa.
9: Ja gravat.
5: Potser està... És veritat que la Julieta a vegades l'acusen de fer playback, pobra.
7: Ai, sí. La nostra Julieta.
8: El Canet Rock va fer playback, diria.
5: Hi ha alguna col·laboració que us fes molta il·lusió? Algú que, uau, ojalà pugi aquesta persona, perquè jo vaig escoltar l'altre dia a la ràdio el dissabte i van dir que hi hauria sorpreses cada dia diferents.
7: Home, doncs, la Rita Pallés, amb la gent que estimo, o Figaflaues, també.
5: Figaflaues vindran segur, no? Jo crec.
9: Sí, oi tant, espero.
5: Escolta, he vist que no porteu pancartes i he considerat que necessitàvem pancartes. Llavors, jo ara faig unes quantes preguntes per aquí més i després us vinc a salvar la vida amb una bona pancarta.
7: Vale, va.
5: Què et semblen aquestes perfectes, Alberto?
4: Tia, doncs són ideals. A mi que hagin fet campana per anar a...
5: Heu fet campana? Perdó, eh?
7: Sí. Ah, sí.
4: Veus?
7: Sí.
4: És que sóc jo, literal.
5: Digues, digues.
9: Justificada.
5: Justificada? Bueno, justificada per vosaltres, pel profe no ho sé.
7: No, perquè si no, no ens deixàvem fer l'examen. Hem anat les primeres 3 hores i després hem marxat.
5: Molt bé, s'ha de ser així, família. I mira, aquí esteu, ho veureu perfecte. Tinc unes altres perfectes?
6: A tot això,
5: Bosca,
6: Gala.
5: Digues.
6: Deien també que hi havia rumors que podia ser Aitana qui pugés a l'escenari Moques Grasses a col·laborar amb ells, com per tornar-li el favor al Montero.
5: I què de fer amb això? Jo pues... preguntaré a la gent, perquè si he d'opinar jo m'hi lleva empresa.
4: Sí, sí, perquè vale. M'han dit que la Rita Payés o està embarassada o està recent parida. Per tant, potser...
5: Hòstia, molt complicat,
4: la Aitana,
5: no?
4: La substitueix o alguna cosa així.
6: Home, aviam, canvia... Perdona, eh? Jo, a mi em cau molt bé la Aitana, digueu, però canvia digueu. Rita Payés, que és una deessa.
5: Molt bé.
6: I pues, que és un geni. Per Aitana?
5: Sí.
6: Sap greu, eh?
5: No, molt bé, Mariona, quan tens raó, tens raó.
6: No, a vegades toca ser dura com tu m'has ensenyat a vegades.
4: Posaré el micro a la boca d'algú altre, Gala, perquè si no deixaràs anar una barbaritat, tu.
5: Que no deixaré anar cap barbaritat. Mira, tinc aquí justament la gent davant de les perfectes que acabem de parlar. Hola, com esteu, noies? Com us dieu?
0: Juno.
10: Tura.
11: Mariona.
12: Gina.
5: Mariona, com tu, Mariona.
6: Ai, sí, mira.
5: Escolta, noies, quantes hores porteu aquí?
12: Des de les 11.
5: Hòstia. I no us ha arribat ningú més fins al cap de 2 hores. Us han...
12: Ha sigut increïble. Ens hem ajuntat amb aquestes 2 nenes. Ens hem fet amigues, hem començat a jugar a cartes, però venim des de Verges.
5: Uf.
12: Que no hi ha trens. Ens hem hagut de muntar un xanxullo, que una noia ens deixava fins a Badalona. Després ens hem quedat a dormir al seu pis. Elles s'han aixecat a les 6 del matí per anar a classe. Hem vingut nosaltres en bus... Ha sigut així una mica.
5: I vosaltres, entenc que heu anat a classe, però després heu fet part de campana, potser?
13: Sí, hem marxat al lavabo.
5: Ah, al lavabo, doncs és la cagada històrica més gran que jo he vist a la meva vida, eh? Per tant, porteu aquí des de les 11, ho veureu perfecte. Teniu alguna cançó molt preferida que tingueu moltes ganes d'escoltar?
13: És que moltes. Ja es van sentir a Ítaca i va ser com... Sort de tu és com la nostra cançó.
5: Perquè vosaltres sou un grup de 4, aneu juntes a tots els concerts?
13: Sí, i nosaltres també, a la Fans, vam plorar molt l'últim cop i és molt maco. Que
14: siguin Amiga de Ningú.
5: Amiga de Ningú seria fantàstic. Tu veig que ets de les originals, eh? Molt bé. Hi ha alguna cançó que no pugueu suportar, com ara La meitat de Fans del Sol o de Topem la vida? Hi ha alguna cançó que no us agradi?
14: No.
5: La Kill Off, per exemple, la compres?
13: Que a mi, no sé...
5: És duríssima, no passa res, també es pot dir, eh? Tenen cançons molt bones i cançons de merda.
14: Sí, sí, sí. Més likes.
5: Escarosa, també.
13: Però es nota que som de diferents generacions.
5: Sí que és veritat, sí que és veritat.
6: Gala, escolta, creus que hi haurà algú que va als 4 concerts com tu, per allà per la cua?
5: Ah, vale. És el primer concert que fan, és el primer concert que veniu, però vindreu en algun altre concert d'Oques aquests dies?
13: Vam estar com agafant moltes entrades... Ella les tenia i se li va tancar la web i, o sigui, fatal, fatal.
15: Acaba pagant. A l'hora de pagar, no.
5: Ja. Però us van timar o no?
13: No.
5: No us van cobrar, eh?
13: La seva mare les va poder comprar, però perquè ella és informàtica i sap com dir-se aquestes coses, saps? Però ella les tenia i quan les anava a pagar se li va tancar la web. I pensàvem que ja no podríem...
5: Bueno, però mira, aquí esteu, eh?
13: Sí.
5: Fantàstic, noies. Voleu que vagi a buscar unes pancartes, Alberto i Mariona?
4: Espera, pots anar... Els primers de la cua.
5: Sí, oi tant, només faltaria.
4: Que a veure a quina hora han arribat, perquè si aquestes han arribat a les 11 del matí, serem tu i jo, aquelles que vam arribar a les 7.
5: Aquí hi ha dues ties tirades perfectes.
4: Veus?
5: Amb un parasol.
6: M'encanta veure passejar per l'estadi olímpic.
5: Hi ha una noia fent ganxet, eh? Perdona, estic en directe, Aicat, com estàs?
16: Bé, fent ganxet.
5: Ets la primera de la cua?
16: Bueno, tècnicament és el Josep.
5: Vale, però tu vas amb ell, entenc, vas amb en Josep.
16: Sí, sí.
5: Tu com et dius?
16: Andrea.
5: Andrea, estàs fent ganxet, què estàs fent?
16: Una oca, òbviament.
5: Oh, l'amo, família. Pelos de punta, eh?
4: A veure, espera, que t'hem perdut. La Maria Val te segueix o on està?
5: La Maria Val no em pot seguir perquè la Maria Val està fent moltes coses alhora.
4: Ai, pobra.
5: M'entens? La Maria Val també està a la connexió amb en Marc Andreu a la tarda.
4: Ah,
5: vale,
4: vale, vale. Dale, ja,
5: està
4: no, ja
5: en tot,
4: veiem,
5: però
4: ja
5: ara bé.
4: És que ara
5: venir,
4: que teníem perduda. Perdó, Maria Val.
5: Maria Val, benvinguda de nou. Mira, Marc Andreu s'ha enfadat, perfecte.
4: Ara,
5: perdona, tornem a la oca. Quant rato portes fent-la?
16: No, res, aquesta poquet, però és que n'he de fer 7 pel dia 10.
5: Ah, Ah, perquè tu també vens el dia 10. Vens algun altre dia?
0: Tots.
5: Tots? Jo també! Oh, seríem millors amigues. Jo també vinc cada dia.
0: Segueixo, ho he pensat moltes vegades.
5: Pues seríem superamigues perquè jo també vinc cada dia, però bueno, si tens 4 dies per fer-les...
0: Ja, tinc, bueno, tinc temps.
5: Jo veig que ets una professional del ganxet, ja.
0: Bueno, es fa el que es pot.
5: I escolta, des de quan els segueixes? Amb quina cançó els vas descobrir, Oques Grasses?
0: Ui, els vaig descobrir molt tard, els vaig descobrir amb A Tope amb la Vida.
5: Hòstia, però has escoltat els àlbums vells?
0: Sí, sí, òbviament.
5: Són els...
0: Increïbles, sí, sí.
5: Són els millors.
0: Vaig veure el teu top 10 de cançons i no podria estar més d'acord, o sigui...
5: Una té criteri, és així. Hi ha alguna cançó però que no puguis suportar i que no vulguis escoltar avui? Bueno, avui i aquests 4 dies que se'ns esdevenen.
0: No, que no puguis suportar, no.
5: Hasta Lucky Love, t'agrada?
0: Lucky Love m'encanta, és un temazo.
5: No, Lucky Love és horrible. Aquí no estarem d'acord.
4: Escolta, pregunta-li com li donarà les oques. Perquè clar, potser digues... t'interessa tu també. Que com li donarà les oques?
5: Ah, vale, la teva intenció entenc que és donar aquestes oques a Oques Grasses?
0: Sí, aquesta és la idea.
5: Tens algun pla?
0: Amb una mica de sort, si el Montero baixa amb com està el pati, fer-li un així, com l'agulla de ganxet que ja ho ha fet en altres ocasions, i si no, doncs llançar-ho i aviam fins on arriben.
5: I has vist alguna cosa dels escenaris, tu?
0: Absolutament res. Vam estar aquí dilluns i no vam veure res.
5: Ah, perquè dilluns éreu els que estàveu fent cua, clar, perquè tu a quina hora has arribat?
0: No, he arribat cap allà a les 11.
5: I en Josep?
0: No ho sé, però molt més aviat.
10: Molt abans, eh?
0: Molt abans.
5: Hòstia, no s'ho mereix. Bueno, molt bé, fent cua per vosaltres és preciós, això també. Doncs jo t'he de dir que això es pot saber, perquè va penjar una història l'altre dia en Josep Montero, que hi haurà dos escenaris. Vas cada dia a pista A?
0: No, el divendres no. El divendres sí que agrada.
5: Ah, val. I la resta de dies a pista A?
0: Pista A, primera fila.
5: No, primera fila ja ho veig, perquè si has de venir cada dia aquí a les 11 del matí, trobaràs puesto segur. Què, família, em deixeu anar a donar les pancartes o ho deixem per més tard?
4: Sí, vés a buscar alguna pancarta i a veure què...
5: Vale, és que clar, jo he estat tot el matí fent unes petites pancartes fantàstiques.
4: Abans, però, ara... posem una mica de música, d'acord? I vale. Així tens temps de preparar el material i tornem amb tu i fas pancartes amb les teves amigues, vale?
5: Va, perfecte.
4: Vale, va, fins ara. Doncs posem una mica de Bad Gyal, un xoque que a mi m'ha de gust recuperar-me.

0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Això és el Love.
1: Si és així, deixem-ho aquí i no em trenquis el cor.
0: De 3 a 5 de la tarda,
1: et puc prendre la paraula, que hi serà si em fas falta, perquè vull el teu amor.
0: Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
2: Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda, cada cop queda menys per començar el primer concert d'Oques Gràcies i per això tenim a la nostra reportera de guerra, Gala Castelltort, a primera fila.
3: Home, és el meu somni estar aquí, la veritat.
2: Bueno, clar, potser no és de guerra, és reportera.
3: No és de guerra.
2: Vens, estàs al heaven, estàs al cel, tu.
3: Estic absolutament al cel, és així.
2: Que mona com tu, amiguites, eh? Totes iguals.
3: Sí, jo m'he fet amiga de tothom.
2: Normal.
3: És el millor dia de la meva vida, no és broma, eh?
2: Teniu
3: i se
2: n'esdevenen
3: 4 d'iguals. És, la millor setmana de la meva vida.
2: A sobre hi haurà dies que podràs estar allà a les 11 del matí com tota aquesta gent.
3: Ai, sí, tinc unes ganes. Bueno, dissabte, tinc unes ganes de dissabte. És el que hi ha. Escolta, hem fet una mica de treball periodístic i crec que ara podríem jugar.
2: Clar.
3: Podríem fer una mica de dinàmica.
2: Em sembla fantàstic. Què faràs, a veure?
3: Atracaré un altre cop a les primeres perfectes amb qui m'he trobat, perquè tenen una mica d'ombra, més a més. I aquí, no, a veure, no fa calor, però podria fer més fred, m'entens? M'assentaré amb elles i els hi proposaré que juguin amb mi a un joc. Bueno, que juguin amb mi, que s'enfrentin a un joc.
2: Ah, vale, un joc,
3: a mi no jugaran.
2: Eh?
3: Sí, clar, els hi preparo un joc. Les pancartes les porto perquè els hi he promès que farien pancartes i els he fet molta il·lusió.
2: Home, és que jo vull que facis pancartes també amb elles, eh?
3: Bueno, però què faig primer?
2: Què fa primer, un joc o una mica de pancarta?
4: No, fem primer el joc, però el que estaria bé és després fem les pancartes i busquem alguna, aviam si hi ha alguna de feta per allà a la cua.
3: No n'hi ha, ja t'ho dic.
4: Cap,
3: ho he buscat ara quan estàvem escoltant música, jo estava amb la Batguial i mentrestant un ull cap a un cantó i l'altre ull cap a l'altre cantó.
4: Quedaràs guenya avui.
3: Sí, sí, sí, sí, és així.
4: Doncs sí, posa-les a prova, i amb què?
2: Vale, pues,
3: vale, perfectes, number one. Us he preparat un petit joc, vale? És molt senzill. Consisteix, bàsicament, en que jo us diré una lletra d'una cançó d'Oques Gràcies i m'heu de dir quina és la cançó. Hi ha diferents nivells, un molt fàcil, n'hi ha 5, concretament. Extremadament fàcil, fàcil, normal, difícil, extremadament difícil. Segons el meu criteri, que potser és una merda i totes són facilíssimes, o al revés. Llavors, si us sembla, us llegeixo la primera cançó. Aquesta, com no la sapigueu, t'ho juro que us faig fora de la cua, o sigui, no és broma. Vale. La primera cançó diu: a les llibretes velles tinc dibuixos teus.
5: O sigui, ja sé quina cançó és, però no sé
3: el que... Els Snowballs.
5: La podem cantar?
3: Sí, clar, canteu-la. No, no, millor encara.
5: Hola.
1: A les llibretes velles tinc dibuixos teus. Les sonades.
3: Quina és aquesta cançó? És de l'últim disc.
5: No.
3: És un altre, és un joc de taula. Bueno, de taula, un joc que implica una taula. Unes paletes, una... Vale, si aquest n'és a nivell extremadament fàcil i el portem així de malament, crec que us m'odiareu. Crec que m'odiareu, però bueno, la cançó era ping-pong des de casa, si també esteu jugant. Era ping-pong.
2: He guanyat jo en aquest cas, que la Mariona...
3: Ah, sí, Alberto?
4: Jo també he dit Julieta, com elles.
3: Ai, no, nois, esteu
4: sí,
3: fatal.
4: Sí, em greu.
3: Bueno, Alberto, me n'alegro, perquè, clar, tenint en compte que has de venir d'aquí uns dies, m'agrada que estiguis preparat. Sí, m'està sorprenent molt, la veritat. Anem amb el nivell fàcil, que en principi és més complicat que l'anterior, però, bueno, potser us sembla més fàcil. Diu, fa por això d'anar decidint, però es fa camí amb el sí entre els dits. Estic molt preocupada per vosaltres, perquè si us esdevé 2 hores de concert. On sonaran aquestes cançons?
5: Et prometem que ens les sabem, eh?
3: Sí, me la saps cantar?
5: Torni.
3: Fa por això d'anar decidint, però es fa camí amb el sí entre els dits. Les meves altres perfectes us les sabeu? A veure, però us heu d'apropar, eh? Perquè jo tinc una situació molt complexa, la meva. A veure, quina és? Tu la saps?
5: No,
3: jo no. Bueno, una cosa, no està...
5: Escopinya.
3: Escopinya, correcte!
1: Fa por això d'anar decidint, però es fa camí amb el si entre els dits.
3: l'havíeu encertat aquesta, Alberto Mariona?
4: L'Alberto l'ha encertat, super... Bueno, m'ha començat a fer senyes, jo no sabia què em deia.
3: L'Alberto està fent trampa, segur.
2: No, t'ho prometo que no. Aquesta és de les meves preferides de Cos Grasses, quan fa... Escopinyà! Me fa molta gràcia.
3: Que mono! Vale, va, juguem tots junts, serà més fàcil. Apropeu-vos cap aquí, les altres perfectes. Tinc una tercera cançó, vale? Nivell mitjà. Diu que la pluja em brilli els ulls tots els dies que plou.
5: Que la pluja em brilli els ulls tots els dies que plou. Sí, si ho has donat tot.
3: Vale, i la cançó? I el títol de la cançó?
6: A veure, de bones.
3: T'hauràs d'apropar més. De bones. Resposta correcta. Molt bé, molt bé.
5: Bravo.
3: L'Alberto, per què és awkward?
2: Tia, perquè... És que em subestimeu.
4: No, però és que recordem que l'Alberto no s'havia ni comprat entrades i n'ha aconseguit fa poc.
3: Sí, sí, l'Alberto és fantàstic.
4: I ara està aixecant-se la samarreta i fent la dansa al ventre.
3: No, doncs, Alberto, baixa't la samarreta. Em posaré aquí al mig, vale? Perquè puguem jugar totes. No, de fet, estan preguntant per tu, però els he dit que estàs a l'estudi.
2: Clar, jo estic a l'estudi, ja vindré demà.
3: Ah, vale. Et volen dir una cosa, eh?
2: A veure...
3: Bueno, no l'escoltareu. Jo em trec els cascos i us els deixo una mica.
5: Què els hi vols dir? Alberto, que som les que et van veure al concert de Batguial. Que t'estàvem buscant a cada fila.
7: I que anàvem amb la Digi.
5: Amb la Digi,
2: clar. Epa, que divertides. Me va veure acompanyada, eh?
4: Ai, ai, ai.
3: Ah, el veu veure acompanyat?
7: Sí.
3: Molt bé, fins aquí.
4: Oh. Ara estic incòmode. Fins aquí podem explicar per la ràdio.
2: Els va semblar guapo? Només pregunta'ls això.
3: Us va semblar guapo?
5: És que no m'hi vaig fixar.
2: Ah.
3: No, això vol dir que no.
5: Estàvem fixades amb tu, Albert.
2: Que maco.
3: Uala, que maco! Escolta, tinc més cançons, dues més.
2: Uf,
3: la dic,
2: quina por.
3: No, és que és fàcil, és que no ho entenc. Va. La següent lletra diu: la vida no són tres dies si aquí tots n'hem viscut més. He de dir que aquesta s'ha de tirar enrere, eh? La meva ocre de confiança està pensant fort. Algú li sona?
5: Però el ritme ara no...
3: És fàcil, si vol us la dic jo. La vida no són tres dies, si aquí tots n'hem viscut més, tenim temps. Agafa aire i prendo bé.
5: Com la de l'or, sobre tu la teva sort.
3: I com és aquesta cançó? Comença per S. I acaba amb Y. Noies, no us puc dir les dues lletres.
5: Sexy, sexy.
3: Vale, molt bé. Una cosa, m'he passat de difícil.
4: No, però és que aquests jocs a mi personalment em costen molt.
2: No.
3: Alberto, l'havies endevinat?
2: Aquesta no en tenia ni idea, però és un joc per persones que estan a les 11 del matí, una fila per un concert.
3: Vale, oi que sí? 100%. Us sembla si l'última, que és la que és extremadament difícil, li dic a la primera noia que hi havia a la cua?
2: Sí.
3: Si I no, després torno de seguida a fer pancartes si em dóna temps i si no la farem fora d'antena?
2: 100% s'ha de fer això. Ves a la primera perquè
3: la
2: segur
3: perfecta?
2: Que sap quin
3: Hola.
2: És, no? Si és la primera de la fila. Clar,
3: sí, segur que
2: ho ha d'entendre.
3: Sí. Com que ets la primera, confio molt en tu perquè jo et reciti una lletra d'Oques Gràcies i em sàpigues dir el títol. He intentat jugar amb elles, però no se'n sap ni una, és increïble. I és el nivell més difícil, però jo crec que t'ho trauràs, eh? La lletra diu: ja torna a venir un núvol a emprenyar.
5: Ostres, només amb aquesta frase...
3: Que plourà per tots i no per ells, diu després.
2: Uf.
3: Ja torna a venir un núvol emprenyat. Que plourà per tots i no per ells. Comença. Són dues paraules. Una cosa m'he passat amb aquest joc. Em sento molt culpable ara.
2: No, no t'has
5: passat gens. Torna-la a
3: cantar? Ja torna, va venir un núvol a emprenyar. Que plourà per tot i no per ells.
5: Finals blaus.
3: Molt bé! Bueno, menys mal! Ai, mira, l'estan aplaudint, eh? Wow, feeling home, família. M'ho estic passant molt bé en aquest petit d'esto. Doncs moltes gràcies, fantàstica. Sort que tu ho has endevinat. Ai, estic tenint molts problemes amb els cascos. No em parleu, que me'ls torno a posar. Vaig a fer unes petites cartes, si tinc temps. O no hi ha temps.
4: Sí, sí, encara tenim temps. De fet, et volem fer nosaltres una prova a tu, Gala.
3: Odio la meva vida. Vale, va, a veure.
2: A veure, espera, estic buscant...
4: Perquè és que quan et pillen així d'imprevist, costa molt endevinar aquestes cançons i aquestes lletres. Llavors hem decidit que l'Alberto t'està buscant alguna frase d'alguna lletra, d'alguna cançó de Cas Grasses.
3: No et passis, cabron, no em busquis Lucky Love, merdes d'aquestes, eh?
4: Doncs crec que s'està passant, però bé.
2: No m'estic passant gens.
4: Vale, quan la tinguis li fem.
2: Vale, va.
3: És el pitjor de la meva vida,
2: no.
3: Va.
4: Ara què faràs? Però algunes pancartes amb, pancartes amb fans.
3: Bueno, ara jo passa que avui he preparat unes pancartes perquè em feia molta il·lusió i vale, faré una analogia molt lletja, vale? Però hi ha gent pel món que dona semen i llavors té fills escampats pel món. Llavors el que jo vull és que les meves pancartes
4: en quin moment?
3: Estiguin escampades per l'estadi, m'entens? I que les enfoquin i jo pensi, mi hijo.
4: Si vols sentir-te com orgullosa de la resta sí, de sí, oques grassers.
3: Sí, sí.
2: Vale.
3: Sí, també les ajudaré perquè no en tenen, pobres. Som
4: abans, però, et fem el joc.
2: Difusora d'esperma, et sembla... Si te llegeixo uns lírics?
3: Dale, va.
2: A veure, eh? Sempre que m'he callat els cops, se m'han anat quedant per dins.
3: Creuant per dins. Si tampoc cal entendre-ho tot, si no ens anem de certs i errors, es fa una mica més bonic a tope amb la vida. Sí o no?
2: Are you sure?
4: Ai! Sí.
3: O sigui, l'última frase no diu a tope amb la vida, però la cançó és a tope amb la vida. O algú que diu a tope amb la vida.
2: Mm.
3: De bones.
2: No.
3: I quina
4: ai,
3: és?
2: Està guai.
3: Una tornada està guai. És escarosa. Aquesta la cantaran avui.
2: Però bueno,
4: segur que sí.
2: Jo crec que convalida, perquè una mica més i més recites la cançó sencera.
3: Ja, és que em costen els títols, família,
2: no
3: però bueno,
2: res.
3: Jo ho puc entendre.
2: Te la dono per vàlida.
3: Gràcies.
2: Ets
3: per ser
2: la millor.
3: Tan benevolent amb mi.
2: Comences per si el teu semen, va.
3: Vale, jo quan gràcia. Estava sonant música... He dit a aquestes petites noies fantàstiques que es preparessin una frase, però no sé si ho han fet. Us heu preparat una frase, vale? Pues us ensenyo les pancartes. Jo aquest matí m'he dedicat a comprar pancartes de colors, concretament fúcsia, blau i groc, colors primaris, i les he decorat, eh? I he imprès fotos, he posat uns préstecs d'aquests de l'últim àlbum, unes pegatines, bueno, he fet de tot. I llavors ho he preparat perquè vosaltres pugueu escriure la frase que us doni la gana. Quina frase teníeu pensada?
5: Oques, el pati vol que us quedeu.
3: Ah, mira, veus?
4: Ai, mira, m'agrada, em funciona.
3: Quina és la vostra pancarta? La groga? Us podeu quedar amb la groga, doncs. I ara escriuran oques, el pati vol que us quedeu. A veure si la veuen, eh? Perquè, clar, estan tan a prop, la veuran segur, no?
2: Que facin la lletra gruixuda.
3: Heu de fer la lletra gruixuda, eh? De quin batxillerat eres tu?
5: Jo, científic.
3: Confio molt poc, jo. Però, bueno...
5: És l'artístic.
3: Ah, vale. Mira, el seu somni frustrat és l'artístic. A veure, va. Oques al pati vol que us quedeu. Serà fantàstic aquest concert, nois. Mentrestant, vosaltres què us espereu d'aquest concert?
8: Que es digui un concert molt emocionant.
3: Plorareu? Teniu ganes de plorar?
8: Sí, jo crec que sí, que plorarem.
9: A més, estem totes juntes i ara és com que elles estan visquent a Barcelona, a Girona, elles se'n va a Sant Feliu, llavors és com que això ens ha com ajuntat.
3: Ai, ara ploraré. Estic a punt de plorar. Està sent una tarda molt emotiva, escolta. Ah, mira, però si està fent lettering i tot.
4: Oh, però si és maquíssima.
3: Oh, que és en majúscules, al pati. Vol, mare de Déu, a sobre ràpida. Jo mai de la vida podria fer això i vaig fer l'artístic.
2: No,
3: imagina't.
2: Tia, tu vas fer l'altre dia també, eh? Així de ràpid.
3: És veritat, si recupereu el Loft Estiu veureu que les pancartes és una cosa que ens funciona bastant. Saps... Ens agraden altres donar pancartes.
2: Saps què me passaria a mi? Que m'equivocaria i posaria faltes d'ortografia, tia. Et sort que estaries tu al meu costat dient-me...
3: Així? Aixa?
4: Però és veritat sí, que tu sí, tens que una lletra molt maca, no t'hauries d'esforçar massa, Gala.
3: Moltes gràcies, nois, sou fantàstics. Mira, tenim la pancarta ja, eh?
2: A veure,
3: algú m'ajuda a agafar-la per aquí. Oques, al pati vol que us quedeu. Una pancarta de color groc, tota decorada i preciosa.
2: Que maca.
3: Bueno, pues, noies, us la quedeu i l'ensenyeu ben alt. Escolta.
4: Seria molt guai, que l'enfoquessin, aquesta.
3: Sí. Jo crec que l'enfocaran, estan molt a prop. Hi haurà una càmera, però ai, no? Hi haurà una càmera o no? O vindrà la tele o no?
2: Intentem fer-ne una altra així rapidet, o què?
3: En fem una altra ràpid.
2: Sí,
3: va, noies,
2: si
3: us ve de vos fer una pancarta. Què voleu, blau o rosa?
9: Rosa.
3: Rosa, molt bé, el meu és el meu preferit, aquesta pancarta. M'ha quedat molt bé, la veritat. Teníeu alguna frase pensada?
9: Sí. Que sembla un somni, però està passant.
2: Oh.
3: Ah, bueno, molt bé, una part d'una cançó, fantàstic.
4: Gran frase.
8: Per nosaltres, perquè ens pensàvem que no aconseguiríem entrades.
3: Clar, per elles és un somni, diuen, perquè es pensaven que no aconseguirien entrades.
2: Crec que tota la pista tindrà la mateixa sensació, eh? No és
3: bueno,
2: broma.
3: És que va ser la guerra, tio.
2: Uf.
3: És una barbaritat.
2: Sí,
4: a quina pista estan aquestes noies? Estan a pista A o B?
3: Tota la gent que està aquí està a pista A, perquè la pista B, que és on vaig jo avui, està a l'altra punta.
4: Ah, mira, doncs jo hauré d'anar a l'altra punta també, dissabte. Doncs,
3: digues?
9: Hi ha molta gent a l'altra.
3: Doncs a l'altra no ho sé, perquè he vingut aquí directament. He pensat que aquí hi hauria les més loques. Però no hi ha gaire gent, he de dir. A mi m'ha sorprès pensar que hi hauria més gent.
9: Hi ha molt poca gent.
3: Us he de dir que amb l'Alberto, quan ens pensàvem que Oca s'acabaria perquè vam fer un concert al Palau Sant Jordi... No sé quina hora vaig fer anar, però perfectament a les 8 del matí estàvem allà. I a quina hora va començar a arribar gent? A les 5 de la tarda, potser? Sí. Alberto, tu te'n recordes?
2: Jo crec que eren les 5 del matí. Al meu cap són les 5 del matí, no és cap mena de broma.
3: No, però a quina hora va començar a arribar gent? Com a les 5 de la tarda.
2: Sí, sí, no, tardíssim. O 12 hores més tard del que havíem arribat nosaltres. Sí que al matí va venir alguna gota de persona, però poc més.
3: Realment estàvem
2: escolta,
3: allà, érem les primeres, digues.
2: Les Dockers venen totes amb un curs de lettering insertat al microchip?
3: Sí,
2: o com
3: sí.
2: Va?
3: Totes venen amb un curs de lettering. Es veu que tu, perquè t'agradi oques grasses, has de tenir una cal·ligrafia perfecta. I també una gramàtica i una ortografia perfecta perquè li cal de corregir un accent. Alberto, aquestes dues som tu i jo.
2: Literal.
3: És preciós.
2: Jo fent el meu
3: som curs nosaltres.
2: De lettering i tu dient-me, l'accent!
3: Sí.
2: Quina frase s'ha posaven?
3: Ara. Sembla un somni, però està passant.
2: Com va la frase? Ai, però està quedant bé. S'ha equivocat?
3: Ara, no sé què està passant, eh? Ara ha canviat de lettering. Ha canviat, ara la fa com un dònut.
2: Bueno,
3: ara,
2: no
3: primera
2: res.
3: Lettering d'aquest de... Saps les viejas que firmen i estan maco?
2: Sí.
3: Ara està fent un... Va amb dues S's.
2: Escolta.
3: Mira, sí, sí, som tu i jo.
2: Deixaré... Posaré una mica de Greta, d'acord?
3: Molt
2: de
3: bé.
2: De musiqueta, i ara acabeu les pancartes i ens les ensenyeu. Vale?
3: Perfecte,
2: fins
3: va,
2: ara,
3: som-hi.
2: Gala.
3: Fins ara.

0: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT. El Loft.
1: Tai Chi Chi de la Uineta toca ara. Som-hi, va.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort.
1: Aicat. Escolta, últim minutet de programa. Gala Castelltort, no sé si encara
2: em sents. No pateixis, no m'allargaré. Sí, sí, te sento.
1: Perfecte. Ha estat a l'estadi Lluís Companys. Com està la pancarta? Ha quedat bé?
2: Mira, les pancartes han quedat perfectes. No sé si les pots veure, però una hi posa oques al pati, vol que us quedeu, i l'altra un somni, sembla un somni, però està passant. I són molt xules.
1: Que guai.
2: Doncs... mira, s'han posat el nom seu i tot. Que mona, són fantàstiques.
1: Doncs a veure si aconseguim que la càmera del documental o el que coi estiguin gravant ho enfoqui.
2: S'intentarà, s'intentarà.
1: Perfecte. Ja sabeu, com sempre, ens podeu trobar a les xarxes d'arroba someva. Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu. I si voleu
2: exacte.
1: Veure les pancartes, podeu recuperar el videopodcast a Spotify i a 3Cat, no?
2: Ja sabeu que ens podeu recuperar pràcticament cada dia de la nostra vida a Spotify i a 3Cat. A YouTube també estem. Segurament això ho podeu recuperar per YouTube, si no, en directe cada tarda.
1: Perfecte, Gala. Doncs que vagi molt bé el concert a tu i a tota aquesta gent que porta des de les 11 del matí l'estadi Lluís Companys.
2: Que valents.
1: I ens veiem demà i ens ho expliques. Vinga, va. Molt, molt, molt...
2: de l'op!
1: Adéu!
2: Ciao.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho pas a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a sortir el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al fons.
12: I si tenim molt a perdre i si no ens tornem a veure.
13: Si sents això,
12: no em diguis que això s'ha acabat.
13: És que vius el Love.
12: Que no s'acabi.
13: Amb Alberto Gabel.
12: Que no.
13: I Gala Castelltort.
12: L'estiu.
13: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
14: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
15: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de Veu d'ICAT.
16: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
15: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio que ens hi posem amb la protagonista del dia.

0: Llavors, Aina, tu quanta gent creus que deu estar cremant de desig ara mateix?
1: Uf, moltíssima.
0: Today is the day, aquesta és la nit. Som in the night ja, eh? Per fi, eh? Comença l'inici del final d'Oques Grasses.
1: És tan fort.
0: I el que és molt fort és que puguem fer una connexió amb algú que és fora d'aquest estudi.
1: Tenim un corresponsal al Nota de Veu.
0: Sí, però mola que no siguem ni tu ni jo.
1: No, no.
0: Que per primera vegada, sent els dos a l'estudi, incorporem una veu que ara mateix m'imagino que és pels voltants de l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. És el nostre estimat company de la tarda de Catalunya Ràdio, del que no sortir d'aquí, del loft, és omnipresent, és tot poderós, és en Marc Andreu.
2: Bona tarda, Nota.
1: Marc,
0: bona tarda, bona tarda, Marc. Que, per cert, estàvem amb Pep Casanovas allà amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i Cat.
2: Aquí som.
1: Que bé que us ho passareu aquesta tarda.
2: No, no, és increïble. I a més hem pogut ja escoltar una mica de proves de so.
1: Què dius?
2: Sí, uf, mare meva, s'han sentit un parell de cançons.
0: A veure, alguna pista, Marc?
2: Pista o vols que te les digui directament i fem spoiler? Perquè, clar...
1: Digues.
2: Vale, ha sonat Està guai.
1: Sí.
2: I Com el dia i la nit.
0: Oh, amb la Julieta?
1: Et anava a dir.
2: Hi havia uns aguts aquí que no semblaven pregravats, eh?
0: Tenim una col·laboració ja, avui, segurament el primer concert de l'estadi. Hi ha gent, ja, hi ha ambient,
2: mira,
0: hi ha cues?
2: Estic... Sí, sóc aquí, o sigui, està dividit pista A i pista B, la gent és on fa més cua perquè al final et vol estar davant de tot. Jo estic a la pista A, que és el front stage, i aquí ja comença a haver més d'un centenar de persones que just ara els han fet com aixecar i posar ja en una fila ben recta perquè d'aquí menys de mitja hora obriran les portes perquè puguin accedir a dins de l'estadi.
0: M'imagino que segur que tens localitzada també a la Gala Castelltort.
2: Home, la Gala qui ha fet ja el seu show, estava fent pancartes perquè les vegi amb el Josep
1: millor.
2: I tot l'equip... I ella sí que és veritat que té pista vella o s'haurà de moure. Però bueno, de moment està aquí aguantant.
0: A quina hora obren portes?
2: D'aquí mitja horeta ja es podrà accedir.
0: Uau.
2: O sigui, 6:15.
0: I llavors allò corredisses, com tu deies, per ser just davant de l'escenari.
2: Tinc ganes de veure si hi ha tantes corredisses, perquè és veritat que la gent aquí és molt ordenada i entenc que ja respectaran una mica. Vull dir, també vull veure quin pas van, saps?
1: També
2: si és
1: veritat...
2: curs navet o és una mica jogging, saps?
1: També és veritat que l'estadi olímpic és molt gran. Vull dir que 100 persones poden estar totes 100 a primera fila, diguéssim.
2: Clar. I vull dir, això s'anirà omplint, d'aquí mitja hora, però de moment no hi havia... He parlat amb alguna persona que havia arribat a les 10 del matí.
1: Què dius?
2: I, sí, ja estava aquí esperant. I és veritat que també m'he adonat que la gent portava paraigües per si plovia i l'estava reutilitzant pel sol, ja, saps?
1: Ah, molt
2: per tapar-se del sol i no agafar aquí una insolació, quasi bé.
1: I Marc,
2: aquí pica.
1: La gent que t'has trobat per aquí, saps si venen només al concert d'avui o si tenen entrades per més dies...
2: Hi ha gent que ve també a l'últim concert, o sigui, han fet aquest i l'últim. Hi ha gent que també ve als 4 concerts.
1: Uau, als 4,
2: sí,
1: eh?
2: I no és la Gala Castelltort, és una altra persona. I hi ha gent que només ve avui, la veritat.
1: Molt bé.
2: I gent que també se l'ha comprat a última hora. Vull
1: ah,
2: dir
1: sí?
2: Que, sí, bueno, he sentit també històries així, de que els hi ha pogut la pansa, el FOMO, saps? Això de tenir-ho ja. I han volgut venir.
0: Marc, ens estàs dient que heu pogut sentir des de fora de l'estadi un xic de pista auditiva, com assajaven Està guai i Com el dia i la nit, segurament amb uns aguts que podien ser de la Julieta. De pista visual en teniu alguna? Heu vist passarel·la? Heu vist muntatge? Heu vist tecnologia?
2: Clar, jo... Sí que és veritat que he tret una mica l'ull per l'escletxa, era una escletxa que he trobat, i he pogut veure dues pantalles, així, més circulars, que són a cada lateral, i no he pogut veure res més que això, perquè encara estaven treballant els operaris.
0: T'ho dic perquè en Tito Ramoneda, l'altre dia, justament, que el trucàveu a la tarda de Catalunya Ràdio, semblava que donava molt de pes a la tecnologia, que deia que era un dels motius que feien entendre l'ajornament del concert del dilluns, no? Que la pluja i l'aigua, doncs, no acabava de casar bé amb tot el muntatge. Llavors, jo m'imagino, realment... drons en forma d'elefant volant per damunt de l'estadi olímpic.
1: Home, 100%.
2: No hem vist volar res encara, clar. Potser es van fer les proves a la nit. Ahir a la nit, però...
1: T'imagines?
2: No, ahir a la nit, no sé, però avui no hem vist res aquí encara. Però tant de bo passi això, Fran Lluís.
1: Tu, Marc, et quedes al concert d'avui?
2: Sí, jo tinc la sort de tenir entrada avui i em quedaré i es preveu bon temps. Vull dir que cap problema perquè no s'ajorni ni res, que ara és com que tothom pateix per això.
0: Clar.
2: Però bé, aquí de moment no hi ha pluja.
0: Jo t'he de dir que, i l'Aina ho sap, que des de primera hora que estem parlant, com cada dia, i li he dit que guai que avui tinguem un cel blau,
1: sí.
0: com a mínim a Barcelona, que segurament a altres bandes del país no és així, però crec que Oques s'ho mereixia. 100%. Crec que van ser molt valents cancel·lant el del dilluns i posposant-lo al dijous perquè no tenia sentit amb algunes comarques al país confinades o semiconfinades doncs que ells sortissin a cantar a l'estadi, més enllà que plogués o no, i mola molt que el temps els hagi tornat la jugada amb aquest somriure, com a mínim de moment, que avui pugui ser un dia gran, un dia amb ganes de cantar i de celebrar i de no haver de patir per si has d'obrir el paraigües o el que sigui.
2: Doncs de moment això serà així, de poder cantar i ballar, però és que no sigui sota la pluja, saps? Si hi ha incendis.
1: Molt bé. Doncs a veure com va avui. Quins nervis.
2: Ho veurem tot per xarxes, vull dir que ja, si no som a l'estadi, ja sabeu que per xarxes es veurà tot.
0: Clar, jo crec que abans ho parlàvem també amb l'Aina, es dibuixa ara com no un escenari de vull saber-ho, no vull saber-ho, jo crec que és impossible fugir-ne, Aina, és a dir, no ens podem plantejar estar fins al divendres sense saber res del concert d'Oques.
1: T'hauries de tancar la cova i llançar el mòbil al riu, perquè és que si no és impossible, jo crec.
0: A més, a tu i a mi ens tocarà explicar-ho aquí al Nota de Veu.
1: Sí, a més, recordem que el dissabte farem l'últim concert d'Oques a través d'ICAT a partir de les 8 del vespre.
0: Què et sembla això, Marc Andreu?
2: No, enhorabona, perquè ho fareu tan bé, a més.
1: Ai, que guai.
0: L'Aina diu que potser plora en directe.
1: No, segur.
2: Però jo li he dit... gravar, doncs.
0: Clar, però jo dic, si l'Aina plora, vol dir que Catalunya està plorant. Clar, llavors vol dir que tu estàs transmetent...
1: el sentiment de Catalunya.
0: És que és així, literal, clar, com ha de ser.
1: Per cert, Marc, sospitem també que els Amics de les Arts seran una de les col·laboracions d'aquests concerts d'Oques Grasses, perquè fa pocs minuts han fet un post a Instagram penjant una foto d'unes oques així...
0: Hem de dir que la foto és el pitjor del post, perquè això s'ha fet a Mia i està mal fet, però és igual.
1: I el text hi posa com enhorabona al grup, que, bueno, això que fan té molt de valor el que han aconseguit.
0: Una lluança d'Oques Grasses i incorporen la cançó In the Night. I llavors, amb l'Aina ja hem visualitzat els Amics de les Arts sortint aquesta nit a l'escenari a fer The Night, que és una cançó que fa molt per ells.
1: Sí, 100%. Ah.
2: Doncs aquí també us volia comentar de que el que no surti aquí ha estat treballant una exclusiva que dirà a les 6 de la tarda.
0: Epa!
2: Sobre una cantant molt coneguda i molt propera a nosaltres.
0: Que del Baix Llobregat?
2: Ah, bueno, ja acabeu de dir el nom.
0: Li volia donar més de hype, home, l'Aitana, eh?
2: Però, bueno, a partir de les 6, la Juliana té una exclusiva important relacionada amb el concert d'Oques Grasses.
1: Ja sintonitzarem el que no surti, a veure què expliquen.
2: No, quan, clar, vull dir, ja ho explicareu durant el programa o després ho recupereu.
1: Veurem què tal, però t'he de dir que no sé si l'Aitana farà... a la gent que estimo, o en farà alguna altra. Si és que surt damunt de l'escenari, però tots pensem que ho farà, no? No ho sé.
0: Jo crec que dos dies d'Aitana fent la gent que estimo, dos dies de Rita Payés fent com la versió original, que és la gravada.
2: Ostres, l'Aitana dos dies aquí, eh? Sí. Frank Lluís, tu apostes a fortíssim.
0: I tant que sí.
2: Mira, però jo sempre et quec, perquè des que vas dir que Oques Grasses ho deixava, tot
0: què?
2: El que deies era veritat, i de veritat, em confio molt en tu.
0: Era informació contrastada, de la mateixa manera que quan vam dir trauran un segon concert, en recordes, també a la tarda, doncs també va acabar passant. Al final
2: molt
0: en van sortir
2: fet.
0: Quatre,
2: al final,
0: eh?
2: Al final, periodisme.
0: Clar.
1: En aquest cas, això de l'Aitana no és periodisme, eh? És absolutament...
2: vale. És intuïció.
1: Exacte, intuïció.
0: No, el que és informació bona és el que dirà la Juliana.
1: Exacte, fins a les 6, fins que la Juliana no ens digui el què, de moment tot són suposicions.
0: Molt bé, doncs, Marc Andreu, que guai poder-te entrar aquí col·laborant al Nota de Veu, que era una cosa que, sense saber-ho, crec que la teníem pendent, eh?
1: 100%.
2: És veritat.
0: És que se't veu molt natural, aquí.
2: Ai, què vols dir aquí? Què m'estàs dient, Fran?
0: No, vull dir que és com casa per tu, tinc la sensació.
2: Ah, no, sí, és que a més hi ha una emoció aquí que es transmet per totes les persones, si els agrada més o menys Oques. Vull dir, si passeu i us apropeu aquí a l'estadi, ho viureu d'una manera molt diferent.
0: Ho estàs notant tu ja, com a dintre teu?
2: Ostres, que jo tinc l'emoció a flor de pell. O sigui, que jo em puc trencar en qualsevol moment. Seré l'Aina Ostrell dissabte, ara mateix.
0: Tu pots plorar? Creus que ploraràs avui, Marc?
1: Segur.
2: 100%.
0: Sí, o sigui... amb quina cançó?

0: Segur que entraràs en directe a la tarda de Catalunya Ràdio, el que no surti d'aquí. Per tant, t'acomiadem i et deixem que facis una aigüeta amb en Pep Casanovas, val? Que et cuidi bé en Pep, que quan vol et sap cuidar bé.
1: I home, sé, ell sempre cuida bé.
0: Que sigui un bon anfitrió de la unitat mòbil de Catalunya Ràdio i Cat. Gràcies, Marc Andreu.
1: A vosaltres, visca els notes.
2: Adéu.

0: Camí d'un quart de sis, nota de veu, Aicat, i som en directe des de les 5 i anirem fins a les 7. Tenim a l'altra banda del vidre en Dani Expósito, el control tècnic del programa, agraint la feina també d'en Pep Casanovas, el control tècnic de la unitat mòbil, amb en Marc Andreu, perquè avui havíem de començar, Aina, sí o sí, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Avui és el primer dels 4 concerts d'Oques.
1: I gràcies també a la gent de Control Central.
0: Que fa l'enllaç, eh?
1: Ah, exacte.
0: Són com, com en Guardiola, quan jugava al Barça d'en Cruyff, o com en Sergi Busquets.
1: Al mig del cap,
0: sí,
1: no?
0: Sí, que t'agafen la pilota i te la passen d'una línia cap a l'altra.
1: Molt complicada, aquesta feina, eh?
0: Clar, és un pim-pam, cap aquí, pam, cap allà, repartint
1: vols,
0: joc.
1: Vols que tirem una nota de veu que ens ha arribat?
0: 100%.
1: D'una noteta que crec que no té entrada per Oques.
0: Com es diu?
1: La Clara.
0: La Clara, eh? Ah, és la Clara que em vas dir que està molt contenta que fem el concert per la ràdio?
1: Sí, perquè pobra no té entrada.
0: Però em sembla que encara en quedaven algunes.
1: Sí, Clara, fixa-t'hi, eh? Busca-la, perquè potser en pots trobar alguna.
0: Hi ha maneres legals encara d'aconseguir entrades per Oques Grasses.
1: Exacte.
0: De fet, coneixem gent que se n'ha comprat avui mateix per anar-hi aquest vespre.
1: Com deia en Marc Andreu, gent que no ha pogut aguantar la quantitat de pansa i fomo.
0: La pansa se'ls ha menjat,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, sí.
0: Doncs a veure què ens explica la Clara.
2: Bona tarda, nota de veu. Estic molt contenta que retransmitiu en directe el concert de Oques Grasses perquè sóc una de les persones que no ha aconseguit entrada i que no hi pot anar, però vaig donar per satisfeta quan els vaig veure en directe el dia dels 150 anys d'Estrella Damm i va sonar una de les meves cançons preferides, que també ara us demanaria si la voleu posar, que és la de Fer-te feliç. No sé si ja l'heu posat, però... Igualment, moltes gràcies.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. ICAT.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
2: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
3: de la teva vida.
5: Divendres, ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. Tot va faltar. Envia'ns la teva nota de veu.

0: Nota de veu, camí de 6:15 a ICAT, en directe, amb molta tos. L'Aina no guanya per carmelets d'aquests amb mel i llimona.
1: Ai, Déu meu.
0: Ho dic perquè et relaxis i que la gent entengui que pots estossegar, que ets una persona, tia. Que no, la gent que parla a la ràdio no estossega.
2: Saps què em passa? Saps allò que et pica el coll i no hi ha manera que et deixi de picar el coll?
0: Pot ser que siguin nervis ja pre-oques?
2: Jo crec que és l'aire condicionat dels ferrocarrils combinat amb molta pluja. Però bé...
0: A veure, Aina, tu et vas fixar en una dada fa dies, costa de dir, et vas fixar en una dada que és esparverant, que és molt grossa, que és perquè et peti el cap i caiguis de cul a terra, i m'agradaria que, de la mateixa manera que la vas compartir amb mi, la comparteixis amb tota l'audiència del Nota de Veu.
2: Resulta que fa 5 anys de l'últim post de Charango.
0: Però 5 anys justos.
2: 5 anys justos. Era el 7 d'octubre del 2021.
0: Avui és 7 d'octubre del 2026. Per tant, sí, confirmem que fa 5 anys justos. I just avui, que és el primer dels últims concerts d'Oques Grasses...
2: Que fort, eh?
0: Un lustre de l'últim post de Charango.
2: S'han alineat els astres. De fet, aquest post, recordo que deia moltíssimes gràcies a tothom fins sempre, i explicaven doncs, que arran de la Covid que no van poder acabar tota aquesta gira que ells tenien prevista i tal, i que tot i així els quedava una mica aquella sensació de potser en algun moment fer un comiat ben fet, no? I clar, nosaltres ens aferrem a aquesta idea, evidentment.
0: Molt fort, eh?
2: Sí, sí.
0: Ho dic perquè el primer concert d'Oques havia de ser dilluns.
2: Exacte, dia 5.
0: Que era dia 5.
2: I al final...
0: No havia de coincidir.
2: Ha passat a dia 7, a dia 8, dijous, i per tant avui, dia 7, últim dia, primer dia d'Oques, i fa 5 anys de Charango, sí, sí.
0: L'inici del final d'Oques, el mateix dia, 5 anys després, del comiat de Charango. És que ho intentes fer i no et surt tan bé, saps?
2: És que és molt fort perquè en aquest post... Charango i diu, sabem que ens ha quedat pendent un comiat als escenaris, potser un dia el camí i les condicions ens deixen fer-lo. És que...
0: A veure, ara que s'apaguen Oques, és que és fer molt volar coloms, però t'imagines?
2: Clar, jo crec que ara mateix seria un moment molt estrany, no? Si, per exemple, ho haguessin d'avui perquè fa 5 anys
0: no,
2: i tal...
0: No, està clar, està clar.
2: Seria com una estratègia de màrqueting molt estrambòtica.
0: No és el moment.
2: Però sí que és veritat que potser...
0: D'aquí un mes?
2: Sí.
0: El 7 de novembre?
2: O fins i tot al desembre, com de cares al Nadal.
0: D'aquí 2 mesos, el 7 de desembre? D'aquí 3 mesos, el 7 de gener? És raro perquè és l'endemà de Reis.
2: Sí, això també és veritat. Però sempre ens vindria de gust, encara que sigui el mateix dia de Reis.
0: Perdona, hashtag regal de Reis.
2: Totalment.
0: Torna a Charango.
2: Clar, però imagina't que anuncien una gira d'estiu, per exemple, perquè això al desembre ho podrien fer.
0: Uau. Estàs flipant-te ja molt, eh?
2: M'encantaria.
0: Et vas fixar en la dada, vas fer periodisme del bo, però ara ja t'estàs flipant tu sola.
2: Podem explicar una interioritat, Frank?
0: Home, sempre.
2: Fa uns dies vam dir això al programa, que ben aviat parlaríem de Charango, que ens podíeu enviar notes de veu, que a més ho podeu fer encara, al 677 50 61 53.
0: Que deixa'm dir que en tenim un munt de notes de veu, eh?
2: Doncs sí. I vam explicar això al programa, que faríem el programa dedicat a Charango.
0: Ah, sí, calla, ja sé per on vas. Molt, molt fort, això.
2: I, sortint de la ràdio, camí del tren...
0: Jo et vaig enviar una captura de pantalla del meu Insta dient, flipa, m'acaba de començar a seguir un dels Charango.
2: Exacte, total, que jo entro al meu Instagram i també m'havia començat a seguir a mi.
0: Molt fort, eh?
2: Per tant, jo crec que al final... Sí que és cert que tenen aquest comiat, entre cometes, pendent, que ells mateixos ho diuen, però també és veritat que Charango és un grup molt viu. Mm. Molt viu als cors de la gent, perquè segueixen tenint moltíssims oients mensuals, segueixen sonant arreu.
0: Aquest post, que tu has dit, cada setmana té nous comentaris.
2: Sempre, sí, sí.
0: I és de fa 5 anys.
2: Exacte. I que, a més, també ho hem comentat aquí al Nota de Bo alguna vegada, que tu entres a la web de Charango i segueixes podent comprar samarretes de Charango, saps?
0: De suadora de Charango en venda.
2: Vull dir que, d'alguna manera, hi ha una mica d'activitat. Hi ha cendres, encara.
0: A veure, Aina, estem fotent molta xapa. Aquest programa es diu Nota de Veu. Per tant, tu i jo podríem ara callar.
2: Vinga.
0: I que en Dani Expósito, des de l'altra banda del vidre, ens tiri algunes notes de gent que parla de Charango.
3: Hola, em dic Josefina i volia demanar la cançó de Et Recordo, de Charango. És una cançó important per mi. La veritat és que em fa plorar i somriure amb la mateixa intensitat. Gràcies i felicitats pel programa.

Hola, Aina i Frank. Bona tarda o bon dia, no sé quan escoltarem això. Soc en Didac, tinc 23 anys. I bé, jo he estat escoltant Charango des de que sóc ben petit. Tinc molts bons records amb aquest grup, precisament. Recordo que amb els meus pares anàvem sempre al Clownia quan jo era petit, des de que jo tenia bàsicament 12 anys, que anàvem a la nostra furgoneta vermella, tenim tots els discos físics i tot, i em porten molt, molt, molt bons records, la veritat. Recordo especialment un Clownia en el que, bueno, no sé si ho sabíeu, però el primer dia, el dijous, sempre es feia un concert gratuït allà a la plaça de Sant Joan de les Abadeses, i bueno, va ser espectacular anar al riu, trobar-te els cantants i després veure tot el percal. I a destacar l'últim Clownia que vaig fer, que va ser quan vaig convidar els meus amics per primera vegada. Teníem tots just 16 anys, ben joves, i bé, gaudir-ho molt, i va ser quan ja es va acabar. Doncs això, tinc molt bon record d'aquest grup i espero que, si es plau, tornin. Jo sé que no ho faran, però estaria molt bé. Vinga, gràcies, bona tarda. Vaig

0: Quin tros de nota de veu, la que ens ha deixat en Dídac, que us recordo el que deia l'Aina, encara ho podeu fer també i sou a temps. Last call, si voleu parlar de xarango, 677-50-61-53. 677-50-61-53. Deia en Dídac, atenció,
1: ai,
0: que coneix xarango des de tota la seva infància.
1: Ha dit que era un nen del Clàunia.
0: Clar, que ell era canalla quan anava a aquest festival que muntaven el xarango al Ripollès, que es deia Clàunia, que hi anava amb la furgoneta vermella dels seus pares.
1: Brutal.
0: Mítica furgoneta
1: i
0: vermella
1: tant
0: dels pares d'en Dídac, m'imagino. I deia també, i crec que ho podem subratllar, perquè se'l veia com molt proper al grup.
1: 100%.
0: No deia, jo era el primer dia als concerts que feien gratuïts a la plaça de Sant Joan de les Abadesses, em sembla que deia, i que tenia molt clar, diu, m'agradaria molt que tornessin, però sé que això no passarà mai.
1: Sé que això no passarà mai, eh?
0: És que el sé és rellevant, el to que feia servir també, i com n'era de taxatiu. Ho
1: té
0: claríssim.
1: Tu vols dir que potser ell, al poble o dins del seu entorn, té algun conegut o algun amic dins de l'entorn de xarango i que té informació com rellevant i vertadera?
0: Jo vaig justament per aquí. Ell ho deia com, sé que això no passarà.
1: Fuà, però no em diguis això, que jo em desespero, que estic molt trista aquesta setmana.
0: Doncs mira, si vols, agafa't, ara que no t'arrenqui un atac de tos, agafa't a la primera part de la frase d'en Dídac, que era m'encantaria que tornessin.
1: 100%.
0: És a dir, si algú que els coneix és capaç d'expressar en veu alta m'encantaria que tornessin, és que sap,
1: clar,
0: que un bri d'esperança sempre hi és.
1: Si ells mateixos ho deien al post.
0: Quan tu dius m'encantaria que em toqués la loteria, tu toques de peus a terra,
1: clar,
0: tu saps que és altament improbable, però
1: mai se sap.
0: Algú li ha de tocar.
1: Sí, clar, evidentment.
0: Doncs podria anar per aquí també la història. Va, digue-hi la teva si vols, que avui estem parlant de xarango. Per què? T'ho diràs. Doncs perquè hem parlat d'Oques Grasses, perquè comença el seu comiat, però és que avui fa 5 anys justos de l'últim post a Instagram de xarango, que no és un post qualsevulla, és el post... T'ha agradat aquí, eh?
1: M'ha agradat molt.
0: De sobte, Ramon Llull, aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, clar, és el post on deien adéu. És el post del seu comiat. Avui fa 5 anys, era el 7 d'octubre.
1: Comiat agradós.
0: M'estic flipant, estic per sortir al balcó de la ràdio a proclamar el retorn de xarango.
1: Tu creus que tenen un grup de WhatsApp que es diu xarango o, no ho sé,
0: 100%.
1: Amics del Clàunia, 100%. Alguna cosa així? I avui algú ha dit, ei,
0: que
1: fa 5 anys.
0: I algú ha dit, que a la ràdio estan parlant de nosaltres.
1: Però tu creus que és un grup que és mínimament actiu?
0: Sí.
1: O és un grup ple de pols?
0: Jo crec que ells són amics que es veuen, que han quedat segur l'últim any alguna vegada per fer una calçotada, una costellada, o jo què sé, per anar a passar junts un cap de setmana de casa rural.
1: Home, això és molt, eh?
0: Anar a la platja, sí, fer plans. No com del dia a dia, no de quedar per anar al cine.
1: Però i tu no creus que quan ets músic i fas un plan d'aquests, treus una guitarra en algun moment?
0: Potser sí. Vinga, va, més notes.
2: Hola, notetes. Què tal esteu? Jo som en Pau, d'Artà, i m'agradaria que xarango donés senyals de vida. Fa 5 anys que no diuen res i ho estan passant per alt, que és això de que no diguin res. No pot ser. Ja, jo entenc que no vulguin seguir tocant, que la gira que havien de fer de comiat no se va poder fer i que les coses hagin anat com han anat. Però donar un senyal de vida, per favor. I vinga, i de cançó, podeu posar cançó de llibertat. Vinga, ciao.

0: L'audiència que volem, la gent que volem a la família del Nota de Veu, ens la imaginem ara mateix al cotxe, a la furgoneta, al bus, anant cap a Barcelona, en concret cap a l'estadi olímpic Lluís Companys, per veure un concert d'oques mentre escolta Charango a la ràdio.
1: I plorant tot el camí, clar.
0: És que és així, eh?
1: És que no hi ha una altra manera de fer-ho.
0: Doncs d'en Pau, que troba a faltar Charango, que vol que donin senyals de vida i que ens demana cançons de llibertat, a la Laia i la família, que ara mateix van cap a Oques.
2: Hola, Frank i Aina. Avui us faig una nota de veu, però vaig molt acompanyada dins del cotxe.
3: Que estem anant cap al concert d'Oques Grasses i us estàvem sentint i volíem aprofitar per demanar-vos una cançó de Charango. Quina, Rita?
4: Es diu Músic de carrer.
3: Que ens fa posar de molt bon humor.
4: Adéu! Gràcies.

0: us estem fent la banda sonora de la tarda del primer dia d'Oques. Molta gent ara anant cap a Barcelona, anant cap a l'estadi, sentint xarango a la ràdio, perquè la gent del Nota de Veu, en concret l'Aina Ostrell Vaques, s'ha fixat en la dada. Aquests 5 anys de l'últim post de xarango. Molt bon ull has tingut aquí, eh?
1: Gràcies, és el que té ser molt fan de xarango.
0: A mi, ja et dic ara, que m'havia passat per alt totalment.
1: Ho vaig veure ja fa mesos i vaig guardar-m'ho perquè vaig pensar, home, el dia 7 d'octubre hem de fer un programa dedicat a xarango 100%.
0: I m'ho vas dir fa mesos i jo vaig dir, però què dius, boja? Ja en parlarem. I ara, quan ha arribat el dia...
1: Sí, ara ve de gust, eh?
0: Guaita, que gros.
1: I en quina setmana, eh? Justament home, que... la setmana del comiat d'Oques.
0: Que se solapi amb el primer d'Oques. És que és, em sembla còsmic.
1: Sí.
0: És increïble.
1: Creus que hi haurà xarangos entre el públic?
0: Segur. És més, jo si vols em mullo.
1: Vinga.
0: Jo he vingut aquí a tirar un triple.
1: No, diràs
0: però,
1: que...
0: Però no triple de mig camp, triple de cistella a cistella.
1: Sí.
0: Jo crec que en un d'aquests 4 concerts d'Oques a l'estadi...
1: No, sí. Colabo.
0: M'ho pots deixar dir? O vols anar tu... Per favor, què està passant? Puc acabar la frase? Tens un atac de tos?
1: Estic molt nerviosa.
0: Ja ho veig, ja. Jo crec que en un d'aquests 4 concerts...
1: Sí.
0: Veurem algun xarango dalt de l'escenari.
1: Què dius?
0: Sense cap mena de dubte.
1: No ho veia venir que diries això.
0: Pues això passarà.
1: Uau.
0: Hi haurà algun xarango dalt de l'escenari. Ara no em facis dir si en Sergi Carbonell, o l'Alguer Miquel, o l'Àlex Pujols, o en Marcel Lázara, o l'Ivan, que ens va començar a seguir l'altre dia. No sé. Algun dels xarangos serà a dalt de l'escenari de l'Olímpic aquests dies.
1: I algun
0: segur.
1: Altre baix, segur.
0: No, i a baix tots, sens dubte.
1: Junts, eh?
0: Sí, allà al backstage, a la zona VIP també. A veure si dissabte, que tu i jo potser també podem entrar per la zona VIP i això, a veure si veiem allà...
1: Home, t'he de dir que jo sóc xarango, el grup sencer, i arribo a l'estadi Olímpic.
0: Molaria molt que tu fossis sí, 11 persones.
1: Exacte. Sí, exacte. I veig tot el que s'hi cou, i home, una mica de dir... Potser ho hauríem de fer, no?
0: Pensa de tornar-hi, no?
1: No trobes?
0: Segurament.
1: Clar. És com quan vas a, no sé, una festa d'aniversari increïble, no? I dius, fuà, pel meu aniversari vull fer alguna cosa així, saps?
0: Home, clar, si tu veus allà 40.000 persones dient-te a la cara que t'estimen, suposo que dius, a mi també m'agradaria que hi hagués aquí...
1: I saben que poden.
0: Desenes de milers de persones dient-me que m'adoren i que m'estimen i que canten aquestes cançons des de fot 12 anys.
1: Saben que poden fer-ho.
0: Hi ha famílies amb canalla que se saben tot el cançoner de xarango i que no han anat mai a un concert de xarango.
1: Fixa't, és molt fort.
0: Això és així segur.
1: S'hi ha de posar remei.
0: Vinga, abans, queda poc temps, 8 minuts, ens polirem l'hora avui entre Oques i xarango.
1: M'ha passat tan ràpid.
0: Que fort, eh?
1: Uah.
0: Il·lusió màxima avui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: avui és dels dies que et venia de gust, eh?
1: 100%.
0: Era un d'aquests dies. Doncs vinga, va, tenim més notes, per exemple, a l'Ester, que ho té clar. Ella el que vol, l'Ester, és que torni xarango.
2: Hola, Nota de Veu. Doncs a mi m'encantaria que tornés xarango. M'encanten i per mi seria fantàstic.

0: Jo crec que des de la nota de veu hauríeu de fer ja una campanya, un Patreon, una lona, una signatura o algo del rotllo. Volem un comiat com cal de Charango, volem que tornin, volem que facin algo, sisplau, vosaltres que teniu un mitjà, utilitzeu-lo per coses que volem la gent, que és Charango, sisplau, feu algun concert, ni que sigui omplir l'esplanada del que vulgueu vosaltres, de banda, el que sigui, però sisplau, torneu i feu un concertasso. Tenim tantes ganes, ens agradaria tant, ens van quedar tantes coses pendents. Feu un Leo Messi i acomiadeu-vos com Déu mana d'una maneïda vegada.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperaves amb un vestit de flors.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
1: Bona tarda, són les 6, seguim a ICAT. Evidentment, no hem pas canviat d'emissora. Avui és l'inici de la fi d'Oques. Avui fa 5 anys del comiat de Charango, però també estan passant altres coses al món, a Catalunya, i les hem d'explicar de seguida. Estem ready? Tot a punt? A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic. És ell, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, acabant-se de netejar les ulleres, que sempre queda algun trosset d'ullera que no acaba de ser net, i l'Aina necessita tota la seva visió per fer el seu icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
2: Els Mossos d'Esquadra han identificat el cos que han trobat aquest matí en un pont de les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. Els equips d'una empresa de manteniment han trobat el cos en un túnel inundat de la Ronda Nord mentre feien tasques per retirar l'aigua acumulada per la pluja dels últims episodis. El cos es trobava a prop d'un vehicle atrapat i és la tercera víctima que deixa l'episodi de pluges des del cap de setmana. Pocs trens, molt rars i falta d'informació. Aquesta és la situació del servei de Rodalies ara mateix, en una nova jornada caòtica després que una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària des de primera hora del matí. I les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest darrer episodi de pluges. Des del Banc de Sang i Teixits fan una crida als donants a no baixar la guàrdia i a continuar donant per mantenir les reserves necessàries. I ara les notícies d'àmbit cultural.
1: I el primer que us expliquem és que després del comiat multitudinari per la Mercè, Love of Lesbian, LOL, encara no ens han dit adéu del tot. S'acomiadaran de Barcelona, tornant allà on per ells tot va començar.
2: Feia temps que els fans de Love of Lesbian demanaven que la gira de comiat s'acabés a la capital catalana i finalment el grup ha concedit aquest desig. Tocaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i el 28, 29 i 30 de desembre a la Sala Polo de Barcelona. Avui s'han posat les entrades a la venda i, Frank, sàpigues...
1: Que ja han volat totes?
2: Ja has fet salat, eh?
1: No en tenia pas cap dubte.
2: Que fort, sí, sí. Pim-pam.
1: Gairebé cap d'any amb Love of Lesbian a la Polo no queda ni una entrada. El CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, suma una nova estrella al seu cartell, l'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros.
2: Va fer el salt a la fama internacional en Pulp Fiction i des d'aquell moment ha participat en més de 90 pel·lícules. Com a directora va debutar l'any 2000 amb Capitães de Abril sobre la revolució dels clavells de Portugal i recordem que el CLAM es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
1: I al Maresme, que és lliure i és tropical, ja tenen en marxa una nova edició del Revela't.
2: El Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània de Vilassar de Dalt ja ha encetat la 14a edició. Hi trobareu una vintena d'exposicions de fotògrafs i tallers sobre arxius i fotografies oblidades. Tot això sota el lema Maneres d'escapar.

0: 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53. LinkedIn. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: LinkedIn. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Segona hora del Nota de Veu, camí d'un quart de set. Ja sabeu que els dimecres somriem perquè entra l'Àlex Gutiérrez a l'estudi, és el cap de mèdia del diari Ara, en sap un niu del seu negociat de sèries i pantalles, i per això és el capitost de la secció SIP. Bona tarda, Àlex.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I per què li hem posat Cita en Mercè Rodoreda dels teus estimadíssims Amics de les Arts?
2: Perquè l'Àlex cada dimecres al matí ens envia les seves tres sèries del dia, i avui són tres adaptacions literàries.
0: I tinc una altra pregunta encara. Per què parlem de sèries si l'únic del que voleu parlar és La Travessa? Perquè des de que l'Àlex ha entrat aquí, que eren les 6 en punt,
2: que
0: quan hem fet les notícies al butlletí, la gent ho ha de saber, això. L'Àlex ja era aquí, amb el seu culet dipositat en el sofà.
1: Efectivament.
0: I des de que hem acabat de parlar, en aquest estudi només s'estan tirant barres sobre la nova edició de La Travessa, que és la versió VIP, on hi ha la Raquel Sans, en Miqui Núñez, els tiets, els germans Casas, la penya del País Valencià, que no
2: acabem... La Nerea i la Carolina.
0: La Carolina. Jo encara em costa patino amb alguna parella. Encara en Jair i la Neus sí, si és que encara hi són.
1: La Neus sí, és un sí condicional.
0: Oh, que ben tirat.
2: Sí, mai se sap a La Travessa, eh?
0: I mai saps ara en quin punt està la gent. Hi ha 4 episodis alliberats.
1: Exacte.
0: Però no saps mai la persona amb qui parles, si n'ha vist 1, 2, 3 o 4.
1: Sí, hauríem de crear com unes xapetes, no?
2: Jo sé fins aquí, no?
0: Com aquell codi de quan la gent volia lligar o no, saber quin tipus de disponibilitat tens.
1: Exacte, exacte. Clar. Llavors, jo he vist fins a... O unes samarretes, no? Jo he vist fins a l'episodi 3, per exemple. L'Aina he vist fins a 4.
2: Sí, tot, tot.
1: Jo, clar, jo l'evito una mica, també. Saps? Sí, ara l'ascensor, no, jo baixaré peu.
0: L'Aina, curiosament, aquest matí em diu: no he dormit gaire, té atacs de tos tota l'estona, però s'ha calçat els 4 capítols de La Travessa.
2: Home, prioritats.
1: A veure si hi ha una causa-efecte.
0: Correcte, aquí principi de

0: I no a la inversa.
1: I vau fer algun treball junts?
0: No, això no em sona.
1: Vau sortir plegats?
0: Això no em sona. Plegats a...
1: Vull dir, si vau... No com a parella. Vull dir, si vau sortir de farra...
2: De cop, quin gir, eh?
0: Clar, vam fer altre tipus de travesses? No.
1: Vau sortir de farra?
0: Això sí. Sí, érem dins de... Clar, pensa que en aquell temps de la facultat, aquella classe eren 120 persones.
2: Déu-n'hi-do.
0: Hi havia en Cruanyes, també, per exemple.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Hi havia... Però el boi millor d'aquest país?
0: Berto Romero.
1: Perdona!
0: Sí, allà hi érem allà uns quants... Amb Albert, i Alberto, per exemple, sí que era molta colla. I la Raquel estava també en aquesta colleta que et dic, que eren potser uns 15-20 més mòbils, que el dia sortien uns altres, però sí, era del cercle, diguéssim, del cercle primer de l'infern.
1: I és molt fort perquè a tota aquesta gent, llavors, per feina, l'has entrevistada
0: sí,
1: i formen part del teu camp d'estudi.
0: Exactament, sí, n'hi ha uns quants. Jordi Évole estava a les tardes, també és del 74. No, la quinta de...
2: Quina generació, eh?
0: Ara, sí, li han donat el premi de periodisme europeu, Prix Europeu, a un periodista del periòdico, que es diu Antonio Vaquero. També hi era, vull dir que realment hi ha un... Era una collita... També érem 120.
1: Era una bona lleva.
0: Clar, 120, doncs, escolta, que n'hi hagin 6 o 7 que treguin una mica el cap.
2: L'èxit de tots ells rau en què tothom estudiava dels apunts de la Raquel, segons l'Ara. Ja.
0: Doncs ara potser... No sé si els conservo, probablement no, però seria bo, no?
2: Sí.
0: La Raquel com a gran inspiradora intel·lectual de tothom, gràcies als apunts.
1: Molt doncs bé. Amb l'Àlex Gutiérrez, un dimecres més a la secció CIP, sèries i pantalles del Nota de Veu, avui, com deia l'Aina, amb ficcions, artefactes audiovisuals que veuen directament de la literatura. La primera és A l'est de l'Edèn, i aquí hi ha un lololo adjunt.
2: Lololo, en aquest cas, de grup, perquè tenim un grup fantàstic que és Est-Oest.
1: A l'est, Est-Oest.
2: Exacte, amb aquesta cançó que hem escollit, que és Margarida.

0: a l'est de l'Eden, a ritme d'est-oest, Àlex. D'aquesta ja ens en vas parlar, crec que era el primer dia, quan tu vas tirar una mica de retrospectiva, bé, retrospectiva no, prospecció cap endavant, de dir coses xules que han de venir. Doncs ja la situaves, aquesta, allà.
1: I, efectivament, jo crec que és una de les coses xules que està venint, i més específicament, jo crec que és la cosa segurament més potable que està tirant Disney, Netflix en els últims temps.
2: Jo crec fluixeja, que creus, Netflix,
1: jo
2: una mica.
1: Jo crec que aquesta tardor està bastant fluixeta, i en canvi això em sembla una minissèrie sòlida i realment ben feta, una cosa, sí, sí, com Déu mana, per entendre.
0: És una sèrie que bé val una subscripció mensual, no? D'aquestes de dir, m'hi connecto, la miro, l'enllesteixo i me'n vaig.
1: Exacte, sí, sí, totalment, totalment. Jo crec que és l'adaptació literària, o sigui, en pantalla, perdó, de la novel·la del John Steinbeck, que va publicar l'any 52, una novel·la monumental, moltes, moltes pàgines, explicant la nissaga de dos germans que comencen en el mig oest americà a finals del segle XIX, i aleshores són dos germans, la mare és absent, la mare és absent, és morta, i el pare és un tirà absolut. Fins al punt que els dos germans tenen personalitats molt diferents, n'hi ha un que es comunica més tímid i n'hi ha l'altre que és més beligerant, i aleshores és moment d'allistar-los a l'exèrcit i obliga en el tímid a allistar-se a l'exèrcit, cosa que ell
2: No faria mai de la vida.
1: I és un nano que, a més, doncs, ostres, cuidava la granja bé, tenen una granja, no? I, en canvi, el

0: no? I que li agrada més l'acció, etc., l'obliga a quedar-se amb la granja, etc. És clar, el ressentiment entre els dos germans...
1: provocat pel pare, en
0: provocat
1: realitat.
0: Provocat pel pare, d'una manera més a més molt conscient i calculadora, creix moltíssim, no? El germà feble, per dir-ho d'alguna manera, i segons els tòpics, se'n va a l'exèrcit quan acaba el període de 5 anys que s'ha allistat, quan torna, i diu, ara he fet els 5 anys. I ell, el pare té plans per ell, però diu, no, no seguiré els teus plans, me'n torno a l'exèrcit.
2: Guapa, toma, a la teva cara.
0: Exacte.
2: Rebota volia, i explota.
0: Exacte, rebota i en tu culo explota.
2: Exacte.
0: No volies caldo, té dues tasses,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: I aleshores, el pare acaba morint, això propicia una trobada dels germans al cap d'un temps, perquè el germà de l'exèrcit doncs, es desconnecta totalment de la família, però torna, un dia es troba amb el seu germà, se n'adona que el pare és mort, i comencen a descobrir una sèrie de coses, com que, per exemple, el pare tenia 100.000 dòlars, em penso que era la quantitat,
1: wow,
0: que en aquella època era una barbaritat, molts més diners els que tocaven. I comencen a intuir que aquell pare moralment recte i saber, etc., que havia venut una història, a més que ell havia servit a l'exèrcit, comencen a veure i a descobrir que no, que el van llicenciar de l'exèrcit per un problema mèdic abans de les batalles que ell havia dit que havia guanyat, i comencen a intuir que aquests diners estan sortint de negocis no especialment legals. Per tant, aquí hi ha tota aquesta nissaga familiar, i enmig de tot això, la primera escena veiem una noia que arriba feta totalment gairebé desfigurada, sagnant, arrossegant-se, i que pica a la porta dels dos germans, i un dels germans diu, home, l'hem d'acollir, i l'altre diu, millor que no. Aleshores, això és la primera escena, tirem enrere i veiem tot aquest context familiar, llavors tornem a estar en el moment que els germans s'han retrobat i reprenem l'escena que arriba aquesta dona misteriosa del no-re i acullen la dona. Aquesta dona és la tercera en discòrdia i és el personatge, diguéssim, que el fa la Florence Pugh, qui per tant és una de les protagonistes, de fet, de la sèrie, i és la Kathy Ames, que en la pel·lícula que va fer Elia Kazan amb James Dean, una pel·lícula clàssica dels anys 50 en el seu moment, 50 o 60, ara dubto, era un personatge que només era la dolenta, la dona que sembra la cizània entre els dos germans, el monstre, per entendre'ns, d'alguna manera. I, en canvi, la directora l'adaptadora de la sèrie, que és la neta de l'Elia Kazan,
2: uau!
0: Aquí és el twist xulo, que és la neta de l'Elia Kazan, li ha volgut donar un paper molt més protagonista. I, per tant, aquesta tercera discòrdia no és només la dolenta, per dir-ho entre cometes, sinó que comences a entendre que és una prostituta que ja de jove, és fins i tot potser menor, però ja molt joveneta, entre ser treballadora sexual, el seu proxeneta la maltracta, la pallissa i tot plegat, i aleshores acaba casant-se amb un dels germans, i tots tres se'n van a la vall de Salinas, a Califòrnia. Per tant, és una gran història americana també d'arribar. És una gran història, realment. Són 7 episodis.
1: Curteta.
0: Per tant, curta, perquè és una gran novel·la, i passen moltes coses.
2: Jo no sé, Aina, si totes les sèries que ens porta l'Àlex molen molt, o és que ell les explica tan bé que els hi compro, saps allò? Li donaria la meva pasta, els meus diners, i fàcim aquesta sèrie, per favor.
0: Provem-ho.
2: Clar, aquesta segur que és veritat. Per cert, recordo a la gent que tenim una juguesca que plana pel damunt de la secció SIP, que és que algun dia l'Àlex ens colarà una secció, ai, una sèrie inventada.
1: Sí.
2: Val? Una ficció que dirà que es diu tal i que la fan a Pasqual i serà tot inventat. Aquesta segur que no, perquè és un dels grans llançaments de Netflix d'aquesta temporada.
1: Avui és complicat.
2: Sí.
0: Avui és complicat i avui tenim molt de trimestre per endavant.
2: Mira, com li agrada jugar els tempos,
1: molt,
2: eh?
1: Molt,
2: avui també el somriure que li surt aquí per sota del nas.
1: Jo crec que ja està pensant per això en la trama.
2: Què fas? Per què has portat un gat i estàs acariciant
0: un gat?
2: Un gat
0: blanc com espectre de James Bond.
2: Que ostentós, això, eh? Aquí portar un gat només
0: per acariciar-lo.
2: Que a més és ràbio a sobre.
0: Sí, sí. Però segur que hi ha algun director... Sabeu, em penso que era Visconti, que deia que si hi havia una cuina, aquells armaris de la cuina...
2: Havien de ser plens.
0: Encara que no s'obrissin, evidentment. Si s'obrien, no. Però havien de ser plens, perquè així els actors actuaven diferents.
2: Jo sóc aquest tipus de persona, et diré, eh?
0: Veus?
2: Jo he fet un especial de Cap d'Any a la ràdio...
0: I vas demanar...
2: Fa molts anys, no. I vaig demanar confeti, serpentines, anàvem tots vestits amb smoking, teníem copes, teníem cava...
1: Però tu vols dir que era gravat?
2: El vam gravar, sí, ho vam gravar com el novembre.
1: I el vas gravar amb tota l'ornamentació per fer-ho com si fos Cap d'Any real,
2: I el vam gravar un dia a les 12 del migdia, per poder fer exactament, són les 12:03, les 12:04, les 12:05. Clar. Però vestits i engalanats com si fos un cap d'any.
0: I amb unes serpentines.
2: Per trobar-t'hi.
0: Exacte, que clar, el públic no veia, o l'oient no veia.
2: No, però, no. Era molt pre-xarxes socials, això, imagina.
1: Que guai.
2: Sí, sí.
0: Està bé, està bé.
2: Va, aquí li agradarà a l'Est de l'Eden, que és una de les grans apostes de Netflix per aquesta tardor.
0: Jo diria que per als qui fan servir la bicicleta elèctrica.
1: Ah,
0: ja és fer trampa, això. Ah. Perquè, és a dir, la novel·la és una novel·la de 1000 pàgines.
1: Clar, fa mandra i dius,
0: capítols,
1: va.
0: No? 7 capítols, 7 horetes, pim-pam-pim-pam-pam-pam, amb una setmaneta, allò, pam-pam-pam, dilluns comences, dimensi s'acaba. Per tant, jo crec que sí que, si voleu absorbir aquesta història de l'Steinbeck, evidentment, us recomano el llibre, ell era el llibre considerat el millor. Recordem que és els del Grapes of Wrath, els Raïms de la Ira, i, per tant, vaja, un grandíssim escriptor americà sobre la Gran Depressió i tot plegat. Però, si voleu aquest primer tas de l'univers Steinbeck, doncs aquí el podeu fer amb bicicleta elèctrica, per entendre's. I també diria, per als qui són més de bus que de metro. Ah. És a dir, si per anar de lloc A a B hi ha opció de bus i de metro, i tu vas amb bus...
2: Doncs mira, l'Aina i jo som aquest tipus de persona.
1: Sí, sí,
0: sou més de bus que de metro.
2: Sí, molt més.
0: Va, el metro és molt més ràpid.
1: Clar, però el bus és com que veus el paisatge una mica, no?
0: Doncs aquesta és una sèrie per veure el paisatge una mica.
2: Ah, mira. Doncs encara m'agrada més de com mi l'havies descrivida.
0: És una gran nissaga que passen coses. Però el ritme és un ritme també contemplatiu. O sigui, no és una sèrie d'acció. És un ritme de passar la vida i passant les generacions. I passant anys, eh? O sigui, és una sèrie en la qual passen, insisteixo, molts esdeveniments i molts anys, però ho fa amb un ritme que és més
1: pausat
0: de bus que de metro.
2: Doncs ja tenim la primera al cim de la taula, a l'Est de l'Eden a Netflix. Anem a buscar la segona, que és I aleshores no en queda cap.
1: I hem pensat en Ginestar amb la seva cançó Tot el que ens queda.

0: camí de 6:45 parlant d'artefactes audiovisuals que valen molt la pena. Ens apuntem i aleshores no en queda cap, Àlex, que això ens deies ara mentre sonava Ginestar, que és una adaptació de l'Agatha Christie.
1: Exacte, ara fa 50 anys que va morir Agatha Christie, per tant, suposo que hi ha una certa fervor de recuperar-la.
0: Però sempre n'hi ha hagut, eh?
1: No? Sí,
2: no passa,
1: sí,
2: de no moda, passa de genial. Moda,
1: exacte. Sí, sí, per a més, com que el seu personatge també era fascinant, hem tingut adaptacions d'Agatha Christie, i a més, jo crec que els artefactes de misteri que construïa estan encara a prova de bombes, i després hem tingut també pel·lícules, per exemple, sobre Agatha Christie, el personatge. Un personatge que un dia desapareix i se'n va un temps i ningú sap on ha de parar, no?
2: Una mica com passa amb Jane Austen, també, no? Que tinc la sensació,
1: exacte,
2: que constantment estan sortint...
1: Absolutament,
2: Netflix,
1: sí, sí.
2: Està fent una sèrie ara que s'estrena, sí, al desembre, no? De Pride and Prejudice.
1: Fa bona fila, exacte. En aquest cas és això, en anglès és And Then There Were None, que és el llibre que en català, siguéssim, si tenia una certa edat o d'aquells llibres que regalava la caixa als anys 80, es deia Deu negrets. Clar, el títol era políticament incorrecte, fa referència a una cançó bressol que hi havia, i allò de fa, imagineu, totes les dècades, i aleshores li van canviar el títol, evidentment. I llavors, a l'etapa moderna, s'ha conegut per aquest últim vers de la cançó, que és And Then There Were None. Això és curiós perquè ja hi va haver-hi fa 3 anys una minissèrie de Disney Plus, i aquesta és HBO, són 10 episodis i tenim el primer disponible. I són 10 personatges, pels que la trama és coneguda.
0: I a cada capítol la palma un personatge.
1: Exacte.
0: Uau, m'encanta!
2: És Agatha Christie total.
0: I soc ja tan dins, ja.
1: Però i a més, sí, no és fer spoiler, perquè des del canvi de títol ja és el títol. I aleshores no en queda cap.
2: Ah, per tant, clar, realment...
1: Moren 10.
2: Sí, no, no.
1: I aleshores això passa en una illa, preserven el... Ara que estan de moda actualitzar les sèries, preserven l'etapa del moment, diguéssim, el moment. Suposo que també ara seria molt més difícil aïllar 10 persones en una illa sense que tinguessin comunicació les 10.
0: Val, etcètera, vols dir que no hi ha telèfons mòbils i això.
1: No, no, però què passa... Exacte, sí, sí, passa el... No recordo quina època, deu ser això, anys 30, deu ser una cosa així.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, 10 persones són convocades a una illa per una persona, diguéssim, que tots creuen conèixer, i quan arriben a ella se n'adonen que aquella persona en realitat no existeix, es troben els 10 allà, i una gravació enumera els crims que mai van passar per la justícia que han fet
0: tots 10. Cada un dels 10.
2: És una mica Sau, això, o l'Habitació de Fermat,
1: Hi ha una... Sí, sí, exacte. És que jo crec que veuen
2: d'això. Sí, sí, sí. Evidentment.
1: Sí, sí. Hi ha un institutriu que diu, tu vas deixar ofegar el noi a qui cuidaves perquè et volies casar, no sé què. Un jutge, tu vas condemnar aquest sabent que era innocent, etc. Una gravació.
0: Uau.
1: Estan allà tancats, quina broma és aquesta, i a més, pum, mor un, mor un altre, i... Jo, clar, jo ja sé com acaba, perquè no sé, suposo que seran fidels, etc. I és un misteri, perquè al final moren tots. I és una illa tancada, explorada, etc. Una curiositat també de la minissèrie, això ho ha fet el Channel 4, diguéssim, i és per això que ho passa a l'HBO, que és qui li compra les coses, és que surt Frank Stallone, que és el germà d'un Stallone que coneixem,
2: sí,
1: que és el Silvestre Stallone, és el germà petit. Que ja sortia a veure una pel·lícula l'any 74, que ell sortia fent d'un personatge molt jovenet, i ara fa un altre personatge, el personatge més veterà, de fet, d'un senyor gran, diguéssim, que havia estat a la guerra, etcètera, etcètera, doncs surten allà. Per tant, hi ha com un cert lligam. Per la resta no s'assembla de res, perquè la pel·lícula dels anys 70 tenia un to, i aquesta, pel que hem pogut veure al primer capítol, manté l'esperit d'època i una mica d'aquest punt del gust de lo clàssic, però clarament el llenguatge audiovisual sí que és actual, per entendre'ns. I el ritme, la veritat, és que passa molt bé.
0: I a qui agradarà aquesta sèrie? I aleshores no en queda cap, que és el 10 negrets, entre moltes cometes, de l'Agatha Christie. A banda de l'Aina i a mi, a qui creus més que apassionarà?
1: Per als qui fan mordocos?
2: Oh, som jo, també!
0: És ella, literal. És ella? Així és.
1: Bé, jo també, aquest estiu...
0: M'he de menjar tantes converses
1: molt
0: de mordoco, jo. Sí,
1: és que sí, perquè tu ara estàs al costat d'una cadira, a sobre d'una catifa...
2: Ostres, Àlex!
1: A darrere d'una finestra.
2: Uà, no podem anar pensant així per la vida, perquè
0: hem explotat
2: el cervell,
0: ara em sembla que em
1: colarà
0: algun punyal.
1: Els ítems on és, veig la gent mordoquejada. Doncs això els agradarà, perquè realment és un gran misteri, és un misteri molt divertit, un whodunit. Jo crec que és el whodunit per antonomàsia, per entendre'ns. I després també per als qui s'han confessat algun cop a un capellà. perquè hi ha aquest punt de la confessió, de la culpa, etc. O
0: sigui, de mereixes de... morir per tot el que vas fer.
1: Exacte. I per tant, jo crec que el joc de les confessions doncs, és interessant.
0: Expiar els teus pecats.
1: D'alguna manera,
0: i coses d'aquestes.
2: Jo tinc la sensació que l'Agatha Christie s'ho passava tan bé escrivint, perquè és que té una quantitat de novel·les llarguíssima. Sí, sí, o sigui, diria que de les escriptores més prolífiques de la història.
0: Sí, no? Més tota molt. La saga d'Hercule Poirot, tota la de Miss Marple.
1: També,
0: clar, és una bogeria.
2: Sí.
1: Obres
2: clar.
1: De teatre, també, sí.
0: Imagina que donaria un guionista avui en dia per inventar-se una d'aquestes franquícies.
1: Sí, exacte.
0: No? Solucionar la vida dels seus nets, ja.
1: Exacte.
2: No, és bestial. I té 2-3 llibres publicats els mateixos anys, o sigui...
1: Sí.
0: Qui s'emporta la pasta de l'Agatha Christie? Ho sabem, això?
1: Ostres, no sé,
0: perquè ha de generar molts quartos, eh?
1: Sempre hi ha un estate, no? Els hereus sempre tenen aquelles menes de fundacions que gestionen els drets, etc. Clar, no sé si... Clar, no sé quin, si l'editorial retenia drets...
0: Com m'hagués molat anar a l'institut amb un net de l'Agatha Christie.
1: Imagina't, eh?
2: Va tenir una filla.
1: Sí.
2: La Rosalind.
0: Doncs vinga, ja tenim la segona també esbandida i aleshores no en queda cap. Això és Univers Agatha Christie a HBO Max. I ens queda la tercera, que fa pinta que us posarà els pèls de punta. És Carrie.
2: Doncs sí.
0: I per què poses aquesta cançó amb Carrie, tia?
2: Mira, perquè...
0: Necessitem explicacions, Aina.
2: Carrie de l'Stephen King.
1: Exacte.
2: Si fos de Besalú, es diria segurament Esteve Rei, no? I per tant, potser Carrie s'hagués titulat en realitat Montserrat.

0: Doncs el que deia l'Aina, si l'Stephen King fos de Besalú, s'hauria dit Esteve Rei, i en comptes de Carrie hagués escrit Montserrat.
1: Exacte.
0: I no sé si hagués hagut tanta sang i tanta versió i tot plegat.
1: Ah, això, exacte, el mercat americà té el que té. A veure, Stephen King era la seva primera novel·la.
0: Sí,
1: que fort, havia publicat contes a revistes i ja tenia una certa anomenada.
0: És a dir, ho va petar amb el primer disc com Manel.
1: Exacte. Sí, sí,
0: endavant,
1: sí,
0: eh?
1: Ho va petar. Per tant, sí que ajuda, suposo, estar en un mercat molt estructural com l'americà, no? De fet, parlava dels pèls de punta, la sang i tot plegat, i s'ha de dir que, pel que he vist de moment, aquesta sèrie...
0: És continguda.
1: Sí, és a dir, que realment... clar, recordem que la pel·lícula que... Hi ha diverses adaptacions de Carrie al cinema, però la pel·lícula canònica de Carrie és la que va fer poc després del llibre Brian De Palma, i que amb la Sissy Spacek, i que hi ha, doncs, una... Vaja, que la imatge... No és spoiler perquè ja és història
0: del cinema.
1: És icònica,
0: sí, sí. No? Segur que hi ha gifs d'aquesta imatge.
1: Exacte, totalment coberta d'un cubell de sang que li tiren per sobre i ella totalment amb aquell vermell lluent, etc. En canvi, en aquesta sèrie, jo crec que han volgut rebaixar el to de terror.
0: Potser per fugir d'aquesta.
1: Suposo que sí. I també perquè, esclar, a veure, Brian De Palma és un director estrident i allò acolorit, per dir-ho suaument. Jo no sóc especialment fan, tot i que Carrie està molt bé. I aquí jo crec que el que hi ha és que... És a dir, aguantar tota una sèrie a cop de broxa i ketchup costa una mica. I per tant, aquí hi ha més psicologia. De fet, les crítiques que he rebut, sí, jo crec que els elogis que he rebut la sèrie és perquè hi ha més psicologia. Per exemple, la mare de Carrie, la pel·lícula original, és vista també com un altre cop, com dèiem abans, un monstre. Personatge femení, castrador, la mare és una boja religiosa, etc. Aquí és intel·ligent perquè l'adapten als nostres... Aquí sí que està adaptat als nostres dies i hi ha tot el tema de les guerres culturals. I la mare és una mare que, per entendre'ns, mira Iker Jiménez, per entendre'ns.
0: És aquest tipus de mare.
1: Aquest tipus de mares. Que creu en les conspiranoies, creu tot el que li diuen i viu en un estat de sospita permanent de l'exterior. Què fa? Que aleshores reclou la seva filla i la Carrie... Hi ha un moment que no... O sigui, es veu que viu a casa seva, tancada a casa, fins que té 12 anys o 13 anys o 14 anys i va a l'institut per primer cop. Ha viscut, perquè l'hem fet homeschooling, que és això que es fa, que es pot fer fins a la primària, en el cas dels Estats Units, però que allà la mantenen...
0: Clar, és una nena gairebé reclosa.
1: És una nena reclosa. I, per tant, una nena estranya i que, quan arriba l'any 2020, i que viu... com vivia la seva mare de nena. És a dir, la mare la modela com una nena dels anys 80. I quan va a l'escola, que totes es fan TikToks, etcètera, etcètera, el xoc... Sembla com si acabés d'arribar al passat, m'entens?
0: Surt d'una cova, Aina, que
2: exactament,
0: sempre...
2: Exactament, sí, sí.
0: Si heu estat tancats en una cova...
1: És la Montserrat. És veritat, seria exacte, no? Hi hauria el punt montserratí de dir... Doncs,
0: és veritat.
1: Doncs lligaria, el nom de Montserrat li escauria, aleshores, una adaptació catalana. Ella ha estat en una cova, viu de la nit dels temps, arriba allà i es troba un entorn d'institut hostil. De fet, aquella imatge, o sigui, tots sabem ja com acaba Carrie, que és amb aquesta venjança de la Carrie... Això també és conegut. Tampoc faig spoiler perquè justament la sèrie comença explicant que hi ha hagut un incident en un institut que s'ha estat tot en flames i que han mort 200 persones a l'institut. Per tant, tu ja saps que hi ha 200 morts en un institut. I bueno, a poc que coneguis la sèrie, etc., doncs ja pots lligar caps. Per tant, ells fins i tot rebenten el mecanisme de suspens.
0: Clar, perquè la gràcia és veure com s'arriba fins allà.
1: Exacte, com s'arriba fins allà, d'on surt la Carrie. I fins i tot els bullies, diguéssim, els assetjadors, també mereixen una mica de context. I també a la pel·lícula original eren senzillament perquè eren uns cretins, i aquí són uns cretins inadmissibles, però sí que s'expliquen les seves entorns familiars i entens una mica perquè acaben comportant-se com això, que no ho disculpes.
0: Mm-hmm. Però està guai això que fugim de manicaïsmes, no?, d'aquests, tant sí, amb la mare, com amb els companys de classe, no?, que al final tothom porta una motxilla carregada de circumstàncies.
1: Efectivament. Això, per cert, és Prime Video i són 8 episodis ja disponibles.
0: I ahir són tots 8.
1: Són tots 8, sí.
0: Mira, o sigui, te'n pots posar un cada dia i en 8 dies ho tens fet.
1: Efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carrie, a qui li agradarà especialment aquesta?
1: Jo crec que per això que dèiem del maniqueïsme, doncs per als qui vesteixen amb més de dos colors.
0: Val.
2: Molt
1: perquè
2: bé.
1: És una cosa de dir, escolta, no, la gent que és capaç de combinar, i no, hi ha matisos, hi ha combinacions més possibles, no tot ha de ser texans i samarreta negra, o etcètera, etcètera, o jo, mira, avui veig al revés, però així. I per tant, això. O també per als qui els agraden les covers. Perquè és això, per mi aquesta és una bona cover. És a dir, que manté l'esperit
0: original... Com que te la portes al teu terreny, no?
1: Però al mateix temps, sense trair l'esperit de l'original i el que volia dir, de fet, jo crec que és més fidel en el llibre, també en el plantejament, perquè el llibre està plantejat com una investigació policial i és un llibre molt fragmentari. Ara aquí hi ha la declaració d'aquest testimoni, ara aquí hi ha aquest informe policial. És més, en canvi, la pel·lícula del Brian De Palma era més narrativa. Aquí no, aquí s'ha respectat el punt aquest de... és una investigació i, per tant, veiem fragments d'aquesta investigació.
0: Que és molt contemporani, això.
1: Exacte.
0: Aquí l'Stephen King s'avançava al seu temps, al malparit.
1: Et donava les peces del trencaclosques i vas enllaçant peces.
0: Bona pinta, eh?
2: Doncs sí, apuntadíssima.
0: I sembla que no hi ha tant sang i fetge, per tant, pot arribar més tipus de públic, com per exemple l'Aina.
1: No l'he acabada, però pel que he llegit, l'escena final, que és, diguéssim, l'apoteosi aquesta de l'incendi, no es basa tant en l'efecte... que Brian De Palma feia dels fluids i la sang i l'horror molt en primer pla.
0: Molt bé, doncs ja en tenim tres al damunt de la taula, l'és de l'Aden i aleshores no en queda cap. Carri? Ah, però et queda un parar, pot ser? O per aquí? No, no, ja els hem fet els dos.
2: Exacte.
0: Els covers,
2: no? Sí, sí, sí.
0: Exacte. Doncs tenim una cançó final.
2: Doncs sí.
0: Per cert, avui
2: que...
0: no n'hi ha cap d'inventada, eh?
2: No, avui no.
1: Sí, sí que n'hi ha. Sí, us he colat. La de And Then There Were None, no hi ha pas adaptació ni a l'HBO.
0: De debò?
2: Sí.
0: És veritat, això?
1: T'ho juro.
2: Què dius? Però què dius?
1: Sí.
0: Ostres!
1: Sí, us l'he colat.
0: Que mal parir!
2: Però...
0: En sèrio?
1: T'ho juro. Sí, és tot inventat. És a dir, el Frank Stallone és el que va fer la pel·lícula dels 70. Bé, exacte.
0: Apoteòsic, això?
1: Sí, no.
0: Però, tio, ets un mestre.
1: No existeix.
0: Però m'estàs com fent por i a la vegada que generant admiració, també.
1: Ara comença a dubtar si totes les sèries que us he recomanat fins ara
2: n'hi ha
1: unes quantes.
0: Però si has parlat de repartiment, de referències, del to de la sèrie...
1: Sí.
0: A més, m'havien agafat moltes ganes de mirar-la, ara la necessito.
2: Jo estic en xoc,
1: Busca'm un productor i us la munto.
2: Déu meu.
1: Necessito un productor i el telèfon de Frank Stallone.
0: Hi ha una versió moderna, però, d'aquesta sèrie?
1: Fa 3 anys Disney va fer 3 episodis.
0: Ah, ja ho has dit, és veritat.
1: Sí, una mena de minissèrie molt curteta i perfectament negligible.
0: Sí?
1: Sí, aneu-vos a la pel·li del 70, o hi ha una pel·li anterior dels anys 50, que és curiós, perquè jo crec que, com que l'altra era massa macabra, al final, canvien una mica el to final, la moral del final, és menys nihilista, però té un cert encant.
2: Tot i així, Àlex, si tu vols, abans de Nadal podríem fer una sèrie inventada, o sigui, tota, saps?
0: Tio, tot passa avui, és a dir, avui és el primer concert d'Oques Grasses.
2: Sí, no.
0: Avui fa 5 anys justos del comiat de Charango, sí. I avui el malparit de l'Àlex Gutiérrez ens cola una sèrie falsa, tio.
1: He pensat que amb el sàndwich de les dues que podien sonar, aquesta colaria.
2: La posa al mig, això ens hem d'apuntar, Frank.
0: Clar, però no reproduirà la pauta.
2: No ho sé.
1: Sí?
0: No,
1: esteu pensant que serà la primera. Ara seria bé posar-la a la segona.
2: Però és que ara dubtaré de tot, eh?
0: Clar,
2: o sigui,
0: dirà
2: una sèrie que jo l'hauré vista i diré, ui, potser no.
0: Ho has fet molt bé.
1: M'ha costat.
0: Sublim, eh?
1: M'ha costat.
2: I no vens nerviós quan és el dia d'enganyar?
1: Sí, molt. Jo estic aquí...
2: M'encanta.
0: Però ha arribat abans d'hora.
1: Sort que no tingués gat. Si tingués el gat que dèieu, l'hauria escanyat sense voler, saps?
2: Que fort.
0: Clar, tu has passat malament mentre ens venies aquesta i aleshores no encara cap del pal, a veure què em demanen, a veure per on em surten.
1: El que pensava és que sempre penso, no donis massa detalls, perquè penso que l'excés de detalls pot semblar que...
0: Clar, per això has dit allò de ho faig en el for... i ho compra HBO, sí. Per
1: aquí,
0: això...
1: Aquí hi ha hagut un moment que he pensat, dic... Hòstia, potser això és com massa específic. A vegades penso, és un detall que pot ajudar a despistar, i a vegades penso, és tan evident que és un lubricant...
0: Però és veritat que les mentides, no?, han de bascular entre el com qui no vol la cosa...
1: Clar.
0: I alhora tenir alguns detalls sòlids on agafar-te.
1: Aquí està.
0: No? Jo almenys quan he fet ús d'algun tipus de mentida, no gaires vegades, però qui més qui menys s'hi ha trobat, doncs... Has de bascular, no?, i trobar l'equilibri exacte entre dir hi ha d'haver fonament, però alhora que no sembli que és tan important.
1: Exacte.
0: I ho ha fet molt bé. Mira quina mirada malèfica.
2: Avui
1: està content,
2: l'Àlex.
0: Quan li hem dit això, no sé què, i el tio ha fet aquest somriure, clar, pensava... El que no sabeu.
2: Però és que jo avui tenia tant coll avall que era impossible,
0: clar,
2: saps?
0: Jo no ho veia, tampoc. M'ha agafat a peu canviat totalment.
2: Que
1: doncs mira, pim-pam. Gol.
2: No, no, gol, però és que el porter estava esmorzant al córner, saps?
1: Ja, proper dimecres exigeixo aquí una safateta de...
0: Home, i tant, alguna cosa, eh? I tant, el que tu vulguis. T'ho demana per aquesta boqueta. Tenim una cançó final, evidentment, sí, per acomiadar-te. Aina, sisplau, il·lustra'ns el teu Lololo.
2: Doncs la cançó final d'avui és de Svetlana, i com que estem tan enganxats a les sèries que ens planteja l'Àlex, fins i tot quan no existeixen...
0: Fins i tot estem enganxats ja a les seves mentides.
2: Ah, exacte. La cançó és Toy Pegao.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: I el millor de tot és que ara per fi estem sols.
2: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
3: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
4: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
3: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
4: Un concert que durarà anys.
5: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
6: Tinc un cel i un infern a dins.
3: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
4: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc. Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
3: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
5: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
4: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
7: La meva mentida.
2: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
4: El concert
5: de la teva vida.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu.
8: Si jo fos la teva nòvia, et portaria a passejar. Em portes totes les bosses del que jo em vull comprar.
0: El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: envia'ns la teva nota de veu.
1: Que un poeta modernet em trenqués el cor.
2: Jo, el nota de veu, sóc la Violeta Tellograu i us presento la meva nova cançó en col·laboració amb l'Helena Miquel, que es titula Ets una platja. Una cançó inspirada en el mar, un poema per revelar visions interiors d'una dona i tots els seus pensaments des d'un pla espiritual. Fa olor de sorra, fa olor de roques, fa olor d'aigua salada i l'hem fet amb molt carinyo perquè la disfruteu i perquè sentiu la seva vibració flotativa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Una abraçada.

Hola, oients del Nota de Veu. Soc la Laia i m'agradaria escoltar Riu de Llum, d'en Guillem Remisa, del seu darrer disc, Un somriure infinit. I m'agradaria escoltar-la perquè és un artista que últimament he com redescobert. O sigui, jo feia molts anys que el coneixia i havia escoltat cançons seves, però a través de Lliure i Bohemi vaig començar un altre cop a escoltar totes les seves cançons i la veritat és que m'hi he enganxat molt. A vegades crec, no sé, que un moment personal pot fer que t'atrapin certes cançons i en aquest cas amb ell m'ha passat això i estic realment enganxada al seu darrer disc i a la seva música. Deixa'n

Hola, gent del Nota de Veu, com esteu? Soc en Marcos i m'agradaria molt i molt que poséssiu La gran eufòria de Joan Dausà. És una cançó que em fa pensar moltíssim a la meva dona, la Marta, així que em faria moltíssima il·lusió que ens la poséssiu. Moltes gràcies. Una abraçada. Vinga, petons.

0: Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa que intenta mantenir-vos al dia pel que fa a l'actualitat musical. Diem que ho intentem perquè realment l'actualitat musical és molt àmplia, dispara en moltes direccions, però sí, aquí ho intentem, en aquesta hora de ràdio que fem cada dia de dilluns a dijous a ICAT a les 7 de la tarda amb l'equip habitual Omar Barón, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, hi ha coses que de vegades es diuen aquí a la redacció i que, òbviament, no surten per antena. Doncs avui ens ha agradat molt la broma que ha fet en Frank Lluís Giró.
1: A veure, a veure.
2: Del Nota de Veu, perquè ha dit, home, avui és el dia d'oques grasses, però vosaltres també parleu d'unes altres oques, guis.
1: Efectivament.
2: I de fet, parlarem de guis i parlarem encara més del líder d'aquesta banda, el Cameron Winter, perquè ben aviat es publica un directe d'un concert que va fer el Carnegie Hall i també una pel·lícula concert. I per tant hem pensat, hem de situar aquest personatge perquè possiblement encara hi pot haver algú que no sàpiga ben bé qui és Cameron Winter.
1: Avui ho explicarem i el situarem també geogràficament i haurem de situar-lo a Brooklyn, a Nova York, i d'allà és també l'artista que avui obre el programa, Andrew Mador, amb el seu projecte musical Perfect 100, Perfect 100. Atenció a aquest grup, perquè sona doncs, el indie dels 90, de Cebador, etc. Però posat al dia. Així comencem doncs, el programa amb Perfect 100, Around My Finger. Benvinguts!

On My Finger, de Perfect 100. Ja veieu que això sona a indie clàssic, però també una mica a power pop. La veritat és que sona molt bé. Música de tota la vida, podríem dir. Han fet de taloners de Military Gun i potser ens anirem a parlar més de Perfect 100. Avui és un dia de Nova York, perquè parlarem de Cameron Winter, que és d'allà. Hem començat amb aquest artista que és de Brooklyn i també és de Nova York aquest projecte que escoltarem ara, Ghost Funk Orchestra. El nom ja ens dona potser alguna pista. És un projecte del compositor i multiinstrumentista Seth Applebaum. És un projecte en principi d'estudi, però que al final s'ha convertit en un gran projecte escènic amb un munt de col·laboradors i una gran orquestra, aquesta Ghost Funk Orchestra, que barreja referències del soul, de la salsa, de la música psicodèlica, que ja teniu ganes d'escoltar-ho. Doncs el seu nou disc, You're in the Run of Death, es publicarà el 4 de desembre, però ja podem començar a saber com sona. Això és Ghost Funk Orchestra.

Comencem aquest apartat de notícies en format breu parlant de Rosalia, perquè el Ministeri de Cultura l'ha distingit amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació, el risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalia té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni i el premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.

0: Doncs avui hem de tornar a parlar de Love of Lesbian, perquè ha exhaurit totes les entrades dels seus concerts de comiat a només una hora. Inicialment, el grup capitanejat per Santi Balmés havia de fer el seu últim concert durant les festes de la Mercè, abans d'una aturada indefinida, però finalment van anunciar quatre concerts per sorpresa ahir dimarts. Un a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, el 12 de desembre, i tres a la 1 de l'Apolo de Barcelona, els dies 28, 29 i 30, també de desembre. El fet que hagin triat la Sala Salamandra no és gratuït, ja que va ser part indispensable del naixement del grup. Ho ha explicat ahir cada dia el guitarrista de Love of Lesbian, Jordi Roig.
1: La Salamandra no només ha format part de la nostra història, sinó que ha escrit part de la nostra història. Nosaltres, en la participació d'algun curs de maquetes d'Hospitalet, on la Salamandra era on es duia a terme les finals i les semifinals i la participació com a jurat, doncs, contra pronòstic, amb la nostra participació vam quedar segons. Això ens va donar accés a poder gravar una maqueta que jo crec que en aquell moment ningú érem conscients ni sabíem la repercussió que tindria, però va ser una gravació que d'alguna manera a posteriori ens va obrir moltíssimes portes.

Love of Lesbian, que han venut totes les entrades d'aquests 4 concerts que faran el mes de desembre, i tampoc no queden entrades a la venda pel 30è aniversari del Magic Indier, que es fa els dies 16 i 17 d'aquest mes d'octubre a Casa Sidral i la Sala Blau de Barcelona, i que entre altres convidats tindrà Sidoni, los Retrovisores, que són aquests que sonen de fons, i els francesos de Folk and Maze. El Magic Indier Club es va fer durant una dècada a la Sala Màgic de la capital

La gira God is a Vampire. A Barcelona arribaran el 15 de març a la 2 dels Rasmatàs i ho faran acompanyats dels dinamarquesos Iotun i els espanyols Todo Mal. Les entrades ja s'han posat a la venda i també a Rasmatàs, però a la sala 3 desembarcaran de Steepwater Band. Això serà el 9 de febrer i presentaran el seu nou disc Down and Divine. I encara més coses. Duo Jatecoq porta l'espectacle Rammstein on the Beach, on interpreta material de Rammstein al piano el 26 d'abril a la 2 de l'Apolo. Javier Mena ha triat la Sala Vol de Barcelona per celebrar el 20è aniversari del seu disc de debut Esquemas Juveniles. Això serà el 4 de novembre. I també a la Sala Vol, però el dissabte 12 de desembre, es farà la tercera edició d'Old Dyer amb Lomueso, Doble Capa, Salvaguarda, Losado i una banda sorpresa. La festa començarà a les 4 de la tarda i el preu de l'entrada és de 15 euros. I també apunteu-vos la data del 8 de gener, que serà el dia que els bilbaïns SCF presentaran a la Sala La Nau el seu nou disc Burubero, que es publica el 27 de novembre.

0: L'aparador.
1: Després de trepitjar escenaris com els del Festival de Jazz de Terrassa, el Cruïlla, la Mercè, el BAM, el Jamboree Jazz Club o el Marula Café, la saxofonista Alba Ruiz Torres està donant forma al seu disc Move Ahead, que es publicarà el 4 de desembre.
2: Hola, companyes de l'aparador. Soc l'Alba Ruiz Torres i vinc a presentar el meu nou single que es titula If I Were. If I Were, que traduït en català és Si jo fos, és un tema que parla del genocidi de Palestina i ens fa reflexionar una miqueta sobre el sentit de ser humà, el sentit de la humanitat i si realment estem complint amb el que això vol dir o estem perduts com a societat. Espero que el gaudiu i que també us faci reflexionar i gràcies per aquest espai per escoltar la meva música.

0: Independents a ICAT.
1: De dilluns a divendres, som els primers de dir-vos bon dia.
2: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Bon dia, matiners.
6: Hola, molt bon dia.
1: Perquè tenim els oients més desperts de Catalunya.
7: Vaig camí de treball, que ja estic arribant.
8: Ja estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
9: Mira, esmorzant una mica.
10: Bé, aquí a la porta de la feina.
11: Treballant ja des de les 4 del matí.
1: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
12: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
14: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
15: Qui no balla no és viu.
14: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT, amb Miqui Puig.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
16: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
17: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
16: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
17: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
16: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
1: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
17: El concert
16: de la teva vida.
0: Independents.

Doncs avui hem de felicitar John Mellencamp pels seus 75 anys, tot i que podríem dir que no és a casa nostra tan conegut i tan popular com Bruce Springsteen o Tom Petty. L'artista nord-americà és tota una institució als Estats Units. Ho demostra el fet que el 2008 va ingressar al Saló de la Fama del Rock i una dècada més tard ho va fer al Saló de la Fama dels Compositors. Al llarg de la seva llarga carrera, doncs, ha publicat un total de 25 discos d'estudi. L'últim, recordem, Orfeos Descending, que data del juny del 2023. I ha venut 60 milions de discos a tot el món. Entre les seves cançons més conegudes, sobresurt especialment aquesta, Jack and Diane, que és un tema inspirat en l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Tennessee Williams, Dolç ocell de joventut, una pel·lícula protagonitzada per Paul Newman i Geraldine Page. Doncs mira, parlant de cinema, el 1992 va fer el seu debut com a actor i director de la pel·lícula Falling from Grace, però un any abans va rebutjar, curiosament, el paper que va acabar fent Brad Pitt a Thelma i Louise. Malauradament, no tot són bones notícies dins el món de la música. Avui hem sabut la mort del cantant i compositor de Rhythm and Blues, Freddie Jackson, 3 dies després de fer 70 anys. El 2024 va anunciar que patia una greu malaltia renal a través d'un vídeo que va compartir a les xarxes socials i al llarg de la seva carrera va estar nominat un parell de cops als Premis Grammy, i entre les seves cançons més conegudes i exitoses destaca Rock Me Tonight, que era el tema estrella del seu disc de debut.

Me Tonight de Freddie Jackson, el músic que avui hem acomiadat perquè ens hem assabentat de la seva mort. I parlant d'aniversaris, home, aquest ens fa il·lusió, perquè ens toca més a prop i és motiu d'alegria, eh? Avui fa exactament 25 anys de la publicació d'això. D'octubre del 2001, fa per tant 25 anys exactes, es va publicar el disc 1, primera referència del duet de folk electrònic Pomada, Carles Belda i Helena Casas, un disc publicat per un segell basc i que venien ells mateixos als concerts i que va anar corrent de mà en mà, de boca a orella, fins convertir-se en un d'aquells discos que va canviar per sempre la música catalana. Que gran que era aquell disc 1 de Pomada. 25 anys després, encara sona bé, sona així.

Per molts diners que s'inverteixen en un artista i per molt visionaris que siguin els directius de les discogràfiques o les agències de representació, l'èxit d'un músic és difícil de preveure i de dissenyar. S'hi poden abocar més o menys recursos de producció, de promoció, etc, però al final és el públic qui acaba convertint en un fenomen, un músic en concret. En aquest sentit, és molt curiós veure què ha passat i què està passant en el cas del nord-americà Cameron Winter. Aquest jove de Brooklyn, de 24 anys, s'ha convertit en un dels fenòmens musicals de la temporada. D'entrada, gràcies a l'èxit del seu grup, Geese, Oques. Aquestes no estan grasses, eh? Però caminen en pas molt segur. Però també per la reactivació de la seva carrera en solitari, que ara quedarà recollida en un disc en directe al mític Carnegie Hall de Nova York i una pel·lícula de l'esdeveniment feta per un dels directors més reputats a l'actualitat, Paul Thomas Anderson. A l'última edició del festival Primavera Sound hi va actuar Geese, però Cameron Winter també va oferir una actuació en solitari a l'auditori del Fòrum. Aquest és un format que Cameron Winter està explorant cada cop més, sol, al piano, amb la seva veu profunda i això, simplement aquest únic instrument. Cameron Winter recuperant les cançons del seu únic disc en solitari, Heavy Metal, publicat l'any 2024.

Ja veieu que si voleu estar al dia de l'actualitat musical heu de conèixer sí o sí Cameron Winter, així que anem a presentar-lo com cal. Cameron Winter va néixer el 4 de març del 2002 a una família jueva de Park Slope, Brooklyn, Nova York. La seva mare, Molly Rowden, és escriptora i el seu pare, Stuart Winter, és compositor i copropietari d'un fons de drets de cançons. Cameron Winter va estudiar a Brooklyn mateix la seva formació primària i secundària i es va aficionar a l'hoquei sobre gel, però les lesions i les contusions el van fer deixar l'esport i concentrar-se en la música. I així és com l'any 2016 neix Geese.

Així d'etèria sonaven les composicions de Guix en els seus inicis. A l'abril del 2018 van publicar el seu primer EP i al juliol del mateix any el primer disc llarg, A Beautiful Memory, que sona aquí de fons. Aquests discos encara són molt amateurs o, com a mínim, autoeditats. Us costarà també trobar aquestes referències als serveis d'escolta de música en línia. Sembla que el grup hagi decidit deixar-los a l'ombra, aquests primers discos, i considerar que la seva carrera discogràfica comença de debò el 2021 amb la publicació del disc Projector.

Així sonava Low Era, una de les cançons de Projector, segon disc de Geese, una formació clarament liderada per Cameron Winter. Ell és el guitarrista, el teclista, el cantant i el compositor principal d'una banda que completen Emily Green a la guitarra, Dominic DiGesu al baix, Max Bassin a la bateria. Aquesta formació no ha canviat des del 2016, només han incorporat un músic més, Sam Rebus, teclista en els concerts del grup. Voleu saber una curiositat? El nom del grup ve del sobrenom de la guitarrista Emily Green, que li diuen Goose, Oca. Però com que som més d'un músic, oi, a la banda, té lògica que es diguin Oques, Geese. Cada oient s'ha anat incorporant a l'imaginari de Cameron Winter i Geese en moments diferents. El 2021 ja es començava a parlar de Geese i sobretot de la veu profunda i versàtil de Cameron Winter. El nombre de seguidors va créixer, però, amb la publicació del seu tercer disc, l'any 2023.

3D Country. Així es titulava el tercer de Geese, publicat l'any 2023. Ja veieu que el so es va refinant, i en aquest procés és quan Geese es va convertint en un projecte cada cop més d'autor, el que podríem anomenar band d'autor. En aquest punt de la seva carrera és quan Geese es converteix en un fenomen i es consolida com un referent. La primera cançó que va tocar Geese en directe va ser una versió de Tame Impala. Això ja ens dona una pista dels seus referents, que en gran part també estan lligats a la història musical de la seva ciutat, Nova York. Els crítics han vist una connexió de la música de Geese amb clàssics com Television, The Phillies o Parquet Courts, i amb els grups que reactiven aquestes sonoritats en aquest segle ja, com The Strokes o LCD Sound System. També incorpora pinzellades més d'avantguarda, com Deer Hunter, Animal Collective o Deerhoff, i finalment també connecta amb una nova escena britànica de rock de guitarres amb referents com Black Midi o Squid, per exemple. Jo a la llista també hi afegiria noms com Turnstile o Fountains D.C. Totes aquestes comparacions comencen a sorgir quan Geese despunta, i aquest és un mal dels crítics, comencem a comparar-los amb altres artistes per acabar-los d'ubicar.

obra. És una de les cançons d'aquest In Kill, el quart i fins ara últim disc de Guís. Gràcies a aquestes cançons, Guís traspassa definitivament la línia que separa l'escena alternativa de la més comercial. Comencen les aparicions als grans programes de televisió dels Estats Units, els articles lloant tant el grup com la figura de Cameron Winter, i aquí és quan sorgeixen també les comparacions amb la veu. La veu de Cameron Winter s'ha comparat amb les de Thom Yorke de Radiohead, sobretot pels falsets, Julian Casablanca dels Strokes, Alex Turner d'Arctic Monkeys, o fins i tot aquest referent més clàssic, Ian McCulloch dels Echo and the Bunnymen. Getting Kill es converteix en un dels discos de l'any i el públic comença a mirar enrere i a recuperar les referències prèvies a la banda, com un disc en directe de l'any 2024, Alive and in Person.

quina veu, eh? A la llista de referents, pel que fa a la veu, jo, mira, n'afegiria dos més. La veu de Cameron Winter, estones, em recorda la profunditat de la de Nick Cave i també el liricisme d'un Rufus Wainwright. Aquest disc en directe ja ens ofereix una versió més propera i en petit comitè de la música de Guiz, on destaca el piano i la veu de Cameron Winter, i coincideix també amb la publicació de l'únic disc en solitari de Cameron Winter, Heavy Metal.

0: Les cançons de heavy metal, el disc en solitari de Cameron Winter, tenen connexions clares amb Guise, només faltaria, però aprofundeixen en aquesta faceta d'autor. I això el públic ho ha apreciat. La prova és l'última edició del festival Primavera Sound. L'actuació de Guise va aixecar molta expectació, però diria que encara més el concert en solitari de Cameron Winter a l'Auditori. 4 hores abans ja hi havia gent fent cua. Gent amb bon gust, però també ben informada, perquè veia venir el que ara es confirma, que més enllà de Guise, aquest és l'any de Cameron Winter. I podríem dir que és el mes de Cameron Winter. L'octubre va començar amb l'estrena al Festival de Cinema de Nova York de la pel·lícula que ha dirigit Paul Thomas Anderson amb l'assistència de Benny Safdie, en base al concert que va fer l'11 de desembre al mític Carnegie Hall de la ciutat de Nova York. Aquesta és una altra prova que estem davant d'un fenomen. La música de Cameron Winter ha despertat l'interès de dos dels directors de cinema més importants al moment. Paul Thomas Anderson i Cameron Winter van presentar així la pel·lícula.
1: We went through a lot of trouble. I don't know why we just didn't pull a piano out and have you play here, but we filmed it last year, and we are really proud to present it to you. I hope you like it.
2: Thank you to Carnegie Hall and the New York Film Festival. Thank you very much for coming, everybody.
0: Aquí teníem, doncs, a Paul Thomas Anderson i a Cameron Winter presentant la pel·lícula en aquest Festival de Cinema de Nova York. Això promet perquè, bé, tant Paul Thomas Anderson com Benny Safdie són dos mestres, i perquè recull el millor moment d'un artista en expansió com Cameron Winter, que ha aconseguit convertir-se en un dels artistes més joves en actuar en solitari al Carnegie Hall. La pel·lícula veurem quan i com s'estrena a Catalunya. De moment sabem que formarà part de les pel·lícules de la pròxima Seminci de Valladolid. El disc d'aquest concert, això sí que està clar, es publica demà passat, 9 d'octubre, però fins llavors no han fet cap avançament. Es porta tot amb molt secret. Corren alguns vídeos per internet de baixa qualitat, però per fer-nos una idea, potser el millor recuperar una actuació de la mateixa gira en solitari de Cameron Winter. El mes de febrer va passar per un altre auditori mític, la Sydney Opera House, i va tocar cançons del seu disc en solitari, com aquesta, titulada $0.

0: Cameron Winter, que està demostrant que és un gran, no només al capdavant de Guiz, sinó també en solitari. Se'n parlarà moltíssim, crec jo, d'aquest disc que es publica divendres, i sobretot d'aquesta pel·lícula amb Paul Thomas Anderson i Benny Safdie. N'acabarem parlant molt i molt. I ara crec que tens també música en directe d'un d'aquells artistes que...
1: Vaja. Bé, que va començar també allò de se'n parlarà molt i ara en parla tothom. Guitarrica de la Fuente, sí, va fer un concert a Madrid i el que s'ha donat a conèixer, doncs, és un vídeo d'una de les cançons que sona preciosa.

0: És La Nieve, sonant en directe des de Madrid, Guitarrica de la Fuente, un dels homes del moment també per aquesta pel·lícula de Los Javis, de La Bola Negra. Vaja, ja ho coneixíem, els que dediquem a la música des de fa temps, però sentirem a parlar molt en el futur de Guitarrica de la Fuente, n'estem totalment convençuts. I demà, de què parlarem nosaltres?
1: Doncs mira, demà parlarem amb Terra i Sal, que és una formació que fa música folk, però molt combativa. Mm-hmm. Acaben de publicar el que és el seu disc de debut, Folk Discòrdia o l'Art del Fracàs, i demà coneixerem doncs més a fons aquest quartet que ens arriba des de les Illes Balears, Terra i Sal.
0: Doncs la cita és demà a les 7 de la tarda, aquí, a la Ràdio Inquieta, a ICAT. Us hi esperem.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Com les campanes d'una església llunyana, fem la nostra crida, la diària. Sou a Pista de Fusta, sou a ICAT, a la Ràdio Inquieta. I això és un programa de ball presentat per Miqui Puig als plats. Dijòquei, agitador, senyor encarregat. I sobretot un amic que us vol convidar a un ball de tarda. Un ball de tarda que fem de dilluns a dijous. Pum! A les 8, puntuals a la FM, amb digital quan ho desitgis i els migdies, servit amb un callat perquè t'ho emportis on necessitis. A dins del cotxe, a fer esport, senzillament quan ja has plegat i relaxes, perquè saps que en Miqui Puig sempre té bona mandanga. Daniel Ponder, agafant un clàssic i fent-se el seu.

una baladota sol per arrencar la tarda. Daniel Ponga, amb aquesta veu que Déu li ha donat, inspirant-se en el mític I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins, per fer God of You. Una pregària on comença la tarda, amb soul, amb afroamericans, amb música, amb violins, trompetes i sobretot emoció. Leon Bridges té nou disco.

Lídia Quito amb una de les peces del nou disco Happiness Anytime, abraçant la bossa nova amb Bridges. Mighty Three és Louis Baker, com si fóssim a dalt d'un barco car.

un mare de Déu senyor, en forma de soul, Louis Baker, té un àlbum sencer que es diu Trouble. Anem sentint cançons, però aquesta Mighty 3 em transporta, em fa sentir una mica més seductor, elegant.

aquest cidadão instigado és el projecte de Fernando Catatá, músic brasiler, amb un peu a Nova York i l'altre al seu país, agafant samples, retalls, invitant amics a que facin soroll bonic i reinventant un cop i un altre la música popular brasileira, un idioma que sempre ha tingut claríssim que l'única manera de moure's és sacsejant l'arbre fins que caiguin coses. Visca les recopilacions que em fan descobrir cançons com aquesta Lady Lady Super Special Band.

noteu molt bé la referència. Super Special Bun i el seu Lady Lady és una cançó que apareix en el recopilatori Coconut Dreams, volumen 1. El DJ col·leccionista Sky Raja és convidat per al segell Mr. Bongo de Londres a fer un disc amb perles perdudes, amb els seus baguls particulars. Coconut Dreams, Sky Raja i aquesta peça, Special Lady. Una mica de bandes sonores.

1176, sempre fent bandes sonores imaginàries amb aquests soul 60s i funk que et vola al cap. A sobre la peça es diu Denzel's Pickup Truck. Si tu li dediques una cançó amb una pickup, jo m'emociono i ja ho tindríem. Més recopilatoris, més reedicions. Jesús Caunedo, Wagon Rock, cortesia de Rocafort Records.

0: DJ Les Pam és convidat per al segell Wong Wong Co, per al segell Rocafort Records, a fer una edició especial de ball d'aquest Wong Wong Rock. És que Sus Caunedo, músic cubà, flautista, que ha tocat amb els millors dels millors i que en aquest número es converteix en una d'aquelles peces per balladors, discjòqueis, selectors, i perquè soni a la pista, Rocafort Records, reedicions i la pista.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.
0: I aquests són els bambús, fent-ho sofisticat, posant-hi sucre per

els bambús fent-ho tan elegant que fa fàstic. Sugar on Top, els australians, fent una peça d'aquelles que et porta, que et fa sentir en flow, que et fa sentir com un Samuel L. Jackson jove, sentint-te poderós a la pista. La música, la mare que em va parir, no s'acaba mai. I si a sobre un dels artistes favorits de la teva vida apareix com la versió del dia, no hi puc fer-hi més. Són els britànics Forest Law, que es veuen amb cor de fer una versió de ball.

si una cançó és bona, transpassa generacions. És el que passa amb aquest Enchanted, original de Prefet Sprout, que la teclista Emma Mario, treballant amb Forest Law, li va descobrir, i tots dos jugant a l'estudi van agafar i van dir: cal tornar-la a fer. Per això arriba avui aquesta meravella feta per Forest Law. Noms, artistes, versions, sempre buscant l'excel·lència en forma de ball. Amor con Coco. Es diu la xica, apunta't el nom.

una brasileira. Després de que la xica i el seu amor con coco ens marqui, és de França i Venezuela, l'esdevenidor d'aquest programa Paraíso. Són Los Frequencies i Mary Frost.

0: Pista de fusta Dance Club.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Miqui Puig als plats.
1: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights,
0: Jack, turn the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de fusta. Under disco lights.

enamorar d'aquesta cançó. És la Carly Rae Jepsen. Fa pop comercial a partir de l'electrònica de tota la vida. I en aquest cas, com si fos Ava. Don't Leave Me on the Dance Floor, amb la versió anomenada Late Night. És electrònica, és ball, és pop de tota la vida, per somriure tota la vida. I la cançó diu això, no em deixis. Les cançons sempre són d'amor, ho saps? De fet, a casa només les gastem així, d'amor. Amor per ball, amor pel que sigui. Supermodel Love Song, Stuart Beach.

de la cançó de la Carly Rae Jepsen, Stuart Beach. M'ho posa també fàcil. Supermodel Love Song. I'm falling in love with you. Com no ens podem enamorar de cançons que ens inciten directament i explícitament a fer-ho. Recto final d'aixecar roda. David Etiu, Refo, faran una lliçó de com atrapar entrecuix.

irresistible David Etiu. Refol i aquest Bang the Box, un altre artefacte perpetrat per el segell Tritonics, que segueix donant a la música de ball disco motius per l'esperança. Tu ja saps on és, perquè això arriba al final.

del pleril simulant -et. Una mica de descompressió per arribar al final de la pista de fusta d'avui, amb britànics que fan anar l'electrònica i el dab. Això és Pista de Fusta, un programa de ball que és capaç de posar-te coses comercials, dab, o fins i tot bandes sonores de videojocs, perquè avui acabarem en aquesta pista de fusta d'avui amb el més nou del segell Alter K. Els seus artistes seran part del joc eSports del 2027, un joc de consoles d'aquests que no teniu amics, que us passeu el dia enganxats. Colors Collide featuring New Constellations. Acabem amb un videojoc, perquè la vida és com un joc. Sigueu feliços, balleu.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
6: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires. Un dia més des de ICA, dedicat als músics juganers, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, ja ho tenim, això. Som una mica entremaliats. I ens agrada complicar-nos la vida, també. Per això, de tant en tant, fem juguesques musicals. Petites entremaliadures que donen a la cançó un punt extra de personalitat. Avui parlarem dels falsos finals. Aquestes cançons que sembla que s'hagin acabat i de repent, pum, et regalen una sorpresa.

Strawberry Fields Forever. Sí, comencem amb els Beatles i ja ho tenim fet, ja no cal que em renyeu més, però és que clar, aquest final és tot un clàssic, no? Aquesta espècie de coda pseudo-hindú amb la percussió i el melotró donant-li un punt clarament psicodèlic. I la cosa avui anirà d'això, de cançons que s'acaben no en punxa, sinó de manera inesperada. Per exemple, a Elvis Presley i el seu Suspicious Mind, que té un fade-out característic, saps què és el fade-out, no? És allò que afluixa en la cançó. La manera més dropa i més gandula d'acabar una cançó és afluixar-la de volum. A mi em fot una mania, pa, no en trobareu ni una dels pets que s'acabi així. Però aquí em fa gràcia perquè després de la baixada de volum, cony, l'Elvis no en té prou i continua.

Elvis Presley i el seu Suspicious Mind. Aquesta espècie de rearrencada quan ja et pensaves que tot s'havia acabat. La dels Strokes és bastant més brusca. Hi ha un moment en què la cançó acaba de manera definitiva i després d'uns segons que semblen que sigui el silenci final d'una peça, tornen a atacar amb aquestes guitarres esmolades.

el Hard to Explain, aquesta piconadora pop que era el This Is It, el disc de debut dels Strokes, que va significar un terratrèmol musical i la reivindicació de les guitarres com a protagonistes del pop del nou mil·lenni. Una altra que també acaba en sec la cançó i després d'uns segons de dubte torna a arrencar és el Van Morrison i el seu White Night.

xiquet, el Wild Night, nen, que la toco jo en directe, bueno, la destrosso en directe, però és que m'encanta, tio. Aquesta línia de baix es mereix una medalla commemorativa. I ja que estem amb parades sobtades, em fa moltíssima il·lusió posar els Four Tops, perquè sóc un amant de la Tamla Motown, i perquè aquesta cançó va tenir molta conya en el sentit de que van fer això de la paradeta, la paradinha aquesta d'acabar la cançó, deixar un segon i tornar a començar, però les ràdios es van queixar de que molta gent es pensaria que allò era el final i deixarien d'escoltar l'última part, a la qual cosa el Berry Gordy va dir, mira, si els Four Tops fan una parada, tothom escolta.

Bernadette, els Four Tops, amb aquest celobert de falsos finals que dona la benvinguda als Gentrys, originals de Memphis, Tennessee, i amb el Bruce Bowles com a líder i vocalista. Ells també fan aquesta espècie de falsa paradinya. El que passa que el bateria no pot evitar fer un redoble per tornar a rematar la peça.

Keep on Dancing, els Gentrys, practicant aquests falsos finals que són els protagonistes d'avui i que reben amb tots els honors a la Phoebe Bridgers, la dona del moment, amb aquest disc que ha tret. Què t'he de dir d'ella? Jo n'estic enamorat. Enamorat, però perdudament. Podria cantar-me el llistín del telèfon i em semblaria màgia. És que aquesta veu trobo que té sentiment i té melangia i ho té tot. Aquí ens porta una cançó del Punisher, del seu segon LP, i diguem-ne que més que un fals final és com que melòdicament sembla que ja estigui tot dit i de sobte es marca una coda absolutament caòtica.

Phoebe Bridgers, amb aquesta apologia sorollista al final d'una cançó tan recollida com a l'I Know The End. I els Smiths, què? Doncs els Smiths no es toquen. No es toquen els Smiths. Pobre de tu que em critiquis res, ni que sigui alguna lletra una mica passada de voltes del Morrissey. La seva obra és un tot amb el qual t'has de genollar i dir aleluia. Aquí, en aquesta That Joke Isn't Funny Anymore, la cançó s'esvaeix, però quan ja penses que ja no tornarà la guitarra, inicia una coda instrumental que acaba desapareixent una segona vegada.

0: Els Smiths, els grans Smiths, i aquest That Joke Isn't Funny Anymore del Meat Is Murder, que ens va de perles per fer una petita pausa i tornar ara mateix amb més falsos finals.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert amb història, geografia i músics que de manera trapella intenten enganyar-nos amb els finals de les cançons. Aquí hi ha Steve Harley. Steve Harley era com una espècie de... com artista de segona divisió en l'esclat del glam rock britànic dels 70. Venia els Cockney Rebel, però no acabaven de triomfar, i potser per això el grup va decidir plegar i deixar-lo plantat d'un dia per l'altre. El que no sabien era que l'Steve era un tio tossut i va decidir no solament refer la banda amb músics nous, sinó treure un single en el qual els deia, els que havien marxat, que vinguessin, que ara ell tindria un número 1 i se'n riuria a la seva cara. Collons, i va ser veritat.

El Make Me Smile Cop Up amb Simi, amb aquesta pausada que després reprèn el ritme. Què més ens queda? Home, els Raspberries van ser com una onada d'aire fresc a la dècada dels 70, fugint de la pompositat, del rock progressiu, dels solos, i anant a l'arrel del rock and roll i del pop guitarrístic. El Overnight Sensation és això, una cançó sensacional.

El Power Night Succession, amb aquest fals final absolutament inesperat. Els Pavement, bueno, els Pavement ja sabem com se les gasten. Sempre van pel camí inesperat, ja sigui melòdica com harmònicament. I si a sobre poden intentar fer-te veure que acaben una peça sense que sigui veritat, collons, l'Steve Malkmus més content que un nen amb un caramel.

I dels Pavement passem als Wild Beast. I aquesta cançó de la Smother, l'End Come Too Soon, que ja t'avisa que al final arriba potser massa aviat.

Els Wild Beasts i l'End Come Too Soon, que ara sí que ens porten a la final del programa i acabarem amb el Roxy Music. Però no el Roxy Music que teniu al cap, no els que feien aquest pop elegant i sumptuós de l'Avalon i el Flesh and Blood. No, no. El Roxy Music del principi, que era una cosa bastant més interessant i trencadora. Aquesta és una cançó del For Your Pleasure, el primer disc que em vaig comprar seu, amb l'amant de l'Ira a la portada amb un tigre, i ens explica això de que a cada casa hi ha un cor trencat. Però fixeu-vos com al final de la cançó, després d'un silenci que sembla definitiu, el grup reviu en una cosa absolutament caòtica. L'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera.

0: Dallas.
1: Escoltes i cas. Spin-off amb Alfons Corina.
2: Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'Spin-off. Una setmana més, aquesta setmana post-Sant Sebastià i pre-Sitges. Vaja, estem aquí atrapats i només tenim una hora per desgranar un munt de continguts perquè el cinema no s'atura, la vida no s'atura i per això estem aquí per explicar-ho tot en una hora només. Estrenes, notícies, algun mort, com sempre, aquesta setmana. En fi, tot el que us pugueu imaginar, i alguna entrevista molt xula per l'Spin-off aquesta setmana, d'un Xaro Lastra, ni més ni menys, Fausto Fernández.
3: Hola, què tal? Bona nit.
2: Bona nit. Saps de què t'estic parlant, ja, o què? Un Xaro Lastra?
3: Xaro Lastra.
2: Te'n recordes, de Xaro Lastra?
3: Sí, hombre.
2: Totalment. Gemma Safontria, què tal?
4: Molt bé, contenta de ser aquí en la setmana aquesta del sàndwich.
3: Sí, som un sàndwich.
2: Sí, és veritat que, mira, fa dues setmanes quan vas venir vam estar parlant gairebé tot el programa de La Bola Negra i de l'acord Warner-Paramount, que per cert encara hi ha hagut més moviments.
3: Encara programa més avorrit, no?
2: Perquè només teníem 3-4 estrenes aquesta setmana, és un no parar i vaja, de fet, una de les estrenes és el que marca la banda sonora de fons d'avui. No és molt original, però és que m'ho posen a huevo, Fausto, m'ho posen a huevo. Gonna have myself a real good time. I feel alive. Perquè avui s'estrena, bé, és una estrena d'aquestes una mica... Avui es fan unes sessions, el dissabte que ve se'n fan unes quantes més, no? Un d'aquests concerts mítics, en aquest cas de Queen, el que van fer a Budapest el 1986 i que van gravar, i estrenen una remasterització en alta definició de l'UVHS. M'ha agradat molt que...
3: remasteritzo en un VHS.
2: Sí, sí, sí.
3: Jo no puc fer-ho, surt fatal. El passar-los a DVD, o sigui, imagina't.
2: Doncs que parlen d'un VHS, clar, o sigui, això devia ser molt nou, no?, en aquell moment. Moment, no sé si ho recordes, però gravar un concert i treure en VHS no devia ser...
3: No, es van editar molts en VHS.
2: Sí? Doncs no dic res, jo que tenia 4 anys en aquest moment. Sí, sí, efectivament. Sort que està el Fausto aquí per fer-nos memòria. Per exemple, jo ahir estava fent l'homenatge que estic fent aquests dies a Tim Curry i m'estava mirant Titanic, aquella minissèrie que ell sortia i que van estrenar just coincidint amb la pel·lícula de James Cameron el 96-97. I en aquesta minissèrie sortia Eva Marie Saint i de cop miro les notícies i Eva Marie Saint estava morta en el moment en què jo l'estava veient a pantalla. Em va donar un
3: no
2: xoc.
3: No mires vídeos nostres, eh?
2: No, no, no, sisplau, indubtablement. No. Però vaja, ha mort als 102
3: anys. 102 anys, sí, sí.
2: Eva no. Marie Saint, vaja, ets la persona ideal per fer-nos un petit homenatge.
3: Clar, és que és una de les actrius que... acomiaden el que va ser el Hollywood clàssic, el Hollywood de l'edat daurada. I a més, era una actriu que venia de l'Actors Studio, igual que el Marlon Brando, amb qui va treballar amb el seu debut, La Ley del Silencio, que tots dos van guanyar l'Oscar. Va treballar amb el Paul Newman a Éxodo, va treballar amb Warren Beatty, va treballar amb tots aquests actors. I ella era, dels Actors Studio, l'actriu més natural, més normal, més tranquil·la, sense tics, i va tenir una carrera increïble. O sigui, totes les seves pel·lícules se sap molt bé. Després va fer una mena com de retirada a la televisió, però és que té títols d'aquests, els que és que ha anomenat, i sobretot té un western de Robert Mulligan, que és La Noche de los Gigantes, que ara ve una pel·li de terror que ja està esplèndida. I com diu el becari d'aquest programa, l'Àlex, ella està molt Liv Ullmann a La Noche de los Gigantes. Jo crec que és això. És, malauradament, dia adeu, doncs, això, al Hollywood que sempre ens estarà enjornant, encara que tu veies minissèries amb el Tim Curry.
2: Bueno, però, escolta, un Tim Curry també té cosetes, té cosetes. També
3: notes, té Cluedo, El Juego de la Sospecha. Veure.
2: Aquesta ja la vaig veure, sí, sí. Ens ha deixat George Fenton, també.
3: George Fenton, un compositor britànic que va fer moltíssimes bandes sonores amb el Ken Loach, però que va fer Gandhi, no tot el que era la música folklòrica hindú que la va fer el Ravi Shankar, però va fer Les Amistades Peligroses, va fer Atrapado en el Tiempo, va tenir una carrera com molt variada i va fer molts documentals per la BBC i moltes miniseries com La Joia de la Corona als 80, i encara estava una miqueta així com actiu perquè feia també teatre, però va ser d'aquests compositors que sí, escoltes la seva música i t'agrada moltíssim, però no estava això en la llista dels números, o sigui, no era Alexander Desplat, que fa totes les bandes sonores que estan, que es fan i que no es fan, les fa ell. Doncs el George Fentos va quedar com un compositor molt, molt reconegut, però una miqueta així de segona categoria, no? o en un segon pla.
2: Doncs un homenatge per ells dos, i aprofitem i recuperem una pel·lícula que la setmana passada no vam arribar a temps de comentar, però que val la pena, sobretot perquè ha estat un gran èxit. La número 1 a taquilla als Estats Units es diu Verity.
0: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
0: You really want to know? This is Verity. Doctors don't think she'll ever walk or talk again.
2: L'has pogut recuperar, Gemma? Si no, ara et farem venir ganes, ja veuràs.
4: Segur, perquè hi ha un col·laborador d'aquest programa, no puc dir el nom, que m'ha dit, que no se m'acudeixi.
2: Jo crec que el Fausto ho ratificarà ara mateix.
3: Ah, no, no, no. Si vols anar a riure i a veure com es pot fer una de les pitjors pel·lícules que s'han fet en les darreres dècades, aquesta és la teva pel·lícula. Verity, que és un dels fenòmens aquests literaris que jo no entenc. És com el fenomen de l'assistenta.
2: Però l'assistenta
3: estava molt bé.
4: Meravellosa.
3: Però l'assistenta estava molt bé. I després, quan em van regalar els llibres, després de fer-hi l'entrevista a Sidney Sweeney, m'han regalat tots els llibres. Dic, vale, està bé, m'enganxo a la trama. I la pel·lícula estava molt bé. Però això és l'assistonta. És que aquest és el títol que li podem posar a Verity. I és una pel·lícula, és que és inenarrable. És que has d'anar a veure-la perquè no et creuràs el que està passant. O sigui, no veuràs pitjors interpretacions a la teva vida com a cinèfila o com a col·laboradora d'aquest programa, no, com l'ànima d'aquest programa, si no vas a veure Verity. És que és una pel·lícula que fins i tot als anys 90, quan es feien aquests thrillers eròtics, ja era antiga. O sigui, hauria estat de les pitjors. Però bueno, jo crec que això és un horror, però clar, ha tingut aquesta taquilla perquè és un fenomen literari d'aquests increïbles. Sí, sí.
2: No, és que els thrillers eròtics estan tornant, estan tenint èxit.
3: Sí, però sense sexe. No,
2: exacte, sí, sense sí, és el sexe. Que em queixo. O sigui, la gràcia que tenien aquestes pel·lícules era que el guió eren sempre unes absurditats com El color de la noche, però almenys eren divertides. La gent es despullava
3: fins al Bruce Willis. Sí, sí.
4: Això em quadra bastant amb una conversa que vaig tenir fa molt poc a la Fira del Llibre amb una editora, i em va explicar que li havien demanat a una autora que no es dedica a aquest gènere literari que escrivís una novel·la eròtica, o sigui que la cosa està en auge total.
3: Bueno, però després ja saps. No sé, sí,
4: què estem fent aquí?
2: Després ens amaguen tota la carn. En fi, que Anne Hathaway, que està en plan Hable con ella, és una cosa increïble el que fa el seu personatge, és inenarrable. Dakota Johnson és l'actriu més sosa que he conegut a la vida, i Josh Hartnett, pobre, que passa per allà.
3: Josh Hartnett, clar, quan no està en una pel·lis de Guy Ritchie, doncs mira, ve aquí.
2: Doncs això és el que hi ha en Verity, però vaja, podeu riure, perquè és tan absurda que riureu una miqueta. Jo crec que aquesta ho millora bastant. Es diu, és una de les estrenes de la setmana. Aquí només l'ha pogut veure el Fausto. Bé, Fausto, sort que el tenim aquí contractat. Es diu La otra madre.
3: Contractat, ha dit?
2: Sí, sí, sí.
3: Vale, vale.
2: Protagonitzada per Jessica Chastain, pel·lícula de terror que també promet rebentar-ho taquilla aquesta setmana.
6: Do you want to know something silly?
7: Yes.
6: Sometimes I think about when you and I were one person. Do you remember that?
7: So I was a baby in your tummy.
6: Do you remember where you were before that?
7: No.
6: You were in my heart. I want to
2: break free. Doncs bé, La otra madre amb Jessica Chastain i una pel·lícula de terror que m'has dit que feia bastant de por.
3: És el director, és Rob Savage, que va fer aquelles pel·lis competitones, aquella de la de Dashcam i la de Host, que eren pel·lis que Host, que crec que no ni arribava a una hora, que era la pel·li aquella de tots fent el zoom, i hi havia una mena com de presència, i Dashcam, que era la càmera al cotxe, que ja es van veure a Sitges, crec. I després va fer l'adaptació del conte de Boogie Man, del conte de Stephen King, i aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula és tot el que li agradaria haver estat a Verity, que és actrius absolutament desmadrades, perquè Jessica Chastain, que fa un doble paper, fa el de la mare, i d'aquella mare imaginària que té la seva filla, que està allà a dos a l'habitació, i decideix que ja ha de ser la mare, però com és una mena així com diabòlica, comença a fer coses molt rares. I la pel·lícula comença a ser encara molt, molt mal rotllera, molt més mal rotllera després. I això, és que la pel·lícula és molt divertida i té moltíssims ensurs, i és una pel·lícula que jo crec que ara que agradarà molt, perquè hi ha un director que sap on posar la càmera, sap on ha de fer tots els jumpscares, i sobretot perquè Jessica Chastain, de veritat, molt bé per ella, perquè no té por a fer el ridícul, o sigui, no té por, i també està sent el seu estiu, perquè també està estrenant moltíssimes pel·lícules i de diferents gèneres. O sigui, un aplaudiment per aquesta pel·li.
2: Per Jessica Chastain, que per cert va fer una pel·lícula de terror que es deia Madre, no sé
3: Madre,
2: si era,
3: sí, sí,
2: i era bastant mal rotllo,
3: sí,
2: també.
3: Dels Muschietti.
2: Correcte. Parlaves de directors que saben dirigir. Hem de plantejar-nos aquesta qüestió amb Nicholas Winding Refn, perquè sembla mentida, jo crec que a ningú importa ja, però aquesta setmana aquest director que en aquell moment de Drive tothom tenia en boca estrena Su propio infierno.
8: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
9: The moment you forget that. Is the moment you disappear.
2: Molt bé, encaixa molt bé, jo diria, aquesta cançó.
4: Sí, molt, molt ben quadrat, això.
2: Amb aquesta proposta estètica, ciència-ficció, en fi. Nicholas Winding Refn, jo reconec que ja m'he baixat del carro. És a dir, el vaig comprar amb Drive, la següent ja no em va agradar.
3: I abans de Drive?
2: Abans de Drive, alguna cosa. De Neon Demon, alguna cosa em va fer gràcia, el Keanu Reeves i la pantera aquella a l'habitació i tal. Però de veritat, aquesta prou. Aquesta ja he dit que prou.
3: A veure... Aquí la gent parla com els gossos, què més vols?
4: Jo és que no he connectat gens amb aquesta pel·lícula. O sigui, encara no sé on em vol portar el director, no ho sé. Amb aquests diàlegs buidíssims i aquesta estètica bonica, no he entrat gens, em sap greu.
2: Molt Brian De Palma, molt...
3: Pino Donaggio, està a la banda sonora.
2: Molt Lynch, si vols, però...
3: És un giallo, és Dario Argento, és una pel·li de ciència-ficció, és una pel·li de neons i és una pel·li... misògina, això ho hem de dir, però i molt, però és això, jo crec que és un caprici que s'ha pagat ell per ell mateix. Jo crec que el que li agrada és això, que vagi la gent a veure la pel·lícula, i igual a Sitges, perquè es veurà a Sitges, igual sí que té el seu públic allà, perquè hi ha gent que és molt fan del Winding Refn.
2: Pot ser, però també és una mica estrany. Bé, clar, la deuen passar demà o demà passat.
3: No, sí, crec que demà, sí.
2: Sí, sí, perquè s'estrena ja divendres, però vaja, et dic, arriba com una mica d'amagatotis, no?, aquesta pel·lícula. Crec que ella estarà a Sitges.
3: Està ell i està Pino Donaggio, també.
2: Sí, sí, sí, molt bé. Bueno, o sigui que tu, més
3: si
2: o menys...
3: Si vols barallar també, ja saps.
2: Val, no cal. Tu la defenses, de llavors,
3: sí,
2: encara.
3: Sí, jo ho defenso perquè és el que és, i perquè és una mena com de mosaic on trobo una pel·li giallo que em fa gràcia tot això, la mena aquella, com la de lo de la boira i l'assassí de la boira i aquestes, em fa gràcia perquè és una pel·li del Dario Argento, i estèticament és molt Mario Bava, molt Dario Argento, hi ha un homenatge a Terror en l'Espacio, del Mario Bava, i després té tot aquesta cosa també de Brian De Palma molt fetichista, però clar, és una pel·li sense argument, és una pel·li que no va enlloc, però bueno, si tu vols perdre amb ell doncs una estona, també la pel·li és llargueta, també, sí, això sí, és veritat, però si vols perdre doncs una miqueta amb ell, jo, mira, jo encara li compro, igual a la propera, si fa una propera al Winding Refn, igual ja no, però de moment estic allà amb ell.
2: El remake aquest de Maniac Cop, que fa 10.000 anys, bueno, que farà, però vaja.
3: Jo era petit quan ho deies.
2: Sí, sí, sí, sí. Terror en l'Espacio, per ser la pel·lícula que va inspirar Alien, aquest giallo de Mario Bava de ciència-ficció. Vinga, seguim endavant.
10: No accepteu remakes, només spin-offs.
2: Doncs una setmana on, com dèiem, Verity ha estat la gran triomfadora, 32 milions de dòlars, déu-n'hi-do, als Estats Units ha funcionat molt bé, i la gran notícia, la que tothom s'està recreant, és el gran fracàs de Digel, que és un fracàs, realment, Fausto, proporcions La Puerta del Cielo, per dir alguna cosa, una, sí, pel·lícula no, caríssima, que per altra banda, miro la pel·lícula i dic, però on estan tots aquests diners? Si són tot interiors, saps què et vull dir? Aquestes, no sé, no, per què costa 180 milions de dòlars? No sé.
3: Les maquetes.
2: Les maquetes, el maquillatge.
3: El maquillatge, cruïs,
4: les pròtesis.
2: En fi, tothom està dient el gran fracàs
3: de... La punyina vermella.
2: Sí, de Tom Cruise i tal, i el gran fracàs per Tom Cruise, ell farà Dies de Trueno, sí, i com si res, és Iñárritu el que no aixecarà una pel·lícula més.
3: Clar, però és que La Puerta del Cielo i Dinero Caído del Cielo van acabar amb la United Artists ja directament, no,
2: Doncs això pràcticament
3: doncs això ha acabat amb la Warner
2: i amb els seus directius, que són els primers que han fet fora immediatament. Home, directors que van prendre decisions realment estranyíssimes, com Coyote versus Acme, Batgirl, el mateix pressupost d'aquesta pel·lícula, no? Perquè tot això ja s'ha concretat amb aquest Paramount Warner, que ha acabat convertint-se en Skydance, que dius, home, no us heu matat amb el nom, considerant que ja era el nom de la productora original, no? Però vaja, ha estat una de les notícies de la setmana. Altres notícies, doncs, de la taquilla, que Endgame ja torna a ser la pel·lícula més taquillera de la història, perquè com tenen un concurs d'Endgame i Avatar, de veure qui reestrena més i va sumar més milions...
3: I Avatar fa trampes, com dius tu, sempre.
2: Oh, bueno, perquè Avatar l'han reestrenat 6 vegades. Endgame, de moment, només una. Vull dir, però vaja...
3: Hi ha metratge addicional, que Avatar no.
2: Correcte, correcte, però vaja, això és, jo crec que les restrenes haurien de sumar a banda, però en fi. I aquí només hi ha un nom possible, que és la bola negra, alerta, més

0: imatge allà amb els,
1: la família de la Monequeta.
0: Jo crec que no hi ha pel·lícula que faci més gràcia ja que aquesta imatge, però en fi... Una mala notícia, s'ha pausat el rodatge de la segona part de The Batman, que ja és un rodatge...
2: Problemes personals del Matt Reeves.
0: Del Matt Reeves, problemes greus, pel que sembla, sí, una sí, pel·lícula que ja ha portat molts endarreriments i, vaja, el que li faltava a la Warner i a DC, per cert, el James Gunn...
2: Sí està que... una miqueta així, eh? Està James Gunn i Safran, està una miqueta així, de si salten o no salten.
0: Jo crec que James Gunn el mantenen perquè ja té la següent Superman rodada, sí. però quan sí, l'estreni...
2: Sí, la The Man of Tomorrow està ja, bueno, perquè haurà de tornar a rodar i mà, seqüència, segurament, perquè sempre fa reshots, però està així, està...
0: Està penjant d'un fil, sí, sí. I si el Bayona podem qüestionar-nos si Jurassic World, el que tinc claríssim és que si Michael Bay torna a Transformers, que és, ho han anunciat també, és perquè ja no té res més a fer, pobre. O no li deixen fer res més, vaja.
2: Bueno...
0: Amb Spielberg...
2: Està bé que torni a Transformers.
0: Sí, però ja posats que faci Bad Boys 5, home, ja que va començar la saga i tot això.
2: No, però els dos belgues aquells són molt bons directors. I el Michael Bay sempre surt fent cameos a...
0: Això també és veritat. Va, venim ara mateix de veure una de les estrenes de la setmana. És la seqüela de La Red Social, aquella pel·lícula de David Fincher sobre Facebook, escrita per Aaron Sorkin. Ara Aaron Sorkin ha agafat ja directament el comandament de la realització.
2: Perquè Fincher no la va voler dirigir.
0: Bueno, perquè Fincher està dirigint la que no ha dirigit Tarantino.
2: Vull dir, que se estrena al novembre, la de Clint Booth.
0: Com passen les cadires, no? Es diu El precio de la red.
3: Do you have an interest in social media?
4: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
5: This is the Journal's new Facebook detective. He's not looking for trouble. He's hunting for it.
0: Tot encaixa avui, eh? Show Must Go On és una bona manera de...
2: I ha estat casualitat, eh?
0: D'entendre aquesta pel·lícula que jo, va, mullo el primer, m'ha decebut bastant. Primer, no li he trobat molt de sentit a fer una seqüela. El que ens expliques com una mena de Snowden, però ja que s'ha explicat moltes vegades. Segon, els perills de Facebook i d'Instagram... Quan estem en l'era ja de la intel·ligència artificial em sona una mica de modé. I tercer, Aaron Sorkin ho està fent tot igual, escrivint i dirigint tot igual des de l'ala oeste de la Casa Blanca. Fins i tot les músiques són idèntiques. Per tant, se m'ha quedat una pel·lícula molt a mitges, molt a mitges. I el personatge del Mark Zuckerberg és que el podrien treure de la pel·lícula i no passaria gairebé res, vaja.
2: Sí, a més poses a Berto Romero a fer de Zuckerberg.
0: Bueno, és el Jeremy Strong, amb un pentinat una mica estrany. Per mi, decepció. Va, Gemma, què t'ha semblat?
1: M'ha semblat una pel·li distreta sense més. O sigui, no crec que porti res a l'espectador que no sàpiga. Vull dir, si vols fer una bona pel·li d'investigació periodística, pots anar a veure Spotlight, per exemple. No sé, és que tampoc entenc què aporta de nou aquesta cinta, sincerament.
0: I alguna millor que Spotlight, també, fins i tot.
2: Sí, però Spotlight va guanyar l'Oscar.
0: Com Los Archivos del Pentágono.
2: Que parlen de, parlant de Los Archivos del Pentágono.
0: Parlen de, sí, Los Hombres del Presidente. Fausto.
2: Pues sí, jo crec que és això. Jo crec que manca un director. Manca el David Fincher. I sobretot que a mi el que a mi, sent una pel·li, com diu la Gemma, és una pel·li molt distreta, encara que te la saps, ja saps tot el que va passar. I el que m'ha decebut és l'Aaron Sorkin guionista. O sigui, no té aquesta xispa, aquesta rapidesa, aquest ritme que tenia La Red Social i que tenen d'altres pel·lícules
0: de personatges entrepitjant-se,
2: sí,
0: no?
2: Algunos hombres buenos, que era una obra de teatre seva. Aquí no, aquí tot és com està passant, sí, va passar les escenes, sí, les vas veient, i tota la pel·lícula és una mena com de lluita entre Todos los Hombres del Presidente y Zodiac, y esmenten totes dues pel·lícules. O sea, la pel·lícula vol ser Todos los Hombres del Presidente, juga molt això, també podria haver estat Zodiac, on saps que l'assassí és Mark Zuckerberg, perquè és Zodiac, és l'assassí, està tornadíssim, i després té coses que em fan gràcia que el personatge del de The Bird, el senyor
0: Jeremy Allen White,
2: no li agraden els musicals, i para de Magnolia, i té com a sintonia del mòbil que li dona la Mickey Madison, té The Music Man, i m'agrada molt que parlin de tenir una mena de discussió, bueno, de xerrada sobre Frank Capra, el cinema idealista, i que acabi amb un homenatge al final del Club de los Cinco. Això em fa gràcia. Però és això, és el que diu Gemma. Sí, la veus, està bé, és distreta, però ja saben tot això, ja saben tot lo del logaritmo, ja saben el que va ser Instagram, el que va... Bueno, lo d'Instagram Kids sí que no el tenia jo com molt així a l'òrbita, i mira, planejaven un Instagram Kids també. Però això és una pel·li distreta que a més és curteta, perquè la red social era més...

0: És que és això, el tràiler, vull dir, aquí estem veient com un monjo camina a poc, vaja, en fi, fent el Camino a Santiago, pràcticament, és la nova pel·lícula de Simon Liang. L'has vista, Fausto?
1: No, i me l'has posada tan bé que no sé
0: si... No, però és que, clar, al Becari li encanta, perquè ja saps que li encanten aquestes pel·lícules a l'Àlex.
1: Perquè ell també camina molt poc a poc.
0: No.
1: Sense mitjons i sense sabates.
0: Però no sé si tant. Va, una altra estrena d'aquesta setmana, jo dic que una inundació d'estrenes i alerta aquesta que la protagonitza Andrew Garfield i és una adaptació...
1: Funko Garfield.
0: ...d'Enid Blyton, que es diu El árbol muy, muy lejano. Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family. I feel like their childhood is slipping away. Polly, the kids need this. Just remember, don't go in that wood. Doncs bé, es diu L'árbol muy, muy lejano i és una pel·lícula, vaja, que una d'aquestes pel·lícules fantàstiques a mi em va semblar una mena de Cròniques de Narnia de Saldo, és a dir, molt petitona, molt innocent, molt naïf, molt ben intencionada, però poqueta cosa, vaja, en general.
1: Una tonteria, no?
0: O sigui, una tonteria.
1: Va, ja està.
0: Home, tampoc diguis això. Gemma, tu tens alguna cosa millor?
2: Per mi té un problema principal i és que és una novel·la de l'any 1939 que han intentat adaptar-la als temps que corren avui, posant tot el tema de tecnologia superpresent, i no cal, o sigui, no calia, no? O sigui, el principal problema d'aquests nens és que es muden a una casa on no hi ha 5G. Clar.
0: Home, això és un problema avui dia, eh? La gent no ho pot suportar.
2: Però és que tampoc tenen aigua i tampoc tenen llum.
0: Home,
2: i que es passen de frenada.
0: Ja... Això és una novel·la i la Gemma, qualsevol excusa li és bona. Em va dir, va, faré el sacrifici de comprar el llibre i llegir-me'l. No, jo sé que volies fer-ho.
1: Ella que era fan de Los Cinco, Melanie Blyton.
2: Això us anava a dir. Mm-hmm. Potser no és de la saga més coneguda com Els Cinco o Los Siete Magníficos, però també...
1: Los Siete Secretos.
2: Los Siete Secretos, sí.
0: Los Siete Magníficos, John Sturges.
1: Sí.
2: Però també és una saga que va tenir doncs, el seu públic en el seu moment. Ja us he dit que la primera novel·la, que és aquesta, que s'ha adaptat als cinemes de l'any 39, jo m'he sacrificat, m'he llegit aquestes gairebé 200 pàgines.
0: Ai,
2: bueno. I us he de dir que pensava que m'agradaria més la novel·la original. És profundament masclista, o sigui, cap sorpresa també. Però és que són tres germans, un noi i dues noies, i l'únic que pren les decisions és el noi. O sigui, el noi pilota avions, les noies cusen la roba. El noi ajuda a l'hort, les noies li diuen que sí a tot. Bueno, és...
0: Producte de la seva època, evidentment, estem motivant molt a la gent que es llegeixi el llibre i vagi a veure la pel·li després.
1: A més, una mica nazi també, Enid Blyton, o sigui que...
2: Tinc dos punts a favor del llibre. El primer...
1: Les 200 pàgines.
2: Que no és un llibre d'aventures que pretengui ensenyar res, és simplement un llibre d'aventures que sembla que avui dia això no es porta gaire. Mm-hmm. Tots els llibres t'han d'ajudar a superar una mort, a superar la pèrdua d'una mascota, a l'arribada d'un germanet. Doncs no, aquest és un llibre d'aventures pur i dur, i això està molt bé.
0: Va.
2: I l'altra cosa a favor és que aquesta idea de l'arbre com a inspiració i element màgic, no? Que tant agrada a les novel·les i a les pel·lícules, i això em va pensar doncs, en el pas del temps, amb aquesta analogia de la ciclicitat, el pas de les estacions...
0: La Gemma em va prometre que hi hauria una gran selecció musical i, de moment,
1: això
0: bé. Va, això anem bé, de moment.
2: Compreu,
0: la música. Sí.
2: Doncs hi ha pel·lis on els arbres són l'element protagonista, com Un monstre em ve a veure, del Bayona, on el protagonista és un teix. També a El amigo silencioso, és una pel·lícula que teniu a Filming, si us interessa, on un ginkgo biloba mil·lenari, situat en un jardí botànic alemany, és el nexe d'unió de tres històries repartides al llarg dels anys entre tres protagonistes. Segur que se us acudeixen mil títols, mil referències.
1: Sí, La tutora, de William Friedkin. Que
0: el
1: àrbol
0: de la vida. Coses d'aquestes.
1: El deporte del gaze, també, estava molt bé que l'àrbol, sí.
2: Doncs hi ha arbres que prenen vida a la ficció, com el salze boxejador de Harry Potter, o l'àvia...
0: Els de Lord of the Rings.
1: Sí.
2: Exacte, o el Groot, dels Guardians de la Galàxia.
0: Sí.
2: També hi ha arbres amb poders curatius. En una pel·li de sobretaula de Jennifer Garner com a protagonista, la seva filla es cura, després de caure en un pollancre que està bastant... justet.
1: M'agrada pel·li de sobretaula.
0: D'Angel Studios, això.
1: Sí, sí.
2: Me l'hem passat més d'una i dues vegades, com a sobretaula. I després n'hi ha una que... sempre és el meu cor, que és el Camp Forer on viuen els Totoros de Miyazaki.
1: Oh.
2: I que em feia molta il·lusió posar perquè sí, perquè sempre a favor de Totoro i de Joe Hisaishi.
0: Sí, bé, no té res a veure que l'hagis vist en concert fa quatre dies. Això, bé, és una casualitat.
2: És una casualitat, és el millor concert de la meva vida. Però tornem als arbres, perquè tots ells, tots els arbres dels que hem parlat, tenen en comú que són espècies que poden arribar a fer molts metres d'alçada i viure molts anys. I podríem fer un reportatge molt botànic, que el farem, però abans us he de fer una pregunta. Us agrada el tomàquet?
0: Sí. A mi sucadet, o en salsa, un tomàquet així sol.
1: Però trobar un tomàquet que tingui sabó a tomàquet
0: és
1: ja a Barcelona és missió impossible.
0: La manera de burrata, bona.
2: Doncs, precisament, veient la pel·lícula de L'Árbol Muy Muy Lejano, no sé si us recordeu, però el pare de família a la pel·lícula, que no al llibre, perquè això és diferent, com que es queden sense feina, la seva idea de tirar endavant la família és conreant tomàquets i després fer-ne salsa per vendre-la en conserva. Doncs nosaltres volíem saber si el Tim fos català, si el pare de família fos català, quina varietat autòctona de tomàquet plantaria per fer salsa. I li hem preguntat a una de les persones que més en saben de tomàquets de Catalunya, que és el Jordi Gràcia, hortalà del Bages. Des de fa 4 anys ell té un projecte agroecològic que es diu La Tomaquera, a Sallent, i es dedica a produir verdures i hortalisses.
3: Nosaltres hem treballat amb una sola varietat per fer conserva, ja que sempre ens ha funcionat molt bé, que és el tomàquet pera del Delta. Normalment, quan vols fer una salsa de conserva, que acaben sent la majoria de vegades salses, busques un fruit molt carnós, amb molt poca aigua, perquè al final l'aigua, quan tu fas una conserva, et molesta, perquè l'has de reduir, i són tomàquets carnosos, amb poca aigua, i a més també normalment acostumen a ser bastant productius. Són del tipus rastrer, que no fa una estructura com a tal, sinó que els deixes créixer com un matoll i vas collint. De fet, això va molt bé per quan fas molts quilos, ja no ho cullen manualment. Hi ha unes màquines, unes cosechadores, que faciliten molt la feina. I clar, per aquestes cosechadores, al final, si el tomàquet fos un tomàquet tou, un tomàquet que tingués molta aigua o es desfés, seria un despropòsit.
2: Doncs ja ho sabeu, el tomàquet pera del Delta és la clau. Poca aigua i molta carn. Perfecte per fer suc. I si ara nosaltres volguéssim fer com el Tim i dedicar-nos al cultiu de tomàquets, què és el que hauríem de tenir en compte?
3: La tomaquera és una planta que necessita aigua. No t'has d'excedir, per exemple, entre un carbassó i una tomaquera, el carbassó, entre cometes, xupa més aigua que la tomaquera. Però la tomaquera és una planta que necessita tenir una bona reserva d'aigua, que la terra estigui assegonada i, sobretot, que el rec sigui molt constant. Vull dir, això ho hem notat nosaltres molt al llarg dels anys, que un rec constant, et diria més que sempre intenti ser a la mateixa hora del dia, si pot ser per la tarda, quan comença a baixar el sol, perquè és quan la planta absorbeix nutrients molt, molt importants per fer créixer el tomàquet, perquè el tomàquet estigui dur, perquè la pell sigui resistent. És molt important la regularitat, i no passar de regar amb poc a regar molt. O avui rego a les 10, demà rego a les 12 i després rego a la nit. És com si les plantes també tinguessin una espècie de rutines una mica.
2: El tomàquet és una planta que ve originalment d'Amèrica. Va arribar concretament al Regne Unit cap al 1590. Al principi no es consumia, es considera una planta verinosa, i després doncs, ja va ser apta pel consum. I el que volíem saber és si venint d'Amèrica es pot cultivar a qualsevol país del món i a qualsevol època de l'any.
3: La lògica ens diu que necessita sol, i és així. És una planta que, a la que comença a marxar-nos el sol, ella tendeix a créixer i a no produir fruits. A la primavera i a la tardor la planta està en estat vegetatiu. De fet, nosaltres a la tardor, quan ja volem acabar de collir els últims tomàquets que ens queden, hem de sobrepodar, per dir-ho d'alguna manera, perquè la planta destini energia als tomàquets i no es centri tant en créixer. És una planta que li agrada el sol, li agraden els fotoperiodes de dies llargs, i com més allunyat estiguis del centre de la Terra, no de l'Equador, més complicat ho tens, tant perquè et farà menys calor, no estaràs a aquesta temperatura ideal de 28 graus que els agrada, i també tindràs menys hores de sol al mateix temps. A Almeria, el tomàquet el planten a l'hivern. Vull dir, ells no planten tomàquet durant l'estiu. Comencen a plantar a final d'estiu. I nosaltres, hi ha un moment que la planta a la tardor ja no dona més de si. I si gela ja, oblida tant.
2: Les gelades de primavera i de tardor es podrien solventar plantant les tomaqueres a l'interior d'un hivernacle on la planta no es mulla, on es resguarda del sol. Un hivernacle, per exemple, com el que la Claire Foley li dissenya a l'Andrew Garfield, doncs per això, perquè creixin els tomàquets. Bien, bien.
4: ni dia dic.
0: Per tant, ja ho saps, Fausto, Almeria és el lloc ideal per plantar tomàquets i rodar espagueti westerns.
1: Sí, i jo tinc a casa una de xerris, una tomàquera. Sí,
0: poca broma, que a Waterworld les tomàqueres anaven molt buscades.
1: Sí, digues a Kevin Costner.
0: Sí, sí, sí, i als smokers.
2: Doncs tenim tomàquets tot l'any, això ho sabem, i el que volíem saber és quan ens els hauríem de menjar per anar bé, perquè tinguin gust de tomàquet de veritat.
3: Jo penso, i crec que pensen així molts pagesos, que el més important d'un fruit és que te'l mengis quan està madur. Llavors, què és el que passa normalment? Quan tu estàs menjant tomàquets a l'hivern, són tomàquets que la majoria d'ells et venen d'Andalusia. Què passa? No és que aquests tomàquets siguin molt dolents, que també segurament estan utilitzant varietats híbrides pensades perquè es puguin transportar, que siguin molt productives, no s'està valorant tant aquest gust o aquest sabor, però és que a més, pel fet d'haver-los de transportar, el simple fet d'encaixar-los, pujar-los a un camió, que el camió els porti a un centre logístic, pot ser Mercabarna, que de Mercabarna vagin a un altre supermercat, clar, per fer tot aquest procés, si tu has collit la tomaquera en el punt òptim de maduració, la probabilitat de que se't faci malbé augmenta moltíssim. Llavors, clar, si tu vols menjar un tomàquet a l'hivern, ha de passar per tot aquest viatge, vull dir, si cullen el tomàquet verd, no el cullen vermell. I el tomàquet, a mesura que van passant els dies, va madurant, es va fent vermell. Però per això després nosaltres diem, hòstia, que els tomàquets han perdut sabor. Bueno, ve més per aquí que per una altra cosa.
2: Segurament Enid Blyton no va sentir parlar mai del canvi climàtic, però el canvi climàtic el tenim aquí, i aquests són alguns dels efectes directes al cultiu de tomàquets.
3: El canvi climàtic és com que ha afectat a tots els cultius d'una manera o altra. Nosaltres, per exemple, ara mateix, si plantem tomàquet, sí o sí li hem de posar una malla d'ombreig a sobre. A partir de les primeres calorades, et diria que inclús a partir del maig, ja posem una malla d'ombreig per protegir aquesta tomaquera, perquè és que si no, no aguanta aquesta radiació solar i aquest nivell d'estrès que li genera el sol. Llavors, què passa? Com més estressada tens tu la planta, més dèbil tens la planta i menys capacitat té de defensar-se enfront les plagues. Llavors, tens allà un moment de vulnerabilitat al teu cultiu. I doncs, depèn de cada any. Hi ha anys que si són una mica més humits de lo normal, doncs, tens fongs. Si són calorosos i secs com aquest, doncs, els insectes xucladors com l'aranya vermella o la cara del bronzejat es multipliquen molt ràpid. Cada any és un món i hi ha unes plagues i el canvi climàtic, òbviament, les afavoreix.
0: Canvi climàtic, mira, estem aquí amb huracans a Barcelona, vull dir que Waterworld per mi és la pel·lícula, l'autèntica pel·lícula post-apocalíptica i no tants deserts, vaja. En fi, doncs, escolta, Gemma, moltes gràcies
2: sí.
0: per portar-nos.
1: No, perquè els teus reportatges són sempre millors que les pel·lícules de les que parles.
0: Sí, o com a mínim dones una visió inesperada, no es pot negar. Doncs un árbol muy, muy lejano, la teniu en cartelera, si encara teniu
1: muy,
0: ganes.
1: Muy lejana, sí.
0: Sí, sí, sí, de revisar-la, seguim endavant a la recta final, ja.
5: Spin-off, els dimecres de 10 a 11 de la nit a ICAT.
0: Doncs bé, una miqueta de plataformes, perquè aquesta setmana ha arribat Carrie, una nova sèrie sobre Carrie.
1: Sí que veurem els primers capítols a Sitges.
0: Correcte, uh-huh. Però vaja, ja la teniu a Prime Video, i el Mike Flanagan, ell mateix ha dit que no es pot superar la versió de The Palma, i dius, però
1: perquè
0: així fas una sèrie sencera. Val, moltes gràcies. També arriba aquest divendres Matchbox, adaptació dels videojocs de la Mattel amb el John Cena i Jessica Biel. Això serà a Apple TV. Sky Showtime, també aquest divendres arriba la segona temporada de Marshalls. Mira, el teu amic Taylor Sheridan, els que esteu competint per al guió de Sicario. A Netflix, el Josh Hartnett, per si de cas no t'ha convençut de Verity, doncs el teniu a Bajo la Superficie, una sèrie de suspens aquàtic
1: amb monstres, criatura
0: i pobles. Bé, això que ha agradat tant amb Widow's Bane, no? Doncs una miqueta es diu Bajo la Superficie. I també arriba aquest divendres Animales, dirigida per Ben Affleck i protagonitzada per Ben Affleck, que a mi m'ha recordat moltíssim, no sé si l'has vist o no.
1: No, encara no.
0: Doncs és Infierno del Odio del Kurosawa. O sigui,
1: ara que va fer l'Spike Lee. L'Spike Lee va fer el remake, no?
0: Ah, sí, va fer el remake. Doncs tornes al mateix. És a dir, el conflicte moral, si un segrest val el mateix per una persona que per una altra, per entendre'ns. Doncs...
1: Amb la bona que era Rescate, de la de Ron Howard, amb Mel Gibson, i estem això.
0: Doncs sí, certament, no? També HBO teniu, a partir d'aquest divendres, la segona temporada de Fúria, aquesta sèrie del Félix Sabroso, amb la Carmen Maura, Maribel Verdú, etc. Són algunes de les propostes de plataforma que segurament algunes millors que la pel·lícula que en parlarem ara.
6: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
7: Hola, amore.
6: El Rai! Ah!
4: Quina coincidència.
7: Massa coincidència. On s'ha fotut tota la gent que hi havia aquí fa una estona.
8: Escolteu, cridar el mal temps, però això té tota la pinta de ser un altre escape room.
4: I això no és cap escape room.
7: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
4: Merda, aquesta no me l'esperava.
0: Bona pregunta. No sabem.
1: Is this a real movie?
0: Sí, sí, sí. A veure, a mi la primera obra de teatre em va fer gràcia i, per tant, la primera adaptació en pel·lícula, bueno, la vaig passar relativament bé. La segona obra de teatre no em va fer gràcia i, per tant, la pel·lícula, diguem que, si anem a nivell proporcional, doncs m'ha fet molta menys gràcia, també.
1: A mi la primera obra de teatre no em va fer cap gràcia. La primera adaptació de la primera obra de teatre em va semblar horrorosa. La segona obra de teatre em va semblar més horrorosa encara i aquesta segona adaptació de la segona obra de teatre m'ha semblat, no sé, un trunyo. Però, bueno, però si Joel Joan és la gran esperança del cinema català, no seré jo qui vingui a dir que no.
0: Has estat molt subtil amb les teves opinions.
2: No puc afegir res més.
0: Sobre Escape Room 2, puc
2: dar una cosa més
0: a comentar. Val, mira, escolta, alguna cosa positiva.
1: Positiva, sí.
0: Va, una pel·lícula francesa, La vida d'una mujer.
9: Allô? Oui, bonjour. Professeur Ponté en chirurgie maxilofaciale.
10: On a une réunion avec la direction, ils veulent vous sucrer deux infirmières.
11: Je trouve ça normal que je passe mon temps à me retrancher dans cette chambre pour échapper à la vie sociale de Simon et Roxane.
12: Jamais supporter mes enfants.
11: Mais quelle mauvaise foi. Une seconde.
13: Oui. Ok, ok, allez, on avance, quoi d'autre?
14: Vous avez décidé de devenir la tutrice de votre mère.
0: Doncs, bàsicament, és la vida d'una mujer, es diu així, perquè és una doctora d'aquesta supercirurgiana incapaç de conciliar la seva vida personal amb la vida laboral. Bé, una pel·lícula d'aquestes que hem vist bastantes vegades també. La salvo potser per ella, no?
2: Aquesta, ella està molt bé.
0: Sí, la Lea Drucker, no?
1: I jo salvo aquestes pel·lícules perquè són franceses.
0: Només per això,
2: I jo la salvo perquè no són un altre feel-good francès de sempre.
1: No, i a més, tota la part així del problema, com està també la sanitat a fora França, està molt ben explicat, que sí. està pitjor, bueno, igual de malament que aquí.
0: Doncs bé, una pel·lícula, mira, l'hem acabat salvant. Però jo salvo molt més, encara em sembla una de les millors pel·lícules de la setmana, malgrat que arribi al final de tot, la pel·lícula Les ciegas hormigues.
15: Iria San, algo inglés va te conto ayudo y calles añesa.
16: Te pac balsa de cos. Perno a ver a baño balsa oak.
17: Sorakeria da fronte honega zikatz bila urtetea.
18: Zuk ez dakizu zer den hotxa basatzea. Eriotza zurretan somatzen da.
19: Aldegun danak arri behar dugu, karabineroak edo horretik.
0: Perquè no hi ha ningú com els bascos per fer aquest tipus d'ambientacions, realment. Tot que a l'hora de treballar les fotografies, aquestes històries, aquesta situada a principis del segle XX sobre una família de carboners que se'n van a saltar un vaixell que s'ha enfonsat ple de carbó per intentar aprofitar-lo. Sobretot tota la primera part em va semblar, ostres, molt, molt potent visualment.
1: No, tot el que és natura, per aquesta natura que és gairebé un enemic per la supervivència d'aquestes famílies i d'aquesta gent, està molt bé, ho fan molt bé. I la pel·li és una barrella entre Tassio i Posada Jamaica, o una pel·lícula també de pirates, però és una pel·lícula de pirates, en el fons,
0: sí.
1: Una pel·lícula també d'aventures. I bueno, estem veient que el cinema d'Euskadi està traient nous noms i nous directors que estan fent coses que són molt interessants, i sobretot el que dius tu, estèticament, estan donant una cosa que no estem veient en altres pel·lícules d'aquí d'Espanya, i tot aquí a Catalunya també, encara jo el Joan.
0: Gemma.
2: Jo crec que fa un retrat de la cruesa del món rural a l'Espanya dels anys 30, força real, de misèria, gana, passaven fred, o sigui...
1: Sense el fred, sí.
2: Perquè es passa tota la pel·lícula plovent, pràcticament. I l'altra pel·lícula és fosca, com
0: sí,
2: a carbó.
0: Indubtablement. Es diu Les ciegas hormigues, vaja, en parla un moment el seu director, Igor Legarreta.
20: La novel·la està ambientada hace 100 años, 1930, pero yo diría que hay muchos elementos, ¿no?, que nos resultan muy, muy cercanos, ¿no?, muy, hoy en día, lamentablemente, ¿no? Como es, por ejemplo, la pobreza energética de la que se habla en la película y en la novela. Pobreza energética que es pobreza al fin y al cabo. Y bueno, pues sí, es un retrato, digamos, me gusta decir que también es un retrato de esas gentes que viven en los márgenes, ¿no?, de la sociedad. La novela refleja muy bien, ¿no?, ese orden social, ¿no?, donde los poderosos o el poder político y económico tiene muy claro que todo tiene un dueño y le gusta además dejarlo claro.
0: I m'agrada, si m'agraden les músiques que escull la Gemma pels seus reportatges, m'agrada sempre les cançons que ens proposa el Fausto per acabar, perquè tenen poc a veure amb la majoria de propostes. Avui què ens portes, Fausto?
1: Us porto un clàssic de la música nord-americana, però que sonava i sonava molt bé i amb molta mala idea al final d'una pel·li a reivindicar de terror, que és Pesadilla en el Elm Street 2, La venganza de Freddy, que és la pel·li més gay que s'ha fet al cinema comercial dels anys 80.
0: Més que Top Gun, eh?
1: I més que A la caza.
0: Sí. Val. Doncs, Did You Ever See a Dream Walking, del Jane Austen?
1: Has vist algun cop a un somni caminant? Jo sí, quan ve la Gemma per aquí a l'estudi. Oh, que maco ha quedat, eh?
2: Que bonic.
0: Sembla mentida, però aquesta és la cançó que sonava a la segona part de Pesadilla en el Elm Street. Gràcies, Gemma. Gràcies, Fausto.
1: Un plaer, com sempre.
2: A vosaltres.
0: La setmana que ve des de Sitges. Gràcies, Diego. Ens retrobem la setmana que ve.

Quina cançó més meravellosa, quin disc més bonic, aquest Creature of Habit, l'últim àlbum de la Courtney Barnett. Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia dedicat a FM amb música d'aquelles que fa volar coloms, música d'aquella que ens fa estar vius, realment. Més enllà de les músiques habituals, diguéssim, d'allò que escolta tothom, aquí anem a buscar coses diferents, perquè som diferents. Avui al programa hi posarem l'últim àlbum de Death Cab for Cutie, que em sembla realment que val la pena que el compartim, perquè és una petita meravella d'aquelles que passa de tant en tant. I al marge d'això, avui tinc com una primera part del programa internacional i una segona nacional, coses d'aquí, algunes d'elles molt curioses i molt boniques. Per tant, benvinguts al Delicatessen, ara de la mà de la meva estimadíssima Beth Orton.

aquestes instrumentacions que a vegades ratllen lo jazzístic, però alhora hi ha molt de soul i alhora doncs hi ha una interpretació vocal per part d'una Beth Orton que sempre a mi m'ha tingut atrapadíssim amb aquesta manera de cantar, a vegades sembla que com un punt d'esganada, però realment amb una intensitat i un ànima que són espectaculars. El dia 13 de novembre, jo us ho vaig insistint, estarà el concert que farem de Feroe amb Sant Paul and the Broken Bones i Tiwayo. És un triple programa que encara que no se sonin els noms hauríeu d'anar-hi directament perquè realment són tres bandes que és que us canviaran la vida. És que veureu les coses d'una altra manera. Més cosetes xules d'aquestes amb noms que no són els que figuren així amb lletres grosses, amb neons, no, però que són històrics, que porten molts anys fent coses tremendes. És el cas de Marshall Crenshaw, que té nou àlbum i en el que hi ha cançons tan xules com aquesta.

de la vella escola, però un disc d'aquests que està carregat de cançons extraordinàries. From the Hell Hole, aquest forat de l'infern, que és el lloc on t'assaja habitualment i crea i composa les seves cançons Marshall Crenshaw, i que podeu veure reproduït també la fotografia de la portada. I ara arriba el moment de presentar-vos el nou àlbum que avui posem a l'aparador del programa. Es tracta del nou treball dels Death Cab for Cutie, una banda, jo diria que ja veterana, una d'aquestes bandes conegudes que sobretot es va donar a conèixer molt amb les seves participacions a grans festivals com el Primavera Sound, i que acaben de publicar nou àlbum. A mi el disc m'ha agradat molt. Es diu I Built You a Tower.

Doncs aquelles bateries que a mi m'apassionen i que sonen molt a llauna, molt seques. Són Death Cab for Cutie, banda nord-americana liderada per Ben Gibbard, que és un tipus que té una veu que també és d'aquelles que atrapa i que, doncs, no sé si la crítica considerarà o no que és un dels seus millors àlbums, perquè evidentment que al llarg de la seva carrera han publicat d'aquelles referències que són gairebé com obres mestres. Però a mi aquest àlbum em sembla un disc superinteressant, molt cru, amb una cruesa, però que alhora combina elegància. Les dues coses alhora. Més que descriure-ho jo, la cosa s'explica sola escoltant les cançons.

Deu ser una dèria meva, però m'encanten com sonen les bateries en aquesta banda. I molt especialment com sonen en aquest àlbum. Realment em semblen increïbles. Doncs un nou àlbum que jo crec que s'apunta amb una carrera que realment és magnífica des de fa ja molts anys i, a més, aconseguint també tenir allò que és important i que és tan difícil, que és un segell personal, que moltes vegades el dona la veu, certament, però jo crec que aquí també hi ha un punt de sonoritat que acompanya In Eternum, en aquesta banda anomenada Death Cab for Cutie. I Build You a Tower es diu l'àlbum, per si voleu buscar-lo. Avui l'hem volgut posar com a referència de disc del dia, l'aparador, i acabarem amb aquesta última, que es diu And By The Birds.

Dead Cab for Cutie, avui protagonistes del nostre aparador del programa. Us deia que la primera part estaria dedicada més a producció internacional i la segona a producció nacional, i és que hi ha unes quantes coses que tinc ganes de compartir amb vosaltres. Per exemple, tenim nou single de la Joana d'Arc.

Doncs a l'època medieval ens hi haurem de remuntar per aquest auge jovent, tot i que evidentment doncs, considerat també com un dels crits de guerra del moviment independentista, i una cançó o un poema que va musicar en el seu moment el grup Coses, tot i que també l'han musicat moltíssima altra gent, i ara ho ha fet, per exemple, la Joana d'Arc, acompanyada de Rodan, auge jovent, amb nou single. I atenta la companyia, per això us agradarà. Versió d'un grup que coneixeu absolutament, és que no la penso ni presentar. Canta Alba Morena.

Doncs Alba Morena, fent aquí un divertimento. Ella és de Salou, ha estudiat al taller de músics, al Conservatori de Cambrils, i té una formació clàssica de flamenc. Ha fet moltes coses de flamenc al costat de gent molt, molt gorda, com el Perico Sambiat, per exemple. I ha fet coses de jazz, també. Però l'últim single que ha publicat és aquest. No sé si dir-ne divertimento, homenatge als Manel o a la Clocada d'Ull, però una versió més que bonica d'aquest Al Mar, un clàssic dels Manel, que per cert hi haurà nou disc ben aviat del Guillem Gisbert, i que a més ja és un dels noms dels que s'apunten a la presència del Primavera Sound 2027. A mi em queda tan lluny, però ja l'han presentat, o sigui que a partir d'aquí tothom com a bojos a comprar entrades. Hi ha també al·lèrgiques al pol·len, hi ha Mishima, m'ho he mirat una mica per damunt, hi ha coses molt xules, com sempre Primavera té una oferta tan àmplia que és difícil no trobar coses que t'agradin. I a veure si un dia veiem el Primavera a la Mar Pujol, que s'ho mereixeria també, perquè ara mateix jo crec que és la més indie de tots els que estan en el panorama musical català. Això es diu Mitja Vida, del que serà nou àlbum que va estar presentant a l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic.

És diferent, és màgic. És que hi ha moltes coses molt xules, però a mi hi ha algunes que em passen com per damunt de la resta, i el cas de la Mar Pujol seria una d'elles. Mitja vida. Anem amb més coses noves d'aquí, producte de quilòmetre zero. Aquest senyor es fa dir Andris El Sardo, i mireu com sona.

d'hivern, a dins d'una cova tota plena de gel. Era tan transparent que si miraves amunt i no hi havia neu, s'hi podia veure el cel. I allà, enmig de la massa glaçada, que estirant el braç quasi el tocava, hi havia un cor. Era el meu. Impacient, vaig esperar el desgel per a poder-lo recuperar. I quan per fi va quedar alliberat, vaig córrer a agafar-lo. Però pesava, era fred i relliscava, i va acabar caient.

Doncs jugaré aquest ha marxat a la llum del Andris Alsardo. Andris Alsardo, el coneixeu, l'heu vist perquè ha tocat aquest estiu, vaja, buah, però per tot arreu. El que passa que no ho ha fet com Andris Alsardo, ho ha fet com a baixista de la Ludwig Band. A la Ludwig hi ha moltíssima creativitat i hi ha ganes fins i tot de fer coses paral·lelament al que és la banda. De fet, també, i tornant a fer referència al mercat de música Viva de Vic, allà es va presentar el que és el clarinetista, saxofonista, bueno, és l'home orquestra de la Ludwig Band, el Lluqui Valverde, ell més enfocat cap al món de la rumba catalana.

Doncs aquí teniu la rumba catalana made in Lluqui Valverde, el músic també de la Ludwig Band, conjuntament amb l'Andris El Sardo, que estan fent aventures en solitari. I ens anem a les illes. M'ho feien arribar a través d'Instagram i em deien, escolta, tu, que t'agradarà? Doncs efectivament m'ha agradat. Es diuen Fonoll. Fonoll.

Doncs es diuen Fonoll, acaben de publicar dos singles, van camí de publicar el que serà el seu primer disc, són de Mallorca, i ja veieu que la cosa ressona molt a americana. Estem arribant avui al punt final d'aquest Delicatessen i no ens mourem de les illes, perquè d'allà, en aquest cas de l'illa de Menorca, arriba l'Anna Ferrer. Ha publicat aquest disc anomenat Pa, dedicat una mica a aquesta tradició, aquesta saviesa i a l'art de fer pa dels seus pares, que han tingut tota la vida un forn a la ciutat de Mahó o de Mo. I aquest disc, es diu Pa, també està vinculat a un espectacle realment meravellós. No sé si me n'entrarà un altre a fer càlculs ara, jo crec que no, jo crec que ja m'acomiado, sí, és ara la millor manera. Gràcies per ser-hi com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. La muda.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara ha enfadat moltíssim, que potser impacta una mica més.
0: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
0: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Wiki, wiki.
0: El loft, de 3 a 5 de la tarda, Ai, cat.
2: Wow, what the fuck?

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Abans que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelband.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.